0: pel pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Ho fa per reclamar als governs català i espanyol ajudes per fer front a la crisi del sector que s'ha accentuat amb la pujada de preu dels carburants.
1: S'anuncien pèrdues de fins al 30% i consideren insuficient la pròrroga de les ajudes al gasoil agrícola anunciada pel govern espanyol. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots, perquè aquestes mesures que reclamem doncs poden ser molt efectives i una solució de veritat real per tota la pagesia de Catalunya.
1: La tracturada passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
0: Esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Caroline, Serra Jordi i Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, Lovaina 0, Roma 0.
1: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí Laseu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta de Barcelona.
0: El Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
1: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B1.
0: I a la primera divisió de futbol, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat el genoll i haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.
4: La solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
4: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
6: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
4: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
7: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
4: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Del calçó.
9: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
4: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carot.
3: La solució. Passa-ho.
10: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
11: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
12: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
10: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
12: Això és una promo ni a veure, Roger.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
13: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
4: Podríem tenir sort.
14: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
15: Mare, literalment.
4: Poques ganes de treballar.
15: És que tinc molta feina.
14: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
4: O quedar-nos al llit una mica més.
15: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
14: Quina ràbia.
4: Però per alguna cosa som els matiners.
15: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
14: A mi això també m'ha passat.
4: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Baire!

0: La xinxeta...
1: La van inventar els xinesos.
0: No, què dius? Què dius?
2: Amb aquest nom? Xinxeta,
0: No té res a veure. No la van inventar els xinesos.
3: Però la va inventar un català.
0: No, tampoc, tampoc. És un invent de finals del segle XIX.
3: Només?
0: Sí, sí, sí, quan hi ha una mica de... Bueno, tot el que és l'expansió de les oficines administratives, llavors és quan fa falta enganxar els papers en panells de suro, sabeu?
4: Home, és que de poc et serveix una xinxeta si no tens un panell de suro.
0: No, no, pots fer acupuntura barata.
1: Clar, què dius, panell? Calla boig, què dius, home? Que passa? Moriries de sagnat.
0: Bueno, ja
1: que
0: sé.
1: No ho diguis, això, que és com un colador amb tots els forats.
0: Era una exageració.
1: No,
0: era...
1: però no ho diguis.
5: No, tranquil, Fela, també.
1: Estàs
5: molt nerviós.
1: Els nanos els diu, escolteu aquest programa, que aprendreu coses, i va, i el narrador, aquest presentador, comences a dir, foteu-vos a xinxetes pel tot el cos, i de sangreus i moriu-vos.
0: Jo no ho he dit, això, què dius?
1: Que els nens, hòstia, és que de veritat, Peyu,
0: jo no he dit res.
1: Que et cardin fora, si has d'anar dient cada programa, bestiades així, en sèrio.
3: Què
0: li passa?
1: Com puntura amb xinxetes?
0: No. Però és que jo no ho he dit.
3: Sí, quan has dit, Peyu, ho reconeixo.
0: Bueno, nois, aquí és igual.
1: Arribant a casa tots els nens clavats de xinxetes al front.
5: La veritat és que té raó. Ara veig que té raó el Fel,
3: Sí, he canviat de bàndol.
0: Us n'han fet mai de acupuntura? De la normal parlo.
5: No, amb xinxetes no. De la normal potser sí. Amb xinxetes que quedi clar que no.
0: No, és que no.
4: Hi ha una cosa pitjor que l'acupuntura, que és la punció seca aquella.
0: Hòstia, calla.
4: I agafa l'agulla i fa...
0: Jo ho he trobat sempre...
4: Quan ja ha passat el nervi.
0: Una mica tot estranyot. Vull dir que allò que et claven a les orelles, sobretot, fiquen aquelles agulletes aquí a les orelles, per més connectat que estigui al cos, o sigui, si fa mal al peu, no és millor clavar l'agulla al peu?
5: No, perquè llavors em faria mal l'orella.
0: Sí?
5: Ho entens o no?
0: Pot ser, pot ser.
5: És simètric, és connectat, el connectat.
3: És com una autopista.
0: Costa una mica d'allò que toquen l'òvul aquí de l'orella i et diuen, aquí tens el fetge, vols dir?
1: No? Així que és petit.
0: No sé, sí, no sé.
1: Petit, bueno, el fetge.
0: Sembla que la xinxeta l'inventa un rellotger alemany, el 1886. Es veu que estava un dia treballant al seu taller, va fotre una ràfaga de vent i li va fer volar tots els papers.
3: Home, és que Alemanya fot un vent molt malparit, Peyu. Sobretot quan bufa un vent així, un vent de la dreta.
5: No, és que quan ve el vent de la dreta a Alemanya, si ets jueu...
3: Sí, o, ja gitano, pot...
5: o gitano.
3: O gai com tu.
5: O gai com jo. Sí. O negre. Sí. O, bueno, en general no ets ari.
3: Ari.
5: Ja pots fer les maletes.
0: Sí, sí, sí. Amb el vent es veu que li van volar els papers i llavors amb un tros de fil ferro i una fusta va crear improvisadament la primera xinxeta de la història.
5: Així de casualitat, pràcticament.
0: Sí, després va començar a fabricar-ne, però de seguida es va vendre la patent a un empresari. El rellotger pobre, home, doncs va morir pobre i l'empresari doncs va fer-se més milionari del que ja era prèviament.
1: Això sempre va així, us heu fixat, El que inventa una cosa, aquell, dius, doncs fa el calé al dels costats.
0: Sí, és veritat, això.
1: Mai el del mig
0: no ho ha inventat. No passa només amb els inventors, és una norma general. Jo, sempre el que es fa milionari a casa sempre ha sigut l'altre, diguéssim.
1: Sí,
0: no? Treballant és complicat fer-se milionari, no sé que facis informes per algun polític com això de les filles del Zapatero, diguéssim.
4: Què vols dir?
0: Bueno, que després es fa milionari l'altre, però tu també després.
5: Però tu també, Sí. Han acabat bé les filles del Zapatero, perquè hi havia una època quan eren més jovenetes que no apuntaven gaire maneres.
0: Sí, senyor.
5: Aquelles noies les veies i deies, no aneu bé.
0: Eren gòtiques.
4: Gòtiques.
3: Cuideu-vos de casa vostra.
0: Sí.
5: Encara
0: sí.
5: Que no li va sortir romàniques.
0: Però és que hi ha uns informes a vegades.
5: Era una brometa.
3: Sí. Escolta,
5: no. Ara tampoc li donarem més important.
3: No.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un usonenc que ha sabut convertir la sensibilitat, la poesia i la música en una manera única d'explicar el món que l'envolta. Amb un univers creatiu honest i profund, ha connectat amb un públic que busca emocions autèntiques.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Guillem Remisa! Passaves de llarg, no em saludaves, Guillem, escolta.
2: És la pressió del directe.
0: La pressió del directe, eh? Què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui he fet un cafè sol i un entrepà de bull.
0: De bull?
2: No és l'habitual, però m'he trobat amb això avui.
0: Vull dir... Bull blanc?
2: Bull blanc.
0: Sí. Sempre
3: agrada... Pa amb tomàquet?
0: Millor el bull blanc que el bull net, sí. Estem d'acord.
2: Pa amb tomàquet, però... d'aquell que ja veus que no... Hòstia, que està fet amb molta pressa.
3: Ah, que ho has fet en un bar.
2: Sí, exactament.
0: Hòstia, els bars hi ha prou de sucar el tomàquet.
4: Pinzell no, eh?
0: Pinzell, eh? No costa tant, eh?
3: No, nada, tu.
0: Suquem-ho bé, sisplau. Bueno, Guillem, ets de Roda de Ter, tu?
2: Exactament.
0: Què passa a Roda de Ter, que hi ha tanta proliferació de músics?
2: No sé què dir-te. Potser és Can Puigneró, no sé, alguna cosa de les gavines que volten per allà.
3: Què és Can Puigneró?
0: Una fàbrica.
3: Fàbrica de què?
0: Les naus.
2: Era una fàbrica tèxtil que fa segles que està tancada, vull dir.
0: Sí, va entrar en alguna polèmica, també, de contaminació de rius i coses, però...
3: No té res a veure amb el conseller Puigneró? Vull pensar que no.
0: No, jo també vull pensar que no, però vaja, no ho sé.
3: Sí, digui-ho.
0: Tens algun lloc preferit de Roda? Encara hi vas, habitualment?
2: Sí. M'agrada molt el Camí dels Pous, per exemple.
0: El Camí dels Pous, eh?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Sabries dir-me quina és la teva cançó més escoltada a Spotify? Ho tens controlat, això?
2: Sí, és Ànima de Corall. Sí.
0: Ànima de Corall, que és una cançó que veu fer amb en Josep Montero, que també és de Roda de Ter.
2: Exactament.
0: En Josep Montero d'Oques Grasses. Però avui et vull presentar una mica amb l'última cançó que vas publicar, que es diu Lliure i Bohemi. Vagi.

0: Lliure i bohemi. És autobiogràfic, això? Ets així?
1: Sí. O sigui, aquesta és la visió que tenia el meu jo de 10 anys, com em volia aquell nen que fos. I bueno, quan escrivia la cançó pensava, bueno, tampoc estava tan equivocat. Perquè al final és, queda molt infantil dit d'aquesta manera, però he tingut una vida així una mica...
0: bohèmia.
1: Que va per fora del carril, diguéssim.
0: Sí. En quin sentit?
1: Sobretot laboral. I també de relacions.
0: Vas una mica a la teva, una mica cap aquí,
1: no
0: cap allà.
1: No ha sigut volent, eh? M'hi he trobat, eh? He anat trobant l'esclat.
0: Però perquè ens entenguem, no portes una vida de parella estable, cap de setmana, Platja d'Aro, tornar, això no ho fas.
1: No. No.
2: Platja d'Aro no hi vas, eh?
3: Bueno, és que...
2: No. Fas bé, perquè està a tope.
3: Sí. Sí?
2: Està a tope.
0: Perquè un artista així com, no? Pot anar. O sigui, hi ha artistes que responguin a aquest estereotip de... una parella heterosexual que al cap de setmana van a Platja d'Aro.
2: Quimi Portet.
0: No va a Platja d'Aro, Quimi Portet.
2: Podria anar-hi.
0: No.
2: No, eh?
0: No, home, no.
2: No. El dels Búhos.
0: No. A Platja d'Aro. No.
2: Platja d'Aro.
0: No ho sé, no ho sé, no ho sé.
2: El Diango.
0: El Diango sí, mira. El Diango em quadra més, el Diango. Creus que ets més músic o més poeta, Guillem? Perquè tu has escrit poesia, escrius poesia encara...
1: Jo ho visc com si fos la mateixa
0: cosa. És el mateix,
1: eh? Ho barrejo. Sí, al final és expressar-te. I amb la música hi ha les paraules també i ho visc amb molta consonància. Uh-huh. A mi, si em preguntes què m'emociona més, doncs et diré la música.
0: Sí.
1: Però, no ho sé, faig les dues coses...
0: Amb... També deu ser el que s'hi guanyen més cèntims.
1: Sí, potser sí.
0: Més que amb la poesia, diguéssim.
1: Sí, però això és curiós, això que estàs dient, eh? Perquè a vegades fas més diners venent un llibre de poesia que, sí? Que no pas... Tot i que se'n venguin pocs, eh? Però... Sí, sí.
0: Sí que es guanya poc amb la música, escolta.
1: Sí. No, però és curiós que la gent comprar un llibre és com que li fa més il·lusió. Ara els discos ja...
0: Clar, clar, com que ja físicament no existeixen...
4: Sí que existeixen.
0: Sí, sí, però vull dir que poc.
5: Una relíquia.
4: Es torna a portar.
2: El tocadiscos.
5: El vinil, sí.
2: Sí.
4: Es torna a portar, que sí, senyors músics mestres.
6: Ara l'altre dia vaig sentir que el CD es revaloritzava.
5: Què dius? Sí,
0: sí. Ara el CD toca?
6: Puretes del CD.
7: Estic esperant el caset. Quan torni el caset sí que...
0: Mare, Déu senyor. Déu senyor.
5: Sí, jo em vendré els meus, que en tinc un munt.
0: Mira, mira, mira, mira. Escolta'm, el teu últim llibre, es podria dir que... l'últim llibre de poesia i el teu últim CD van una mica sobre l'agraïment a la vida?
1: Sí. Ha anat així. Va ser un any d'orillo, perquè el meu pare es va posar malalt i va ser com un any de dol. I és curiós com tot va agafar aquest camí. Sí, sí. O sigui, em va fer com la reflexió de dir, hòstia, estem vius i pot ser que no ho estiguem d'aquí un temps. Saps?
0: Perquè en el teu terreny personal, ara que deies això del teu pare, ets dels que projectes les emocions una mica cap a fora, en públic, diguéssim, o també escrius poesia per la gent que estimes, per exemple, els hi escrius cançons o poesia? Poemes.
1: Hi han com dos nivells. Jo crec que els meus pares sabien més de les meves emocions per les cançons i els poemes que no
0: això
1: pas
0: passa,
1: per parlar amb mi.
4: Sou tancats a casa?
0: És a Osona, en general.
1: Sí, jo diria que és aquesta generació, en general, no? Mm. Però sí que hi ha gent propera que sí, que directament li faig una cançó i per mi és importantíssim que la faci dirigida a algú.
0: Ho has fet servir mai per lligar, suposo que sí, un poema, una cançó amb una noia que s'agrada.
4: Digues que no.
2: Evidentment que sí.
1: Jo a ningú li recomanaria que fes un poema per lligar.
0: No, perquè és fa una mica de psicòpata.
1: Totalment, o sigui, crees l'efecte contrari.
0: Ho dius per experiència, entenc.
1: Bueno. Algun cop allò que t'envalentones, veus que no.
2: No, però una vegada hi ha amor...
0: Sí,
2: llavors sí que és maco dedicar-lo.
1: Llavors sí.
0: Clar,
2: allò queda per sempre.
0: On et va començar a interessar la poesia, recordes? A l'escola eres dels que guanyava els Jocs Florals, ja...
1: Això és curiós, perquè jo al principi no m'interessava gens en l'adolescència, però jo hi vaig connectar per la banda de la música. De cop em vaig agafar molt amb el món del hip-hop i el...
0: Hip-hop, eh?
1: Sí, és i que... em fixava moltíssim en les lletres, m'atreia moltíssim, però... Des de la banda que deies tu de l'escola, les classes de català, és que allò semblava que no anava amb mi per cap banda.
0: És que tu tenies un grup de música que fèieu rap.
2: Què dius?
1: Exactament.
0: Sí, sí.
2: Va fotir el rap, tu?
0: Va començar fent rap, el Guillem Remisa.
7: Des de Roda de Ter, eh? Fotent rap des de Roda.
2: Cap ànim d'ofendre, no fas gens de pinta.
0: Es diuen víctimes de la monotonia.
2: A sobre en castellà, tu.
0: El grup de rap del Guillem Remisa i tenia cançons com Volveré a nacer mañana.
3: No.
0: Escolta, escolta.
8: Lágrimas, lloro, hay cemento en mis ventanas. Solo quiero mirar la telaraña de la esquina de mi cárcel. Tengo la mirada de un cadáver y en este rincón tan frío vi morir a mi esperanza mientras otros disfrutaban. Yo sangraba todo.
2: Bon accent, per ser de Roda de Ter.
1: Sí. Hòstia, no m'esperava aquest cop baix,
6: Pell de gallina.
1: Era molt remuntar, això. Sí, en una altra vida va passar això.
0: Va passar en una altra vida, en un univers paral·lel.
1: Bueno, sí.
0: Per tot es comença.
1: I... Bueno, sona bé. Vaig aprendre molt a escriure i a rimar, sobretot.
0: Va, clar, clar, clar.
6: Al meu estudi hi tinc un adhesiu que era el logo de Víctimes de la Monotonia.
0: Què dius ara?
6: Era un executiu amb un maletí i una pistola disparant-se al cap.
1: A aquella època em capficava molt això de la vida avorrida i rutinària. I sí. Semblava, em feia un pànic terrible que pogués acabar així.
0: Quina edat tenies aquí?
1: 16, 17, 16 anys. 18,
0: per aquí. Déu-n'hi-do, Bueno, un tio inquiet, hi ha un adolescent inquiet, amb ganes de fer coses. Després, el 2009, vas formar una banda que es deia Guillem Remisa. M'agrada molt aquest títol de banda, que és Guillem Remisa i el teu pare.
1: Exactament.
2: Ai, el meu pare.
0: Sí, el pare de qui?
2: El pare de qui?
1: El del qui ho digui. Sí, jo tenia una mica de... Em molestava el tema aquest de com us dieu.
0: Yeah.
1: I jo vaig crear això com a protecció.
0: Perquè com us dieu? Guillem Remisa i el teu pare.
7: Això és fabulós, és meravellós.
0: És un bon nom de banda, sí.
4: No ho sé, tens un rebel a dintre teu, però no...
0: Sí.
4: El mires, mires i no...
0: No. Té aquest posat, com de...
4: De nès, és de nès.
0: Sí, de bon nen.
4: És de nès, tu.
0: Com de gendre de Marta Pascal, una mica.
2: Com del fuster d'un poble de Suècia.
0: Sí, tio bonachón. Però després, mira, un logo d'un tio disparant-se al cap.
2: Sí, rapejant en castellà.
0: Sí. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, clar, si no, no apretaria el botó.
0: Endavant, Aio. Vinga.
2: Guillem, ara t'interpel·lo de poeta a poeta. No sé si saps que sóc un aficionat a la... No,
1: tinc claríssim.
2: Si sí, no?
1: Sí.
2: Bueno, tinc alguna coseta publicadeta. Sí. Al Google Drive.
0: Què dius?
2: Ah, sí. Mira, Guillem, tinc un poema a mitges. Fa temps que hi estic treballant i voldria demanar-te, tu que també ets poeta, doncs que m'ajudis a acabar-lo.
0: Treu-ho també.
2: Em falta... Collons, que sóc poeta!
0: Val.
2: Em falta només el final.
0: Aviam,
2: jo te'l recito i a veure tu quin final li trobes,
0: Déu meu.
2: Diu així, diu... Té un no sé què que m'encisa, i a la que et descuides i no avisa, deu ser la lletra concisa? O com li queda la camisa? La seva bohèmia insubmisa? Tan segur com que la meva gata és grisa i que la meva mare es diu Lluïsa, jo sóc molt fan del... I aquí em falta el final del poema.
5: No tinc claríssim.
2: Saps? La meva mare es diu Lluïsa, de veritat.
1: Sí.
2: La meva gata és grisa. Tot lliga. Però jo hauria de ser fan d'algú que rimés.
0: Collons, en Sisa.
4: En Sisa.
2: El Jaume Sisa, clar.
0: Ah, no et sortia.
2: Mi, merda, mira, ja ho vaig... No, que ets
1: burro! Molt millor.
2: Estava pensat perquè diguessis, hòstia...
1: Ja, és que m'ha fet vergonya.
0: Ets una mica vergonyós de tu mateix, no? Et costa autovendre't, diguéssim?
1: Soc molt dolent, sí, amb això.
5: Doncs no et deixi.
2: No.
0: Has de mirar més vídeos d'aquests de quillos amb tatuatges d'Instagram.
1: Ja. Aquest tema de l'autoestima,
0: Sí.
1: I l'autosabotatge i tot això.
0: Fes un poema d'aquesta gent, que és maco, això.
2: Ara.
1: Està molt bé. No sé, hi hauria d'haver una assignatura sobre aquest tema a l'escola i tots aniríem molt millor,
0: Sí.
2: Com li diries a l'assignatura? Com li diries?
0: Com ser un quillo.
1: No.
5: Criptobro.
1: Bueno, pues... No ho sé. Jo sí, vaig molt perdut amb tot aquest tema, sí.
0: Escolta, aquest 2026 amb el Jordi Torrents heu creat l'EP Tot va sol, on combineu poesia amb música electrònica. Fas de tot, Un exemple és Només ets un trosset de tu, i sona així.
9: Estàs fent tot de coses i no ho saps.

0: sense el teu consentiment. Tot tu et mou sense que ho sàpigues. Els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol.
1: Que és una manera d'intentar acostar la poesia als joves, això, no?
0: Sense haver-ho decidit.
2: Això va venir de part d'en Jordi Torrents, amb aquest seu projecte que es diu Eva, i m'ho va proposar ell. Ell fa música electrònica i tenia ganes com de posar-hi veu d'alguna manera, posar-hi paraules, i em va dir aviam si jo hi podia posar alguns poemes meus. I va ser un experiment molt divertit. Per mi molt diferent, també. Gravar d'aquesta manera, mirar... És com rapejar, però diferent.
1: Sí. Escolta, tinc entès que tens vincles amb Corea.
2: Què dius? Amb Corea del Sud, sí.
3: Corea? Ah, del Sud,
1: però del Sud. Del Sud. Sí, la bona. Bueno.
3: Però la bona.
1: L'altra.
3: La bona per tu.
1: Sí, no, ja.
3: Em sembla que Corea mengen gossos, eh?
1: Sí?
4: També.
1: Mira, però no és la del Kim Jong-un.
3: No.
1: És la del nord, és l'altra.
4: És l'altra.
1: Que no sé ni qui governa, perquè tothom s'ha quedat amb el Kim Jong-un. Qui governa Corea del Sud?
3: La dels
5: Estats Units.
3: Els altres.
1: Els altres.
5: Sí, la del sud està governada per...
3: Sí, de facto. Què hi fas a Corea?
1: Què hi fas a Corea, exacte?
2: No, ara res. En el seu moment, jo hi tinc un amic allà que ens vam conèixer, i en Kiu.
1: Kiu.
2: Kiu. I ell és director de cine i jo li vaig fer una banda...
1: Perdó, però com coneixes un tio que es diu Kiu de Corea del Sud?
2: Clar. En un viatge, justament el vaig conèixer a Finlàndia, no tenia res a veure.
3: Ah, Finlàndia.
2: Vam coincidir en el mateix hostel i...
1: Sí. Veus xerrant i tal, hola Kiu, què tal? Jo bé, tu mira, jo Guillem.
2: Què tal? I sí. I ell estava començant a fer una pel·li i després em va proposar de fer la banda sonora.
1: Llavors has fet la banda sonora d'una pel·lícula coreana?
2: Sí.
1: És gros, wow. Això, eh?
3: Colló.
1: Ah.
3: Es pot veure la pel·lícula aquesta?
2: Es va poder... Ara crec que no està a cap plataforma.
3: Vaja.
2: Aquí es va passar al Festival de Cinema Oriental, no sé, en algunes ocasions, però no està massa distribuïda.
3: Ja ho buscarem.
1: Escolta, el 2012 vas fer unes declaracions on estaves força enfadat amb el sistema musical del país. Deies que tenir enxufe i caure en gràcia és molt més important que la qualitat de la música. No sé si ho segueixes pensant, això, o estàs ja en una altra etapa on has decidit ignorar-ho tot, passar una mica del panorama...
3: O has trobat algun enxufe.
1: O has trobat algun enxufe, sí.
2: Jo crec que és verit, segueix sent així, però m'he adonat que perquè t'obrin les portes la gent que té les claus, ells han de veure't algun talent també.
1: Yeah.
2: Al final, sí, hi ha aquesta roda, però he fet com una lectura una mica més de... Bueno, tampoc és tan atzerós. Ells hi veuen alguna cosa amb la gent que promocionen.
1: Sí.
2: No sé, és igual. Però sí, és bastant així.
1: És bastant així.
3: Si els hi pots fer guanyar calés amb ells, t'obriran la porta.
1: Normalment va així.
3: Si no, no.
6: Això és una mica així, eh?
1: Sí.
2: O sigui, el que a mi em molesta és que hi hagi algú que t'ha d'obrir la porta.
1: Ja.
3: Guardaries la porta a terra.
2: I sobretot que tingui tant pes el carisma, en general. Quan, o sigui, ja m'està bé que en el món de la comunicació d'allò, el carisma o la comunicació... Com t'expresses, sigui el principal, però en el món de l'art... Bueno, hi hauria d'haver una mica més de sensibilitat, penso.
3: Està bé, això.
1: Sí.
3: Home, per això en Joel fa comunicació i no fa art.
6: Exacte. Jo és que sóc el que té, jo vinc del carisma.
1: Ell és el carisma.
6: A mi em treus el carisma i...
3: És un tronc.
2: Jo crec que en Joel és bastant artista, eh?
6: Ah, sí? Tot tu, calla.
2: Més del que ell voldria, crec.
6: No.
1: Escolta, sempre t'has dedicat a coses vinculades a la música o t'has mogut per altres terrenys, també?
2: M'he mogut per altres terrenys. Faig coses de tècnic de so. Jo, de fet, vaig estudiar disseny gràfic.
1: Ah, sí?
2: Sí. M'ha servit per diverses coses.
1: Has exercit o no, però?
2: En una època, sí. Vaig estar en alguns estudis.
1: Vaig fer el logo aquell del tio disparant-se al cap amb una maleta.
2: Logo. Vaig estar al bon preu, també, fent etiquetes.
3: Ah, mira
6: que bé.
2: Sí. He fet una mica de tot.
1: Molt bé. Guillem Remisa, un dia ens vam trobar al tren, te'n recordes o no?
2: Me'n recordo.
1: Vam baixar junts a Barcelona amb tren.
3: Ah, mira.
1: Sí.
2: I anaves cap a una entrevista.
1: Ah, sí? De què?
2: No sé, t'havien de fer una entrevista en alguna ràdio.
1: Ja.
3: Vau parlar durant tot el viatge?
1: Sí, vam xerrar.
2: Vam parlar bastant.
3: No va caure la conversa encara.
1: No em demanis exactament, però vam seure cara a cara i vam estar xerrant. Però no hem coincidit gaire més per aquí a Osona. Vull dir que...
2: No.
1: Perquè tu ets de l'Esquirol. Bueno, estàs vivint allà a l'Esquirol ara. Que...
2: Ara estic allà, sí.
1: Queda més lluny.
2: Sí. Bueno, tampoc estàs en un lloc molt... vull dir, també estàs en un lloc
3: no, prou ell, distant, ell, ell viu...
2: distant de la... Del...
1: Jo estic a Muntanyola.
3: Sí, viu al centre del món, saps? Sí.
1: Escolta, he estat mirant el teu Instagram i he vist que fa unes setmanes que vas anar a fer un concert a San Francisco en una trobada de catalans. Allò, hi vas anar expressament? Estaves allà? Te trobes uns catalans que et diuen anem a fer un concert?
2: M'ho vaig fer venir bé, perquè jo hi havia d'anar perquè hi viu el meu germà.
1: El teu germà viu a San Francisco.
3: Uita!
1: Sí. Sou una família ben curiosa, també.
3: Sí, el Remisa.
2: Què fas? Està allà i llavors hi havíem d'anar i ja hi havia anat algun altre cop. I vaig pensar, va, aquest cop aprofitaràs i també hi tocaràs. I, hòstia, va ser molt guai, em va agradar molt.
1: Molts de catalans?
2: Bueno, són pocs, eh?
1: Clar.
2: Allà de catalans, sí, sí, no ho sé.
1: Com aquí, més o menys.
2: 30, per dir alguna
3: cosa. 30, 30 catalans.
4: Jo crec una. Un parell.
1: A San Francisco,
2: eh? O sigui, no sé quants n'hi han, si els encés a buscar porta per porta, però a les trobades, bueno, no sé.
1: També he trobat en el teu Instagram, he trobat un vídeo que m'ha fet molta gràcia, que és bàsicament la contrapromoció. De fet, tu mateix ho dius a la descripció del vídeo, diu, un vídeo sense cap objectiu promocional, i llavors et dediques a filosofar, és aquest vídeo, mira.
7: Els humans construïm coses i amb ferros... Aconseguim arribar a la lletjor profunda, saps? No, la natura no hi arriba quasi mai a la lletjor profunda, però els humans ho fem molt ràpid. Hòstia, m'he fet tan dolent. Un dia s'hauria de parlar en calma del tema del que fem. Hi ha gent que, no sé si és que pilla l'aigua bruta, el cubell i la va servint.
1: Nets de penjar contingut a Instagram, t'agrada? Com ho vius, això de les xarxes?
2: M'agradaria saber-ne més.
1: Escolta, això estava molt bé, eh?
2: Sí?
3: Bueno, home.
2: Gràcies. Mira, en el seu moment...
3: Depèn de quin sigui l'objectiu del vídeo.
1: Ja. Sí, és veritat que com a vídeo promocional és just. És just.
2: Sí, no, jo no vaig guanyar gaires seguidors.
3: Ja. Però el de la lletjó està ben
1: pensat.
2: Però és veritat, això, eh? Avui estava tornant de Olot.
1: Sí.
2: Hòstia, uns paisatges, una cosa increïble. De cop et fots a dintre el túnel i ja, o sigui, tot el que toquem els humans
1: és que, bueno,
2: baixa de nivell,
3: túnel,
2: però a una velocitat.
1: Hi ha un tema del túnel de Barcons que s'hauria d'arreglar, que és que hi ha uns símbols triangulars que reflexen a la paret blanca, i a la paret blanca el llum combina d'una manera molt lletja que forma fa la bandera d'Espanya. Us ho prometo. Quan passeu per Bracons, fixeu-vos-hi, hi ha uns llums triangulars d'advertència, i llavors el reflex a la paret queden les franges vermella i groga com la bandera d'Espanya. Fa molt de mal efecte, sobretot entrant a Olot, que és una zona que dius, hòstia, aquí no m'hi trobaré... Doncs sí.
3: No.
1: Doncs sí, sí, sí. Què tens en ment ara mateix, Guillem? Què remenes?
2: He estat fent aquests concerts i ara faré una mica de peron per intentar gravar un disc nou.
1: Gravaràs disc nou?
2: És el que m'agradaria, sí. De
1: fet. Que es publicarà més o menys...
2: Bueno, l'any que ve.
1: 2027.
2: Sí.
1: 2027.
2: És el que m'agradaria.
1: Doncs, sí, escolta, n'estarem pendents.
3: I tant.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Mentrestant, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
1: La paraula d'avui és ratxillera. Ratxillera.
2: Ratxillera.
1: Ratxillera. Ah, ratxillera, expressió que s'utilitza sobretot a la Catalunya central per fer referència a la bona sort continuada, la ratxa.
3: Vam anar al bingo i vam tenir una bona ratxillera, eh? Ens vam fotre fora per guanyar masses premis.
1: Bé, ratxillera, conjunt de pèls llargs que guarneix el coll d'alguns animals.
10: Tinc una mica andalús que té un cavall. Li pinta les peulles amb els colors de la bandera d'Espanya i li fot trenes a la ratxillera.
1: O C, ratxillera, sinònim d'escletxa, obertura entre dues peces que no ajusten bé, que no tanquen.
11: Per la Covid, que no podíem estar amb altra gent. Jo anava al pis de la meva mare, li passava pernil dolç i formatge per la ratxillera de la porta.
1: A, B o C?
2: Hosti, vaig perdut, eh? Jo diria la C.
1: La C, eh? L'escletxa de la porta, la ratxillera de la porta. Correcte! Guillem Remisa, un plaer tenir-te assegut aquí a l'Escó de la Renaixença. No marxaràs, però, sense abans interpretar-nos una cançó amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gluck. M'ha fet un gluck com de... Laia Gluck, Arnau Tordera, Guillem Remisa interpreten Un forat al mig del pit.

0: cred că ești tu, eu cred că ești tu. Eu cred că ești tu. Eu cred că ești tu.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Pel que costa el programa, trobo que fa prou riure.
2: Abans de l'aparició dels ordinadors, la xinxeta era imprescindible en moltes oficines i sobretot empreses de transport i logística.
3: Clar. Sí, i per resoldre assassinats.
4: Sí, senyor. Ah. La policia en fa servir moltes.
3: Es veu molt a les pel·lícules, sí. Tenen un suro a la paret amb un mapa o així, sí. I claven allà on hi ha les víctimes.
4: Sí, senyor.
5: I fils vermells, sí, un fil vermell.
3: Sí, i fotos.
5: D'una xinxeta a l'altra, sí. I van posant el fil vermell, que, hòstia, sembla com una peça de macramé.
4: Sí.
5: Jo allà al passadís de casa ara n'hi estic fent una, la meva dona.
4: Fotos de la família, sí. I fils vermells.
5: Fils vermells i...
3: Preciós. A la teva oficina hi ha un mapa amb xinxetes on t'has actuat.
6: Però no hi ha fil vermell.
4: No.
2: Doncs aquesta imatge tan típica de les pel·lícules, d'això, les policíques i també les de la Segona Guerra Mundial,
6: també.
2: Doncs això és que és una escena ben real, no? Els centres d'operacions feien servir moltes xinxetes i fils per marcar els moviments de les tropes sobre el mapa.
4: Això a la guerra, eh? A la Primera Guerra Mundial i a la Segona Guerra Mundial.
2: I a la Segona Guerra Mundial, sí, sí. Se'n gastaven tantes, però tantes, que... Alguns fabricants van rebre contractes governamentals per produir-ne així en massa.
4: Mm-hmm. És que això no hi penses, quan vas a la guerra.
3: No.
4: Què ens farà falta?
2: Ningú cau en xinxetes? No,
3: és l'últim que penses.
4: Per això vam perdre la guerra. Aquí segur que vam perdre la guerra perquè
2: no
4: tenim xinxetes.
5: Xinxetes ni avions nazis.
2: Sí.
5: No,
2: tampoc.
4: També ajuden, perquè
6: els de la lleva de biberó portaven de tot menys xinxetes.
4: Il·lusió, portaven il·lusió.
6: Molta il·lusió. Ui, se'ls veia amb una cara d'il·lusió.
2: Doncs això, que sí, que sí. No tens coses de veritat, no guanyes guerres, per molta xinxeta que tinguis.
4: Ah, exacte. Anem a disseccionar la xinxeta, Joel, va.
6: Bueno, a veure, no tan ràpid, perquè hi ha molt poc a disseccionar, Peyu. La xinxeta és el súmum de la simplicitat.
4: No ens pots dir res de la xinxeta.
6: No, evidentment que sí, però m'hauré d'inventar bastantes coses. Si arribem a aquest pacte, ningú s'enfada?
3: No,
6: endavant. Pot inventar les coses?
4: Endavant.
6: No, ho dic perquè després no vull que queixes al CAC del lobby xinxetista. Oh, que el Joel havia dit això.
4: S'ha inventat una cosa.
6: Estem tots els xinxetistes molt ofesos. Ja ho dic ara, m'inventaré coses.
4: Perfecte.
6: Home,
4: inventa, no passa res.
6: Va.
4: Què et suggereix així d'entrada, la xinxeta?
6: A veure, jo si tanco els ulls, malament, perquè no podia llegir el guió, però si tanco els ulls en un altre pla d'existència i penso en xinxetes, que em ve al cap? La meva habitació de quan era adolescent.
4: Que maco.
6: Cada centímetre de paret havia estat tapat per algun pòster enganxat amb xinxetes i, clar, tenia les parets més foradades doncs, que una samarreta del Gerard Quintana.
4: Home, què hi teníeu? Quin pòster teníeu a l'habitació?
5: Bernd Schuster.
4: Bernd Schuster?
6: Bernd Schuster?
4: Mira, tu, Xuriguera, no fas cara que tinguessis pòsters.
3: Hi tenia Sant Genís.
2: Sant Genís.
6: Jo tenia una barreja de cultures molt interessant.
4: Despullat, entenc, despullat.
6: Despullat. Ah, ho dius en sèrio, no, que tenies en Sant Genís?

0: Sí.
1: No vull deixar ningú enrere, eh?
0: No.
1: Tothom ha agafat a la corda, eh? Sí. L'únic que tens són xinxetes. Arribes allà, milers i milers de xinxetes i res més. No te'n surts, Peyu, perquè ets un urbanita amb alerts i els cocos.
0: Sí.
1: No te'n surts, tu, en aquella puta illa deserta.
0: No.
1: Només amb una caixa de xinxetes. Llavors, intentes caçar animalons amb les xinxetes.
0: Val.
1: Dius, bueno, això al final és una cosa que punxa.
0: Sí.
1: Però no hi ha manera, perquè la part del cap,
0: sí,
1: diguem-ne, fa de parapent.
0: Sí.
1: La xinxeta no agafa velocitat perquè la part del cap...
2: Frena.
0: No és aerodinàmica.
1: Aquí veig que m'està seguint. Quan algú diu el que anava a dir, llavors que passen les setmanes i vas deprimint. Hòstia puta, merda, no estic menjant res.
0: No estic matant cap esquirol.
1: Els típics pensaments circulars, no? Aquesta vida no té sentit, no vull veure més el meu propi pipi. Els típics pensaments circulars que poden venir.
0: Entres en un bucle.
1: Entres en un bucle i no hi ha ningú per treure't del bucle. Hi ha psicòlegs, també, com elles. Llavors, un dia perds l'esperança. No et trobaran mai, aquesta vida no val la pena. No val la pena.
0: Val la pena.
1: Em rendeixo, et dius a tu mateix. Em rendeixo, Joel. Me'n vull anar d'aquest món.
0: Vull marxar.
1: I aquí és on entren les xinxetes. Són l'arma del suïcidi, Peyu.
0: Ai, no.
1: Ara t'ho diràs, ara t'ho diràs. Segurament que diràs que no et pots suïcidar amb xinxetes. No
0: pots, no pots suïcidar amb xinxetes.
1: Cal molta paciència, però si t'enclaves moltíssimes, al final et mors.
0: Sí,
1: no té més, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Si tu et claves moltes xinxetes,
0: estava pensant
1: al final
0: que
1: moriràs.
0: Potser sí.
3: Te les empasses.
0: Potser sí.
4: I no has pensat agafar les xinxetes, tirar-les al mig del camí o per les...
1: I tirar-t'hi
4: a sobre. No, que passin els animals i els caces.
0: Ah, mira.
1: Quin animal trepitjant les xinxetes morirà?
4: Però no saben, no?
0: Un gos t'ho farà. En canvi, el gat te l'esquiva.
1: Vale.
5: Utilitat com a joguina sexual.
0: No, eh?
1: Espera, no me'n dic això. Un moment, aquí hauríem de debatre ràpidament si el sadomasoquisme és sexe o malaltia.
0: Doncs no tenim temps per fer això ara, anem a un altre tema.
5: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
1: Aviam, tema arma de conflicte. Ja hem dit abans que com a projectil té el problema que no agafa velocitat perquè el cap fa de parapent,
0: la descartem.
1: De freno.
0: Com a arma la descartem.
1: La descartem. Llavors, com a projectil,
0: ja.
1: Però pot ser molt útil en un entorn de guerra psicològica.
0: Sí.
1: Vale? Per exemple, en un conflicte a la feina.
0: Sí.
1: Estàs a la feina, el típic gilipolles que cau malament, li vols fer la vida impossible, però sense enfrontar-t'hi directament perquè ets un covard. D'acord? Qui no s'hi ha trobat?
0: No, tothom.
1: Vale, llavors el Xuriguera, per exemple.
2: Tira'm.
1: Posem per cas. Què faria jo cada vegada que jo veig el Xuriguera que em cau fatal, veig que vol seure, pam, xinxeta.
2: En la cadira.
1: Per l'últim moment, quan ja està a punt de repenjar les natges, és pam, li deixa la xinxeta.
0: O quin problema tens?
1: Que veig que es treu la sabata al Xuriguera, pam, xinxeta la sabata. Hi hauria un moment que el Xuriguera diria, mira, plego, me'n vaig a RAC1, o a 2CAT, on sigui, però jo no vull seguir en aquest programa.
0: Tothom va a 2CAT.
1: Sí, perquè ara hi ha quartos.
0: Ah, bueno, tampoc m'han dit que tampoc gaires, eh?
1: Sí.
0: Normalet.
1: Ara que no sembli que em cau malament el Xuriguera.
0: No,
1: que t'estimo més que molta família meva, eh?
0: Vinga, una altra cosa.
5: Utilitat metafòrica.
0: A veure, aviam.
1: De bones a primeres no, potser no em sortiria cap
0: metàfora.
1: Però al final, pensant-hi molt, pensem, què significa la xinxeta? Què simbolitza? És la idea de fixar una cosa perquè no caigui, però de manera molt dèbil.
0: Sí.
1: Molt dèbil. No pots penjar una cosa que pesa molt amb xinxeta, no? Llavors, en aquest... Que, perdona?
3: Què?
0: Què?
1: Ah, sí.
3: No?
1: Llavors, en
3: aquesta...
1: S'ha colat un walkie-talkie dels Mossos d'Esquadra. Doncs en aquesta línia metafòrica podríem dir, per exemple, a l'atzar, eh?
0: Sí.
1: El matrimoni del Fel s'aguanta amb xinxetes.
0: Està bé.
1: Què voldria dir això?
0: Bona metal, que...
1: No ho sé, eh? Però que s'aguanta, però d'una manera dèbil.
3: Bueno, després amb un fil vermell, saps?
1: Quan ja has mort...
3: El cadàver.
1: El marques el cadàver del matrimoni del Fel.
0: S'entén.
1: Bravo! No era fàcil, eh? Oh.
5: Propaganda del segle XIX.
6: Condena, quina jubilació de merda. Tota la vida pagant i ara...
7: Hauries d'haver confiat aquests temes a la gestoria Florenci.
6: Ja m'ho vas dir.
7: Obvio, que m'ha quedat una pensió que em surten els calés per les orelles.
8: A gestoria Florenci treballem perquè el dia de demà sigui un paradís. I no només el de demà, el d'avui també.
9: Doble comptabilitat, emissió de factures falses, gestió de paradisos fiscals, creativitat documental...
10: A l'empresa tinc 20 treballadors i necessito estalviar en costos. A gestoria Florenci Em poden ajudar?
9: Oh, i tant! Els nostres contractes fantasmes són la solució que busca.
10: Jo he de blanquejar una mica de cèntims en efectiu que he cobrat per uns temes que ara no venen al cas. M'ajudaran a Gestoria Florenci?
9: Esclar que sí! Per alguna cosa som la gestoria de confiança de la família.
11: No ho diguis! A la Gestoria Florenci la confidencialitat dels nostres clients és el més important.
7: Els papers a Gestoria Florenci. Un servei fiable...

0: lagal.
1: No, no, no. I fes la pausa.
0: Ah,
1: i
0: legal.
1: Ara.
0: Sí.
2: Gestoria Florenci.
3: Patrocina històries per passejar el gos.
4: Aquest que veieu és el Xurro, que és un tèquel de 14 anys.
5: Això no és el jardí seu, això és parc públic, diguéssim, no?
6: Sí.
7: O la piscina municipal.
4: Sí, sí. Oh, mira, si no, quin tros de jardí.
8: Allà darrere hi ha un invernadero, no?
5: Sí que ho sembla, que hi ha una, sí, un hivernacle, diríem, en català. Sí.
4: Li hauríem de preguntar a la Carla, que és la seva responsable, que és de Sant Vicenç de Torelló.
5: Ah, mira.
4: Compte que és un d'aquells gossos que...
5: Què?
4: És un gos racista.
5: Ai, som.
9: És veritat.
5: Ja passa, això. Ja passa.
9: El Xurro és racista amb els gossos negres.
5: Ah.
9: Quan en veu un,
4: racista.
9: Es torna boig.
5: Es torna boig.
9: Sí,
7: em sembla fatal que sigui racista, però ens lliga amb la història.
5: Avui passegem el gos per Wilmington, Carolina del Nord, als Estats Units d'Amèrica. Som en novembre de 1898. Han passat 33 anys des de la fi de la Guerra de Successió Americana. A hores d'ara, ciutats com Wilmington han aconseguit una bona convivència entre la ciutadana blanca i la negra.
9: Sí, deixa'm dir-te una cosa, Peyu, és que bona convivència està entre cometes al guió.
5: Ah,
9: i això
5: sí.
9: La gent ho ha de saber.
5: Ja ho sé.
9: Fes-les amb les mans o alguna
5: cosa. Bueno, és que no m'agrada gens aquella gent que fan...
7: Bueno, no m'has pas de fer així d'aquesta manera,
5: no
7: per fer-ho normal.
5: No cal fer... Bueno, hi ha cosetes de la convivència que no acaben d'anar tan bé com haurien d'anar.
10: Collons de negres, el carrer n'està ben ple, eh? Mare que em va, te'ls trobes per tot arreu.
4: Bueno, mira, digue'ns-ho a nosaltres, eh? Els veïns de banda i banda...
5: Què dius?
4: Què? Negre.
9: Ah, no.
4: I ara... No.
9: No, no, no.
4: Els d'aquí davant...
5: Sí.
4: Han obert un bufet d'advocats.
5: Què dius?
4: Sí, sí. I negres.
7: Què tal,
4: negres?
7: Sí. Advocats negres, Peyu?
5: Sí, no.
7: Advocats negres, eh?
5: Sí que
7: no
5: sí.
7: No has vist mai, això, eh?
5: No.
7: Quina vergonya. No. On t'anirem a parar?
4: No ho sé,
9: però sort que la convivència era bona.
5: Era, bueno, era entre cometes.
9: Ja, però com que t'has oblidat...
5: Aviam, potser dir que hi ha bona convivència és excessiu, però comparat amb la situació que es viu, bueno, que es vivia fa 3 dècades, us prometo que ha millorat força. Abans la cosa era molt pitjor. A Wilmington demostren haver fet un pas endavant. Així que el panorama de Wilmington és d'aparent normalitat.
4: Ah.
5: Sapigueu que el 60% dels ciutadans de la ciutat són negres.
9: Majoria.
5: I tenen drets que anys enrere eren inimaginables. Compren terres, munten negocis, estudien.
9: Bueno.
4: Estudien,
5: eh? Sí.
4: Qui s'ha vist? Són negres, ben negres. Negres estudiant. És que de veritat...
5: Escolti, senyora.
4: No, a veure, és que és una cosa fora de lo normal.
5: No ho sé. Per exemple, a Wilmington hi ha un diari que està confeccionat i destinat a la població negra.
7: Ui.
5: Això era impensable temps enrere.
4: Home, és que... Ves que ho hauria de seguir sent, eh?
5: Escolti.
4: On s'has vist un diari? Un diari per negres.
9: Racista, aquesta dona racista.
10: A veure, jo, que sàpiguen llegir... Mira,
4: encara,
7: un pas.
4: Encara.
10: Dius, mira, no em puc pas emprenyar-me massa.
5: Sí.
10: Vull dir que no.
7: Al final, ara, que llegeixen. Per llegir quatre merdes, també, vull dir...
10: Però un diari? Sí. Un diari per ell?
4: No, mira, mentre ho facin a casa seva, per saps què te vull dir?
5: El diari escandalitza els ciutadans blancs poc tolerants, però hi ha coses que encara els semblen pitjor. La que més, que hi hagi negres a l'Ajuntament.
7: Això sí que no, eh?
4: No.
7: Vull dir, no, prou, eh? Per
9: aquí no passa
7: vostè. No, però un diari... Un diari, dius, mira... Jo què sé. Ara, que a mi em mani un negre? De què? De què, moreno?
4: Exacte.
7: De què, moreno?
9: Ei. Escolti, senyor.
7: No, a veure, on tenia... Aviam si el president dels Estats Units acabarà sent negre. Si siguem així.
5: És important tenir en compte que hi ha ciutadans blancs que no tenen cap problema amb aquesta situació i que hi estan encantats. N'hi ha que són tolerants. Són, de fet, els que voten al moviment de fusió, la coalició de blancs i negres que governa ara mateix. I estan d'enhorabona perquè fa res que han guanyat les eleccions. Però, com sempre, els intolerants no accepten el resultat de les votacions.
10: Home, és impossible que hagin guanyat aquests, home. És impossible. Blancs i negres, això és una tupinada.
5: No, ja han guanyat.
10: Blancs i negres.
7: Però sempre fan el mateix.
10: Que són uns escacs.
7: Sempre fan el mateix.
10: Són uns escacs, blancs i negres. Que són uns escacs.
7: Uns ajedrez, vol dir uns ajedrez.
5: Sí.
10: No, perquè abans he dit una cosa, he dit invernadero i m'ha retopat. Sí. Escacs, ja no ho sap ell.
5: Estan emprenyats i s'organitzen per protestar contra el govern. Ho fan en mítings racistes, on es diuen bestieses de l'alçada d'un campanar. A més dels mítings, la premsa també ajuda a crispar l'ambient. Els diaris convencionals omplen les pàgines amb proclames racistes i fake news.
7: fake news ho dius tu, eh, no, el narrador?
5: Bueno.
7: A mi, el que diu el meu diari de capçalera, allò va a missa, eh?
9: Yeah.
7: Woke, que ets un woke.
9: Ui, que t'ha dit woke, Peyu.
5: M'has dit woke?
9: Woke. Sí, a la cara, eh?
7: És el que diu el guió.
5: Sí, què vol dir? No saps pas què vol dir woke.
7: Que collons haig de saber, jo.
9: Ets de Wilmington? Sent de Wilmington no saps què vol dir woke, sent de Wilmington.
7: La tarruella de Montgrí soc.
5: Woke.
10: De la pel·lícula aquella, de la Guerra de les Galàxies.
7: Ah, de la Guerra de les Galàxies. Woke, més que Woke.
9: Woke Skywalker.
10: Aquest.
5: Sí, amb aquest panorama no n'hi ha prou, encara s'hi sumen els Camises Roges, un grup paramilitar que es dedica a atemorir els negres de Wilmington.
9: No.
5: Organitzen processons en què desfilen carregats d'armes. Són tètriques fins al punt que en Xurro s'ha cagat una mica quan les ha vist passar.
10: Xt, queixo, vine aquí, m'agrada on tenen. No tinguis por, qui sou racista. Vine amb nosaltres, hòstia.
5: Ara, mira que ja ho feu, això, els racistes, que aneu arreplegant tots els gossos per tot arreu. Bueno, ja veieu com estan... A mi sempre em fan patir aquestes llistes. Vull dir que n'hi ha un que dius, mira, el salvarem, però llavors quan venen eleccions municipals i comences a veure segons quins candidats...
9: Ui, espera't, eh?
4: Ja tinc ara la llista.
10: Hi haurà cada disgust.
5: És que,
10: els pobles, hi haurà cada disgust.
5: Ai. Bé, ja veieu com estan les coses a Wilmington, eh? Els supremacistes s'han proposat enviar a dida la bona convivència que hi havia fins ara.
9: Bona estava entre cometes, també, Peyu.
5: Sí, és veritat. O sigui que en una ciutat de majoria negra, els supremacistes blancs s'estan organitzant per expulsar els governants i prendre les llibertats als negres. El pitjor de tot és que els supremacistes més radicals s'estan conxorxant.
0: Potser també ho estaven fent. S'estaven conxorxant i concorxant.
5: Les què deu ser concorxant?
0: És una cosa, jo ho sé, i més val que no ho expliquem.
5: S'estan conxorxant per prendre el poder al partit mix que els governa. Els volen fer fora.
9: Què m'estàs dient?
5: Sí.
9: Partits racistes a les eleccions?
5: Sí.
9: Home, sort que estem al segle XIX, eh? Perquè si no, quin susto.
5: Ostres, tu.
9: No, és una ironia, eh?
5: No, ja.
9: Ara també n'hi ha, Peyu.
5: Ah, sí?
9: Sí, de partits racistes.
5: Cons en comptes, més o menys, tu.
9: Bueno, a les pròximes encara tindrem un ensurt. Ai, a les pròximes autonòmiques, eh?
5: No sé.
9: Bueno, no sé, a veure si... No sé.
5: Hi ha un detall que heu de recordar. Ja us hem dit que els supremacistes han perdut les últimes eleccions, així que en lloc de manar des del poder, el que volen és manar des de la força. Volen fer fora els actuals governants. Volen cometre un cop d'estat.
9: El 23F Yankee!
5: Sí, senyor.
9: Everybody to the floor! Pinyau, pinyau! Everybody to the floor.
5: És guapo, sí. Sona més bé que en castellà.
7: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Jo faria cançó de l'estiu, eh?
5: Everybody to the floor. Everybody to the floor. Pam, pam, pam, pam.
10: Sit down.
9: Ojo, eh?
5: No està mal, eh?
9: And the Tejeros. Antonio and the Tejeros. Però va, per favor.
5: Atenció, perquè avui us expliquem uns fets molt transcendents de la història dels Estats Units. El primer cop d'estat que hi va haver al país. Va ser el novembre de 1898. La ciutat més poblada de Califòrnia del Nord el van protagonitzar els supremacistes blancs. Una història important que, curiosament, s'ha intentat ocultar per part dels qui la van cometre.
9: Sí, Califòrnia del Nord i fins i tot Carolina del Nord, Peyu.
5: He dit Califòrnia? Perdó.
9: Ara és quan aquests d'ultradreta dirien no cal remoure el passat.
7: No cal remoure...
9: Si els que guanyen... Tu quan guanyes una guerra sempre dius no remoguis el passat.
7: No mirem enrere.
9: No aixequem les cunetes.
7: Tots germans i cap endavant.
9: Ale, tira milles, home.
5: No mirem enrere.
9: Home.
5: Si he dit Califòrnia o que he dit Carolina, què importa?
9: Què importa?
10: Estaves concorxant, home.
5: Ara.
9: Califòrnia del Nord.
7: Era Mèxic del Nord.
5: Bé, en fi. Sento fer spoilers, però el cop d'estat de Wilmington és l'únic que acabarà en victòria pels revoltats.
4: Jo ara us regalo un consell.
5: Què?
4: Si vols guanyar, vés amb els dolents.
5: Sempre.
4: Joder.
5: Sempre.
4: Asca.
5: Sempre.
9: Sí, sí.
5: Ara, qui són els dolents? Això és molt subjectiu, també. Depèn de cadascú. Situem-nos el 10 de novembre de 1898, el dia en què salta tot pels aires. Xurro. Vine aquí, prepara't, que això agafa intensitat.
9: Ai, madre.
5: Us en recordeu que fa poc que la coalició de blancs i negres s'ha imposat, oi?
9: Segurament ens en recordem tots, Peyu, perquè ho has dit 70 vegades.
5: Perdó. Bueno,
9: no, però està bé que repeteixis.
5: Context.
9: Cal no deixar ningú enrere.
5: Exacte. Els supremacistes han enviat una carta al diari de la comunitat negra exigint als negres acatar la DIP.
9: La DUI?
5: La DIP.
9: La DUI, deu
5: la DIP,
9: ser.
5: DIP.
9: No, la DUI.
5: La DIP.
9: Bueno...
5: Es diu DIP, és la Declaració d'Independència Blanca.
9: La DUI!
5: Blanca.
9: Bé, doncs el mateix.
5: D-I-B alta.
9: I també ho era de blanca.
5: Sí.
9: I negre.
5: Sí, va ser més negre que blanca.
7: Què vols dir?
5: Bueno, vull dir
9: metafòricament.
5: Metafòricament.
10: Entre cometes.
7: Fer metàfora del negre és racisme, també.
5: Sí, ja ho sé.
9: Ja. Bueno.
5: Perdó.
9: M'estàs fotent negre, Xuri.
5: Puc seguir?
6: Sisplau, sisplau.
5: Bé. Deia que es fa... Bueno, volen que facin la DIP, que és la Declaració d'Independència Blanca.
9: És com la DUI, però amb una B.
5: Sí, i dale.
6: Que no seria en anglès, això.
5: La llegim, sisplau?
6: Sí.
5: Vinga, la llegirà. Que feu vosaltres, que interpreteu els personatges supremacistes, sí, perquè a mi em costa llegir segons què.
10: La Constitució americana la van redactar els blancs. Un senyal inequívoc que només els blancs tenim el dret diví i històric de governar.
5: Molt bé.
6: Que els negres tingueu un diari és insultant. Exigim el tancament immediat de la publicació. Bueno, primer publiqueu això i després tanqueu el diari.
5: D'acord.
4: I a més, exigim que els líders polítics negres renunciïn al càrrec i abandonin immediatament la nostra ciutat.
9: Quina vergonya, quines barbaritats, eh?
5: Us prometem que totes les coses que hem explicat surten a la DIP. Que és com la DUI.
9: DUI. Uh-huh. Però és que si fos en anglès tampoc es diria DIP.
6: És el que anava a dir jo.
9: DIP. Seria Independence Declaration of the White. IDF.
6: Perquè blanc amb negre...
9: White.
5: Blanc amb negre, però blanc amb anglès.
6: Blanc amb anglès és...
9: White.
6: Blanc.
9: White.
5: El contingut de la declaració és ridícul i, a més, resulta ser una trampa. És un teatre que fan perquè sembli que volen negociar mínimament, però realment no tenen cap intenció de negociar res. Així, doncs, a primera hora del matí, els supremacistes inicien el cop d'estat. La manera és ben salvatge. Prenen les armes i surten al carrer.
9: Bé, és evident que això acabarà fatal.
5: Fatal.
9: Però com el rosari de l'aurora, eh?
5: Comencen incendiant les instal·lacions del diari de la comunitat negra.
9: Ja hi som, veus?
5: I això només és el principi. Un parell d'hores després es posen a disparar contra qualsevol persona negra que es troben pel carrer. També contra les cases on viuen i contra els negocis que regenten. Allò és una carnisseria.
6: Apa, aquí. Dels dies que em cau pitjor el meu personatge.
10: Ja en són dos. A veure si amb una mica de sort ens maten, eh?
5: Ja. Doncs costarà que us matin perquè aneu ben armats, eh? Com? Les elites blanques de Wilmington fa molts mesos que financen la compra d'armament pels supremacistes. I això fa que ara tinguin una metralladora de l'exèrcit. És tan grossa que el nostre gos xurro ha quedat, bueno, ben blanc, pobret. L'estan fent servir a tort i a dret. Quin desastre, tu. Estan matant a tothom.
9: Espera un moment, Peyu, però això que van amb una metralladora de l'exèrcit, vols dir no t'estàs... No li estàs fotent una mica més de pa que formatge?
5: No!
9: Vols dir que no?
5: No exagero, de veritat.
9: És molt fort.
5: Pot semblar que exagerem, però el cop d'estat de Wilmington és així, tal com l'expliquem. Hi ha desenes de ciutadans negres que els han assassinat al mig del carrer. Els han matat a sang freda, sense ni parlar.
6: Ah, no els hi han dit res?
5: Re.
6: Maleducats?
9: Sí.
5: Re.
6: Sobre maleducats.
5: Va passar una vegada davant del Club Capitol, que vaig aparcar la furgoneta un moment per descarregar el material,
9: tirotet.
5: I un guàrdia urbano de Barcelona estava allà al costat i el veia que anava escrivint. I va venir... Jo estava assegut dins del cotxe i me va posar la multa allà al parabrises. Vaig baixar el vidre immediatament i dic, què fas? Què fas?
9: Així, eh? Amb aquesta xuleria, eh?
5: No, li vaig dir, perdona, m'he equivocat. Però era per posar una mica més de pa que formatge. I em va dir que aquí no pots. Doncs digue-m'ho primer.
9: Digue-m'ho primer.
5: Li vaig dir, digue-m'ho primer, idiota.
4: Fem-ho persona.
5: Bueno, vaig pagar la multa.
9: Va parlar en català, almenys?
5: Sí, un català molt tancat. Semblava castellà, fixa't.
9: I ara que vas tenir sort, Peyu. Bastanta.
5: Bé, després de disparar a tort i a dret, els supremacistes revoltats van cap a l'Ajuntament, on obliguen a tothom, a tot el govern, a dimitir. Els encanonen a punta de pistola, de manera que aconsegueixen el seu propòsit.
10: Bueno, sempre és més fàcil que et fotin casa,
5: sí, si vas amb
10: punta
5: una pistola.
10: Sí. És difícil que et porti a la contrària.
5: Jo aquell dia, perquè amb el guàrdia urbana no en tenia
10: no
5: de pistola.
10: No.
5: Després d'allò, i un cop al poder, el nou govern colpista de Wilmington ordena l'expulsió de per vida dels polítics i els empresaris negres. Ara. De retruc, milers de ciutadans fugen de la ciutat per por de represàlies. L'episodi destrueix els drets que s'havien aconseguit fins llavors. Fa que el cens de la població negra passi de ser del 60% a pràcticament zero. El pitjor de tot és que els colpistes mai paguen pel que van fer. Ni pel cop d'estat, ni pels assassinats. Es ven tot com una revolta racial provocada pels negres i ningú ha de passar mai comptes amb la justícia per tot el que van fer. Per acabar-ho d'adobar, els colpistes es mantenen al poder durant 70 anys.
9: Bueno, ara en porten 50, eh?
5: Ah, sí. Bueno, de quin país parlem?
9: No, de Nàrnia.
5: Bé, tenim en Xurro, que no sabem si ha sobreviscut a aquest cop d'estat. Dependrà del que ens contesti qui,
4: la Teresa. La Teresa, que d'on vens, Teresa?
11: De Barcelona.
5: La Teresa de Barcelona. Teresa,
11: digue.
5: Quina proclama cridava el líder de la revolta supremacista el dia de les eleccions? A. Si veus un negre votant, canvia-li el sobre. Si veus un negre votant, canvia, lia a sobre. Bé, és un referèndum il·legal.
1: És un referèndum il·legal.
5: O sí, si veus un negre votant, mata'l.
9: Aquest no rima.
5: No, no rima res, no, no rima
9: no,
5: cap rima.
9: No té tempo.
4: Jo crec que el que no rima.
5: La C?
4: Sí.
5: Doncs en Xurro és... Piu!
9: Visca!
5: En Xurro ja torna a ser a Sant Vicenç de Torelló i ha tornat completament penedit de comportar-se com fins ara. Els atacs dels supremacistes l'han deixat molt tocat, tant que mai més l'han vist tornar a abordar els gossos negres.
8: Bravo.
5: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat fa uns minuts durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans y no escollint el camí fácil, sino el més just.
3: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
1: Repassem ara altres informacions en format breu, a Plan Alfonso.
4: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera.
4: El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Espanyol. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Justícia assegura que l'empresa s'ha compromès a fer els canvis necessaris per evitar que torni a passar.
1: L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual. La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona l'haurien pogut que provocar la pluja i les vibracions.
4: El fals sostre està fet de canyís i guix i amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, fins que no es pugui garantir la seguretat, l'estació continuarà tancada.
5: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
4: De moment, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig.
1: Esports, el Barça femení, campió vigent, ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor, un de Kerolín, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
4: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta la guanyà del Cadí La Seu, que ha superat l'Espart 1 i Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de Bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
4: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I un partit pendent també de la Lliga Masculina de Waterpolo, Mediterrani 15, Sabadell 17.
4: I a la Primera Divisió de Futbol, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i que haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina veu que tens? Avui què? Avui com estan els mocs? Com estan les retencions? Ara sentia l'Òscar que deies prepara l'operació sortida, la que necessites tu.
0: Necessitaria jo una operació sortida, un túnel del Cadí aquí, saps?
1: Tinc els oients que estan enviant remeis.
0: T'he de dir, la Lívia m'ha portat una cosa ara pels mocs.
1: Sí.
0: I estic respirant Vall d'Aran, eh?
1: Ah, sí?
0: I no sé què hi ha fotut aquí dins, però he fet flus-flus i estic respirant Vall d'Aran.
2: Observo.
0: Mare de Déu. Mare de Déu, mal de cap i tot, eh?
1: Mira, la Sílvia et recomana vaps amb eucaliptus o que t'agafis el deshumidificador de la criatura i te'l posis a la vora.
0: El tinc. En tinc un d'aquests de mascareta. M'ho he de posar.
1: Ai, sí. Allò que sembla Darth Vader, no?
0: Allò que sembla Darth Vader.
1: Doncs sí, doncs mira, si li voleu enviar consells i remeis a la Elisenda Carot per aquesta tos i aquests mocs, doncs seran benvinguts també al WhatsApp del programa, al 677 38 77 19.
0: Avui no parlem de mocs, tot i que un altre dia en parlarem. Avui parlem d'una altra cosa. De seguida us ho revelo, no us vull fer spoiler. Abans, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: Si avui és dimecres, vol dir que la solució es diu Estel Soler. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
1: Disposada a fer servei públic, com sempre.
0: Així m'agrada, així m'agrada.
2: Bravo.
1: Estel Soler. L'actitud.
0: L'actitud que sempre porta l'Estel Soler a sobre. Escolta'm, Estel, avui un tema que et toca de prop. Avui porto una solució, portem una solució que cada cop ens afecta a més persones. Avui volem saber tot sobre la reproducció assistida. Quan hem d'optar per una reproducció assistida? Què és exactament la reproducció assistida? En quins casos es fa servir? Quina diferència hi ha, per exemple, entre una inseminació artificial i una fecundació in vitro? Quina relació hi ha entre edat i fertilitat? I encara un pas més enllà, típic de la solució. Què senten les persones que passen per aquest tipus de tractaments? La solució a aquestes preguntes la tenen les nostres dues convidades. D'una banda, Marta Lafont, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: La Marta és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, és especialista en ginecologia i obstetrícia i especialistíssima en reproducció humana. Marta, digue'm un mite estès sobre la reproducció assistida, que sigui fals.
3: Doncs...
0: Com a bona científica està pensant, eh? Per no dir falsedat no, sobre
2: pensant,
0: la falsedat.
2: Està pensant només un, que
0: només
2: un,
0: exacte.
3: Doncs que realment es pot aconseguir embaràs a qualsevol edat.
0: Oh, boníssima aquesta. Boníssima aquesta. Perquè això és un altre debat que obriríem, no? De dir... Disculpeu, ja començo. Com si aturessis el rellotge, no? Fran.
2: Bafos de farigola el recomana el Jordi pel teu tos i pels teus pocs.
1: A mi em surt de preguntar-li així d'entrada, estirant aquest titular, a partir de quina edat ja baixem en picat l'estadística d'èxit?
3: Home, a partir dels 40 anys, els resultats, i sobretot a partir dels 42, sempre parlant amb òvuls propis. Una altra situació seria tècniques amb donació d'òvuls, però entenem que en principi és amb gametes de la parella. A partir dels 40 anys els resultats comencen a disminuir molt.
0: A partir dels 40 anys, és que això és superinteressant perquè moltes vegades ho hem explicat, no? De dir, ostres, sí, anem retardant l'edat de maternitat per un tema socioeconòmic, bàsicament, i la seguretat en les feines, però de vegades potser no som conscients que a partir dels 40 és una davallada bèstia, Marta.
3: Sí, molt.
0: Si algú ara ens està sentint, perdona, Estel, digues.
1: No, i que suposo que no obstant, les xifres ens indiquen que cada vegada el gruix de persones que et venen a veure s'acosten més als 40 que no als 30, entenc.
3: Absolutament. De fet, si mirem l'estadística d'Espanya, l'edat del primer fill està per sobre els 32 anys. Això és una edat molt avançada i des del punt de vista de fisiologia ovàric, el moment de màxima fertilitat de la dona són els 25 anys.
0: 25, eh?
3: I a partir dels 35 la fertilitat comença a minvar una miqueta, que moltes vegades és quan totes, perquè estudiem, perquè ens situem al món laboral, perquè tens parella o no la tens. Clar, plantejar-te un embaràs avui dia als 25 anys, jo crec que poquíssimes dones poden o s'ho volen plantejar. Mm.
0: Que aquesta és una altra. Si algú ens està sentint i diu, no, jo tinc molt clar que vull ser mare, però vull congelar òvuls, per tant, pel que estàs dient, és els 25 edat ideal.
3: Home, jo diria, potser els 25 no tant, però jo sí que als 30 m'ho plantejaria. El que no apuraria és fins als 35, perquè el que estem veient moltes vegades a les nostres consultes és que a partir dels 35 les dones s'ho comencen a plantejar i venen a congelar els 36, els 37, els 38.
0: Ostres.
3: Anem tard. Mm. Anem tard. O sigui, realment, a partir dels 30, si no tens una previsió o de què tens parella o de què buscaràs embaràs en un parell d'anys o així, el meu consell seria que t'ho plantegis. El que també és veritat és que al final és tot com un tema de societat. El que s'hauria de potenciar no és congelar òvuls o fer una vitrificació. El que s'hauria de facilitar és que fos molt més fàcil, no?
0: Que tinguéssim contractes estables als 25, ah, sí, no? Sí. Que no ens fessin fora perquè sí, que a la vitrificació de la feina humana...
3: Clar, jo sempre explico que la vitrificació és veritat que ens dona una probabilitat molt alta d'embaràs en el futur.
0: Perdoneu, vitrificació, congelació d'òvuls, eh?
3: Perdona, vitrificació, congelació d'òvuls. La vitrificació és la tècnica de laboratori que ens permet congelar els òvuls, no? És veritat que té uns resultats molt bons, però no hi ha cap tècnica que sigui un 100% segur d'embaràs. I ens trobem de vegades amb dones que després fan el procés amb aquells òvuls congelats convençudes de que aconseguiran embaràs
0: i no
3: edats més tardanes, i llavors és una frustració pressió molt gran.
1: És que és una mica...
3: hem de ser conscients.
1: Estel, t'apel·lo a tu, perquè és una mica com allò d'anar posant pagats el que no resolem, no? Que és una vida que pugui ser conciliadora amb la maternitat, no?, per part de les dones.
4: Sí, jo tinc la sensació que el capitalisme continua funcionant pel que fa a les dones com fa 30 anys o 40 o 50, és a dir, ens continuen empenyent a que tinguem criatures. No obstant, el sistema està absolutament esfondrat i, per tant, gairebé que et diria que ara mateix és un privilegi poder-ne tenir, no? Perquè si hem de destinar gran part del nostre precari sou a pagar un lloguer, si moltes de les persones que dones que ara tenen 35 anys encara algunes viuen amb els pares per necessitat, com ens hem de plantejar tenir una família? Si ens poden fer fora o desnonar en qualsevol moment? Si demà passat ens poden fer fora la feina? Aleshores, per mi el sistema continua dient, sí, tingueu criatures, ja us espavilareu
1: vosaltres.
4: A conciliar, a criar, el privilegi econòmic que suposa ara mateix tot això, no?
1: És un dels factors pels quals crec que heu sentat un marc extraordinari, Marta i Estel, pels quals ens trobem moltes mares a partir de 40, no? I el que era abans una anomalia, jo, per exemple, a les meves classes postpart, doncs no era una anomalia que jo tingués 42 anys amb una criatura de mesos. La Marta, us deia, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, experta en reproducció assistida, però com sempre volem posar la puteta a la part aquesta psicològica, no? Com se senten les persones que han de fer servir aquest tipus de tractaments. I per això hem convidat a la solució a la Gina Uller. Gina, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: La Gina és embriòloga i a més és psicòloga i és autora del llibre Quiero ser mamá. Quin és el sentiment més comú en una persona, sovint dones, quan s'adona que ha de recórrer a la reproducció assistida, Gina?
5: El sentiment més comú, usual, potser és frustració. Havien imaginat aconseguir el seu embaràs d'una manera molt diferent, no? Des de que eren petites o mirant cinema, sèries, no? Com que seria un moment màgic, un moment bonic, un moment íntim, i de sobte ja no és tan íntim ni és tan bonic. I llavors, bueno, surt allà un sentiment general de frustració.
1: T'anava a dir, Gina, si això li passa a la gent que concep naturalment, que com que tothom diu que sempre és a la primera, ara, la gent que no és a la primera diu, ostres, soc defectuós, defectuosa, no? Imagina't haver d'arribar a aquest punt, no?
5: Els raros són els que s'embarassen a la primera.
1: Mira, titular, els raros són els que s'embarassen a la primera. Jo no ho sé, els tinc tots al voltant, tu, que a la primera la cosa els hi ha sortit bé. Com sempre, línies obertes, Fran.
2: Doncs sí, el 93207474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o si no voleu parlar, perquè sou a la feina i teniu o al costat que no voleu que se n'assabenti, doncs escriviu al WhatsApp del programa, com ja esteu fent molts de vosaltres, al 677-38-77-19. Avui ens podeu plantejar preguntes, dubtes, consultes que tingueu, tant a la Marta Lafont com a la Gina Uller, sobre la reproducció assistida. Per cert, per dimensional, que abans deia la Marta Lafont, de la mitjana d'edat de 32,6 a l'estat espanyol, simplement dic que si fem una retrospectiva en els anys, el 2010 era de 29,8, en el 2000 pràcticament era la mateixa, però és que als anys 90 era de 26,8 i al 1980 l'edat mitjana per tenir la primera criatura era de 25 anys.
1: Uau, un moment, una cosa, eh? Dels 90 fins avui, 10 anys de diferència, exactes.
5: Home. Sí.
1: Mare meva.
2: Doncs, mira, en aquest sentit, la Maria José diu que va ser mare per primera vegada als 36, ha tingut 3 criatures i als cursos prepart estava escandalitzada perquè jo era de les joves.
1: Exacte, exacte. Estel, de seguida també et faré servir com a testimoni, perquè tu tens dues criatures, si vols explicar-ho tu.
4: Sí, tinc dues criatures. És curiós perquè, a veure, us vaig a fer una mica l'explicació en forma de jeroglífic. Jo he estat embarassada 3 vegades, he tingut 4 cors bategant a dins i ara tinc 2 criatures.
1: Uau.
4: Això dit d'una altra manera vol dir que he acabat parint 2 criatures, que he tingut 2 avortaments i que, per tant, vaig estar embarassada. He estat embarassada 3 vegades perquè el meu primer fill és fruit d'una fecundació in vitro a causa de la meva endometriosi. En aquell moment em van implantar 2 embrions, només em va sobreviure un, per tant, aquí va haver un primer avortament. Després vaig tenir un embaràs natural que semblava com impossible pels metges, el vaig perdre, i quan jo ja havia tancat la paradeta, també una història molt clàssica, però vull matisar coses després sobre la pressió que tenen les dones amb això, del típic quan et relaxis el tindràs.
1: No pronuncia
4: mai aquesta frase, gràcies.
5: Es relaxa, embarasses, veu.
4: Exacte. Aleshores em vaig quedar embarassada de la meva actual segona filla. I la vaig tenir.
0: Ah, interessantíssim. Ha parlat l'Estel també de... Diu, em van implantar... Bueno, et van transferir...
1: Sí. Sí, jo ja he oblidat els noms tècnics perquè fa 10 anys d'això.
0: Tu transfereixes. Si s'implanta o no, això ja és cosa del blastòcit.
1: Exacte.
0: No, qüestió. Ara, això no es fa, Marta, per exemple? No es transfereix dos blastòcits,
3: no. En aquests moments, el que anem, afortunadament, amb els anys, el que ha anat millorant molt són les tècniques del laboratori. Llavors, avui dia ens permet seleccionar molt bé l'embrió. Clar, si pensem, les primeres FIP es transferien 3 embrions, que això és una bestiesa.
0: Que agafi el que agafi, no?
3: Fa 40 anys.
1: Clar,
3: que ja en aquell moment hi havia trigèmins, després van passar transfers de 2. Jo, que ara fa 23 anys que em dedico a repro, jo encara havia fet transfers de 2, bastantes transfers, però clar, una bessonada continua sent una gestació de risc.
1: De risc.
3: Clar, i el nostre objectiu sempre és tenir mare i nadó sa, i en aquests moments fem el que es diu la transfer selectiva d'un embrió.
1: Digues. No, que realment entenc que ara també abordarem tota la part psicològica, perquè jo en aquell moment només em van quedar 2. La meva, o sigui, l'estimulació ovàrica, jo venia de ser operada d'endometriosi, per tant, suposo que tot allò estava bastant remenat per dins el meu aparell reproductor, i vaig fer molt pocs òvuls, 2, de fet, i van decidir posar els 2 embrions resultats.
0: I els 2 van fecundar? I els 2 van passar embrió?
1: Sí.
0: Bona nena,
1: però després ja em van dir un és de pitjor qualitat directament que l'altre. Però jo recordo que, a més, em van telefonar i és demà diumenge has de ser aquí. Mm. O sigui, això caurà entre divendres, hauràs de venir per, com es diu, com ni deia, per fer la transferència entre divendres i diumenge. Aleshores, parlem també, jo com a dona treballadora, dissabte dirigia un festival. I dic, mare de Déu, no, tu no has explicat a la feina, perquè quin altre gran tabú, les dones, que se'ns continua arraconant laboralment perquè ens volem embarassar, per tant moltes vegades tu dus en secret aquest moment perquè no saps si anirà bé, etc, per totes les pors fundades que tenim, i per tant per mi era què faig si em fan venir dissabte. Bé, finalment em va ser un diumenge i allà mateix em van dir, considerem que t'anem de posar 2 perquè no sabem com anirà el que no està bé, n'hi ha un que està més madur, és de més qualitat, però considerem els 2. Jo em vaig mirar en la meva parella d'aquell moment i vaig dir, ostres, i em van dir, què prefereixes, bessons o res?
0: Ui.
1: Òbviament, tu en aquell moment dius, vinga, som-hi, els 2, no? Però va ser...
0: He d'obrir una portella perquè, clar, un altre dia podríem debatre, evidentment, la reproducció assistida, hi ha bones praxis, hi ha males praxis, també hi ha molt estès, no?, la mala praxis, la que ens arriba, no?, de moltes persones. Hi ha gent que ho fa molt bé, com la Marta Lafoni, per això l'hem portat a ella, no, i no un altre. Seria un altre debat, no?, a tenir respecte al negoci. Avui ens centrarem en la ciència i jo voldria recular, no?, perquè hem parlat d'implantar, de transferir, d'estimulació ovàrica, de blastòcits. Anem a l'inici, si us sembla, i comencem al principi, va. Primer de tot, Marta, quan hem de recórrer a la reproducció assistida? És a dir, quin és el circuit que hem de fer? Anem al nostre ginecòleg, amb 35 anys?
3: En principi, el que hem de tenir clar, jo crec que és en quin moment de consultar. El que està clar és que sempre hem de buscar embaràs de manera natural, òbviament, vull dir, no ens hem d'angoixar si en 2 o 3 mesos no ens embarassem, perquè de vegades hi ha parelles que s'angoixen molt, no? Hi ha una probabilitat cada mes de qualsevol parella sense que hi hagi un problema de fertilitat. I el que sí que és superimportant és l'edat de la dona. Llavors, per definició, nosaltres considerem esterilitat quan es porta un any buscant embaràs sense èxit, vale? Això seria una mica en la població general, però és veritat que hi ha un subgrup de pacients que seria potser a partir dels 38 anys de la dona, en què recomanem consultar abans, i si tu portes 6 mesos d'una búsqueda en què més o menys has anat controlant el període ovulatori, tens cicles regulars i així, i no ha arribat l'embaràs, potser valdria la pena començar a fer alguns estudis, fer analítica hormonal, fer un seminograma i veure una mica on som. Òbviament, hi ha pacients que consulten abans, si tu tens problemes d'ovulació i tens una regla cada 3 mesos, és difícil que t'embaracis, o de vegades hi ha parelles masculines que ja saben que han tingut antecedent d'alguna patologia testicular, que no? Sempre pots mirar a veure el seminograma com està. Jo et diria, lo estàndard a partir d'un any de relacions regulars i segons l'edat de la dona, abans a partir dels 6 mesos.
0: Ha quedat claríssima l'explicació de la Marta, és d'una cosa molt interessant. Demanem analítica i seminograma. Això també ha canviat en els últims anys, perquè, pel que jo sé, a molts llocs només ens observaven a les dones i els senyors no els tenien en compte en cas de ser parelles heterosexuals.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, sí. Home,
4: és que això és germa, no?, de l'Orca. O sigui, la culpa dels nombrassos històricament ha estat nostra, les tarades érem nosaltres.
0: Però no que no es fa tot arreu, no? I Marta, tinc entès que tu, per exemple, sí que ho fas, eh?
3: No, jo et diria que avui dia sí que ja s'estudien els dos membres de la parella en paral·lel, perquè és que no, el que no té cap sentit és que comencis a fer un munt de proves i no tinguis ni un seminograma bàsic, que és la primera prova per veure la qualitat del semen. És que això no tindria cap sentit. I a més, quan tu revises una mica causes de fertilitat, estem parlant sempre de parelles heteros, eh? No, sí. hi ha un altre perfil després que ja en parlarem, però el que està clar és que una tercera part trobem un factor femení, una tercera part un factor masculí i una tercera part un factor mixta, i després hi hauria com un 10% d'esterilitat d'origen desconegut.
0: Què vol dir mixta?
3: Que és mixta, que hi ha factors per les dues bandes, per això et dic que no té cap...
4: compatibilitat genètica, no? Podria ser.
3: Bueno, o que de vegades et trobes pues, una mica de baixa reserva ovàrica i que el seminograma, també la qualitat seminal també és baixa. Llavors, dius, el fet de diagnosticar a un dels dos membres de la parella una patologia no vol dir que l'altre
0: estigui exempt, no?
3: Això mateix.
5: Aleshores, és cert que als homes de vegades els hi costa molt entrar a dir-los, escoltem, de fer un seminograma, se senten a vegades inclús atacats.
4: Claro.
5: Acostuma
4: el toro fecundador no se li pot dir que no és...
5: Acostuma a ser la dona qui truca, qui busca les consultes, qui porta una miqueta la bandera en això. Hi ha de tot, evidentment. Però sí que és cert que potser a nivell mèdic s'havia demanat poca implicació a les proves masculines, això ara ja s'ha corregit, però sí que és cert que socialment els homes es veuen més atacats amb un seminograma que no, per exemple, una dona amb una reserva ovàrica. No? Sí. Jo si tinc una reserva ovàrica baixa, ningú qüestionarà la meva feminitat. Però molts homes senten que si el seu seminograma és baix, senten la seva masculinitat atacada. No?
0: És el mateix perfil de... L'he deixat embarassada la primera, he fet Diana, que dius això no va així, i científicament no té cap mena d'explicació això que acabes de dir, però són els mateixos. Sí. Marta, volies afegir alguna cosa?
3: No, ja.
0: D'acord. Ja sabem quan hem de recórrer a la reproducció assistida. Qui ens ha de derivar? Perquè depèn de l'edat que tenim, podem anar pel sistema públic.
3: Sí, aviam, jo treballo un centre privat, però sí que sé una miqueta com funciona. El tema públic, el primer que has de consultar és a través del CAP, i llavors és el ginecòleg del CAP qui et fa la derivació pels centres, que en aquests moments a Catalunya hi ha tres centres de referència que estan a Barcelona, que són Vall d'Hebron, Clínic i Sant Pau. Vale? I sí que és veritat que hi ha uns criteris establerts.
0: D'edat, bàsicament,
3: Sí.
0: Entre els 38 i els 40 depèn del tractament. Em sembla que és 38 fins a inseminació artificial i 40
3: és
0: la
3: cifra. La in vitro l'han allargat una miqueta perquè era fins a que feies 40, o sigui, fins als 39 i 11 mesos, i ara ho han allargat un any més, fins als 40 i 11 mesos.
0: D'acord. Aleshores, reproducció assistida. Ara ja hi som, ha passat un any, i diem, ostres, he d'anar a un centre de reproducció assistida. Emocionalment, Gina, això com ho encaixen les persones que s'hi han de trobar?
5: Depèn molt, també ha canviat molt amb els últims anys, no? L'Estat deia fa 10 anys potser hi havia moltíssim tabú i ara potser només n'hi ha molt. És un matís important, no? Depèn una miqueta del que sàpiguen, quins contextos han tingut al seu voltant, de si han tingut antecedents d'avortaments o temes de diagnòstics com, doncs mira, és que tens tendència a no ovular o endometriosis. En qualsevol cas, és un moment, com dèiem, complicat, perquè passa a ser una cosa que ja no és íntima, que ja necessites, no, un acompanyament que normalment és mèdic, ens costa, no, la part aquesta potser més carinyosa, més emocional en un tema tan vivencial com és la part reproductiva. I també ho se solen viure bastant diferent homes i dones.
0: D'acord.
5: Tot i que inclús a consulta, no? Et trobes, home, és que ella em diu això, o ella ho viu de tal manera, i sembla que ho haguem de viure igual, hem d'assumir que homes i dones tot sovint vivim les coses diferents. I això és un dels desajustos que de vegades em puc trobar a consulta quan les parelles estan transitant el propi moment de la fecundació in vitro, la beta espera o inclús l'embaràs.
0: Ara anirem a la beta espera, que això és el final, eh? Sí. Ja s'ha fet una transfer. Estela, per d'un desgast econòmic bèstia, que ja ho has dit a l'inici, l'inici, no? El que recordes més desgastant, què pot ser? La incertesa del no saber?
1: Clar, jo faig aquest incís que, evidentment, fa 10 anys i, com diem, sortosament algunes coses han avançat, i penso que també està bé explicar aquesta part de negoci o posar en valor que hi ha clíniques professionals que es distingeixen de les altres. Per tant, està bé dir que n'hi ha algunes que no ho fan bé o que durant un temps, almenys durant uns anys, no ho han fet prou bé, no? Jo vaig sentir-me entrar en un món mercantilista. Al meu cas, i amb molt poc acompanyament psicològic, zero, de fet, no?
5: Nul.
1: Poquíssim,
5: normalment
1: poquíssim.
5: Normalment és nul.
1: Aleshores, no sé ara si hem avançat en aquest tema.
0: Hem avançat.
1: Per mi va ser molt dur, primer, assumir que socialment l'imaginari col·lectiu ens ha dit a les dones que hem vingut a aquest món a tenir fills. Sí? Això és així. Aleshores, d'entrada, jo em vaig sentir molt tarada. No perquè jo volgués, sinó perquè, reconeguem-ho, el món ens ha dit que això és una tasca que tenim com a dones, no? D'entrada, aleshores, jo primer entomo una endometriosi que jo me n'assabento gràcies a fer-me les proves quan ja no ens estàvem quedant embarassats amb la meva parella. És a dir, jo detecto la malaltia perquè em vaig a fer proves de fertilitat. Una malaltia de la qual no se n'havia sentit a parlar pràcticament, no? Arran d'allò a mi em diuen t'han de treure una trompa. I en un moment, en una clínica d'aquestes, és si ja traiem una trompa, et buidarem tota, per tant, o te'n vas a FIP o no tindràs fills mai més, no? Llavors, jo em vaig sentir, vaig sortir de la clínica i vaig posar-me a plorar sola en un bar, no? Jo penso que hem millorat en aquest sentit, però per mi el pitjor de tot és sentir-te en aquell moment sola, no teníem qui compartir-ho perquè abans no en parlàvem tant, i una manca d'acompanyament emocional pel que fa al sistema mèdic, no?
5: De fet, en el sistema mèdic, una de les coses que estem canviant ara, que crec que ajuda, és en què, curiosament, som la primera generació, des de que existeix el ser humà, que en sabem més d'anticoncepció que de fertilitat. Mm. Llavors, quan busquem a l'embaràs, ens sona xino endometriosis, finestra fèrtil, percentatge de formes normals en un seminograma, etc. Llavors, què menys que també tenir els coneixements de fertilitat totalment, per així apoderar-nos i inclús fer analítiques abans de buscar l'embaràs. No passa res, no? Jo sempre poso, per exemple, el meu cas. Jo sapiguent, siguem professional del camp, i als 30 anys ja em vaig fer analítiques. Ja vaig veure la meva reserva ovàrica, no teníem plantejat el projecte d'embaràs en els següents anys, i vaig congelar. Això crec que pot ser una tònica que es dongui els propers anys, perquè fem difusió, expliquem, i quan s'hagi de donar un diagnòstic a una persona, com és el cas que vas passar, no li soni tant estic tarada, què em passa, tal, sinó, ostres, doncs tinc això, i en aquestes solucions, i en aquestes taxes, i aquest serà el meu camí.
0: Totalment. Sí, perquè si no passa, que com moltes persones, i parlo en primera persona, ens plantem als 40, i ens donen una resposta, una professional com la Marta, i dius, ostres, quina sorpresa, com que als 40 ha baixat la cosa, i perquè no ho vaig saber, i com és que no ho sabia, no, això? En fi, ja hi som, a la consulta. Quines tècniques de reproducció assistida tenim actualment, Marta?
3: Doncs, a veure, realment depèn moltíssim. Jo el que penso sempre, que és perquè moltes vegades hi ha pacients que et diuen vinc a fer-me una inseminació o vinc a fer-me una in vitro, és que no funciona així, o sigui, el que has de fer és veritat, no és com anar al súper i jo vull fer-me això. El que hem de fer és fer un estudi exhaustiu de la pacient o de la parella, si són els dos membres de la parella, veure realment on som i a partir d'aquí decidim. Tenim des de tractaments super senzills que avui dia els utilitzem poc perquè no és habitualment el perfil de pacients que ens consulten, però bueno, una pacient jove que tingui un problema de no ovulació o que tingui problemes d'ovulació, doncs tu li pots donar un tractament que de vegades poden ser pastilles fins i tot, o si no, amb gonadotrofines, que són hormones punxades, però fer una inducció de l'ovulació i llavors el que es diu coit dirigit o relacions programades i dir-li tal dia ovularàs i mantens relacions.
0: Ah, aquest, tan senzill com això, aquesta és una, d'acord.
3: Clar, però aquest, per exemple, seria per un perfil de pacient jove i que té un problema d'ovulació, vale? Que no acostuma a ser el perfil de pacients que ens consulten, que pel que parlàvem, que moltes vegades són de més edat. Una altra tècnica que seria molt diferent és la inseminació artificial, vale? Que la inseminació artificial ens la podem plantejar conjugal, en parella o en banc de semen. Tenim també parelles de noies o dones que decideixen la maternitat en solitari, i llavors farem en què consisteix la inseminació? Doncs la inseminació pot ser que tu aprofitis el cicle natural de la dona donant apenes medicació, o pot ser que ajudis una mica a la seva ovulació amb aquestes injeccions que comentàvem, vale? I llavors, el dia que està ovulant, que això ho controles amb ecografia, el dia que està ovulant, fas una preparació del semen a nivell del laboratori, seleccionaràs els millors espermatozous i a la consulta, amb una canuleta per via vaginal, dipositaràs aquesta mostra de semen al fons de l'úter.
1: D'acord.
3: Vale? Aquesta tècnica és una tècnica que no té una taxa d'èxit molt alta, no, però que no, és molt poc, molt poc invasiva, no requereix anestèsia...
1: Més econòmica, no té, també, no?
3: També.
1: Més taxa d'èxit té, Marta?
3: Mira, en parella estaríem parlant d'entre un 15 a un 20% per cicle, clar, per intent. Si passem a banc de semen, que de vegades poden ser dones més joves que no tenen cap problema de fertilitat, senzillament és no tenir una parella masculina, pots arribar a un 30%.
1: 30%. A mi en el seu moment...
6: No, perdoneu, el matiso, la Marta ho ha dit molt bé, eh? No perquè el semen sigui millor el del banc, eh? Sinó perquè la pacient que acudeix a un banc de semen normalment és per un altre motiu i per això puja la mitjana, que quedi
3: home,
6: clar, eh?
3: De, i de vegades per amb dues coses pot ser també, eh? O sigui, moltes vegades perquè la pacient és més jove, però també perquè tu, quan fas una inseminació en parella, pot ser que aquell semen, la mobilitat, sigui una mica justeta, llavors el que fas és preparar la mostra al laboratori i seleccionar els millors espermatozous.
1: D'acord.
3: Clar, per definició, sempre la qualitat del banc de semen serà una miqueta millor.
1: D'acord, per tant, també veritat.
3: Sí.
1: I tenim la tercera opció, que és la fecundació in vitro.
3: La fecundació in vitro, sí.
1: Que és?
3: Llavors, la fecundació in vitro, nosaltres cada mes, totes les dones, no?, disposem d'un pool, d'un número de fol·licles, d'òvuls, que poden madurar de manera espontània, de manera natural, només en madurarà un, vale? Però sabem, depenent una mica de la reserva ovàrica, però podem tenir 8, 10, 12 òvuls. Llavors, nosaltres el que fem en fecundació in vitro és aprofitar tots aquests òvuls que estan com a punt per ser madurs, vale? Amb tractament hormonal aconseguim que ens madurin tots alhora,
1: d'acord,
3: que de manera natural només en tindríem un, i al final, clar, és un tema estadístic, si tu tens més òvuls, això pot suposar més embrions i a la llarga més tassa de gestació.
1: I quan estan tots madurs, hi ha una intervenció que s'extreuen tots aquests
3: òvuls? Sí, això mateix. Quan estan tots madurs, fem la punció ovàrica, que això es fa a quiròfan amb una sedació, i aquell mateix dia demanem una mostra de semen de la parella per fecundar.
1: D'acord, i els poseu tots a veure si fecunden.
3: Clar, sí, s'intenta tenir el màxim nombre d'embrions. Avui dia fem un cultiu embrionari fins a un estadi que es diu blastocist, vale? El blastocist és un embrió molt evolucionat, que té més de 100 cèl·lules, s'hi arriba entre 5 i 6 dies de cultiu, i llavors el nostre objectiu és tenir el màxim nombre de blastos.
1: Perquè tothom ens entengui. Per exemple, si surten 8 òvuls, els posem allà...
3: Intentem que fecundin.
1: Intentem que fecundin.
3: La tassa de fecundació acostuma a ser un 70, un 80% dels òvuls inicials, vale? Si de 8 tindríem 6 embrions.
1: D'acord.
3: I quan fem el cultiu, el número de blastos és molt variable perquè depèn molt del que parlàvem, de la qualitat dels gamets, però podríem considerar que un 50% arriben al final del cultiu.
1: Ara ja hem fet una espècie de retrat de totes les tècniques de reproducció assistida que tenim avui en dia, no? I la Marta ens ha parlat de puncions, de sedacions, d'entrar a quiròfan. Gina, ara vaig amb tu i de seguida m'expliques com acompanyar un pacient, no?, que s'està trobant aquests diferents estadis. El 677-38-77-19 i el 93-201-7474. Preguntes que tingueu per la Marta o bé per la Gina.
2: Mira, preguntes i històries que comparteixen els oients amb nosaltres, com per exemple la Laia, que diu: el 2004 em van implantar 3 embrions, va agafar
1: transferir.
2: Un. Doncs mira, transferir 3 embrions, va agafar un, el meu primer fill.
1: Oi.
2: I el 2007 també em van transferir 3 i van agafar 2, les meves 2 bessones. Diu: gràcies a la ciència he pogut ser mare. Hi ha moltes preguntes.
1: T'aturo un moment,
2: sí,
1: perquè és que ara has dit una frase: gràcies a la ciència vaig poder ser mare, no? Gina, de vegades segurament vindrà molta gent a consulta a dir com que he fet trampa, no? Gràcies a la ciència he pogut ser mare, i això et faig una reflexió jo personal. Penso, si no fos per la ciència, qui estaria aquí de nosaltres? Hauríem mort d'una cosa o d'una altra, no?
2: Clar.
1: No sé, la gent et ve amb aquest argument a consulta?
5: Sí, hi ha de tot. Des de em fa por la ciència a gràcies a la ciència, no? I en aquest ventall pues, també de vegades pues, prejudicis o situacions pròpies. I agafant tot això, no? També el control de les expectatives, no? De com enfoco tot això? Pues, treballant les expectatives. És molt diferent la taxa d'èxit de búsqueda natural, que estaríem en un màxim, el ser humà, d'un 25-30% en un cicle, amb un bon semen, ovulant... disculpeu, a una inseminació, a una fecundació in vitro. Si bé és cert que gràcies a la ciència, a dia d'avui, la ciència ha superat de molt el percentatge d'èxit que tindríem de natural. És a dir, agafem una parella de 25 anys, supersans, tinguent relacions, tenen una taxa d'èxit de que s'embarassin en aquell cicle al voltant del 25%. En canvi, si jo, aquella mateixa parella, i fem un cicle de reproducció assistida, ens traurà un número de blastocists molt alt, i a cada blastocist que sigui euploide, és a dir, que estigui correcte genèticament...
6: Compatible amb la vida.
5: Compatible. Tindrà una taxa d'èxit al voltant d'un 60%, 50-60%. Per tant, és de les poques àrees en la medicina que la ciència supera de molt lo natural. És a dir, jo si m'he de posar una pròtesi de genoll, pues serà fantàstic, però no funcionarà mai tan bé com el meu genoll. No dic que haguem de córrer tots a la reproducció assistida, no. Vale? Però sí posar un vot de confiança en tota la ciència que hi ha. Per què es transferien abans 3 embrions? Pues perquè només arribàvem a dia 2 o dia 3, no arribàvem a blastocists.
6: A dia 5.
4: A veure si ajuda algú la gestió de les expectatives. Jo recordo molt que la poca gent del cercle íntim que sabia que jo m'anava a fer una FIP, la gent per bona fe et deia allò típic de segur que anirà bé, segur que anirà bé. I jo recordo que insistia molt en jo m'he de preparar igual pel sí que pel no.
5: Correcte.
4: Perquè és molt diferent, evidentment, un no que un sí, no? Aleshores, em posaven molt nerviosa, particularment tot allò naïf. Per tant, en aquest sentit, si heu d'acompanyar gent que està passant per aquest moment, jo abans diria coses com, passi el que passi, et farem costat, i tranquil·la o tranquil... Mira, m'emociono perquè van ser moments molt durs.

0: sí, propis. Però inclús en recepció d'òvuls hi ha un límit d'edat també que pugui anar bé l'embaràs?
1: Mira, realment, des d'un punt de vista legal, no hi ha límit, perquè la llei espanyola el que parla és de la salut psicofísica de la pacient, però no es mulla i no dona una edat,
0: una xifra,
1: és veritat. Una mica per consens, la majoria de centres al que estem treballant és amb edat màxima de 50 anys,
0: wow,
1: que jo crec que ja està bé. Vale? Però realment sabem, perquè hi ha casos publicats, i tots en coneixem, de dones que han fet tractaments a l'estranger, l'úter, si tu el prepares bé, és receptiu fins a edats superavançades.
2: Vol dir preparar-lo bé.
3: El factor limitant seria tenir úter i hormonalment.
1: Clar, això mateix. O sigui, si tu tens el que necessites perquè l'úter implanti és tenir un bon endometri, que és la capa que recobreix l'interior de l'úter i on implantarà l'embrió, llavors tu pots donar un tractament hormonal que aquell úter es prepari com si fos més jove, encara que sigui una pacient menopàusica, no hi ha cap problema, i l'úter implantarà. El problema és després l'embaràs en una dona d'edat molt avançada, els riscos que comporta a nivell d'hipertensió, de diabetes, de prematuritat, i això hem de ser molt conscients.
0: El 677-38-77-19, crec que tenim casos de tots tipus.
4: Mira, sobre aquest punt la Carme explica que té una amiga que per temes familiars es va fer precisament una inseminació artificial als 56 anys. A la clínica li van dir que per ells endavant, les dues primeres no van sortir i a la tercera va encertar, i la Carme doncs, fa aquesta reflexió que estava fent ara la Marta Lafont. Aquesta criatura ara té 2 anys, quan en tingui 14 la mare en tindrà 70, i parla sobre els límits que hi hauria d'haver més enllà dels ideològics.
0: A mi l'únic que em fa patir és que els límits sempre s'apliquen en l'edat de les dones, no? Mai en l'edat dels homes. No? Em sembla que a Julio Iglesias ningú li diu, no? Li fa aquest càlcul. Entenc la preocupació, però em resulta curiós que només la veiem
2: bueno,
0: en l'edat de les dones.
2: Sempre serà millor una mare desitjosa i apassionada per tenir una criatura i educar-la i cuidar-la amb 56 que un senyor que deixa embarassada una dona i se'n desentén i quan hi ha un divorci no paga la pensió.
0: Boom. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada també et preguntaré, Marta Lafont, estem parlant molt de, evidentment, les pacients i els pacients, no? Però jo suposo que tu no et deu ser fàcil donar males notícies.
1: No,
0: te'n deus trobar a diari. A la tornada li pregunto a la Marta també com gestiona ella donar males notícies als pacients i com acompanyem els pacients quan reben males notícies.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: 12 minutets i posarem punt final a la solució d'avui. Estem parlant de la reproducció assistida, ho estem fent amb la Gina Oller. Ella és embriòloga i psicòloga, autora de Quiero ser mamá. Algunes coses que hem comentat avui apareixen en el llibre, per tant recupereu el llibre Quiero ser mamá amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i evidentment amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia. Li he fet una pregunta marxant a la Publi, t'he dit, Marta, t'has de preparar per donar males notícies. Ho passes tu igual de malament que els pacients?
1: Home,
0: no tant, no?
1: No, ja, segur que ells molt pitjor, però sí que és dur, perquè a més clar, els que treballem en repro no hi ha punt mig. O tu pots fer molt bé la teva feina i tots, a més no és només la meva feina, és un treball d'equip, òbviament el laboratori ha de funcionar molt bé, és superimportant, però tots podem fer-ho perfecte i arriba un punt que hi ha un tema d'atzar o de factors que no controlem o que desconeixem i l'embaràs arriba o no arriba. I clar, és frustrant pels pacients, però també és frustrant per nosaltres perquè a més és un període en el que tens molt contacte amb els pacients, amb un període molt curt de temps, no és un ginecòleg que et fa igual una revisió l'any i que la veus no? Una vegada de tant en tant. Aquí fem moltes visites molt seguides, en unes setmanes, en uns mesos. Jo realment conec bastant de la vida dels meus pacients, perquè preguntes en què treballes per saber si igual a nivell de feina el tractament bueno, s'ha de modificar alguna cosa, porta implicacions, i llavors, clar, per mi realment és un fracàs i jo, a mi em costa. O sigui, és veritat que amb els anys tots aprenem, no? Tots fem un aprenentatge i aprenem a processar-ho, però jo recordo un dia en un sopar amb companys de repro que em deia una companya, hosti, jo he arribat a plorar amb pacients. Dic, sí, jo crec que tots, perquè clar, tens molta implicació i potser altres especialitats no arribes a curar una malaltia

0: malaltia, però pots millorar qualitat de vida, però nosaltres o és blanc o és negre.
1: No? Clar, quan parlem de blanc o negre, parlant d'un període molt concret, des de que es fa una transferència, si implanta o no el blastòcit, se'n diu la beta espera, que són aproximadament uns 10 dies.
2: Sí, mare
1: aquesta,
2: de
1: dir. Aquesta beta espera, tu com la vas viure, Estel?
2: Jo recordo que tenia el cervell...
1: Perdoneu, beta espera per saber, et fan una analítica per saber si, si estàs embarassada o no.
2: Recordo que tenia el cervell i l'ànima molt dividit. També jo sóc una persona que en general em costa fer-me il·lusions perquè prefereixo tocar de peus a terra. Sabia que d'alguna manera era important covar una esperança, ni que sigui a nivell càrmic, per dir t'espero, queda't. Jo parlava amb la meva panxa i li deia sisplau, queda't, és una bona llar, etc. Ai, és que emociono perquè és molt dur, és molt dur. Però alhora... combinava aquestes veus amb si és que no passarà res, no? Aleshores és una mica una dissociació mental important.
1: Gina, com acompanyar
3: això? La beta espera és molt intensa, perquè a més de lo que veies en el laboratori, ara ja està dins del teu cos i ja depèn de tu i estàs, que t'estàs analitzant els símptomes des de les pestanyes a les ungles dels peus. A més amb les hormones.
0: I a més hormonalment el teu cos se sent embarassat, perquè estàs en nivells alts de progesterona.
2: Sí.
0: I això, clar, tu tens una sensació
3: d'òvuls i horaris i tot el mòbil amb les alarmes, que no se'ns oblidi de res. Aquí és molt important el que dèiem, no? El control de les expectatives, tot i que la ciència ens ofereixi taxes d'èxit que valorem molt altes, 50-60% en els millors dels casos, estem molt lluny de parlar d'un 90 o evidentment d'un 100%. És a dir, pot molt ben ser que no funcioni aquell tractament. Per tant, sempre, sempre preparar el pla B.
2: Clar.
3: Sempre, perquè si no perdem també identitat i treballar l'autoestima.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè si no, és molt fàcil perdre el nord i que la meva vida es defineixi d'aquí a 10 dies. No, la meva vida va molt més enllà d'aquí a 10 dies.
2: És que jo vaig fer una reflexió... O sigui, per mi va ser una clatellada de realitat tot això, no? En el sentit que jo vaig reflexionar durant la beta espera justament de, si és que no, jo vull tornar a passar per aquest procés. Jo sabia que immediatament no, que psicològicament jo no estava preparada per tornar a viure aquest procés, jo personalment. Però llavors vaig reflexionar molt sobre què vol dir ser mare, no? Perquè ara parlem d'una fecundació in vitro, però potser algunes parelles que això no els va bé, se'ls obren camins com l'adopció, l'acollida o el tema del qual jo estic tan en contra, que és la gestació subrogada, no? Per tant, jo vaig parlar a mi mateixa i vaig dir, si això no va bé, jo concretament no hi vull tornar a passar i en tot cas optaré per una adopció.
3: A mi,
1: perdoneu,
3: psicològicament...
1: ser mare, per mi és, hauria de ser un present continuous, que diuen en anglès, no? És quan exerceixes.
2: Exacte.
3: Clar, a mi m'agrada treballar tot això psicològicament d'abans, no?
2: Exacte.
3: És a dir, normalitzar en el psicòleg, normalitzar que anem a un procés que és molt intens i normalitzar plantejar tots aquests escenaris sense estar malament. No fa falta que vagi malament per anar al psicòleg. Escolta, anem-hi abans i reflexionem sobre tot això i tinguem ben plantejat el pla B.
1: Mira, us enviarem al Club de la Solució també, precisament arran del que diu la Gina, la conversa que vam tenir amb l'Helena Puig-Guitart, quan hem d'anar al psicòleg i com triar psicòleg o psicòloga. Teniu el programa disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a la Solució. Va ser un programa la setmana passada, si no recordo, Fredomena, no fa dues setmanes. De tota manera, us el posarem a la gent del Club de la Solució, tindreu l'enllaç i allà el podreu recuperar. Us anava a preguntar, quan li dieu, no sé si Gina, tu des de la perspectiva psicològica li has dit a alguna pacient o a algun pacient, no t'hi tornes a enfrontar perquè et desmuntaràs?
3: És difícil...
1: En el cas d'haver anat malament, una primera transferència.
3: És difícil trobar moments rotunds amb fertilitat. Pots donar una recomanació de dir, escolta, jo crec que ara no és el moment, no tens l'estabilitat emocional, econòmica, de parella, laboral, que es necessita per afrontar això, però és una recomanació. Normalment no, en la part, el que és emocional, no entrem en temes tan rotunds. Mèdicament sí que és més fàcil, si per exemple, no? Comentàvem amb la doctora, volen fer un tractament i biològicament no té sentit.
1: Tu els hi dius, Marta.
0: Jo realment hi ha hagut pacients que els he recomanat molt fermament, o sigui, que els he dit que ara no faríem tractament perquè emocionalment no estaven en aquell, en el millor moment, i jo penso que de vegades val la pena posposar uns mesos, que tu estiguis en un moment molt més equilibrat, i sobretot nosaltres des del principi sí que recomanem fer recolzament psicològic, és que és superimportant. O sigui, el que hem d'entendre és que l'embaràs és multifactorial, no és tenir un òvul o un espermatozo o un embrió. La dona...
3: Totalment, el seu també és el que deia, diguem, no, treballar-ho d'abans i no fer un tractament, de vegades tampoc vol dir no buscar-ho de natural o no, no haver òbviament fet un plantejament de vés-te'n de vacances.
2: Clar, no? És que jo he sabut de casos de persones o dones, en aquest cas, que s'han hipotecat d'anar fent in vitros i jo el primer que penso és està acompanyada aquesta persona perquè és impossible passar per 2-3 fracassos i sobreviure mentalment això, no? Per tant, i perdoneu, el gran paper en aquest cas de les parelles heterosexuals dels homes en aquest moment, perquè així com organitzar un casament et pot portar a concloure que no et vols casar, el procés d'una in vitro et pot portar a dir qui tinc al costat, parem-ho, sisplau.
3: Clar, que sou fonamentals. A nivell psicològic també és molt important treballar la comunicació de la parella. De vegades tenim maneres de comunicar molt diferents. Nosaltres durant el cicle som molt diferents. Amb els tractaments hormonals també, i ells no, també podem aprofitar, no?, l'estabilitat que tenen la part masculina al no tenir les fluctuacions hormonals i treballar algunes eines o estratègies per comunicar-nos.
1: El 677-38-77-19, avui esteu dient força la vostra.
4: Sí,
1: esteu
4: dient força la seva, i l'Anna té una pregunta sobre tot aquest procés que estem comentant. Diu, si decideixes congelar òvuls, quant de temps pot passar des de que arribes a la consulta, ho sol·licites, fas el tractament i ja tens els òvuls congelats. És un procés llarg o curt?
1: Marta.
0: No, és molt curt i a més congelació d'òvuls, que és relativament senzill. S'han de fer unes proves preoperatòries, una analítica, i el que és el tractament d'estimulació ovàrica són 10-12 dies i després l'extracció dels òvuls. O sigui, si tens molta, molta pressa, en un mes...
1: Un mes ho tens resolt.
3: I tant. Ràpid. El que costa més és decidir-ho. De fet, jo una ho explico, no? Vaig trigar temps en analítiques i tal, anar-ho pensant, anar-ho covant, tal.
1: Però
3: un cop ho decideixes, és ràpid.
1: Un mes.
4: Mira, la Ruth va tenir un avortament als 20 anys i llavors es pregunta si això pot perjudicar la fertilitat en el futur. Ho pregunto perquè quan als 30 anys vaig voler ser mare em va costar molt quedar-me embarassada i finalment vaig tenir la meva filla mitjançant inseminació artificial.
0: En principi, no. El fet de tenir un avortament, home, s'hauria de veure que no hi hagués cap complicació a nivell uterí, però com que després ens comenta que es va embarassar, no.
2: De fet, encara allà diuen allò de, no sé què és mite i què no, de mujer legrada, mujer embarazada.
3: Sí, sona d'això. Però és un clar exemple de la fertilitat dels 20 anys a la fertilitat dels 30.
1: Sí,
3: no
1: som
3: les mateixes.
1: El resum, ja ho heu sentit, les nostres especialistes, edat ideal 25, a partir dels 30 plantegem-nos si volem congelar a partir dels 35. Ja estem rascant el pal i a partir dels 40 ja tot va cap avall.
4: Diu, moltes gràcies, creia que era més llarg tot aquest procés, l'Anna.
1: Mira, veus? Ai, que bé, gràcies.
4: En directe.
1: Tenim un minut i mig, alguna altra pregunta?
4: La Sònia té 32 anys, síndrome d'ovari poliquístic, SOP, en ovulatori, i pregunta, hi ha alguna manera de poder ovular naturalment i no haver de recórrer a la reproducció assistida?
1: Marta?
0: En aquests casos s'hauria de fer una analítica més completa, no? S'hauria de mirar una mica a nivell de metabolisme hidrocarbonat, i es pot fer suplementar minocitol, de vegades també amb metformina, però s'hauria de valorar cada cas.
1: Saps dir tants noms, Marta, que crec que te'ls has inventat tots. Haurem de fer una segona edició de reproducció assistida perquè veig que hi ha molta demanda a la solució. Avui n'hem parlat amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia, especialista en reproducció assistida, amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i amb la Gina Uller, embriòloga, psicòloga i autora d'aquest llibre Quiero ser mamá, que ja el podeu trobar i recuperar a les llibreries. Gràcies a totes. Ens ha quedat curt, eh?
0: Sí, la veritat.
1: Una hora se'ns farà llarg. No, mira, se'ns ha fet curt, com sempre. Ens falta temps aquí a la solució. Fran Domènech, ens sentim demà, estimat.
4: Demà,
1: què
4: toca?
1: Ai, mira, demà, puntet de sal. Demà tindrem aquí en Raül Balam i la Raisa Esteve, la nova presentadora del Cuines. Parlarem d'arrossos i farem un mapa d'on podem trobar el millor arròs de Catalunya, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, ha emplaçat els líders mundials a establir uns estàndards globals de seguretat de la IA.
2: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
1: Tot això mentre el director d'OpenAI, Sam Altman, ha defensat el control democràtic de la intel·ligència artificial i també ha insistit que calen unes normes per evitar que els errors de la tecnologia puguin portar a catàstrofes per a la humanitat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president espanyol també promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el del desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, el Partit Popular, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar aquest cas.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements del clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual. El fenomen del superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos més de 450.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud.
3: Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada de termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. Toni Barrera és tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
3: L'estudi apunta que els països amb més morts per la calor seran Nigèria, amb 31.000 defuncions, Indonèsia, amb 19.000 i el Sudan, amb 17.000.
1: Esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor, un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Creyem. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Esperon i Girona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat pel Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de Bàsquet debuta aquest dijous a l'Euroliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B, 1.
1: I a la primera divisió de futbol, el València ha confirmat Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare, literalment.
5: Poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
6: Oh, jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
6: A mi això també em va passar.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners amb Xavi Canalías.
8: Som pura cafeïna. És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
9: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui et presenta, ja està, eh?
10: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
8: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
5: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
10: Això és una promo ni res, Roger.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
11: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Una Marta comprant entrades, tu. Tu estàs a veure l'Albert Pla i en Marta a veure la pel·lícula. Molt bé que ens l'ha venut a l'Albert Pla.
2: Home,
1: he suat tant.
2: Aquesta entrevista...
1: No, vull dir que és un personatge que et fa suar.
2: T'ha fet guanyar uns quants quilos de múscul.
1: Exacte. És com, val per una sessió de Hyrox, una entrevista.
3: Però només t'has de posar al seu nivell, no? I ja està.
2: No, no ben bé, perquè no, en teoria la ràdio és per tenir converses i per sentir gent, no?
1: És
2: dir, la seva.
1: És dir, l'Albert, has de... torejar, no és ben bé torejar. Has de saber com li treus una mica el suc d'algú que, diguem-ne, juga a donar-ne poc, però de llavors de cop i volta obre l'aixeta i et surts esquitxat, diguem. Perquè és molt divertit, però és exigent.
4: És molt difícil.
1: Quina és l'entrevista més difícil que heu fet?
3: Alfred García, sense cap mena de... Ah, no, et diré, no. El noi aquell d'Unai. No, com es deia aquell
2: no,
3: que va guanyar...
2: No, l'entrevista de parella.
3: És un noi que va guanyar el premi a...
2: No, va guanyar una medalla olímpica,
3: doncs
2: diria.
3: Doncs una medalla olímpica. És un premi o no és un premi?
2: Joan... És esquiador?
3: No, Joan no. Oriol Cardona. Oriol Cardona i la seva nòvia Maia, que eren i són fantàstics, és una parella d'amor que ens encanta.
1: Va fluir poc.
3: No són xerraires. És que això va a cases. Tu entrevistes l'Inés Hernán? No fas cap pregunta.
4: No pots parlar, clar.
3: No, la pilles, no la pots enxampar una catifa vermella, perquè és que només serà ella. Serà una conversa de 20 minuts en tu no has preguntat res. La qual cosa és molt agraïda. Inclús de més, aquí, però és molt agraïda com a entrevistador.
4: Clar, és millor tallar que haver de remar com un boig per arribar a
1: poc. Això... Com quan entrevistes un nen.
3: Sí, no. O quan entrevistes depèn de quin futbolista.
2: Sí, exacte, que...
3: Sí. L'altre dia justament m'explicaven una anècdota d'un periodista que van entrevistar, va tenir l'oportunitat de tenir un minut amb Leo Messi, o poder en 10, però molt poca estona amb Leo Messi.
4: Leo,
3: i ell va explicar que s'havia preparat com 230 preguntes.
1: I les va gastar totes.
2: Ah, mira, escolta'm, això està molt bé.
3: Vull dir, hi ha perfils de tota mena.
1: Mira, m'han sobrado 3 minuts, Leo. Què passa el següent? Mm. Bé, doncs, anirà a veure la bola negra, sí?
2: Mira.
4: Sí, dilluns, no?
2: Dilluns anem a veure la bola negra.
4: Perfecte.
2: Nosaltres quatre i en Marc Andreu.
1: Què dura, segur més es vol apuntar, que s'apunti, eh? Deu durar un parell d'hores.
2: Això, no? Sí, jo crec que durarà 2 horetes.
4: Les foten més llarga, les
1: duració, a veure... La bola negra, duració. Oh! 2:30, eh?
2: Clar, és que cada cop... Ara ja no hi ha pel·lícules de menys de 2 hores.
1: 155 minuts.
2: Doncs la pel·lícula aquesta d'en Robert Pattinson i la Zendaya, que es diu The Drama, que ja està a plataformes, és més curta de 2 hores. Crec que durava hora i mitja o així.
1: No, i Torrente durava...
2: Ah, molt bé.
3: No podem no posar en aquest mateix sac Torrente, que és ofensiu, i aquí jo creu la línia. Aquí em puc tornar boja. Francesc, l'altre dia et vaig recomanar The Drama a la secció que fem amb la Marina Porres. És molt bona.
1: No l'he vista.
3: A mi m'ha agradat moltíssim.
1: Això ho dec trobar a Netflix o...
3: No, HBO.
1: Bé. La tinc.
2: Perfecte.
1: Altres coses no, això ho tinc tot. Però m'ho apuntaré aquí en un xat que tinc a mi mateix de Drama.
2: Com es diu el xat amb tu mateix?
1: Francesc Garriga Guixà, entre parèntesi, tu.
3: Està molt bé. M'agrada molt algun dia, clar, si tens un cop al cap molt tremendo, que
1: sàpigues. No, jo no m'he guardat així, crec. No, home, no m'hauria guardat tu, m'hauria guardat jo. De Drama. De Drama.
2: Jo estic pagant ja les entrades, ja em fareu bisum, eh?
4: Quan
2: és? Em costen 67...
1: 40 per cap?
2: Sí, exacte, per cap. Anem a un d'aquests cines nous?
4: Ha pujat tot molt últimament.
1: Jo hi vaig anar l'altre dia al cine Sa Diagonal i bé...
2: Doncs justament anem allà. No sé si ho havíem dit i si algú més es vol apuntar, ara que he fet una convocatòria aquí en obert...
4: Ho passa per Catalunya Ràdio.
1: Queden places encara.
2: Sí, molt, crec que totes.
4: Quan és, Marta?
1: M'ha sorprès, jo pensava que estaria planíssim.
2: Jo també, però crec que estan inflant els cinemes de molta, molta sessió de la bola negra, eh?
4: Ara tens una sessió a Epos, eh?
2: Un pas, sí, sí.
1: Com el metro, molt bé.
2: Mira, exacte, dia de partit.
1: Exacte, doncs una mica de bola negra, tu, el dilluns, ja ho explicarem.
2: Veus, els dilluns encara en diferent, eh? Sabent que vas a veure la bola negra. Amb els teus amics.
1: Arriba a la tarda ja... Fa baixada, perquè saps que tens cine. Farem crispetes?
4: Ah, moltes, serà el meu sopar, ja t'ho dic ara.
3: És vital, i a més tu no el coneixes, en Marc Andreu. En Marc Andreu, sigui l'hora que siguis incapaç de trepitjar un cinema i no menjar crispetes. Jo he estat amb ell a les 9 del matí en estrenes d'històries per la feina.
1: Crispetes.
3: I no
4: salades,
3: falla.
4: Eh? Saladíssimes. Tu foteu dolces que em puc emprenyar molt fort.
3: Després dues llengües de gat. Aquest és el meu secret.
4: Mig-mig t'ho puc arribar a perdonar, perquè a casa meva ara fa mig-mig.
3: Sí, funciona, el mig-mig.
4: Sí.
1: Va, comences per les salades i acabes amb les dolces.
2: Al revés.
4: O poses la mà i a veure el que surt, i és una aventura constant, tota la pel·lícula.
1: Ai, ai.
4: Això em recorda.
1: Feu jocs amb les crispetes i posar la mà i aventures. Arriba el que no surti.
5: ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
2: Molt bé, Roger, i tu?
1: I Marta Montaner, com estàs?
2: Jo prou bé, i tu, Roger, com estàs?
1: No, també molt bé, però és que em fa gràcia perquè la Juliana, sempre que li dic com estàs, fa com una veu de bona nena, just quan comencem el programa.
4: Jo molt bé, i tu, Roger?
1: I fa 3 segons acaba de fotre un crit.
2: Una brama de cèrvol.
1: Una brama com d'equip de futbol, la Melé, aquella abans haca. De sortir, una haca.
3: Bé, perquè saps què passa? Que nosaltres passem tantes hores junts que de vegades ens n'oblidem que d'aquestes hores n'hi ha que són en directe. Llavors, a mi, si abans no hi ha una prèvia d'ànims, una prèvia de canviar de xip...
1: Vols com posar les piles molt... al personal d'energia.
3: Jo necessito, però ho faig fermil, el que passa que ja m'agrada incloure'ls també, saps? Llavors, una mica sí. De cridar, d'arribar...
7: Va,
1: fa això exactament cada dia.
7: Li fotem ja!
1: I llavors diu, Juliana, bona tarda, i et fa... Bona tarda, Roger.
2: Bona tarda, Roger.
1: Què tal? I dius, bueno, ara és una noia tímida.
2: Sí.
1: En fi. Escolta'm, anem al 677-27-1058, que tenim uns quants missatges que hem de repassar. Per exemple, aquest que ens diu, hola, perfectes, avui us escric per primera vegada perquè m'han fet una enquesta per l'EGM, que és l'Estudi General de Mitjans
2: Halloween.
1: Les audiències sí. De la ràdio.
2: Arriba la castanyada, mare meva. Tots... Vigilin pel carrer.
1: Hi ha senyors i senyores amb llibretes demanant quina ràdio escolteu. Diu, tot i que em feia una mandra tremenda, l'he respost per poder dir que escolto el que no surti cada dia. Així que la propera vegada que surtin les dades, ja sabeu que com a mínim una persona és real. Que vagi bé el programa.
3: Bé, jo estimo aquesta perfecta per haver-nos defensat i sobretot perquè el fet que ella hagi dit que ens escolta segurament ens sumarà 150.000 oients. Vull dir que moltes gràcies.
1: És un tema estadístic.
2: Però que
1: aquest.
2: És veritat que el nostre programa hi ha molta gent que el consumeix com a podcast.
1: Exacte.
2: Llavors, ens aniria molt bé que si alguna vegada us truquen de l'EGM... que poguéssiu dir que sí que escolteu la ràdio, perquè al final, sobretot, som un programa de ràdio.
1: Clar, encara que l'escolteu per Spotify, és
2: clar,
1: un programa
2: dieu,
1: que
2: sí
1: s'emet a Catalunya Ràdio. I si ho dieu,
2: i
1: doncs...
2: que és
1: millor.
2: El que no sortia d'aquí.
3: I penseu que com més informació dongueu sobre el nostre programa, més punts hi haurà. Funciona així l'estadística, que té collons la cosa. És que és heavy, eh?
1: Clar, tu dius que no surti d'aquí.
3: Com si fos el primer cop.
1: Juliana Canet, Marta Montaner, Roger Carandell, podem rebentar les audiències, eh?
3: No, podem quedar-nos mig milió d'audiències.
1: Fots línia, si dius això.
3: Quants habitants té Catalunya ara mateix?
1: Cap als 8 milions.
2: 8, no, ja els ha superat, no?
1: Doncs 8.
3: Ha superat els 8 milions. Perquè us feu una idea, les trucades dels EGM normalment truquen a 40.000 persones.
1: Uh-huh, tal qual.
3: A mi em costa d'entendre com truquen 40.000 persones. Tu pots decidir que escolten 8 milions de persones.
2: Aquí hi haurà gent que et dirà, no, és que l'estadística funciona així.
3: Bueno, pues a mi me l'han d'explicar molt a poc, sí. Perquè no l'entenc.
1: No, però jo la vaig suspendre a la uni, per exemple.
3: Per tant. Tu vas estadística a la uni?
1: Sí.
2: Mono.
1: Sí, sí,
3: és que Roger, a la uni devia ser tan
2: a periodisme.
3: Mono.
1: Sí, a la Universitat de Vic hi havia estadística 1 i estadística 2.
2: Mm, està bé, perquè l'anàlisi de dades i tot això és important.
1: No vaig arribar ni a l'1 i mig.
3: Tu no en vas fer, Marta, a la uni?
2: Jo vaig fer perquè també... És a dir, jo vaig fer estadística, però també perquè a la Pompeu et fan fer periodisme amb... una mica d'algun altre grau. I jo vaig fer ciències polítiques. I a ciències polítiques estudies estadística.
3: Clar, encaixa bastant. Mm. A mi, per lo que sigui filologia clàssica, no en troben el temari d'estadística.
1: Bueno.
3: Gràcies a Déu.
1: Bé, un altre missatge que ens envien.
3: Clàssica,
1: ens diuen...
3: catalana. He dit filologia clàssica.
2: I tots, sí.
1: Sí.
3: I tothom,
2: perfecte.
3: Sí.
2: Grec. Endavant.
3: Soc experta de sobte en l'Odissea.
2: Doncs sí.
1: També.
2: Sí que ho ets.
1: Bona nit, perfectes. Suposo que ens va escriure un missatge a les 3 de la matinada. Diu, informació del sector FIFA. Pep Guardiola gravant ahir alguna cosa al camp de l'Adam, amb la Mònica Terribas també per allà. Com sempre, simpatiquíssim i amb un somriure, tot i que fos una mica tard.
3: Per tant, de caution, eh?
1: La Mònica, que deu estar preparant alguna cosa... Ara ha presentat aquesta segona temporada, no?, de la sèrie sobre Opus.
3: La primera... L'Opus Dei, versió homes.
2: Uau.
1: Que és una bestialitat, eh?
2: La primera
1: no
2: a mi em va...
3: No,
2: no. Posar els pèls de punta.
3: Em va encantar a mi aquests quatre episodis que estan disponibles a HBO, que va dirigir la Mònica Terribas, i tenim unes ganes amb les meves germanes de veure la segona temporada d'Homes.
2: Clar, ara no sé què està gravant amb en Pep Guardiola, jo diria que res d'aquesta temàtica.
4: No, jo crec que deu estar ja amb una temàtica nova, però bueno, tot el que fa la Mònica a casa, mirem de principi a fi. Faci el que faci.
3: Em vaig trobar l'altre dia la Mònica, jo anava amb un cosí, i va ser estranyíssim.
2: O sigui, et va veure en acció.
3: No, no, vaig presentar. Clar, o sigui, la Mònica va conèixer aquest cosí abans que qualsevol persona de la meva família. Cosa que per mi va ser un honor, perquè la Mònica per mi...
2: No, que és molt important tenir el seu vistiplau de les persones que t'envolten.
3: Jo li vaig veure un mig somriure, com volem dir. M'agrada amb qui vas acompanyar. I jo vaig dir,
4: és que la Mònica...
3: Ja està, no necessito més.
4: Ho veu d'una hora lluny tot.
3: Ho veu tot.
4: Ella està de tornada de tot. Bé, passen 5 minuts d'un quart... A tot això, i el vespre, la revista Hola va celebrar els premis Gen H a la plaça de toros Las Ventas de Madrid. Són uns premis que, segons la revista, distingeixen les 10 personalitats joves més influents del moment. I perquè us en feu una idea, entre la llista de guardonats hi havia influencers com la Marta Díaz, la Rorro o la Inés García, que és la parella de la Mínia Mal, a qui de seguida sentirem i comentarem el seu discurs d'agraïment. Abans, però, us haig de dir que entre els nominats hi teníem un català que la temporada passada va passar per aquest estudi, que de fet ara mencionàvem amb en Garriga, que és l'Oriol Cardona, que va venir amb la seva parella, la Maia, a Verasturi. Ell va ser nominat al Premi Esport i Superació i es va emportar aquest premi.
2: Ah, sí? Et vas ben obsessionar amb ells, la temporada passada?
4: Ells m'encantaven, ells dos.
3: Però és com quan de vegades quedes amb algú que t'has descarregat per internet, que després presencialment...
2: Quan desvirtualitzes...
3: Sigui per gestualitat, per munts, perquè de vegades no tens res a dir-te amb algú, perquè són de molts molt diferents.
4: Idealitzats.
3: No hi va haver la química que esperàvem, això és així, i no és pas dolent.
4: No és gens dolent, ja està. A veure, més enllà d'això, el més rellevant de la gala va ser el discurs d'agraïment que va fer la Inés García. Una Inés que va començar dient que li feia molta vergonya parlar en públic, cosa que no es va notar gens, li feia vergonya, i que, a més, va explicar que ella està vivint un somni.
7: Y nada, yo no me quiero enrollar, quiero ser muy breve, porque me da muchísima vergüenza hablar en público. Lo mío es solo de la cámara, grabarme en casa tranquilamente, y eso es lo mío. Yo me acuerdo de la Inés de hace unos años, que tengo allá a mi madre, y yo le decía todo el rato a mi madre, mamá, yo quiero ser modelo, mamá, yo me quiero dedicar a las redes, mamá, yo quiero salir en la tele, mamá, en las pantallas me ponía sus tacones, sus pañuelos. Pues... el destino. Si es para ti, es para ti, no hay quien te lo quite. Así que la Inés del pasado está ya súper orgullosa de sí misma y la Inés del presente muchísimo más. Así que muchísimas gracias otra vez a Lola.
4: Ella tenia molt clar que de gran volia ser, doncs, o presentadora de tele, que volia sortir a les pantalles, o que segurament volia ser famosa.
2: Sí.
4: Ella... la seva aspiració.
3: Home, sí, ella parla obertament de que volia ser famosa, perquè en el moment on dius, o sigui, tot està bé. Saps?
4: No qualsevol cosa que porti exposició pública.
3: M'encanta comunicar, no és m'encanta explicar històries, m'encanta actuar, que no ho jutjo, eh?
4: Talons i sortir a les
3: pantalles. Jo prefereixo
4: pantalles.
3: La gent que baixi de cara, que diu, volia ser famosa.
2: Sí.
3: Doncs volia ser famosa, aviam com va.
4: I ho ha aconseguit.
3: Bueno, la fama, tu ja saps com ho deia la Rosalía i com ho han cantat tots els artistes. És mà de man, la fama.
2: Sí.
3: Avui, demà, mai saps. I tampoc sé, perdó, però ja posats, tampoc sé fins quin punt aquesta fama que de vegades poder et penses que la necessites i que et farà feliç, a l'hora de la veritat et fa sentir realitzat quan ja fa un temps que la tens i ja tens els diners i ja... poder arribar a un punt que també necessites aspirar a alguna cosa més, que jo crec que ella ho farà i ja trobarà el seu camí superjove.
2: O si et compensa aquesta fama, perquè si t'han de criticar per cada mal possible partit que fa el teu nòvio...
4: Clar, ella està molt a l'inici, no?, d'aquesta fama i popularitat, però sí que ja li han caigut algunes crítiques de moment. I parlant del seu nòvio, en aquest discurs també li va voler agrair en la Mínia Mal, doncs, que estigui al seu costat.
7: Y agradecerle a mis padres, a mi familia, que es mi mayor apoyo, a mis hermanos, que me han enseñado que hay que pelearlo todo y pelearse con todos, a mis amigos, que siempre están ahí apoyándome, también a mi pareja, que es la persona que me ha enseñado a creer en mí misma. Y ya está, que esto es un reconocimiento que hace que me dé cuenta de que he llegado aquí, Inés García ha llegado aquí y de aquí no me voy. A por más, muchísimas gracias.
4: ella d'aquí no se n'anirà, i una Inés García, que ella ja era creadora de contingut i ja tenia seguidors. Però, clar, abans de que es fes pública, sortíem en Lamine Yamal, ella era una creadora d'uns 40-50 mil seguidors i està a punt d'arribar als 5 milions.
2: És una barbaritat.
4: Tot això en menys de mig any,
2: I pràcticament. I tu mires les col·laboracions que comença a fer, que són amb marques d'alta costura.
4: Ah, clar, és que ella...
2: Un Chanel o un Dior, no sé.
4: Un salt de descomunal.
2: Descomunal. Fa un any li haguessis dit i és que hauria al·lucinat ella.
4: Hauria flipat.
3: Aquí sí que la paraula catapulta la fama.
4: Home, aquí sí,
3: la compro.
4: Aquí no ens discutirem,
2: aquí no ens discutirem com a Morata,
3: en absolut. Però és veritat que, clar, fa un any encara estàvem parlant, jo crec, just dels rumors de ruptura entre la Nicki Nicole i la Lamine Yamal. O sigui, ha plogut d'una manera... És que, escolta, tu fas un moment, tanques un segon els ulls.
2: És com
3: quan nosaltres estem 24 hores sense veure'ns. No es pot? Bé.
4: És que ha canviat molt tot, en un any.
3: Ha canviat molt tot.
4: Tot.
3: Què?
4: Tot. Passen... No, falten 5 minuts per dos quarts.
3: No et pares nerviós.
4: La... No, jo sí, ja. Escolta, no, ni que ho tinc tot igual.
3: No, tot igual.
4: No tot.
2: No tot, eh?
3: És veritat, aquesta cara, quanta atrapalleria.
2: És que...
4: La Marta fa uns dies, canviant de tema, ens va confessar al grup de WhatsApp del programa que les trobava molt a faltar. I Marta, l'actualitat t'ho ha regalat.
2: Bé.
4: Avui sí que podem parlar de les Pombo.
2: De fet, Roger, parlarem, encara més bones notícies, del meu subtema preferit quan toca obrir la carpeta de les Pombo, que és les polèmiques de la Maria.
3: M'encanta que Déu realment t'ha fet un regal, perquè és que jo vaig veure la Marta desesperada al grup de WhatsApp demanant a Espanya.
2: És que
3: necessito,
2: a veure,
3: estic farta ja.
4: Era un
3: matiser de Peter Vives.
2: Un moment, matisem les paraules.
4: Necessito, jo vaig dir, Espanya, va dir.
2: No, a veure, un moment.
4: Marta, tu puc buscar?
2: Jo sé que vaig dir això.
3: Tu ja ho vas dir dient...
2: Una cosa són els...
3: Perdoneu el que comentaré.
2: Sí, són una cosa són els codis que tinc amb vosaltres i l'altre és el que tinc jo amb l'audiència. Mm. Llavors, ara es tergiversen les meves paraules.
3: No, l'audiència t'entén.
2: Jo el que volia dir és que ja m'està bé l'Arnau París, de Masterchef.
4: També, de cuines.
3: Sí, va sortir Masterchef.
2: És veritat, i comença allà. Ja m'està bé l'Arnau París i la seva parella, i la Rais. Però de tant en tant ja m'agrada, mica de Melissa, m'agrada mica de Pombo, m'agrada...
3: Tot de cop, l'Aitana cada dia ha sortit aquesta setmana.
2: Sí, però que notava que les coses estaven massa tranquil·les. I aquesta setmana, en canvi, hem tingut una allau de notícies, una onada...
4: Han obert les portes
2: d'Espanya, si vols dir-li així.
4: Espanya sempre serà allà quan la necessitis, Marta.
3: Espanya estava descansant, però ara la colonització
2: més que mai. Sí. No acabo de quedar gaire bé, però bé.
3: Va, sí, és que a mi em passa el mateix.
2: A mi, les polèmiques de la Maria Pombo em donen anys de vida, al contrari que a ella, que probablement li resten anys de vida. Llavors, la temporada passada va ser un 10 en aquest sentit, perquè us recordo que fa un any estàvem omplint programes cada dia amb aquella polèmica dels llibres de la Maria Pombo. Una polèmica que, també recordem-ho, va acabar desembocant en la ruptura d'amistat fins ara amb la Laura Escanes. Però bé, parlem del conflicte que està passant a data d'avui, setembre del 2026, perquè és una polèmica que té a veure amb joies.
3: Esmorzar amb diamants.
2: Diamants no pica tant a la Maria, perquè ho ha de vendre les seves seguidores i aleshores diamants no et pot acabar de vendre. Però bé, ella fa anys que col·labora amb una marca de joies que es diu Agatha, i algun cop n'hem parlat aquí al programa, perquè una de les col·leccions que van fer plegats va ser aquella dels aneguets, que és una línia molt pensada per mares, perquè simbolitzaves com la maternitat, els aneguets petitons simbolitzaven els fills, i recordo que un cop en vam parlar perquè la Lucía, que és la germana gran de les Pombo, va posar-se aquest collaret dels aneguets i la gent de seguida va associar aquesta joia amb un embaràs, i ella encara no ho estava i va dir que tant de bo, etcètera, etcètera. Que, per cert, no ho hem actualitzat, però la Lucía ja ens va parir.
3: I tan contenta amb la Lola.
2: I tot fantàstic. Però bé, tornant a la Maria i a les joies. Aquesta nova col·lecció que ha llançat la Pombo amb Agatha és com l'evolució d'aquests aneguets, perquè el penjoll és un ou de joia, com un ou de Pasqua, doncs un ou de joia, i el pots triar de color blanc o de color daurat, així com petitonet i amb uns cristallets brillants incrustats. Aquesta peça, ho podeu consultar a la web d'Agatha, costa uns 35 euros.
4: Bueno.
2: Mira. I dius, fins aquí, doncs bé, em pot agradar o no, però aquí està, no? Es pot comprar.
4: Tu t'agrada o què?
2: Jo no me la compraria.
3: No? Doncs ho traiem de la llista de regals, ja ho havíem comprat.
2: No, no ho demano.
3: Perquè es pot tornar. Ja teníem el regal de Canal Maig.
2: Moment d'anar fent la carta al rei, si voleu, eh?
3: Ai, Marta,
2: amb l'inici de la tardor.
3: Bueno, saps què vam fer nosaltres l'altre dia, que en Roger era davant, amb la meva colla d'amics?
2: Què?
3: Ja vam agafar casa per Cap d'Any. No pujar
2: les tres? Veus com la gent ja...
1: Però va, és que això va així. S'està avançant tot.
3: S'ha d'anar sempre d'ara amb tot. Jo al Cap d'Any ja estic parlant de què fotrem a l'estiu. Si és que no... Que si no et quedes... Tot és caríssim, no arribes.
2: Això és veritat, no es pot degustar el moment, eh?
3: No, les dates... No, clar que no pots.
2: Res.
3: Dius, feliç... bon any nou, i ja estàs allà ja mirant l'escàner per al juliol. Quan estan els vols.
2: Ai. Doncs bé, tornant als ous...
3: Quin estrès, eh?
1: Matarà tots.
2: Els ous de la Pombo. Doncs bé, en Roger avui...
3: No, tornant als ous de la Pombo. En Roger avui... És que abans ja... Sí, n'està tenint de molt bones, eh? Però sempre queda com en segon o tercer pla, però...
2: Ell sempre fa els millors comentaris.
3: Portem molts dies parlant de l'Arnau i la Rais. Comentaré d'en Roger, la Rais. No és així, saps?
2: La Rais.
3: Em fa molta gràcia.
2: T'agrada la Rais?
3: Sí. No, ho dius per dir alguna cosa.
4: No, perquè, hòstia, has dit la Rais i dic... La Rais.
3: Veus, és que mira.
4: Bueno, saps? Sí, sí. No, no, no he pensat gaire més, eh? Però dic la Rais, hòstia.
3: És maca, la Rais.
4: Sí.
3: Ella desprèn una energia, no?
4: I a part, com que no,
3: Marta,
4: no,
2: però... no, jo avui he demanat no parlar de l'Arnau i la Rais, que me'ls estimo
4: no, sí,
2: molt,
4: però ja
2: que
4: ja... Tornem als ous de la Pombo.
2: No puc més, els ous de la Pombo. Doncs aquí els tenim, a la web d'Àgata. Però us haig de dir, aquí la polèmica, que hi ha una altra marca de joies que es diu About Theodore, que també té uns ous de joia a la seva col·lecció.
3: No fotem, això és acollonant. No hi ha res ja propi. Aquests ous, per començar...
4: Potser són diferents.
3: Em recorden els ous d'allà del museu
2: de Faber. Ah, ja que des dels de Fabergé, que són uns ous molt mítics, peces històriques, i és veritat que els ous són una inspiració bastant recurrent en el món de la joieria, en el món de l'art, els ous de Pasqua, etc.
4: Sí.
3: És que fa molta festa un ou, eh? No ho sembla, però fa festa.
2: Un ou? I la forma és molt bonica.
3: És que sembla una joia en si mateix quan te'ls compres al mercat. Un ou així ben parit.
2: I el concepte és maco, també.
3: I quan l'obres i a vegades surten dos rovells...
2: Uf!
3: Uf!
4: Que passa molt poques vegades.
3: Vagi, eh?
4: I has de pensar en desig quan passa això.
2: Sí.
3: Tu fas.
2: A mi fa molt que no em passa, eh?
3: A mi m'ha passat màxim un parell de cops a la vida i ni desig ni merdes. La truita més grossa i endavant.
2: Doncs bé, tornant al plagi, presumpte plagi, ja és curiós que els ous d'aquesta marca, About Theodore, siguin realment molt semblants als ous de la Pombo.
3: Sí que són ben iguals,
2: jo us convido que entreu al seu web, About Theodore, recordo.
4: Sí?
2: Heu de cercar el producte, que és Charm Huevo Alina, i en trobareu quatre de models. Un de daurat, un de blanc, curiosament, els dos amb brillantets i els mateixos colors que els de la Pombo. I aquí també s'han estirat una mica més i en tenen de blaus turquesa i de negres. Et diré que l'únic que els diferencia, a banda d'aquests dos colors més, és el preu, que és bastant més alt, gairebé el doble, 60 euros.
4: Ja són idèntics.
3: Això és el pitjor que pots fer, per això, quan fas plagi. Vull dir, perquè si a sobre ho poses més barat...
2: Clar, ho rebentes tot. El cas és que ara se'ns desperten moltes preguntes.
3: Home, i tant.
2: Què va ser abans, l'ou o la gallina, no?
3: Literal. No ho pogués dir millor. No ho hagués pogut dir millor.
2: Què va ser abans? Tu no vagis rient, Marc Andreu.
4: Marc Andreu, bona tarda.
3: En Marc Andreu ja ha vingut a riure. L'altre dia vam tenir una convidada a l'estudi que ens va cridar l'atenció perquè en Marc Andreu només va entrar a riure i després aquesta persona que mai ens havia escoltat va dir... Però, i en Marc, de què treballa? O sigui, i per què ha entrat?
2: Quina
3: només
2: convidada va ser?
8: Una convidada
3: que va venir. Aquella amiga meva.
2: És veritat que és difícil de definir la feina de Marc Andreu. Bé, què va ser abans? Deia l'ou o la gallina, la Pombo o aquesta altra marca? Qui va copiar qui? Tenim algunes respostes. De fet, qui les té no és el que no surti d'aquí, perquè últimament no donem abast amb la investigació i fem el que podem.
3: És que l'equip som això, eh? Vull dir
2: no. Que és el que veieu i es troba molt a faltar en Pau Espark en moments com aquest i espero que vingui aviat. Qui té les respostes és el programa El verano se mueve de Telecinco.
9: Sin embargo, lo que renace aquí es la continua acusación a María Pombo por supuestamente plagiar el diseño de este accesorio en forma de huevo a otra marca. No es la primera vez que María Pombo se inspira en un diseño y le cambia alguna cosita para hacer lo suyo. Con este vestido pasó lo mismo. Fue un supuesto plagio al que María solo habría cambiado el color.
2: Ells la setmana passada ja van tractar el tema i van recordar altres presumptes plagis de la María Pombo, de quan tenia aquella marca de roba que va acabar tancant, que es deia Name de Brand i després Tipi. Doncs bé,
3: per mi, el més important en tot això, perdona, és que la Maria no ha plagiat res, segur. Perquè la Maria de tot això...
2: Posa la cara i ja està.
3: No n'ha fet res, la Maria li va arribar el disseny... Poder va dir, mai, m'encanten ara el món dels ous de Pasqua. Màxim. Sí, ho
2: però
3: tot
2: això,
3: un equip creatiu.
2: A la vida d'una influencer són moltes reunions, eh? Sí. Reunions amunt i avall amb aquesta gent cada vegada que treus una col·lecció, eh? Mm. Que després no sé quin paper té activament en el procés de creació i de disseny, però bé. Els del Vera no se mueve saben qui plagia qui.
8: Però no se sabe cuál es anterior y cuál es posterior.
10: No, el anterior es el de la otra marca.
8: Pero
10: yo he hablado con la marca a la que supuestamente María Pombo habría plagiado este tipo de huevo. Y lo que me dicen es que ellas sí que consideran que podría ser un plagio, que han puesto todo esto en manos de sus abogados. Anda. Y que está claro, y lo voy a leer textualmente, que los huevos es una inspiración vintage. Pero el mismo color que sea el collar, las circonitas incrustadas y el tamaño, pues obviamente nos hace sospechar de que hay un posible plagio. Repito, lo han puesto en manos de sus abogados y verán qué harán.
2: Com la cosa acabi, els tribunals.
3: Wow. No saben el que t'estan donant, aquesta gent.
2: Per mi, mai hi ha hagut res igual, a no ser que contempli la imatge de la Shakira compareixent a l'Audiència de Barcelona, tota de color rosa.
11: Si no n'hem tingut gaires de judicis. Vam tenir a Itàlia...
2: Tot queda com amb la Chiara, però per mi quedava tan lluny.
11: Sí,
2: el personatge, també, tot. Tindrem Pombo, si això passa.
3: La Chiara, que parlis de la família, fa molt que no parlem d'ella. Jo necessito Itàlia.
2: Ha dit que vol tenir més fills, així, si pogués somiar, que li agradaria tenir-ne tres.
3: L'exmarit que va tenir... O sigui, el seu exmarit amb qui han tenit tota aquella història ja ha estat pare.
2: Ah, que la Chiara va anar amb la Shakira, justament.
3: Sí.
2: Al concert.
3: És que, si hem de parlar de la Shakira i de tota...
2: De desfilada.
3: De la horterada que està propiciant, bé... Tremendo.
11: No, ja en parlarem.
2: Ah, sí? Parlarem. És que tampoc ens interessa gaire, eh?
11: No, però...
3: Shakira, zero, mi zero. És flipat. Però... M'encanta la seva música, eh? Però aquí separo, de veritat, l'obra de l'autor últimament, perquè m'encanta l'obra, l'autor em fa mandra.
11: Ja. A veure, tornem al plagi.
2: Aquest presumpte plagi no seria l'únic problema que té la Pombo amb aquestes joies, perquè us haig de dir que també està rebent queixes per la qualitat de les peces.
10: També hi ha altra polèmica, perquè més allà d'això, el que també acusen a Maria Pombo és que la qualitat de les joyitas no és molt bona. De hecho, els famosos patos, ja hi ha diversos usuaris que els han comprat i que hablan de que se ponen feas i que para lo que cuesta, que són 35 euros, no salen pues muy rentables.
3: M'encanta aquest programa.
11: Se ponen feas.
3: Se ponen de mirar, sempre el verano se mueve.
2: Clar, jo penso, el verano se ha acabado ja, perquè és que ja avui comença la tardor, aleshores. No sé si segueix.
11: Sí.
2: No tic, si s'ha acabat, Mercadeu, com a experta. Quan acaba el programa? Ara ja, que ha començat la tardor.
11: Aquesta setmana ha començat la nova temporada.
2: Llavors, s'ha acabat aquest programa, quina llàstima, perquè parlava de les coses que a mi m'interessen.
3: El verano se dejó de mover, nena.
2: Ja no se mueve, nena. A tot, en canvi, el tot es mou, allà està.
11: Ah, no
2: amb la Melero.
3: Molt mala audiència últimament.
2: No, home, no. Jo he vist audiències, hi ha dies de molt bona audiència.
3: Hi ha dies de molt dolenta perquè, no ho dic, oh, pobre Melero, és que Mañaneros està apretant tant i tant i hi ha dies que duplica l'audiència.
2: Jo penso que això és puntual, eh?
3: Ja, però és que el dia aquell puntual no hi ha qui et tregui el disgust.
2: Bueno, escolta, no sempre es pot estar allà dalt de tot. Igualment, segueixen fent un bon programa i crec que tenen, per norma general, bona audiència.
3: Fan un gran programa i, a part, l'únic que pot passar quan no va bé l'audiència és que et renovis, que facis el programa encara millor, que et motivis, vull dir, que endavant amb tot.
2: Però bé, com veieu, la Pombo torna a estar a l'ordre del dia i ella ja està a uns nivells de famosa, que és allò que els reporters l'esperen a l'aeroport cada vegada que fa un viatge per treure-li declaracions. I aquest cap de setmana passat vam tenir les seves primeres paraules davant de les acusacions de plagi als micròfons de l'agència G3.
12: Ha comentado que una firma de joyas ha dicho que supuestamente tú has plagiado uno de los diseños para la firma con la que tú trabajas.
13: Sí.
12: ¿Tú conocías el otro diseño?
13: No, de hecho es que chicos, mira, yo llevo trabajando con Agata 9 años. Sé perfectamente cómo trabajan y en concreto en esta colección, imagínate, llevamos un año trabajando, hace 3 años sacamos unos palitos y la evolución natural de este proyecto eran pues, unos huevos. De hecho los huevos son una inspiración vintage que llevan siendo una inspiración durante años para la joyería. Entonces, nada, estamos muy tranquilos, yo estoy muy trabajando el equipo de Agata, ellos ya han emitido un comunicado.
2: Se sent fatal, un xivarri increïble. Però bàsicament el que ens ve a dir la Maria és que ella està tranquil·la, que la seva col·lecció volia dir tranquil, no me'n recordo quines paraules i quins conceptes abstractes fa servir, i que ja està, que màxima confiança amb Àgata i que allà estan.
11: I que l'ou és una forma clàssica, no?
2: Sí, que és una tradició, bueno, és una cosa vintage, històrica. Ganes que tornin Pau Espart de veritat, eh?
11: Doncs crec que aviat tindrem bones notícies.
2: Exclusiva?
11: Jo diria que en 15 dies màxim està assegut en aquest estudi.
2: Això sí que és una bona notícia.
11: Per què fots aigua al viar?
1: No ho sé, no ho sé.
2: Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
3: És veritat que m'he parlat amb ell fa 24 hores. Perquè el senyor Trescat ens el roba, perquè aquí el qui no estigui pendent del que va passar, Pau Espart, que era un treballador, company nostre, genial, que de sobte no passa res, però el van fitxar a Trescat, que està genial, i que ens n'alegrem moltíssim, perquè evidentment les condicions com a intern són molt millor que les nostres, per tant, alegria màxima, i ara resulta que no pot treballar aquí. Que no sé quina és la incompatibilitat, si se suposa que Som Trescat. És que és el nom de la marca, Som Trescat. Som Trescat, sí. Primera persona del plural, Som Trescat. Doncs quin hauria de ser el problema que en Pau Espart segueix ara mateix aquí al meu costat? Jo no ho acabo d'entendre. Senyor Trescat, doni'ns explicacions, perquè de veritat que no s'entén de cap de les maneres.
1: I perdoneu, però el verano se sigue moviendo, que ho acabo de veure i no s'ha parat.
2: Sí, segueix, mira,
1: sí,
2: tota la
1: rebotada. Sí, potser ja canviaran el nom, però...
11: Fem una pausa i de seguida, Marc Andreu, t'hem de llegir un WhatsApp dirigit a tu, que ens ha arribat aquesta tarda.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Carandell.

0: minuts i 3 quarts. Et llegeixo, Marc Andreu, el WhatsApp que hem rebut aquesta tarda.
1: Ja enganya, noi.
0: I la Marta t'ampliarà informació, perquè em consta que ha estat xatejant amb aquesta persona. Hola, estimades guilles. Avui he vist passant Marc Andreu pel Bon Preu on treballo. I, noi, quina planta. Quin saber està.
2: Té raó amb tot.
0: I quin tros d'home.
2: Quin tros d'home. Sí, sí, sí.
0: Jo sóc el xarcuter. I no és pas el primer cop que el vaig passar per davant meu.
2: Aquest tipus de WhatsApp, Roger, estan escrits perquè et funcionin a tu. Sí, i és real, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I cada vegada està més d'un guapo pujat. Jo no dic res, eh? Però si aquest noiet necessita algú que li talli el pernil ben finet, aquí em té. Marc Andreu.
2: Tan finet que es trenqui, eh?
3: Oh.
2: Ah, ell no sap que tu vens del mateix sector. Clar, vull dir, que això t'emociona especialment. Aquí, eh?
0: Marc Andreu, si estàs escoltant això, ja saps on trobar-me.
1: A veure... Jo vaig a comprar un Bon Preu, però realment avui no hi he anat.
2: Està a punt de trencar-se, de l'emoció del WhatsApp.
1: Crec que s'ha confós de calvo, perquè jo no he anat avui al Bon Preu, eh? De veritat t'ho dic.
2: Això ja m'ho has comentat a la redacció, llavors he fet les meves investigacions.
0: Ha la Marta.
2: I la persona, el xarcuter, m'ha confessat que s'ha confós de tants nervis a l'hora d'escriure'ns i que ens volia dir que l'altre dia vaig veure Marc Andreu, no avui.
3: O sigui que eres tu, Marc Andreu, no un altre calb.
2: Perquè, a part, hem contrastat quin Bon Preu volia dir, i és el teu.
0: És el de la Sagrera.
2: Sí. No, era per mantenir l'anonimat.
0: No, bueno, el de la Sagrera, el de Barri Nou, Nou Barri.
2: Com que Barri Nou?
0: Pot ser qualsevol, de Barcelona, volia dir. Jo sempre que vull dir Barcelona em
2: Marc Andreu, te'n pica la taula, m'estàs desfixant el micròfon. Ara, Marc Andreu, amb lo famós que ets últimament, sí, hi haurà allau de fans en el Bon Preu de la Sagrera.
1: Bé, doncs...
2: Saps que ara per obligació en el
1: hauré
2: programa... Hauràs de tenir una cita amb el xarcuter.
0: No, passes i saludes. Passes i saludes.
1: Jo no hi compro a la xarcuteria, més o més.
0: Podeu passar per davant.
2: Però ell no està dient que vull que em compri... Ah, sí que t'ha dit que vol tallar el pernil, és veritat. Bueno, era una manera de dir que vol apropar-se a tu.
1: Però sí que el Lactis està al costat, llavors haig de passar per davant, sí o sí.
0: També és veritat que ell potser ens hauria de passar una mica de descripció, aquest xarcuter.
1: Descripció de què?
0: De com és ell, o algun detall.
2: Parlant de descripcions físiques i de buscar amors, en Roger encara està buscant la noia de qui es va enamorar a la plaça.
1: Com era?
2: Septum, ulls clars, morena, cabell una mica curtet.
0: Uau.
2: Era ella.
0: No, era heavy.
1: Hem de parlar, si voleu, d'una de les noves sèries de ficció que ha estrenat TV3 últimament, que és Gènesis.

0: vocació de ser cuiner i que ho va aprendre tot aquí i es va convertir en un dels millors cuiners del món actualment.
1: Sí que és veritat que té aquest efecte en Carlos Cuevas que només el veus a ell quan surt a la sèrie i dius què fa Carlos Cuevas al bulli amb el Ferran Adrià al costat, saps? Vull dir que costa una mica
2: no
1: veure el personatge.
3: No, home, no, però si l'encaixa molt, ell és bon actor.
1: Sí, però que sempre té tanta presència en Carlos que em costa molt. Jo el veia i deia, és en Carlos.
3: Bueno, Marc, perquè tu poder estàs massa pendent d'altres coses.
1: Una sèrie que va presentar el mateix dilluns al Festival de Sant Sebastià mentre s'estrenava a Plataforma 3CAT també, és una sèrie que també va rebre molts aplaudiments. De fet, al presentar-se al festival, els diferents actors van haver de passar per la catifa vermella i, per tant, van ser obligats a respondre algunes preguntes dels periodistes que els esperaven allà, d'acord?
3: D'acord.
1: En Carlos Cuevas, doncs, va haver de respondre algunes preguntes molt personals. I aquí, com que ens agrada també treure una mica la part aquesta més íntima d'ells...
3: No llavors... és gens fàcil amb en Carlos Cuevas,
4: no, no,
3: eh?
4: No li agrada,
3: no li agrada,
4: eh?
3: No li agrada gens. No.
1: Però hi han periodistes que es van atrevir a fer preguntes potser incòmodes, no?
3: A veure...
1: Ja sabeu que això no és freqüent en ell de respondre, però a Sant Sebastià...
3: Sense pots dir també en català, eh?
1: A Sant Sebastià...
3: Donosti...
1: Ell va decidir tirar-se a la piscina.
5: Déu meu. ¿Qué plato te define a ti como actor?
6: Ostras.
5: ¿Qué dime? Para pensar.
6: Diría algo como casero, algo tradicional y algo de mi tierra. Entonces te diría unos fideos a la cazuela.
1: Us ha sorprès la resposta,
4: i
1: suposo.
4: La pregunta és tot sorprenent, és meravellós.
3: Sí, no entenc com no hem fet un especial. No entenc com pot ser que ara es faci el tot cost.
7: És la pregunta que li hauríem fet nosaltres, anant bé també.
3: No, jo li hagués preguntat moltes altres coses, si va conèixer en Ferran Adrià personalment, com va anar la relació amb ell, si era fan del bulli, si tindria una cita al bulli. Això és el màxim que apretaria.
1: Doncs els dilluns podeu veure Gènesi, aquests 6 episodis, i després de l'emissió d'aquesta sèrie també tenim una sèrie documental que es diu Chefs Noves Generacions.
3: Sí, posats molt en la temàtica cuina.
1: Sí,
3: escolta,
1: no, doncs
3: és molt
1: bé. Ah, tot queda lligat.
3: Dos xarcuters tenint una cita menjant-se, passant-se... Perdoneu, passant-se tot de continguts. No, és zampant-se.
4: Sí, sí, sí.
3: O sigui, en castellà, per això m'he corregit, si t'hi fixes, just abans de dir-ho.
7: Endrapant
3: aquests dos continguts sobre cuina a TV3 el dilluns.
1: Doncs aquest seria documental que es diu Chef Nova Generació. Són 30 minuts on expliquen les històries de diferents chefs joves que tenim aquí a Catalunya. El primer el coneixeu molt bé. De fet, aquest piano que sentiu de fons
4: aquí és.
1: No l'està tocant el nostre estimat Carles, no? En Carles ha cedit el seu espai
4: aquí,
1: a la Martina Puigverd.
8: La inspiració em pot venir moments tranquils, no? Com podria ser... M'ajuda molt,
3: piano,
8: crec, tocar el piano, perquè em fa concentrar tant que realment no... Estic tan concentrada tocant-lo que no puc compensar en res més. Llavors, és veritat que allà no estaré segurament pensant en cap plat, però és un moment en què com que desconec...
3: Explica si són nòvies amb l'Aitana bon matí o no?
8: Què fa la paleta i l'esquerra, que llavors jo crec que... No? Entro com... Connecto molt amb mi mateixa, amb... Crec que a partir d'aquest moment poden sorgir doncs, com nous plats, noves idees.
3: Hòstia.
4: Totalment, és que passa això quan...
3: Ja no m'ho posaré, ja t'ho dic ara. No m'ho sentint aquest tall, és l'antipromoció, molt... se m'ha fotut llarg de collons.
4: Però així l'entens a ella també, clar. No? Perquè te l'imagines cuinant allà sempre.
1: És això, són 30 minuts de saber com la seva família ha construït les cols i tot el que això implica i els valors que transmeten. Són 10 episodis que estan a la plataforma 3CAT.
4: I parla de la seva vida personal?
1: Aquest és el punt més personal que hi he trobat en el documental. El tocar el piano, que és una cosa que no coneixia.
4: No? És veritat. Bé, passen 2 minuts a 3:15 de la tarda. Marina Porres, bona tarda.
3: Bona tarda. Ai. Sort que per ella, que bé. Estava en un pou de foscor total.
4: Tocant fons.
1: Però què dius?
4: Tu toques el piano, pot ser?
7: Jo no toco el piano. No, m'encantaria, per això, si donaria tota una pàtina interessantíssima que no tinc com Martina Puigverd, però no toco el piano. No.
4: Bé, aquesta setmana, que és la setmana del llibre en català, i que, de fet, vosaltres demà hi sereu, a les 7 de la tarda...
3: A les 7 de la tarda, a la caseta número 3, és Marina, encarat?
7: Crec que sí.
3: Número 3,
7: un cop estàs allà, tot és molt fàcil de trobar.
3: Més que res que ens veureu a nosaltres, m'entens? Vull dir, tu passeja i ja ens acabaràs trobant. És el Llarg de Triomf.
7: És el passeig just company, sí.
1: I què fareu?
3: I parlarem, Marc Andreu, sobre viure escrivint, sobre què vol dir escriure i per què escriuen els nostres autors.
4: Fantàstic. Doncs demà, a partir de les 7, a la setmana del llibre.
7: Tothom
4: que hi vulgui anar, hi vagi. Bé, dit això, evidentment hem de parlar de literatura, avui també.
3: Sí, d'aquella manera. Sí, d'aquella manera. Volem parlar de literatura perquè...

0: tenim molt pendent comentar els últims llibres que l'Aitana ha ensenyat a Quarto Azul, la gira mundial que està fent. I ja hem estat explicant que en aquest Quarto Azul l'Aitana hi recrea l'habitació de la seva infància, l'escenari, la cambra on va néixer, i entre altres detalls de l'escenografia, sempre hi ha un llibre amagat. Un llibre que després s'encarreguen de compartir des de l'Instagram de la gira del Quarto Azul, que per cert l'altre dia vaig xatejar amb ells perquè no ho havien actualitzat i els hi vaig explicar el crustó. I et van contestar. Sí, ara lo compartimos y lo ponemos a destacados. Dic gràcies.
1: Parlant amb l'Aitana, parlant amb el seu equip. Jo crec que
0: vas mantenir el català?
2: Obligat.
0: Crec que no. O sigui, crec que ja els vaig contactar en castellà. Perquè el compte de Quarto Azul jo ja em vaig imaginar que no ho portava...
1: Bé, que ho faci la IA, que tradueixin tu.
0: Sí, també és veritat. El fet és que l'Aitana fa això, no? Que col·loca el llibre i ella no vol que tampoc passi desapercebut aquest gest, perquè el fet de col·locar allà el llibre a l'escenari no és gratuït, és un instrument de màrqueting per dotar la gira d'una mica de caché intel·lectual, que no té, però vaja, ara està de moda i ho ha de fer. Sí, com sigui, aquí ja vam comentar abans d'acabar la temporada passada alguns dels títols escollits, que mai sabem, que aquesta és l'altra, si són llibres que ha escollit l'Aitana o fa l'equip i l'Aitana es troba el que es troba. Havíem comentat que va escollir, per exemple, Una cambra pròpia de Virginia Woolf o El meu any de repòs i relaxació de l'Otessa Mosfec. Llibres amb cert nivell literari que tenien un sentit, i ara que la gira ha continuat, tenim nous títols per comentar.
1: Jo crec que et diria que agafen agafen l'algoritme, els llibres que més es comenten de, per xarxes i així, no cal haver-lo llegit ningú, només que surtin més les cobertes, i ells diuen, aquests els posarem a sobre.
0: És que jo crec que no van pensar gaire bé aquesta estratègia, que no van planificar, més que res perquè hi ha molts concerts, a més, vull dir que intentar que tot tingui un sentit una mica a nivell ja editorial d'elecció dels títols, una curadoria, és molt difícil, i més si ja no és els llibres que li agraden a l'Aitana, que això és evident, perquè si fos els llibres que li agraden, mira, hi hauria aquesta línia, però clar.
2: Mira, comencem per un que es diu Dorayaki, que segur que la llibreria l'heu venut bastant.
1: Venut, és d'aquests que t'agraden a tu, eh?
2: A mi em va agradar.
1: Cobertes minimalistes, cosa japonesa.
2: Sí, aquesta típica història japonesa de noi que se sent solíssim, que coneix a persona gran, que es dediquen a fer alguna cosa manual.
0: Ai,
2: i que llavors
0: no
2: troben sentit a la vida,
0: no?
2: Gràcies a això.
0: És que fa molt per tu.
2: I canvies papereria,
1: per
2: pastissets,
0: sí.
2: Per infusions, saps? I funciona.
0: Ojo les infusions, perquè una infusió quan toca.
2: Ah, no.
1: Només han de canviar el fons de les cobertes amb això. O sigui, de botiga han de posar una diferent cada vegada. És veritat, eh?
2: Però com una moda molt...
1: Molt.
2: Literatura japonesa.
0: A tu m'agrada molt aquest llibre, el vas recomanar.
2: A mi em va agradar, és primet i el vaig trobar molt emotiu. Em va agradar molt.
0: Creus que l'Aitana se l'ha llegit?
2: Doncs jo crec que se'l podria haver llegit aquest, perquè és un... Vull dir, no la vull jutjar, però vull dir que és un llibre fàcil i que entra molt bé i que emociona.
0: Molt bé, si voleu podem passar pels llibres que va escollir pels concerts al Palau Sant Jordi a Barcelona.
1: D'ells era Patti Smith, que bàsicament és una picada d'ullet, perquè Patti Smith, doncs, com sabeu, és una famosa cantant, de fet és una icona, i jo crec que el va posar com de dir de cantant a cantant, no? Mm. És una senyora, és l'ídol de la Rosalia, que ella va explicar com la il·lusió que la va fer conèixer-la, etc. I Patti Smith en realitat no és el primer llibre que treu, sinó que té tota una sèrie de llibres. Aquest és Uns marrecs, que és bàsicament com una mena d'autobiografia juvenil, perquè aquesta senyora, molt bé que fa, explica la seva història, perquè ser una estrella del rock dona molt de suc per explicar moltes històries. I l'Aitana ha dit, doncs som-hi, perquè això és el meu ram, no?
0: Que també és el llibre més famós de Patti Smith, amb moltíssima diferència, i és un llibre que ja, o sigui, es coneix més la portada que el que hi ha a l'interior. Vull dir, sí. Aquest sí que és un llibre objecte 100%.
1: Absolutament, saps? Com tots els que hi ha en aquesta sala.
0: I a Barcelona també va escollir Vincles ferotges, de la Vivian Gornick, que aquí a mi em va sorprendre una mica, però si m'hi vaig fixar, segueix havent una mica la mateixa línia editorial, que és llibres que podrien agradar a la Rosalia. Jo veig una intenció claríssima d'alguna manera assimilar-se al que ha fet la Rosalia amb Lux, que va intentar fer una cosa com més intel·lectual. Ella ho intenta fer amb aquesta estratègia i posa un llibre de la Patti Smith i un llibre de Vivian Gornick, que és una de les autores preferides de la Pili, que ella ho ha explicat moltes vegades. Jo hi veig molt això.
1: És una senyora fantàstica, Vivian Gornick, una escriptora que, nascuda als anys 30, viu a Nova York, va explicar en una entrevista que encara camina quilòmetres i quilòmetres cada dia, i amb ella bàsicament li agrada explicar el que veu. Aquest de Vincles ferotges deu ser el seu títol més famós, i ella sempre explica com la seva experiència com a dona que volia trencar una mica els esquemes durant la seva joventut. És una història que s'ha explicat moltes vegades, quin és el seu mèrit, que clar, la senyora és dels anys 30, per tant, és com que és de les pioneres i té molt de mèrit. A més, una senyora que m'agrada bastant.
0: A més, nascuda al Bronx en un context com molt ferotge, realment. Tu creus que l'Aitana l'ha llegit?
1: Potser sí, potser per sobre.
3: Però
1: és que
3: són
1: tampoc...
3: lleugerets o no, aquests llibres?
1: Bueno, la Vivian Gornick en realitat sí, és una crònica, o sigui, en realitat són com cròniques. Ella et va explicant com el que li passava, la història de la seva família, que és un punt dura també, la història de la seva, o sigui, com el seu aprenentatge a la universitat. Jo crec que sí que els pot haver llegit. Pobre, la jutgem molt en aquesta noia.
0: El que sí que segur és en castellà, no? Clar, jo la jutjo molt perquè l'Aitana els tenia allà tots aquests llibres, al seu quarto azul, en castellà, quan tots tenen, com hem estat comentant ara, traducció en català.
1: Sí, és que...
0: A més, és que és una cosa absolutament no prescindible.
1: Marina Porras no viure un moment així.
3: Marina Porras, tota tensió de fons.
2: Sí, tota tensió. Ah, com un sobresalt,
1: no, perquè realment és una cosa tan provinciana, tan cutre,
0: no
1: tan
0: ni
1: penosa, de tant de fa dècades. De dir, estàs a Barcelona, hi ha una sèrie d'editorials, les edicions són molt més boniques en castellà, les traduccions són molt bones. O sigui, tot és, hi ha un sistema editorial que fa les coses superbé. Cal posar el castellà com per defecte, llavors fent tots aquests discursos hipòcrites sobre la llengua, és que és molt repugnant.
0: Clar, a mi em va desquadrar molt això, no? Les declaracions d'intencions que va fer parlant, deixant anar sobre com s'estimava la llengua, el català, com d'important era per ella, i de sobte costa d'entendre que aquest discurs no vagi en coherència amb la decisió de no només no apostar per la literatura catalana, que això suposo que ja és demanar massa, sinó que a més els títols que has escollit tenen, resulta, traducció al català i apostes per la traducció castellana.
1: Però és que a més això d'arribar a la literatura catalana no m'estranya, perquè clar, com hi arribes si tot el que llegeixes constantment tot és en castellà com per defecte, perquè no tens ni la consciència de dir si el llibre està en anglès, evidentment té una traducció en català i no cal que sempre vagi el castellà per defecte. Llavors, clar, és que aquesta noia viu molt lluny de tot això.
0: En qualsevol cas, nosaltres estem zen, no ens emprenyarem d'aquestes coses.
1: No, es nota.
0: Estem a la nostra loverera i el que farem és deixar senzillament alguna proposta per si a la propera ens fa cas i s'anima a triar la literatura catalana. La Britney de Manlleu és una...
1: És una escriptora revelació.
0: No, és que un dels llibres sí que va ser de la Britney Spears,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo volia fer alguna proposta per l'Aitana de literatura catalana, però en Roger m'està traient...
2: No, és cosa meva, però vull dir que quina en català i llavors anem a Britney Spears amb aquest
1: que no cal,
2: minut que
1: no cal ni fer-li. Jo, de veritat, em conformo amb que posi totes les versions dels llibres en català, o sigui, jo crec que aquest primer passet ja pot fer cap a moltes altres coses.
0: Jo penso, si tu estàs fent això com a estratègia de màrqueting i el que vols també és agradar al públic català, perquè per això fas aquest discurs, per agradar al públic català, tu et claves algo tan senzill com la plaça del Diamant, no pot ser més senzill, ni més bàsic, ni més evident, ni més de primer nivell, i és
2: I
0: que tothom està content.
1: Sí, sí, la gent ho compra.
0: Bé, anant a la Britney Spears, ha sonat perquè, efectivament, com deia la Marta, va ser també, a mi aquest sí que m'encaixa molt i crec que és el més coherent, va ser un dels llibres escollits per l'Aitana de cara a la gira.
1: Home, aquest sí que se'l deu haver llegit, no? Perquè realment, jo crec que en realitat es pot aprendre molt, perquè, clar, la Britney és com una mena d'icona caiguda, no? És com una persona que en realitat és com era tan perfecta com representa que és l'Aitana ara i va tenir la càrrega també de representar tanta gent i de ser un ídol, i llavors explica, clar, el que hi ha darrere, que és una història bastant tràgica, de moltes pressions i de molt drama.
0: Que és el llibre de memòries, no?
1: Sí.
0: Exacte, La mujer que soy, que ara no
4: i que molta gent va traçar un paral·lelisme entre l'Aitana, amb tots els respectes, i salvant les distàncies, però la relació amb la família...
0: Cosa que al mateix temps ella negaria fins al final.
1: Sí, ella ho negaria.
0: Però clar, imagina l'Aitana d'aquí 20 anys.
2: Marina, moltíssimes gràcies. Torna aviat.
0: Gràcies. Que vagi bé demà,
1: Moltes gràcies.
0: Ens veiem a la Setmana del Llibre.
2: Setmana del Llibre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta del partit.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Superniño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, és d'allí de la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? I jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, no us voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique de Lyonnais 8 i Lovaina 0. Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet debuta avui dijous a la Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid un.
1: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
7: Se et confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no,
5: eh?
6: No, quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
8: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu, si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 7:45 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'una altra manera.

0: els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la Ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh, sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure.
2: Si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Quan és al costat t'està gravant.
0: Sí, que pot gravar en qualsevol moment. Hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú encertadament les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, oh, Jan, doncs, molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també vam fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera, això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: És que, pots gravar el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran $349, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, tu escoltes música, el so és espectacular, perquè, a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats, eh?
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims,
0: Estan enganxadíssims. Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa.
2: Sí.
0: Perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó.
0: Sempre et dona la raó.
3: I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, és horrible.
2: Es tracta malament, també.
3: Sí,
2: però... Fa preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquest llenguatge, en aquest metavers que estem creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, 1:15 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que de ben segur garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a 5:15. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsa una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa un mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessita. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats. I ara, doncs, es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema també per posar damunt de la taula que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matinets. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular. És que és preciós, de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta doncs una mousse d'esponjosa, de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què té de cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona,
0: La fotografia fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant mica en mica.
5: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de 6 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: els més matiners.
1: Un quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant els matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu lo que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és segir de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada. També en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó, el contrari d'aquest, és la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó prensat o greixons pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'ls poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa
2: la xata. Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com, per exemple, el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, ples de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
5: Ens farà plorar.
1: No, no ploreu, no ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el compte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i, en aquesta ocasió, els memes més destacats de la nostra catalana terra.
6: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal, família? Ni l'Àngel Llàzar em supera, de Joel Joan.
7: Què tal, família? Com em veieu? Superguai, eh? L'enllaç se'm supera.
6: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
8: Per favor, per favor, per favor, demano, demano, demano, per favor, demano, per favor.
6: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
9: Segueix insultant, va, segueix, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
6: Número 1, indiscutiblement, t'explico, està aquí Moscatell, està aquí Conyaca, està aquí Anís, un polsim d'eme i festa, noi.
10: T'explico, està aquí de Anís, està aquí de Moscatell, està aquí de Conyac. I en tots és un polsim d'eme i festa, noi. Emes, eme, eme, eme, eme, eme, eme, eme, eme, eme, eme,
11: eme, eme, eme, eme,
10: eme, eme, eme, eme,
6: eme, eme, eme, aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, sí, clar.
2: He de dir que aquest no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, boníssim, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Ah, jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava
2: guapo.
1: Anava finet. Boníssim. 8 minuts, 6:15 del matí. Moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
12: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. o com faria riure tothom. Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'han omplert de reaccions amb els seus amics. Sí,
2: una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha anunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham, ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
11: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que, al cap i a la fi, la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, o el que diu, o el que decideix un tribunal independent.
5: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La bola negra.
13: La veritat, jo no...
14: Però te la sents teva, la pel·lícula?
13: Sí, clar, jo sí. Bueno, amb els Javis... vull dir que tot bé.
14: Sí. És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
13: Sí, són com la mascota.
14: Home, no, la Messias.
13: Són la mascoteta dels Javis.
14: Era...
15: No, home, et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se a la pell d'un coronel feixista?
13: Què va, no...
15: Portes un feixista dintre teu?
13: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
5: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
16: Se cruzó el hemiciclo de l'Assemblea de Naciones Unidas, caminando decidida, pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Si ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí, que soy la chica de Barajas.
0: Els matiners.
1: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot i reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
14: Pedro!
2: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa, suma un any més i arriba al 78.
14: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més, la soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners.
19: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
18: La cançó que trio és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
0: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix a escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, de barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, ho heu pensat, no sé, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. Sí. El vaig creuar, dic, se n'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. En Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, són els dos grans temes de portada. Canalies, Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
6: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del país, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
5: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu el periòdico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
7: Avui, diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada i Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
5: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
6: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
5: Critica que ara els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
5: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
6: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
5: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
6: Mentrestant, la directora del periòdico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
5: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
7: I a la premsa digital, què va a l'alça?
5: Doncs justament els mercats amb pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats de diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
7: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
6: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
7: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
8: Es una noticia que nos llena de tristeza, pero seguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán diferente a nadie.
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
7: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: Sí,
7: al País Valencià, eh?
6: Sí, sí, mostraran 80 obres, no sé si de merda.
7: Bé, pel 80 obres, del festival.
6: En tot cas, el tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
7: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
9: Doncs avui amb la Mercè.
10: Tu,
9: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
7: No anem gravats, eh?
9: No anem gravats, estem en directe,
7: més
9: que mai.
7: 5 minuts, 3 quarts de 6.
9: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló de Sena, al càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al Matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona-Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de la dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Però això ja està acordat, no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps, anem bé de temps.
1: Lara!
0: Lara, tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Però estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus? Mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola!
1: Hola!
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let aquests últims 10 minuts? Bé,
1: sí,
0: estem fent un programa de ràdio en directe.
1: Ha, ha.
0: Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, és a mi.
0: A veure.
3: És la mà que mai s'amaga i sembra.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No m'ho
2: diguis. Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: No hi és avui. Bueno, sempre està bé que comenci
0: ell. Sí, però ell, a més, clar, és de Barcelona.
1: Afina molt.
0: El primer cop. Això fa temps, ja.
1: Fa temps.
0: Molt temps, això.
1: Ha plogut.
0: Això. Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800... Ah, tira enrere, ara. 80.
0: No.
2: 1880.
1: No, sí, va. 1900 m'ha agradat, però
0: no,
1: diré...
0: No,
1: un moment, que... 1920.
2: És
0: que, Marta, m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant en el meu avi, penso...
0: Van a Cuba?
1: Ho devia... Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè, Mercè... Ai, Déu meu, quins nervis. Doncs desvela'ns, estimada Maria, perquè avui la dada Maria se l'emporta...
2: La Lara García!
0: Sóc pitjor que la Melero. No m'ho puc creure! A veure, 1880, quin any?
2: 1871.
0: Molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament tu mateix abans de la Mercè, de les Llagostes, d'un plegat.
2: De fet, ho he pensat, que l'Elias...
0: Clar, que la van... Quan van designar la mare de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat...
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la dada Mariana només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Fins bon dia.
0: Passa un minut de 3:45 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica.

0: fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93201-7474, 93201-7474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93201-7474. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
1: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
1: No t'espantis quan ens saludi.
0: Perfecte.
1: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir, que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
1: eh? Exactament, i quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
1: tema. Això passa, això sempre passa. Aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, bé, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però clar.
1: En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'agora del matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Maiol. Moltes mercès.

0: les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo! Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
5: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
6: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
7: Si t'hi fixes, l'Ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
5: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
4: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe, amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
12: Bon dia, bona hora.
4: Què tal? Esteu? Com estàs?
12: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
4: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
12: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
4: Què ha passat? El nen,
12: tot bé. No, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'Associació de Caçadors, d'aquí el president de l'Associació de Caçadors d'aquí del poble,
4: ai.
12: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
4: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
12: A casa, vull dir, al voltant de casa meva.
4: Ah, perquè tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
12: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que era un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
4: I què cacen?
12: Senglars.
4: Ah.
12: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
4: Oh.
12: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
4: Sí.
12: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
4: A quina hora hi vas anar?
12: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres amb ells.
4: Corda't les xinuques i puja cap a la roca.
12: Intentant tancar-les. Sí, sí.
4: És que, de veritat.
12: Va ser divertit. Ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
4: Sí? Perfecte. No hem tingut problemes, Totes senceres.
12: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
4: Ho celebro.
12: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
4: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
12: Home, mira, ara està escoltant l'anunci del podcast.
4: Tira, xau, ja et veig allà així.
12: Està escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
4: Sí, mira, exacte.
12: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
4: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
12: Va, avui, un altre dia de sol. Un dia de sol, un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més, i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols, i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
4: Uf, jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
12: Una mica, només una mica.
4: Bueno.
12: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí hi haurà cosetes.
4: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous. Va,
12: és que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
4: Cuida't, Eloi.
12: Vinga, fins ara.
4: Adéu.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
4: I que bonic que regalar teatre. feu a les persones felices, la gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat, i a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
4: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
4: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
4: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
4: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
4: No m'ho diguis!
0: Que aquell un aiguat impressionant. Jo ja... vaig estar parlant amb tu.
4: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
4: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar alguna companyia que ens feu en els matiners, eh?
4: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. També una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
4: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel... Potser se'ns ha dormit. A veure... 93207474... La Roser?
3: Hola,
4: la Roser,
3: dia.
4: Roser, bon dia.
3: Bon dia.
4: Què tal, Roser?
3: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
4: Ja vas amb l'horari...
3: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
4: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
3: Des de Barcelona.
4: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir aquest dia de descans i tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
3: Igualment, adéu. Bon dia.
4: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo. Qui tinc per aquí? En Juanjo. Juanjo, bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
4: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
6: Des de Lleida.
4: Des de Lleida. Avui no tenim festa, els lleidatans.
6: No, avui no. Avui no.
4: Preparat per treballar, entenc?
6: Sí. Ara estic passejant el gos.
4: A quina hora ens hi posem, aviat?
6: Me fico a les 8.
4: A les 8? Home, encara et queden dues
6: sí,
4: hores.
6: Sí, passejant el gos.
4: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
6: Gràcies.
4: Una abraçada. Fins ara. Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
13: S'ha dormit.
4: Hola, què tal?
13: S'ha dormit.
4: Qui s'ha dormit?
13: Ah, jo no dic Cristina, sóc la Maria.
4: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina. Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
13: No els hi facis cas, estigues per mi.
4: Escolta'm una cosa, Maria, que vaig una mica tard, tens el número 4 per aquest sorteig.
13: Vinga, va, som-hi.
4: T'envio una abraçada, Maria.
13: Que jo un altre tu, maco.
4: Que vagi molt bé.
13: Apa, adéu.
4: Fins ara, adéu. Arribem a les 6 d'aquests moments. Saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: dels clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé, eh? Ai, bona Mercè.
0: Hola, Mercè.
1: Dic bona Mercè.
0: Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic, has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: El número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: Se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica, que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un clau, eh? No ens falleu. A partir de les 5 del matí som els matiners. Bon dijous.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una atenció als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això, ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un mes dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: Lua fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Ecordomí, sol, calor, seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes. Encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
0: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
7: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barceloneta.
6: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
7: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
0: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al Matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 06 09. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
9: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
9: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres.
11: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
9: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
0: I ha dit que ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
7: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
0: Anem a Vignati Adell.
12: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
13: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
12: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
14: O tallem això del soc arrel o ens anem a l'abisme real.
12: Des de Vic, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 9 minuts al matí. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
9: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans y no escogiendo el camino fácil, sino el más justo.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. i tampoc, lògicament, una ciutat espanyola com Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
0: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
7: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zanuguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
9: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
0: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
7: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
0: Ara a Madrid, Paula Brujats.
17: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi al jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espray de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
9: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'espray per indicació de la diputada.
0: Dani Sanciaja.
18: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un espray de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
19: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
20: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
21: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
18: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'espray quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si en redaccions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
7: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
0: Àlex Giralt Robert.
22: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
23: Marxar i assumir responsabilitats.
24: No
1: es pot limitar a assenyalar a tres persones.
22: Ni la resta de l'oposició.
3: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
4: Se hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no sabe muy bien a quién encolomarle el muerto.
22: I és que el president, tot i l'autocrítica,
23: ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
22: Va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
23: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició és que tinc.
22: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pérez per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella, Sofia Cabanes.
24: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pérez va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Juan Pérez, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família Andic denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
9: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
25: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julián Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
9: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
26: Segons van avançar els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
0: I dos apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Espanyol.
9: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
0: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco.
26: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
0: I els esports, Robert Prat.
27: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
0: 10 minuts i 6:45 del matí. Ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
28: Molt bon dia.
0: La primera.

Avui és el dia central de la Festa de la Mercè, hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons que es podrà veure des del mar i l'espectacle de la Fura dels Baus que es podrà veure al Moll de la Fusta. La segona...

0: Avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Addicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb esta soledat protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera...

0: Oriol Pla perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becket.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:45 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45, a la taverna. Avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Gerpe, el Marc Casanovas i el Pau Granós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir, arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola, al Vallès i 20 graus a Amposta. Avui poden formar-se quatre bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava, i a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre arriben més núvols, i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment, amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona, perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals, i pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
6: Ja, yeah, guten Morgen.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
8: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on, tot i que Europa aposta per prioritzar les armes Made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys, tot plegat?
6: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà cap tribunal per queixar-se, i a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, els Estats Units s'acosta a Halloween, tant com aquí s'acosta a Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es venen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
7: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falten 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs per veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya situats a l'espai protegit Natura 2000. El Capcir, la ROM, és mediambiental, Laura?
8: És exactament això, tant per les causes com per les conseqüències. I concerneix, entre d'altres, la Boiós i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat, sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
1: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: Comprant al Diumenge es veia estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que costa comprar bé.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
1: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debut en victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París.
16: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarra Jordi, Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça a la mitja part. Una de les golejadores, Sarra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
17: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 9:15 davant de l'EFES d'Istanbul.
16: Darío Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
18: Todo es muy nuevo, pero partimos como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
16: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Amb Ernest Macià, Carme Lloberes, transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
16: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 9:15.
19: Jürgen is one of the best.
20: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país, jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
19: Coaches and this kind of teams.
16: El que dia la seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72 davant l'Espar Unigenora, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 a la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. Gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus, amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdesa a tota la xarxa de carreteres. I pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
0: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
0: El segon, Mari Carmen.
2: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
0: El tercer, Nacions Unides.
1: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta, respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president iranià, Massoud Pezeshkia, ja ha desafiat Trump i l'ha acusat de terrorisme.
0: El quart, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'expresident del govern espanyol assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I el cinquè, Julia Lüdenwald.
1: La terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que està patint, diu, i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que els Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del nou viatge que el papa farà per Europa, en aquest cas a França, Lleó 14 aterra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
0: I amb què diran avui a la Xina?
5: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també, que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
6: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada. La trobada de Sánchez i Mamdani. Els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals: els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos, perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
0: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
2: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges, com ara alfals deshidratats, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada als anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al Diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir la ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon vol convertir l'espai en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes i ara s'hi faran 55 habitatges.
0: I en esports, ara ho apuntàvem, bona estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert.
7: Debut amb victòria a la Champions, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça F és a quarts de nou. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3/4 de nou. I el Cadí, la seu campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Unigirona.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels estats republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli, i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí hi ha una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA, ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
0: Són 6:45 del matí i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
12: Però si posem el focus en els últims mesos, veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una seixantena menys. Airbnb segueixen la plataforma que concentra més il·legalitat.
12: El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
13: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
12: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i, malauradament, per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de feia 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política.
12: Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
14: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Unes paraules de Sánchez que han arribat després que milers de persones sortissin dels carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
12: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. L'actualitat passa aquests dies per Nova York, per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'hi ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
12: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Per cert, el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de fer terrorisme.
12: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr

0: L'acusació contra ell per contraban aclareix que les joies van ser un regal de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita, ara està mort, durant un viatge oficial que va fer Madrid el 2007, i diu que les va acceptar per cortesia. Ara bé, això és només la seva paraula i Zapatero necessita que l'Aràbia Saudita ho confirmi. Per això el que fa és que li demana al jutge de l'Audiència Nacional que reclami a aquest país que confirmi que va fer exactament aquest regal. Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat dues cartes a protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
1: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
2: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres. Segons informa Televisió de Mataró, com que el servei i el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
3: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó no, per què pots fer passar, sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM, vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
1: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
2: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
1: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
2: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels dos dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
4: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
1: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
2: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
5: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
6: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venent. Estàs participant en una història familiar.
2: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
1: I la banda osonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el Premi Sona Nou de Música Emergent en català.
7: Vaig a escriure una cançó.
8: Gràcies a aquest guardó ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
9: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Foto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
8: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
1: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de garbí que reforça una miqueta al migdia. Això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs. Dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
11: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona, es nota que és festa a la ciutat, i pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i hi ha trens especials de reforç a l'R4 4, una línia en què recordem que des d'ahir

0: Els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
3: I joves que van entrant gent, i gent diferent, eh? Una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, o la mateixa setmana dues persones. I clar, és quan es planteja, però... Aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
2: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 al barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Girona, Maria Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
8: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial, perquè a 9:15 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres, Júlia.
9: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació, que ja va començar amb declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada.
8: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
13: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord. Per això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
8: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Maria.
10: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels tipus. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
8: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
11: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la una del migdia, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 3:15, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu, i a l'avinguda de la Catedral a les 9, Maria Terremoto, i a 11:15, la Barcelona Flamenca.
8: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I els esports, Robert Prat.
12: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Efes a 9:15. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 9:15.
8: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
14: A qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Aleksandr Sekulić sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Yuha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulić li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
8: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
15: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50a d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linka't.
16: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
8: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
17: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slow Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió. Bé, a tots no. On diríeu que no vaig ser la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desonament, ella també és slow com la seva empresa.
8: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 50-50.
18: Sembla difícil, però una proposta feel good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moment moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
8: I què deien els altres ahir, Jovany?
19: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
20: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes. Al final, luego hay gente que está agrediendo.
21: Que todo lo ves mal.
20: Pero hombre, es cazar migrantes, cazar personas está mal, Figaredo.
19: En Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez a les Nacions Unides en una mena de telenovela.
22: Soy yo, Pedro Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja, perdone, señor. Però és vostè una gran desconocida per a mi.
19: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
18: 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio...
19: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
8: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: Canàries.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa?
2: És que heu ballat.
1: És que tens l'hernia fotuda, és que, clar...
2: És un mal estil.
1: Ara.
0: Home, aquesta amb l'Elvis, clar...
1: És el rei del rock.
0: El rei del rock, en rol.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava...
0: Ara, aquí.
1: Jo ja no puc més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada un dels... Què?
2: Podem sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és la Mercè, també Santa Tecla a Tarragona, i comencem el dia parlant d'habitatge i d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint per ara efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10% pel foradada.
1: Fa un any l'Ajuntament tenia detectats 582 pisos, ara n'hi ha 525. Però no només això, sinó que la tendència no va sempre a la baixa. En els últims mesos hi ha hagut un repunt considerable. Al maig eren 358 pisos i des d'aleshores han tornat a augmentar un 47%.
0: I també us expliquem que Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
1: De fet, fa un any va firmar amb l'Ajuntament un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
2: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
3: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través de missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
1: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
1: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión Desarrollo e Inversión va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic de Ayuso.
0: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, en culpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
5: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això del socarrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 16 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podrien arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i a voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a l'A2 també hi ha un camió bolcat al voral a Cervera, en sentit Lleida.
0: Ara són les 7 i 6. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Pedro Sánchez confia.
13: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Nova York, Oriol Serra.
14: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
14: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'abstenció.
1: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed VI anomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta de la CIA.
17: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
13: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: Van ser un regal.
1: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
17: El Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
13: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai l'espai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
19: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
0: Cau.
1: La militància política i social dels joves en l'última dècada, però, es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
17: A partir de 2:15 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
0: Poc creïble.
13: Les explicacions que va donar ahir al matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
21: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
22: Motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament. I a més va ser un debat llarg, un debat que dura 15 minuts.
1: Al matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
0: Linxament mediàtic.
17: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
13: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de la terapeuta Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
1: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
0: Sense aigua.
17: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
13: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
24: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
25: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
26: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
25: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a 8:15 davant l'Efes, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: D'aquí minuts serà 7:45 del matí.
13: Temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Conmoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdico explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant, i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periòdico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Endic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-la. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Berga, 17 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
11: Molta fluïdesa a les carreteres i autopistes. Es nota que és festiu a Barcelona perquè a aquesta hora no hi ha cap problema enlloc.
17: En un dia marcat per la crisi de l'habitatge a Reus, expliquem que 7 de cada 10 barcelonins volen prohibir els pisos turístics.
6: Segons un sondeig de Gesop per al periòdico, el 76% dels barcelonins estan molt o bastant d'acord en prohibir els pisos turístics a la ciutat. A més, el 67% donen suport a augmentar les taxes que paguen els visitants.
17: L'estudi Maria mostra diferències segons el rècord de vot.
6: El suport a la prohibició supera el 80% entre els votants del PSC, Esquerra i Comuns, mentre que és inferior entre els del PP. La qüestió de l'habitatge i la gestió del turisme continuen així entre les principals preocupacions ciutadanes.
17: I precisament el 86% dels barcelonins reclama més habitatge social.
6: Segons el mateix sondeig, el 86% dels barcelonins consideren necessari augmentar l'oferta de lloguer social i 2 de cada 3 són partidaris de limitar la compra d'habitatges per a usos diferents de la residència habitual.
17: Més notícies. Novetats pel que fa a l'esfondrament d'abans d'ahir a l'estació de Fabra i Puig de Renfe.
6: La caiguda d'una part del sostre l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions.
17: Jordi Canal.
0: Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, hi hauria al darrere els aiguats de la setmana passada.
7: Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso. El yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
0: I també els moviments provocats per la reforma que s'està fent a l'estació i pel pas dels trens.
7: Cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
0: L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada fins que s'hi pugui garantir la seguretat. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I cultura. Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
6: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
17: I pel que fa a la música...
8: No deia ser tan ràpid.
17: Avui a la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, i també al Gran Teatre del Liceu i al Cor d'Orquestra a partir de les 9. També és a la mateixa hora, Maria Terremoto, a quarts d'11, la Barcelona Flamenca a l'Avinguda Catedral. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 al matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27: el 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
29: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
10: Avui hem quedat a les 4.
12: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
14: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
15: Uau!
16: Home, tant de bo! Tenim que anar... Per què em mires amb aquesta mirada de...
14: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
18: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
19: Acabarem com el perfum aquí tots.
12: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Sons del matí.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
21: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
20: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
22: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
30: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
17: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
0: Joia.
17: Una peça de valor feta amb metalls preciosos com l'or o la plata i pedres precioses que es porta com a adorn. En sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
0: Pebre.
17: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 62%.
31: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
0: 525.
31: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
0: 450.000.
31: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Super Niño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
0: I ara el veig avui dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
32: Abans de la compareixença d'ahir de Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra l'Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia «Ja hem passat». Això era una resposta a un usuari que deia «No passaran» i adjuntava la imatge antifeixista.
0: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
33: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
34: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a la cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el superniño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i en llocs del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tot són flors i violes. En aquest cas, literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà, o acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
34: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosí tossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí, amb el musell més curt i ample, i també significa relatiu a la mula. Exemple, excels de tossuderia. Avui dijous, un enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant un entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piraghetto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels fidels musulmans que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
0: Però això és real o fals?
3: Catalunya Ràdio. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada al diari Corriere de la Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
0: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
0: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
4: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, a roba, encants, i és punt de trobada de l'actor i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'Encisa, que avui també compleix anys. Fa una...

0: Són 8:15. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró, el dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Maria Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a 8:45. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espart Uni Girona.
0: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
0: Sol i mosques?
4: Alguns. Bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, res, 4 núvols prims. Temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un pèlet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
0: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
4: No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, a sumar una mica la tardor amb alguns ruixadets...
0: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
4: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, al Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
0: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè a Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat. Avui el transport públic, Maria Fernández Noguera.
5: Matí sense incidències destacades al transport públic. Avui, amb motiu de la Mercè, el Servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i hi ha trens especials de reforç a l'R4, on recordem que des d'ahir els trens no s'aturen a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de rodalia de Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha, això sí, alguns retards, com els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que estan anant de Tortosa a Barcelona.
0: I a les carreteres, un accident talla la C-65 a Llagostera, Mireia Sala.
6: Sí, l'accident ha passat fa un quart d'hora en sentit Girona i provoca cua. A banda d'aquest problema, hi ha intensitat a la C-25, l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida, i intensitat també a la P7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
0: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
8: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del periòdico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA. Subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i, sobretot, la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb un horari nou.
17: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
18: Un informatiu en profunditat.
17: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes, allotjar gent.
2: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local. Es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
0: Palamós canvia de nom.
20: Ja és oficial, passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig. Ho recull el Nació.
0: Que va a l'alça.
2: Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
0: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
20: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
0: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
2: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
21: Pues la noticia que nos llena el gran de tristeza, pero seguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses tanto...
2: No oferia només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
0: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat literalment Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
20: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
0: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
20: Sí. S'hi mostraran 80 obres. El tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, gore i Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a La Vanguardia.
0: Bueno, la tècnica és important, també, eh? En aquest cas, si no...
20: Sempre.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Pau Forada i Lara García.
8: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar gas lacrimogen contra els manifestants mentre una dona de 87 anys amb discapacitat era desnonada de casa seva. Als Estats Units la premsa analitza avui sobretot la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump. El The Washington Post titlla d'estranya la rebuda de Trump al líder xinès a l'aeroport amb catifa vermella i assegura que ha estat una cerimònia poc habitual que demostra fins a quin punt el líder nord-americà vol oferir una posada en escena pomposa al seu homòleg. En la mateixa línia, el New York Times assegura que Trump està fent veure que són amics per camuflar les diferències que els separen.
20: I a la premsa econòmica, Expansió, llegim que el Banc d'Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. L'Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ON Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
0: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
3: És un Barça renovat, amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico. Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'Esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món, 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil.

0: I el diari Marca avisa que el Dakar està en perill. El conflicte a l'Aràbia Saudita ha obligat a suspendre una prova al país que ha d'acollir el ral·li i diu que els organitzadors estan cagats, textualment, perquè es veuen a venir la suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalias, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això, suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalias.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va
1: enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic,
3: el dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi, sí, amb el nuvi, que es casava amb una dona.
2: No hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: Qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí. No se sap, quedarà sempre als lavabos, sí, d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de Vox a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, s'ha fet ressò a Ser Catalunya. Es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes, exacte, lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquifanja avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Ah. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en sumo un mes i arriba als 57. I el Sant Oral, avui evidentment és el Sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs de la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys, dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Vigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23, i de Fogueroles.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Francesc Soler i Lara Garcia. Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
9: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, als anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.

0: gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
2: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
3: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
2: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
3: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
1: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
2: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
3: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gèlida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
4: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
2: Perquè un dia avui, a partir de 2:15, seran aquí en directe al Matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
6: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Corado, bon dia.
7: Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
8: Bon dia.
2: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
5: Sí, aquest matí comença el judici aquí a l'Audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar. Un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla, aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat, és a dir, primer xiquets de Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
2: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència. El judici pel cas de carreteres declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques. Estela.
9: Sí, el nom més destacat és el de l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i 2 directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
2: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
3: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a 1 del migdia, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya, també a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, a 8:45, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.
10: No veig decir tan rápido que sí a la primera, debería haberme esperado.
3: A les 9, Maria Terremoto, aquesta que sentim, i a 2:15...

0: Escultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, a Ribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu,
3: bon dia.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Sí, bon dia. Avui encara, a aquesta hora, tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més. El cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C-65 a Llagostera. Mireia Sala.
6: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C-25, eix transversal, per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui no hi ha problemes.
7: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
10: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana una altra gent, i és quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
9: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio, avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636 36 0609. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
11: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe, i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola, de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
12: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. I a les dues rodes del cotxe.
11: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
13: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú, que més muntem, pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
11: A Vilassar de Mar, el taller Com Nou, cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
14: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria 8 euros i mig per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
3: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez-Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
16: Lo que pasa es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
15: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca vores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació. El volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan agustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
15: A tu.

aquesta hora cada dia dediqueu una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer.

0: Coneixeu la història del Capità Aranya? És un personatge astut que s'encarregava d'embarcar tothom en un vaixell cap a la guerra i que un cop els tenia tots al vaixell, ell es quedava a terra. És una imatge popular, molt nostrada, una imatge perfecta de qui exigeix a la resta alguna cosa que ell mateix no està disposat a assumir. Com, per exemple, qui aprova un codi ètic en política per després saltar-se'l. És el que vam veure ahir amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero va remetre ahir un escrit explicatiu, després de mesos de silenci. De fet, estava forçat a fer-ho per un ultimàtum del jutge Calama, de l'Audiència Nacional. Havia de justificar d'on sortien les joies que es van trobar al seu despatx el mes de juny. Eren 19 peces, recordem-ho, 19 peces de luxes taxades, de moment, en 1,3 milions d'euros. Peces que ni Hisenda ni la ciutadania sabíem que existia. Doncs bé, segons Zapatero, es tracta d'un obsequi personal del monarca de l'Aràbia Saudita. L'expresident les va rebre a la Moncloa l'any 2007 i diu que les va acceptar per deferència i que les va guardar gairebé 20 anys sense ser conscient del que valien. El problema és que no pots aportar cap document que ho acrediti. I mentrestant el magistrat ja ha ordenat nous peritatges. Però una cosa és el judici penal i l'altra és l'ètic. I aquesta explicació tan tardana és difícil d'entendre. No només per l'origen fos de les joies o per la lentitud de les explicacions, ni tan sols per la sospita que es tracti d'una retribució encoberta. A tot això s'hi suma una paradoxa més, i és que va ser el mateix Zapatero qui va aprovar l'any 2005 el Codi de Bon Govern. Una norma que obligava expressament els alts càrrecs a rebutjar qualsevol regal de rellevància i que fixava que aquests obsequis havien de passar obligatòriament al patrimoni de l'Estat. Passa com el Capità Aranya que abans us deia. Aquesta distància entre la norma escrita i la pràctica real, el que veiem, degrada aquesta imatge de la política i de les institucions. Una distància que, a més, les converteix en un escenari opac, allunyat dels problemes reals de la ciutadania. Un altre exemple el vam veure ahir també amb un espectacle grotesc d'una diputada del Partit Popular al Congrés, brandejant aquest gas pebre en plena sessió. Una broma que va acabar amb la diputada expulsada i amb 12 intoxicats, per cert, quan un assessor buidava el gas als lavabos del Congrés. Surrealista i vergonyós. Però no tant com el ja famós cas de la Mari Carmen, una veïna madrilenya de 87 anys. Desnonada de casa seva després de 7 dècades vivint-hi, 70 anys. A ella sí que s'havia aplicat la norma. Sense clemència ni miraments. A una ciutadana que ha complert la seva part del tracte tota la vida. I això són contrastos que fan mal, que trenquen la confiança. Perquè la política en democràcia té una triple obligació. Ser exemple, ser decent i ser ètic. Sense que sembli que qui escriu les lleis o qui les aplica n'està per sobre. I sense que sembli que la idea de justícia, de ser justos, sigui només una qüestió legal, sinó també una qüestió ètica i humana. Que acompanyi i que protegeixi els més vulnerables, com la Mari Carmen, que volen viure en dignitat i en pau.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar-ho sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
0: La segona.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
0: La tercera.
2: El president del govern espanyol es compromet a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com la de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent.
0: La quarta.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que investiga el cas com a contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I la cinquena.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on vivien la mare i la filla de la víctima.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça, que debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Efes, a quarts de nou. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a 3:15. El Cadí, la seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
0: I sembla que el temps continuarà sent tranquil els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui, demà, dissabte i diumenge continuarà fent sol i calor. Avui de calor en farà més que ahir. Al migdia bufarà un vent de garbí que farà pujar 1 o 2 graus la temperatura. Demà pot pujar encara més i el cap de setmana recula lleugerament a l'espera d'una baixada una mica més apreciable de cara a la setmana que ve.
0: Pel que fa al trànsit, pocs problemes a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, només hi ha retencions a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona, es nota que avui és festa perquè no hi ha cap problema.
0: D'aquí a mitja hora, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez, el dia en què parlarem del principal problema de la població, l'habitatge. Catalunya
6: Ràdio. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Vinga, ara jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca.
9: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria.
10: Sí, ara em toca.
9: Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dèiem que l'habitatge és un dels principals problemes de la gent i avui hem de començar parlant d'habitatge aquest informatiu i també d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint per ara efectes bastant discrets. De fet, en els últims mesos hi ha hagut un repunt notable dels anuncis que es poden trobar a les principals plataformes. Pol Foradada.
12: El mes de maig n'hi havia detectats 358 i des d'aleshores s'han tornat a augmentar un 47% fins als 525. Si agafem una mica més de perspectiva i mirem què ha passat en l'últim any, aquí sí que hi ha un lleuger descens, però és petitó, d'un 10%.
0: Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
12: I de fet fa un any es va firmar amb l'Ajuntament i la pròpia Airbnb un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
13: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
12: L'Ajuntament què diu? Doncs recorda que des del 2018 han aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i és que sovint els tècnics recorden que no és tant que costi retirar un anunci il·legal, sinó que el que costa és evitar que se'n publiquin més. Airbnb assegura per la seva banda que disposa d'una clàusula segons la qual si els propietaris no acrediten que tenen una llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, no acaba de funcionar i els principals afectats, com és habitual, són els veïns. A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut el missatge, per exemple, de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
14: És un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri, i aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si ens voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer enviant un missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028. Una mesura amb un ampli suport ciutadà.
12: En una enquesta que avui publica el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics i prop d'un 70% dels ciutadans també estan a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: I parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. D'una banda, al carrer. Avui veureu la fotografia a la majoria de portades. La Mari Carmen és una dona de 87 anys, de Madrid, que ahir treien de casa seva llitera.
12: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, ara era de 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión, Desarrollo e Inversión, que va comprar la finca on viu la Mari Carmen ara fa uns anys, ara demanava pujar-li el lloguer fins a 1.600 euros. La Mari Carmen cobra una pensió de 1.300. El seu cas ha provocat una forta mobilització ciutadana amb diferents manifestacions en les últimes hores. N'hi ha hagut a Barcelona, però sobretot la més multitudinària a Madrid. 10.000 persones davant l'àtic d'Ayuso.
0: I si es parla tant del desnonament de Mari Carmen, no és tant per la gravetat del cas, perquè hi ha molts casos greus i no sempre s'aconsegueixen amb aquesta atenció. Aquí també hauríem de reflexionar perquè alguns hi posem l'atenció i d'altres no. I el cas de la Mari Carmen també ha arribat al debat polític. Pedro Sánchez, des de Nova York, n'ha culpat els governs d'Ayuso i d'Almeida i ha anunciat un nou intent perquè el Congrés aprovi un decret sobre l'habitatge.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: I també ha reaparegut Ada Colau. Després d'obrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta matèria.
15: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: Com dèiem, més casos, per exemple, que hi ha hagut a Vic. A Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
16: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
17: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
16: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
18: O tallem això de soc arrel o ens anem a l'abisme real.
16: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O que fa dues setmanes, per exemple, l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. I a banda de l'habitatge, que avui en parlarem a l'Àgora a partir de 3 quarts de 9, aquesta nit Pedro Sánchez ha defensat davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió de Ceuta i ha confrontat la seva política migratòria amb la política de l'extrema dreta. Des de Nova York, Oriol Serra.
19: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
20: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
19: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això mentre la jornada electoral al Marroc, marcada per l'abstenció, ha acabat sense incidents a la frontera, tot i els rumors d'un nou creuament massiu. El gran dia de Sánchez a l'ONU ha estat marcat per les polèmiques internes, com el processament, per exemple, de la seva dona, Begoña Gómez. El president espanyol ha fet malabarismes quan li han demanat una valoració.
20: I sobre Begoña Gómez, no mi mujer, sinó Begoña Gómez. Sí, però és important el matís.
1: es Begoña Gómez. Luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez. Pues yo creo que está todo dicho.
0: És Begoña Gómez. Quan fins ara teníem clar que era la dona del president i que per això se l'atacava. Ha estat una mica més concret Pedro Sánchez amb José Luis Rodríguez Zapatero, en qui assegura que encara confia.
1: Y luego sobre el presidente Zapatero, pues lógicamente no tengo nada más que añadir a que sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
0: La defensa de Sánchez arriba després que Zapatero hagi donat explicacions al jutge sobre l'origen de les joies que van trobar a la seva caixa forta. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia.
0: I ha trigat 3 mesos Zapatero a dir al jutge el mateix que va dir a la televisió, que les joies eren un regal de l'Aràbia Saudita.
21: Sí, ara amb algun detall més, Zapatero demana disculpes al jutge per haver trigat tant. A l'escrit explica que va ser el rei de l'Aràbia Saudita qui li va donar les joies a la Moncloa, a Madrid, el 2017. Era un regal personal que va acceptar per cortesia, descriu la mateixa versió que el juliol va donar, però llavors sense dir qui li havia fet, a Televisió Espanyola.
22: És un regalo de cortesia personal de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido.
21: A l'escrit diu que mai en va fer cap ús i que no era conscient del seu valor. Ho ha intentat justificar amb papers per demostrar que no hi ha delicte fiscal, estaria prescrit, ni contraband. Fins a 2 cartes ha enviat a través de l'ambaixada a protocol de la Casa Reial Saudita perquè aportin documentació del regal. No li han respost i ara demana ajuda al jutge de l'Audiència Nacional per aconseguir aquests papers.
0: I per cert, Tània, que el mateix Zapatero va aprovar un codi ètic per frenar aquest tipus de regals als càrrecs públics.
21: Sí, un codi de bon govern del 2005, per tant, 2 anys abans de rebre aquestes joies, una norma interna que diu que els membres del seu govern rebutjaran directament qualsevol regal que superi el que es considera la pura cortesia i que els regals de més significació, usa aquesta paraula, s'hauran de donar a patrimoni nacional. Ell no ho va fer, se les va guardar, tot i que la taxació encarregada pel jutge parla d'un valor de 1,3 milions d'euros que la seva defensa no comparteix. Recordem, són 12 peces d'or amb maragdes, safirs i diamants.
0: Ho analitzarem també a l'Àgora amb Jofre Llombard, amb Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez, i afegirem també el filòsof Oriol Ferrés per parlar precisament d'ètica i política. Què porta a un polític aprovar un codi ètic i assaltar-se a ell mateix per rebre un regal, en aquest cas, milionari. Això serà a partir de 9:15, però abans, comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
23: Zapatero no s'hauria d'haver quedat les joies del rei d'Aràbia Saudita. No és només una qüestió de sentit comú, és que ho deia el codi de bon govern que va aprovar el seu propi Consell de Ministres. L'exemplaritat, esmicolada. Això s'hi suma que fa 4 mesos el seu portaveu va negar que l'origen fos un regal d'aquest règim autoritari. Al marge de si acaba o no derivant en una responsabilitat penal, l'expresident ha caigut del pedestal de l'ètica i la moralitat. Ha donat munició a aquells que li tenien ganes. Però és inevitable preguntar-se si el problema no són només les joies de Zapatero, sinó totes les que mai no sabrem que guarden les caixes fortes d'alguns que avui es freguen les mans.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
24: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres a Mireia Sala.
4: Pel que fa al temps, avui pujarà una mica més la temperatura. Al migdia bufarà un vent de garbí que farà pujar el termòmetre entre els 30 i 35 graus a bona part del país. A la tarda, amb algunes capes de núvols prims poc importants, demà encara es pot enfilar una miqueta més i el cap de setmana sembla que recula molt lleugerament. Sí que la setmana que ve s'esperen unes temperatures una mica més normals per l'època.
5: Situació tranquil·la pel que fa al trànsit. Com que avui és festa a Barcelona, el trànsit als accessos és totalment fluid. De la resta de Catalunya encara hi ha retencions a la C-65 per un accident a Llagostera en direcció Girona i intensitat a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud.
25: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
26: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social.
27: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments.
20: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, convertir al migrante en enemigo.
28: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007.
29: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 24 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
31: Bon dia.
0: La CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
32: El Mundo publica avui que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis, segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: Aquest ambient bèl·lic està marcat també i està marcant l'Assemblea General de l'ONU, on, a part de Pedro Sánchez, ahir va ser el torn d'Ucraïna i de l'Iran, que va respondre a les amenaces de Donald Trump. Nova York, Oriol Serra.
19: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
33: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
19: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple. Des de Nova York, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre l'Iran l'amenaçava, Donald Trump rebia el president xinès a peu d'avió.
32: El president nord-americà i Xi Jinping es reuniran avui en la tercera cimera conjunta que celebraran aquest any. La trobada estarà marcada per les disputes comercials, la tensió amb Taiwan i la pugna per la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I al Matí de Catalunya Ràdio estarem molt atents als moviments de Donald Trump les properes setmanes marcades per aquestes eleccions de mig mandat dels Estats Units.
32: Sí, farem un desplegament especial per seguir les midterm, que serà d'aquí a 40 dies. El comentari diari de les eleccions de Bernat Adéu i sumem les anàlisis dels experts en política nord-americana, Gustau Alegret, Núria Ferragut Casas i Carme Colomina, i dels excorresponsals de Catalunya Ràdio, Francesc Garriga, i de TV3, Raquel Sans.
0: És un ampli desplegament del Matí de Catalunya Ràdio per posar el focus també a aquestes eleccions que el món mira amb molta lupa. Entre altres coses, també perquè hi ha molts catalans que viuen als Estats Units i ens fan també saber i ens fan conèixer inquietuds que tenen pel seu dia a dia amb les polítiques de Donald Trump. Pels catalans que viuen allà i també perquè és una mirada global que ens afecta també a Catalunya, especial desplegament del Matí de Catalunya Ràdio per la cobertura de les midterm. I atenció al que va passar ahir al Congrés. 12 persones afectades per la manipulació d'un esprai de gas pebre que una diputada del Partit Popular va voler ensenyar a l'hemicicle. Madrid, Dani Santeaja.
1: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
10: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
12: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
10: Esto no es un arma. Obviamente, ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si en redaccions una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sainteaja, Primer Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Surrealisme a Madrid i al Parlament de Catalunya continua la polèmica també pel suposat error d'aliança en defensa del dret de Vox a dir assassí a Lluís Companys. Ahir va defensar aquesta tesi en aquest programa la protagonista de l'incident, la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana.
13: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
0: Sobirana parlava d'un debat efímer, però també en declaracions en aquest programa el diputat David Cid va dir que el debat previ a la votació i la forma de votar demostraven que Aliança no va votar per error amb Vox.
14: Però la gent del portaveus, perquè la gent no sàpiga, el que fa el president és obrir una ronda d'intervencions en el qual els hem de posicionar públicament de viva veu i moltes vegades motivant i expressant els arguments dels quals no ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament. I, a més, va ser un debat llarg, un debat que dura 15 minuts.
0: I encara un detall més sobre això. Ahir us avançàvem que fa un any Sílvia Orriols havia defensat el dret de Vox a dir-li assassí a Lluís Companys.
15: Va ser a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, a porta tancada, quan es debatia si s'havia de sancionar Vox per aquests fets. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, que era present en aquella sessió, ho corrobora així al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El que va dir és que era normal que Vox entengués que el president Companys era un assassí, com ell entenia que el franquisme doncs també eren uns assassins. És a dir, comparant un president democràtic amb un dictador, el que va passar no va ser un error, va ser la realitat amb el mateix discurs que han sostingut defensant que dir assassí al president Companys és llibertat d'expressió.
0: Tot això mentre la política catalana està pendent de la redacció de la sentència de l'amnistia.
15: Una sentència que serà clara, segons va explicar l'encarregat de redactar-la ahir en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, en què també va dir que el Suprem activarà aleshores l'amnistia ràpidament.
17: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin en la major rapidesa.
15: Són paraules del magistrat Macías que va redactar, recordem, un primer text contra l'amnistia, en aquest cas a Jordi Turull, que la majoria del ple del Constitucional, majoria progressista, li va tombar, i aleshores ell va defensar que els jutges tenen ideologia.
17: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre.
0: I el que comentàvem sobre Aliança va protagonitzar també les converses ahir al Parlament de Catalunya. I mentrestant a l'hemicicle...
18: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
0: Les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco a les proves PISA no van convèncer l'oposició, que continua demanant la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert.
21: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
22: Marxar i assumir responsabilitats.
23: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
21: Ni la resta de l'oposició.
24: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
31: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
21: I és que el president, tot i l'autocrítica, va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
34: La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició és que tinc.
21: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un últim apunt de política. Els joves militen menys en partits i sindicats.
15: Fa 10 anys, prop del 13% dels joves entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit o sindicat, mentre que en l'última dada disponible, la del 2020, 2023, la xifra havia caigut al 3,4%. Són dades d'un article acadèmic publicat recentment que conclou que els joves s'estan allunyant de les organitzacions polítiques, però que segueixen, això sí, mobilitzant-se per causes concretes.
0: Avui parlem a partir de 9:15 amb Roger Soler i Martí, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i és autor d'aquest article molt interessant, que és aquest article que ara explicava el Pol i que detallarem també a partir de 9:15. I atenció, perquè tenim novetats del cas Andic. I avui parlarà en aquest programa l'advocat de la defensa de la terapeuta de Jonathan Andic.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
3: Doncs tant com vulgui bussejar.
4: Genial. I quant d'oxigen queda?
3: El que vulgui, també.
4: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
3: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
4: I quants de cetacis?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 8:31. La defensa de la terapeuta de Jonathan, Isaac Andic, denuncia que està patint linxament mediàtic.
7: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julián Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
0: És l'advocat Francesc Jofresa, amb qui parlarem a partir de les 10 del matí a Catalunya Ràdio.
8: Jofresa assegura que la terapeuta no feia de psiquiatra ni de psicòloga de la família Andic i que ni tan sols sabia que pare i fill anirien a l'excursió a Montserrat que va acabar amb la mort del fundador de Mango.
0: A la hora del matí també parlarem d'un altre succés que està tenint molt ressò mediàtic. Ahir van detenir a Madrid la parella de Josep Joan Pere per la seva relació amb la mort de l'arquitecte a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. Viella, Sofia Cabanes.
9: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
8: Segons van avançar els diaris del País i el periòdico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o bé si hi ha indicis de criminalitat.
0: I dues notícies més de successos. La primera, investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
11: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'han reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
0: I la segona, preocupació per l'onada de robatoris en escoles i instituts de Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força en 5 centres educatius.
11: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos del centre, segons informa Televisió de Mataró. Com que el servei el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una targeta SIM. El perit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
20: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui pots fer passar. Sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM, vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
0: I a Ribes de Freser, gairebé la meitat de veïns estan sense aigua corrent des de fa, atenció, una setmana.
11: Sí, l'Ajuntament subministra aigua corrent en camions cisterna després que es detectés excés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. Reparar els filtres que l'eliminen trigarà un mes i mig, segons va explicar l'alcaldessa Mònica Sant Jaume en declaracions al Catalunya Nit.
1: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: Tot això quan avui a Barcelona és festiu perquè és la Mercè.

0: Avui hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons i l'espectacle de la Fura dels Baus, que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: Ahir es va donar el tret de sortida amb el pregó que el van fer, per cert, l'Antoni Falgueres i la Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història.
2: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
3: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar.
1: Avui a 11:15 del matí parlarem amb l'Antoni Falgueres i la Meritxell Falgueres, pare i filla, per saber com ho van viure. I bones notícies també a casa nostra, perquè Oriol Pla ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Teatre.
0: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Que sí que he caigut a terra, dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la Barriera, de la Barriera. Dic, hosti, tio, m'has de saber cosa, com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, per cert, es podrà tornar a veure a Barcelona el proper 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: I ahir a Sant Sebastià... El que sentiu són aclamacions a Brad Pitt.
0: L'actor nord-americà va presentar envoltat de centenes de persones la pel·lícula En el corazón de la bestia.
5: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna perquè els valors que promulga, la lleialtat i la solidaritat, són indispensables en el món actual. In our
6: film, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però sobretot de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, la llibertat que et dona envoltar-te de la gent que t'estimes i que et cuida, ho és tot.
5: En el corazón de la bestia s'estrena demà. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un apunt més, perquè a partir d'avui Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Girona, Laia Claret.
7: Si poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí i Moda, entre vestits, joies, són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, al Museu de Florida i al Reina Sofia. Montse Aguer, directora dels Museus Dalí.
8: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
7: També s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
8: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar des del disseny de vestuari... fins publicitat.
7: Es pot visitar fins al 31 de gener. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, per cert, a 11:45 del matí, farem també la nostra particular festa major al Matí de Catalunya Ràdio. Visitarem el restaurant Cinco Hermanos, a Nou Barris. Allà avui farem una secció especial de La Taverna amb el director del restaurant i també amb Marc Casanovas i Pau Aranós. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
9: Doncs 4 quilòmetres de cua a la carretera T11 a Reus, en direcció a Tarragona. Aquestes retencions també afecten la C14 a Vilaseca, en direcció a Reus. I el gironès aturades a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona. Els accessos a Barcelona, avui la circulació és fluida.
1: I ara anem també a les tres preguntes del dia.
10: Primera.
1: A què espera Zapatero per retornar les joies a Patrimoni Nacional?
10: Segona.
1: Per què només va lliurar a Patrimoni les joies que li van regalar el 2007 i no aquestes?
10: Tercera.
1: I per què se les va quedar si el codi ètic, que regia des de feia 2 anys abans, aprovat pel seu propi govern, prohibia expressament quedar-se regals de luxe com aquell?
10: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
12: That's all right.
1: també d'obrirem l'Àgora del matí, avui amb Jofre Llombard, amb Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Però en els esports, abans, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant del París.
12: Dos gols de Payor, un de Caroline, Sarra Jordi, Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça a la mitja part. El tècnic blaugrana Pere Romeu reconeix que necessiten l'ajuda de jugadores del filial.
13: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant de l'Efes Istanbul.
12: Dario Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb 11 jugadors nous.
14: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
12: A Catalunya Ràdio també estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes, a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, amb Ernest Macià, Carme Lloberes. Transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
12: En un partit jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 8:45.
15: Jürgen is one of the best.
16: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
15: Coaches and this kind of teams.
12: El Cadillac se guanya la final de la Lliga Catalana l'Anna Femarina de bàsquet, 67-72 davant l'Esperon i Ginora. A primera ref, el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella. Javier Aguirre, nou entrenador del València. El jugador del Depor, Aubameyang, s'haurà d'operar del genoll, estarà de baixa 2 mesos. I el jugador del PSG, Achraf Hakimi, anirà a judici acusat de violació l'any 2023. El PSG li dona suport.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
17: Catalunya Ràdio. Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
18: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions.

0: És un alemany de merda.
1: És un maleït nazi.
2: El futbol és una tança preciosa.
3: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
4: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter, a TV3 i a la plataforma 3Cat, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
5: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
6: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
7: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
8: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
4: Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.

0: 3 quarts de 9 del matí. Comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el periodista Jofre Llombart, amb la consultora experta en polítiques urbanes Alicia Puig, amb el subdirector del Nació Oriol Marc i amb el corresponsal d'Internacional del País Claudi Pérez.
1: I de què parlar fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs ara ho tractarem, un dels protagonistes de la setmana, amb el Jofre, de tot el que l'envolta, i ara tractarem per començar aquesta Àgora.
1: Doncs sí, no sé si t'ho esperaves, Jofre. Tota la llau de comentaris...
2: No. Tampoc ho fas per buscant ja que una reacció, o buscant molts comentaris, o buscant l'abraçada. Ho vaig fer, tot el podcast dura una hora, va sortir a la meitat, i ho vaig fer com a exemple del que no s'ha de fer la feina.
1: Vas explicar que vas patir assetjament laboral pel pare de Manel Fuentes, quan estaves treballant precisament en aquest programa, sí, ara farà 15 anys.
2: Més ja. Més. Vaig entrar-hi el 2009, em vaig sortir fulminantment el 2010, per tant, això, 16-17 anys. Sí.
1: I per què has volgut posar nom i cognom?
2: Una mica va sortir en plena conversa, perquè la persona que em va entrevistar, la Vanessa, la conec des de la facultat i em mereix molta confiança, però també vaig pensar, el fet de dir-ho sense noms posa una pàtina de sospita a la resta de caps que he tingut que no en tenen cap culpa. Aleshores, doncs, volia focalitzar en aquesta persona.
1: I t'has sentit alliberat?
2: Aviam, jo crec... O sigui, la sensació d'alliberament no l'he tingut.
1: De fet,
2: crec...
1: ja fa temps que estaves...
2: Exacte.
1: En un procés en què havies explicat que havies patit això, no?
2: Exacte. És a dir, em sembla que no és que m'hagi tret un pes de sobre i m'he sentit alliberat, sinó que com que ja estava alliberat, com que ja m'havia tret el pes de sobre, ho he pogut dir. Crec que el procés ha sigut aquest.
1: Que quan parlem d'assetjament, de què parlem? Pots posar-nos un exemple del que vas patir?
2: Un exemple? Mira, aquesta és la pregunta del milió. Perquè si jo ara et poso un exemple, un concret, que te'l puc posar tranquil·lament, home, qui més qui menys crida, qui més qui menys té una mala paraula, qui més qui menys... No? Aleshores, l'assetjament és el conjunt de comportament que s'estén durant molt de temps, a més, a moda muntanya russa. És a dir, el que explico el podcast, avui et critico molt i com que veig que no t'ho has pres bé, demà et felicito molt, també exageradament. Avui et determino que ets una peça clau de l'equip sense la qual l'equip no va i l'endemà et dic que ets un inútil. L'assetjament és tot, és la muntanya russa. Clar que et puc posar exemples, clar que et puc posar que un guió que no li va agradar me'l va estripar davant de la cara, davant de tot l'equip. I això t'humilia molt. Però la gent pot dir, home, per una vegada que et trenquen un guió, doncs no... El maltractament o l'assetjament és tot el conjunt, com una pluja fina, que saps que acabes xop, però no saps en quin moment precís t'has començat a mullar.
1: Perquè tu hi ha un moment en què tu te n'adones, li dones nom, sí, a tot això. Però passen molts anys.
2: No, li dona nom la meva psicòloga, perquè jo el que sé és que no estava bé. Jo el que sé és que tenia plors espontani, no dormia, no menjava, estava de molt mal humor, etcètera, etcètera, i no era jo, bàsicament. Sí que podia intuir que el focus era la feina, però amb aquestes paraules,

0: diguin: ets víctima d'assetjament laboral i el maltractador es diu així i així, m'ho va fer dir a la consulta al cap d'un temps la psicòloga. I aleshores les peces encaixen. I aleshores és quan dius: ah, allò que em va fer aquell dia era allò, allò que em va fer aquell dia era allò, allò. I és quan veus la visió de conjunt i allò li dius que és assetjament.
1: És a dir, una mica l'exigència d'un programa com aquest justificava que tu estiguessis malament en aquell moment. És a dir, tu entenies que era un programa de molta exigència, que llevaves molt d'hora, que per tant aquell malestar formava part d'un estil de vida que anava amb allò.
0: Exacte. Sí, és a dir, l'exigència ho justificava tot. I després s'ha vist doncs que no és així. Perquè passa una cosa, clar, al matí de Catalunya Ràdio, programa líder, però és que saps què passa? Que aquest maltractament o aquest assetjament també passa en una oficina de 3 persones. És a dir, l'assetjament és una actitud, és un comportament, que evidentment, quan el vaixell és molt gran, és com més fàcil de justificar, però res ho justifica, clar.
1: I vas marxar a RAC1 per això?
0: Sí, vaig marxar a RAC1 per això. En aquell moment, el 2011, no tant per despit professional, sinó bàsicament també per necessitat terapèutica. És a dir, encara que sigui injust, el primer que et recomanen els psicòlegs és posar fi a la situació que t'està generant aquell malestar. Per més injust que sigui, que aquí també hauríem de parlar de per què sempre l'assetjador es manté al seu lloc i l'assetjat és qui ha de marxar. És veritat, és injust. Tan injust com útil. A mi em va anar molt bé. I el fet de marxar físicament de l'espai que compartia amb aquesta persona em va anar molt bé.
1: I va anar molt bé RAC1, perquè érem líders i deu i volta el lideratge se'n va anar cap a l'altra banda.
0: Sí, bueno,
1: perquè el matí de Catalunya Ràdio...
0: Tampoc m'ho pots imputar a mi.
1: No, evidentment, hi havia altres també circumstàncies, però és així. És a dir, quan tu marxes, el lideratge d'aquest programa, doncs, es perd.
0: Sí.
1: Per tant, marxar era una manera també de protegir-te.
0: Sí, sí, sí. De fer foc nou i de trencar, sí, sí, exactament així. I també una mica de revaloritzar-me personalment, perquè arriba un punt que l'assetjament arriba a qüestionar-te la teva pròpia autoestima personal i professional. I, home, va caure del cel la possibilitat de dir: aviam si sóc capaç de fer el que feia. I sí, vaig ser-ho capaç durant 8 anys.
1: I tornar al lloc dels fets, perquè ara ets a la cadira... On tu...
0: No, a la cadira ets tu.
1: Sí, però d'acord. Però tu segues aquí.
0: Sí, sí, tal qual.
1: Al mateix lloc. I has vingut aquí durant aquests últims 3 anys.
0: Allò que et deia d'alliberat i superat. Sí,
1: però va costar tornar aquí?
0: No, perquè ja havia passat molt de temps i, evidentment, aquí aquestes paraules que es posen de zona de seguretat, zona de confort i tot això, jo ja havia superat el pànic escènic a venir aquí. Entre altres coses, perquè al pis de dalt hi treballa la meva parella i tinc una relació molt estreta amb Catalunya Ràdio. Però, sí, efectivament, imposa, però ja vas veure que ho vaig portar bé el primer dia.
1: I arran de l'entrevista i del que vas dir en el podcast, hi ha gent que t'ha escrit i ha dit: jo també ho vaig viure així, que no s'havia atrevit a dir-t'ho?
0: Moltíssima gent, moltíssima gent. També vull aclarir, moltíssima gent que l'ha patit amb ell, moltíssima, però moltíssima gent, encara més, evidentment, per qüestions estadístiques, que diu que ell o algun parent seu o algun amic seu a la feina també ha patit assetjament laboral. I que precisament aquella entrevista l'ha ajudat, al marge del nom, a veure que aquells comportaments que rebia per part del CAP no eren normals.
1: No, això eren normals. Això no ho compartíeu, aleshores? No. No us ho dèieu?
0: És que no hi havia cap... És que té captiu. És a dir, una de les virtuts, en el mal sentit de la paraula, o un dels factors que té el maltractador, és que et sap tenir captiu. Si arribes a tenir, fins i tot, t'arribes a posar en dubte tu mateix, és que penses que qui ha fet malament la cosa ets tu.
1: O sigui, tu estaves sol. Et senties sol.
0: No, hi havia més gent a l'equip maltractada, també. Sí, sí, clar.
1: Amb qui sí que compartíeu, diguéssim, aquell dolor.
0: Sí, clar. Sí, sí, sí. És així. És així.
1: T'ha sorprès qui t'ha escrit, per exemple?
0: Sí, clar, és que ja et dic, jo quan vaig fer això no m'esperava. Vaig a fer això perquè m'escriguin. No, fas això i t'escriuen. I, ostres, estic content d'alguns missatges que he rebut, evidentment. Molts noms que, evidentment, per la privacitat del WhatsApp no podré dir, de l'Star System català i espanyol audiovisual, que estic molt content, meravellat, sorprès i, sobretot, agraït que m'hagin escrit. I moltíssima, moltíssima, moltíssima gent... Mira, aquí també vull fer una autocrítica o una crítica de gènere. Dels missatges de suport que he rebut, diria que el 80% són de dones i el 20% d'homes. Vull dir que aquí també tenim molt treball a fer sobre la gestió de les emocions i les expressions masculines.
1: I a qui t'esperaves que t'escrivís i no ho ha fet?
0: Sí. Sí, sí. Insisteixo, tampoc ho vaig fer perquè m'escrivís.
1: Ja, ja.
0: Però no ha escrit, ja està. I aviam, un moment, els motius pels quals escriu la gent els pots dir, mira, es vol posar en contacte amb mi, em vol felicitar, em vol... Els motius pels quals no escrius, no els puc saber.
1: I Manuel Fuentes no t'ha tornat a dir mai més res?
0: No. No, no, no. No, no, ni ho espero, ni ho busco, i el més important de tot, ja no ho necessito. Perquè també t'has de fer responsable de tu mateix. És a dir, si estàs pendent encara de si es posa en contacte amb tu o es disculpa o tot això, és que tu encara no ho tens. En el moment que et fas responsable de tu mateix, ja et dic, no ho esperes, sí, no ho busques...
1: Aquesta és la part més bèstia, no?
0: No ho necessites.
1: És a dir, després de 16 anys, o 17, has trobat la certa normalitat per poder expressar això. O sigui, ha hagut de passar molt de temps.
0: Sí, sí, sí, és el que explico el podcast.
1: És un 20% de la teva vida.
0: Ostres, dit així, impressiona, sí. No, és allò que dic al podcast, de que la ferida està curada, però la cicatriu hi és. La cicatriu t'assenyala que vas patir allò, i ja està. Com tota cicatriu, és una cosa visible, però que ja no t'afecta en el teu dia a dia, ni tan sols quan passes per damunt et
1: ara, cou. Ara no, però segur que t'ha afectat a l'hora d'afrontar-te a una nova feina, no? Per exemple, tu ara com et relaciones amb els caps? Bueno, ara no tens cap perquè tu ets el cap de tu mateix, però no, quan has treballat durant molts anys en altres caps...
0: Doncs mira, imagino...
1: No sé si has tingut també una sensació de dir no sé relacionar-me amb un cap pel que he viscut, o al contrari, ho sé pel que sé que no vull tornar a viure.
0: Sí, aquí és on ja juguen les habilitats socials i psicològiques de cada equip i tot això i tal, de les persones, però evidentment jo vaig sortir dient tot això que he patit no vull reproduir-ho jo com a cap. I m'he, no diré obsessionat, però sí que m'he centrat en fer sentir benestar al meu equip. Perquè fer sentir bé el teu equip no cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin.
1: Amb que no li trenc... Que si la posa, que la posi.
0: Sí, no? Sí, però hi ha una cosa, no molt, hi ha una cosa molt més bàsica. Sí. No cal posar una taula de billar a les oficines perquè en moments d'estrès doncs es desestressin i juguin i, oh, que bé que estic a la feina. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolors després d'una bronca, ja n'hi ha prou. Hi ha moltes maneres d'esbroncar,
1: que es pot ser exigent perfectament, clar, sense ser un assetjador, no?
0: Home, és que és
1: la nitja. I que pots tenir una discussió, i pot haver existit una discussió,
0: clar, clar, clar,
1: no?
0: Clar,
1: i
0: que,
1: tot un dia que... pots engegar el to perquè estàs nerviós, però d'aquí...
0: És que
1: hi hagi un degoteig constant és que és de fer-te sentir una persona inútil, sense clar, ell, doncs això és un lloc de diferència.
0: És on hi ha el... És que tot canvia del focus i de l'accent que li vols posar. És a dir, l'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson i el top negatiu o positiu que canvia. Però això no vol dir que no hi hagin moments que no surten les coses, moments que els objectius no es compleixen, però és que la gran diferència és que l'exigència busca subsanar l'error i l'assetjament busca assenyalar el culpable. A igual cosa que no ha sortit bé, on focalitzes tu la teva atenció determina moltíssim. A més que l'exigència acostuma a ser una cosa compartida, inclús pel cap, que es fa seva la responsabilitat, i en canvi l'assetjament el que fa és just el contrari, individualitza i centrifuga responsabilitats. No, això és culpa d'aquell. Home, doncs no.
1: No, i segurament durant molt de temps també et sents culpable, tu, no? Penses alguna cosa, jo no devia fer bé, no devia estar a l'alçada, fins que no fas un canvi de clic,
0: és el
1: dius,
0: principal...
1: no, escolta, jo no sóc culpable de res.
0: És el principal mal de l'assetjament.
1: Sí,
0: el principal dany psicològic és que et fa responsable a tu de tot el que surt malament, inclosa la teva feina. I clar, és quan et sents inútil, incapacitat, etc.
1: Què li diries tu avui al Jofre que vivia aquella situació?
0: Que sigui fort, que tota la vida val la pena, malgrat això, que en traurà un aprenentatge increïble i que tiri endavant i que se'n vagi a teràpia psicològica.
1: Oriol. Primer, m'agradaria començar elogiant la valentia del Jofre i també, per què no elogiar, la seva capacitat com a persona, però una qüestió molt senzilla. Ell segur que no se'n recordarà. Jo era molt jove l'any 2011, una campanya municipal de Convergència i Unió, jo tot just començava en aquesta professió, i tu quan comences una professió et trobes que hi ha veterans que t'ajuden i veterans que no t'ajuden, i en el cas del Jofre era dels veterans que ajuda, i això ja parla...
2: Això diu molt, en el nostre ofici,
1: jo crec que diu molt.
2: Ho tinc claríssim, sí.
1: Vull dir que hi ha gent que a vegades porta més anys que tu fent la feina, veu un xaval jove i pensa, quin pal haver d'interactuar amb un tio tan jove.
2: I pensen, aquest qui es pensa que és.
1: Sí, i en canvi hi ha gent que t'ajuda, jo tinc un record molt vívid de com el Jofre era d'aquelles persones que acollia. I després m'agradaria fer-te una pregunta, perquè això passa moltes vegades en ruptures amistoses, en ruptures de parella, que tenen una altra dimensió si la persona de qui tu et separes o de qui et distancies és pública o no és pública. Hi ha una capacitat, si tu treballes en una oficina en un determinat carrer de Barcelona, només tens una relació professional amb aquest algú que t'ha fet assetjament, tens la capacitat, si vols tu, de no passar mai més per davant d'aquell carrer i, per tant, de no tenir-hi mai més contacte, que el fet que el teu assetjador sigui una persona pública i que, per tant, tingui una finestra permanent en programes de gran audiència. Per exemple, com t'has relacionat tu amb el fet que Manel Fuentes sigui una persona molt coneguda i que tu, fent zapping qualsevol dia, quan es feia zapping, que ara tendim a no fer-ne, de trobar-te una persona que és un model, en certa manera, d'èxit, una persona que és admirada, una persona que és seguida, i que tu saps la veritat d'aquest personatge, com t'has relacionat tu amb aquest aspecte, tenint en compte que segur que això deu haver aparegut en algun moment en la teva teràpia, si és que en vols i en pots parlar.
0: Sí. Mira, primer de tot t'agraeixo el comentari. No ho recordo, però sí que tampoc et desmentiré, perquè sí que m'agrada, entre altres coses, perquè tots hem sigut joves. És que és una cosa tan senzilla com tots hem començat, tots hem sigut joves. Ja està, i no pots accedir ja a la feina amb 30 anys d'experiència tenint fons a dins del govern de la Generalitat. No, sempre arriba un moment en què vas a la roda de premsa i amb prou feines pesques el titular. Ja està, per tant, sí, és que no en sé d'altre. Sobre el comentari de compartir... És que encara t'ho empitjoro. És que jo, al setembre del 2011, me'n vaig al programa al qual li fa la competència directa. És a dir, durant 3 temporades, diria, comparteixo escena pública, sinó que haig de mirar què fa per veure que el meu programa faci uns continguts millors, diferents, etcètera, etcètera. I sobre veure-la a la tele o no, efectivament és més difícil desenganxar-te'n. Perquè aquí també passa una cosa. Aquest model d'èxit d'ara surto per la tele i presento un programa, tu et penses que en algun moment hi haurà justícia poètica i que algú deixarà de contractar-lo perquè és impossible treballar amb ell. Això ho arribes a pensar. Però precisament com que són persones astutes, tenen la capacitat de saltar d'equip en equip quan ja han espremut tot el que havien d'esprema. I aquest saltar d'equip en equip és vist com un progrés professional, quan en realitat és perquè estan sortint d'un ambient que ja han espremut en la seva totalitat.
3: Puc jo afegir una cosa?
0: I tant.
3: Sí. Jo el que et vull dir és que no és molt comú escoltar casos, o sigui, el tema d'explicar que has patit assetjament laboral tendeix a associar-se com a cosa, històricament, com de gent més jove, de moments de debilitat, i està molt bé que un home amb èxit professional de mitjana edat pugui sortir a dir que ha viscut això i que no et fa ser més petit, menys exitós professionalment, i que, per tant, que hi hagi una normalització, pel que tu dius, no tant com perquè hi hagi unes conseqüències legals, sinó una normalització cultural de que aquestes coses no puguin passar, i, per tant, té molt valor que 15 anys després pugui sortir a explicar-ho i a deixar de normalitzar certes pràctiques que, a més, en llocs d'èxit es normalitzen encara més. Grans empreses, llocs amb molt de poder, en el qual, bueno, si ets un tio o una tia dura, ho has d'acceptar perquè per això estàs allà, saps?
0: Sí, i t'afegeixo una cosa. Evidentment, aquest tipus d'assetjament vertical que es diu, que és de cap a subordinat, és el més habitual perquè un té posició de privilegi i l'altre no. Ara bé, és multidisciplinar, multigeneracional i multigènere. És a dir, l'assetjament vertical també existeix en el vector en sentit contrari, subordinats que fan la vida impossible als seus caps, això passa. També existeix horitzontalment, persones que en el mateix rang un li destrossa la vida a l'altre de les maneres, homes contra dones, dones contra homes, gent gran contra gent jove contra gent gran, existeix. Ara bé, tens raó, Alicia, el més habitual és cap home que assetja a subordinat. Home, dona...
1: Sempre hi ha la qüestió del poder, no d'alguna manera? Hi ha un,
0: evidentment,
1: un mal ús o un abús, si voleu, de poder.
0: Però evidentment, que també, és l'eix. Evidentment, també hi ha gent que se sent empoderada des d'una posició...
1: Sempre hi ha casos.
0: Exacte. Sí. Jo dic que el més habitual és el que vaig patir jo.
1: Però si és a la inversa, si és de baix a dalt, segurament és perquè des de baix es veu que hi ha un poder i que si fa això... podrà coaccionar aquest altre poder.
0: És que és així.
1: No existeix. Si no hi ha la qüestió de poder, ningú s'atreveix a abusar d'un altre.
0: Exacte.
1: És que és així.
0: És una relació de poder.
1: Claudi. Sí.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 5, bon dia. Un estudi ha documentat més de 100 pobles abandonats on pocs habitants a l'Alt Urgell. El treball de l'Institut d'Estudis Ilerdencs també ha detectat més de 220 nuclis d'aquestes característiques al Pallars. Una exposició estrenada a Lleida posa el focus en com aquesta realitat pot servir per planificar el futur en zones rurals. I una altra notícia destacada del dia és que el Cadí La Seu torna a ser campió de Catalunya. L'equip urgellenc ha aconseguit aquesta nit passada a Reus el títol per vuitena vegada a la final que s'ha disputat al Pavelló Olímpic de Reus en superar l'Espart Girona per 67-72. La Regió Sanitària del Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure professionals. Un vídeo promocional destaca al·licients com l'atenció de proximitat i qualitat, les oportunitats de creixement professional i l'entorn natural privilegiat. L'acció s'adreça a metges, infermeres, tècnics de salut mental o sanitaris i d'altres perfils assistencials. I l'Alt Pirineu i Aran registren un any 554 documents de voluntats anticipades. La proporció és de 7,5 per cada 1.000 habitants per sobre la mitjana catalana. Aquest tràmit permet deixar constància del tractament mèdic que es vol o no es vol rebre en el futur en cas de perdre capacitat cognitiva de comunicació. Compromís per Pere Mola proposa fer un registre de maquinària estris agrícoles de cara a crear-ne un museu. La moció advoca per preservar aquest patrimoni com a testimoni de l'evolució de l'activitat agrària al municipi i a la comarca. El text planteja obrir un període de recollida d'informació per donar-li forma. Detenen a Madrid una dona en relació amb la mort de la seva parella vaquera. Els Mossos investiguen si l'arrestada té alguna responsabilitat en la defunció de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pera, que es va produir el dia de Sant Esteve de l'any passat a la segona residència que tenia la Vall d'Aran. Les darreres hores també ha transcendit que Joan Pera era amic i soci d'Isaac Andí, que també va morir anteriorment en estranyes circumstàncies. L'Audiència de Lleida eximeix un conductor que va atropellar un gos a la Vall d'Aran. L'animal no estava subjectat. El jutjat de Viella ja havia determinat prèviament que el cànid s'havia escapat i que el xofer, tot i circular a poc, no va poder evitar l'impacte. Un nou tall a la línia de tren de Puigcerdà ha obligat aquest dimecres a establir servei alternatiu de bus des de la Molina. La incidència afecta totes les estacions sardanes de la ruta. Ahir també va haver un problema puntual en els sistemes de regulació del trànsit del tram entre la Garriga i Figaró. Esquerra Republicana proposa més recursos en gestió forestal i descentralització per reduir el risc d'incendis a l'Alt Pirineu. El diputat Pepe Vidal ha defensat que s'impliqui els ens locals en la presa de decisions perquè coneixen millor les necessitats de cada vall o municipi. També demana potenciar la ramaderia extensiva i recuperar terrenys agraris per frenar l'expansió del bosc. Trem ha esdevingut la primera població de l'Alt Pirineu reconeguda com a punt d'interès artesanal. La Generalitat li ha concedit recentment aquest nou segell perquè al seu nucli històric s'hi concentren fins a 12 tallers i espais de creació d'àmbits com la ceràmica, la joieria o el tèxtil. De moment, només 8 municipis catalans tenen aquesta distinció.

0: I els esports, a part d'aquest èxit del Cadí la Seu, aquest nou títol de la Lliga Femenina, recordarem que avui comencen els campionats d'Europa d'eslàlom, l'última gran competició internacional d'aquest any, pocs dies després que la Seu acollís les finals de la Copa del Món. I el temps sense canvis a la vista a curt termini. Avui es repeteix la tònica de ja fa força dies, amb mínimes al voltant dels 10 graus, però màximes que tornen a superar els 30 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El Cadí la Seu torna a ser campió de Catalunya. El primer equip del Cedis Bàsquet s'ha proclamat aquest dimecres al vespre campió de la Lliga Nacional Catalana Femenina en la seva 38a edició. La final s'ha disputat al Palau Olímpic de Reus i l'equip urgellenc ha superat l'Espar Girona per 5 punts, 67-72, tot i que, de fet, ha dominat el marcador durant bona part del partit. El Cadí va tenir com a protagonista la recta final Marina Mata, que va ser escollida MVP del partit. El maig va començar amb un intercanvi de cistelles, però en tot moment amb domini del Cadí en el marcador. El primer quart s'acabava amb 19-21. El segon quart, les jugadores dirigides per Pepe Vázquez van posar una marxa més i a través d'una bona circulació de pilota i una intensa defensa en grup van aconseguir obrir forat amb un marge ja de 21-31 i arribant a agafar avantatges de 12 punts per acabar arribant al descans amb 31-38. L'Espar Girona va començar amb una defensa molt intensa, en un moment fins i tot agressiva, a l'inici del tercer quart, amb un parcial de 7-2, però el Cadí va resistir a aquesta escomesa i després que el marcador s'havia posat 38-40 va tornar a agafar avantatges amb protagonisme al joc exterior de Laia Reventós i també de Donarski, mentre que Marina Mata dominava el joc interior. D'aquesta manera es va acabar el tercer quart amb 46-50 i l'Espar Girona ja no va tenir temps de remuntar a l'últim parcial, malgrat fer un parcial de 5-0 que situava el marcador en 51-56. El partit s'acabaria amb aquesta mateixa distància de 5 punts i el Cadí, doncs, ha pogut celebrar aquest títol. Com diem, el Cadí la Seu suma a la seva 8a Lliga Catalana. La primera va ser el 2007. Després, el primer equip del Cedis Bàsquet va tornar a conquerir la Lliga Catalana els anys 2015 i 2016 i més recentment l'havia guanyat durant 4 anys consecutius, entre 2021 i 2024. L'any passat va guanyar l'Espar Girona en una final en què es va enfrontar el Joventut. Era el desè títol del club gironí, però aquesta vegada, com dèiem, el Cadí la Seu recupera el seu idili amb la Lliga amb la Lliga Catalana Femenina i suma, doncs, el seu 8è títol nacional. Avui, els segons informatius, escoltarem valoracions d'aquest nou èxit del Cadí la Seu. Ara anem per d'altres temes. L'Alt Urgell compta amb almenys 108 pobles amb menys de 30 habitants o que ja han quedat abandonats. Així ho determina un estudi que ha impulsat l'Institut d'Estudis Ilerdencs i que ha servit de base per l'estrena de l'exposició Pobles Abandonats, claus per la planificació estratègica del territori. I és que des de l'IAI consideren aquest perfil de nuclis poc poblats o que ja s'han quedat sense cap habitant com una font d'informació per comprendre com s'ha transformat el territori i pensar-ne el futur. Entre 2019 i 2026, el projecte ha documentat, de fet, prop de 1.500 nuclis d'arreu dels països catalans, tant de Catalunya com d'Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i la Franja de Ponent. D'aquests, 589 corresponen a la demarcació de Lleida i especialment al Pirineu. I és que, a banda del centenar de petits pobles identificats a l'Alt Urgell, també s'han localitzat més de 220 al Pallars, dividits entre 130 al Pallars Jussà, la comarca que en té més, i 92 al Pallars Sobirà, pel que fa a la plana de Lleida, on s'han documentant més és a la Noguera amb 79 i la Segarra amb 53. En el conjunt de l'inventari, un 68% d'aquests nuclis analitzats es mantenen vius, però cap d'ells no arriba als 30 habitants censats. Un 20% estan abandonats i el 12% restant estan en procés de recuperació o només tenen usos estacionals. A la presentació, el director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Andreu Vázquez, ha explicat que la missió d'aquesta institució és analitzar els principals reptes de la demarcació i un dels més importants ara mateix és frenar el despoblament en nuclis petits.
2: també d'esbrinar una altra vegada la implicació que tenim com a Institut d'Estudis Ilerdencs. Ve molt de, molt, molt de la mà d'aquesta voluntat que tenim de treballar en tots els projectes d'estudi i divulgació que afecten a tota la nostra zona, tota la província de Lleida, i també, i especialment en aquest, com a IEI, com a Diputació de Lleida, per estudiar el problema de despoblament, que segurament, com molt de vosaltres sabeu, és un dels reptes que aquest govern de Diputació té durant aquest mandat, el lluitar contra el despoblament per intentar aconseguir un nou repoblament. Per aconseguir això és vital precisament la feina que ha estat fent tot aquest projecte des del 2019.
0: La coordinadora del projecte Pobles Abandonats, Mari Carme Jiménez, ha anat però més enllà i ha posat l'accent en el fet que totes les accions que es facin per mirar de repoblar nuclis no serviran de res si no van acompanyats de la gent d'agir de feina.
3: No tots els nuclis han de tenir el mateix futur, això està clar, perquè nosaltres estem treballant un tema global, però creiem que és molt important atendre a les característiques locals, no? El que passa a la població, però també en el seu context més proper, que generar activitat és clau per fixar aquesta població, que l'habitatge només és viable si el territori també ho és, o sigui, podem generar oportunitats d'habitatge, però si al final el context no dona possibilitats, allò és efímer. Que el patrimoni no és només conservació, sinó que també és activació. És a dir, hem de veure el patrimoni com un actiu molt important. Que la transició energètica també s'ha de plantejar d'una manera justa i territorialment equilibrada. I això, per això parlem molt de la necessitat de que hi hagi consens al territori en relació a la transició energètica. I que hem de passar d'un model centralitzat a un model de territori en xarxa.
0: Jiménez també incidia en la necessitat de que la transició energètica sigui consensuada amb els municipis petits, en lloc de ser imposada per part de les administracions superiors. L'estudi ha estat liderat pel patronat de l'Institut Ramon Muntaner. La seva representant, Maria Jesús Llavero, s'expressa en la mateixa línia. Considera important preservar el patrimoni, però molt més important que hi hagi vida i activitat laboral en aquests nuclis.
4: Ens diu, en resum, aquesta exposició i tot el projecte és que el territori, les demarcacions, els municipis no poden existir si no n'hi ha comunicacions, si no n'hi ha serveis i si no n'hi ha treball, ocupació. Tot lo de més és adjacent. El patrimoni és molt important per a poder crear un esperit de comunitat. Però si no tenim unes bones comunicacions, tant a nivell terrestre com a nivell d'internet, uns bons serveis, no pot ser que qualsevol poble del Segrià tingui el metge del poble només vingui dos o tres dies a la setmana i que, per exemple, no tingui pediatra. I estic parlant del Segrià, no estic parlant del Pirineu, perquè si anem al Pirineu encara és molt pitjor, i també el treball. El treball és fàcil de que si n'hi ha bones comunicacions el cercle sigui més ampli, però evidentment no fixarem al nostre jovent, als nostres pobles, si aquests tres punts no hi són. I aquest projecte és el que ens acaba de dir.
0: L'estudi s'ha basat en més de 23.000 recursos documentals i la mostra està concebuda com a exposició itinerant. De fet, tot i que aquests dies es pot veure ja a l'IAI, la seva inauguració oficial es farà dijous 21 d'octubre, tot coincidint amb el Congrés Internacional Desabandonament, l'Ordenació Política a Europa i els seus efectes en les realitats contemporànies, que tindrà lloc durant 3 dies a Barcelona. La Regió Sanitària del Pirineu i Aran ha endegat una nova campanya per atreure-hi professionals sanitaris, tot sobrellant els avantatges de desenvolupar-hi la carrera professional i el projecte de vida. Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinars compromesos amb la qualitat en l'atenció, les possibilitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que facilita la conciliació i el benestar. En aquest vídeo, la Regió Sanitària vol posicionar el Pirineu com a destinació professional atractiva per metges, infermeres, professionals de salut mental, tècnics sanitaris o d'altres perfils assistencials i continua garantint així una atenció sanitària de qualitat. I apareixen testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar i expliquen la seva experiència. El gerent de la Regió Sanitària, Felip Benavent, ha destacat que la regió és un territori de muntanya extens, dispers i transfronterer, però que ha convertit aquestes complexitats en una oportunitat per innovar, cooperar i desenvolupar amb equips altament compromesos i que han protagonitzat aquests darrers anys projectes innovadors en un entorn excepcional. Atesa la dimensió del territori, la regió funciona mitjançant una forta col·laboració entre els diferents proveïdors de salut. El vídeo es difondrà a través dels canals digitals del Departament de Salut i de diferents entitats sanitàries d'arreu del país. I no deixem l'àmbit sanitari per explicar que l'Alt Pirineu i Aran ha registrat en el darrer any complet, el 2025, un total de 554 documents de voluntats anticipades. Aquesta xifra representa una proporció de 756 tramitacions per cada 100.000 habitants, o traduït a la realitat pirinenca, 7,5 per cada 1.000 persones, tenint en compte que la seva població total és d'uns 75.000 habitants. Aquesta mitjana d'ús d'aquesta possibilitat a l'Alt Pirineu i Aran és superior a la del conjunt de Catalunya, on l'any passat es va certificar 52.560 documents de voluntats anticipades, un increment del 51% respecte al 2024 i que ha marcat un nou rècord en proporció, representa una taxa aproximada de 640 per 100.000, atenent al fet que darrerament la població total catalana ja s'ha assolit els 8,2 milions d'habitants. Per regions, la que té una proporció d'ús més gran d'aquest dret és la Catalunya Central, amb 966 documents per cada 100.000 habitants, seguit de les comarques de Girona amb 805 i de la ciutat de Barcelona amb una taxa de 795, semblant, doncs, a la de l'Alt Pirineu, que recordem és de 756. Les segueixen ja per sota la regió del Penedès amb una proporció de 612, el Camp de Tarragona amb 590, la Metropolitana Nord amb 583, la Metropolitana Sud amb 459 i la regió de Lleida amb 437. I en últim lloc hi ha les Terres de l'Ebre, amb només 337 peticions per cada 100.000 habitants. Pel que fa a xifres totals, on s'ha signat més documents és a la ciutat de Barcelona, amb més de 13.700, seguit de prop per la regió Metropolitana Nord amb uns 12.400. En tercer lloc hi apareix la demarcació de Girona amb 7.500, que supera la regió metropolitana sud amb 5.385, la Catalunya Central amb més de 4.200, el Camp de Tarragona amb uns 3.300, el Penedès amb 2.900 i Lleida on només n'ha registrat uns 1.600. L'Alt Pirineu apareix en últim lloc, però a prop d'una regió més població com és les Terres de l'Ebre, on tan sols se n'han signat 337. A l'informe també s'explica que des que es va estrenar aquest document el 2002 ja se n'ha tramitat més de 240.000. Des de Salut recorden que aquesta mesura es va crear per facilitar l'exercici del dret de les persones a expressar de manera anticipada les seves preferències en atenció sanitària i tractaments mèdics en el futur, en cas que es trobin que han perdut les capacitats cognitives o de comunicació. La principal novetat que explica aquest augment és la consolidació de la formalització davant professionals sanitaris, que representen el 84% del total, mentre que el 13% es van formalitzar davant notari i el 2% davant de tres testimonis. El document permet que qualsevol persona major d'edat i amb capacitat suficient deixi constància per escrit dels seus valors, preferències i instruccions sobre atenció sanitària futura i permet també designar una persona representant. Les dones continuen sent les principals usuàries, representen el 63%, mentre que els homes són el 36% i durant el 2025 el 85% dels documents es van registrar directament des dels centres sanitaris.
5: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un quart i mig de 10, el grup municipal de Compromís per Peramola PSC ha presentat una moció en què proposa crear un registre municipal de maquinari i estris agrícoles amb vista a un futur museu rural. La formació creu que aquest projecte seria viable perquè el municipi de Peramola conserva encara en mans de particulars, entitats i explotacions agràries un conjunt de maquinària, eines i estris vinculats a l'activitat agrícola i ramadera tradicional que ara estan en risc de pèrdua, dispersió, venda fora del terme municipal o simple deteriorament. Segons el regidor de Compromís, Toni Mas, aquests elements constitueixen un testimoni material directe de la manera de viure, treballar i organitzar-se de les generacions que han conformat la història econòmica i social del municipi i indica que el patrimoni etnològic i agrari de Peramola constitueix una part essencial de la memòria col·lectiva del municipi i de l'evolució de l'activitat agrària al comarca del Turgell, perquè la mecanització del camp, els estris tradicionals i la maquinària agrícola són testimonis d'aquesta transformació, especialment durant el segle XX. També recorda que ja hi ha hagut d'altres punts de Catalunya iniciatives que han reeixit, com el Museu del Tractor d'època, que hi ha a Castellbisbal, o el Museu de la Vida Rodal. A nivell més concret, el text proposa que la primera peça que s'incorpori al registre sigui un tractor de la marca Ebro, que va prestar servei a la finca de Cal Quimet, finca datada des de l'any 1632. Aquest tractor va ser adquirit a mitjan segle passat, entre els anys 50 i 70, feia servir pel transport de llet amb destinació final a les lleteries de la Seu, i es dona la circumstància que aquest tractor va ser rescatat d'un incendi cap a l'any 1985, cosa que considera que li dona més valor. Finalment, Mas creu que aquest registre permetria identificar, catalogar i protegir els béns mobles d'interès etnològic i agrari del municipi, a més d'establir un marc de col·laboració amb propietaris particulars, pagesos, hereus o entitats locals per la cessió, dipòsit o comoditat de peces. Finalment, també proposa obrir un període de recollida d'informació i propostes ciutadanes.
1: Pirineu.
0: Els Mossos d'Esquadra van comunicar la detenció d'una dona de 65 anys en relació amb la mort de qui era la seva parella, l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere i Miret, el desembre passat al nucli de Baqueira, a la Vall d'Aran. La resta es va produir el matí a Madrid, segons s'informava la CNE. La defunció havia estat el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre. Inicialment es va qualificar com a mort mèdica per un atac de cor, però arran de la investigació que es va obrir, ara la policia ha detingut la seva companya per determinar si va tenir alguna responsabilitat en aquest desenllaç fatal. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió del Pirineu i Aran són els que porten a la investigació, que de moment està sota secret de sumari al jutjat de Viella. L'arquitecte, que era força conegut a Barcelona, tenia una segona residència a Baqueira i en aquelles dates hi estava passant les festes de Nadal. La mort es va produir després de dinar i en el moment dels fets la seva parella estava amb ell. Va ser ella mateixa qui va avisar els serveis d'emergència. Les darreres hores també han transcendit més detalls, com per exemple que la víctima, Josep Joan Pere i Miret, era amic i soci d'Isaac Andic, el fundador i com propietari de Mango, que hi considerat en el seu moment l'home més ric de Catalunya i que, recordem, també va morir en estranyes circumstàncies temps enrere. I encara en l'àmbit de successos, l'Audiència de Lleida ha desestimat el recurs d'una dona que també la Vall d'Aran reclamava una indemnització per l'atropellament mortal del seu gos. El Tribunal Provincial confirma la sentència que ja havia publicat prèviament el jutjat de Viella i conclou que el conductor no va actuar amb negligència perquè circulava en aquell moment a uns 30 km per hora i l'animal, que estava deslligat, va irrompre sobtadament a la via quan el vehicle ja passava per aquell punt. El gos va col·lidir amb la roda de darrere i sense que el conductor pogués evitar-ho. L'Audiència assenyala que, segons el Codi Civil, la responsabilitat pels perjudicis causats per un animal que s'escapa recauen en el seu posseïdor. En aquest cas, considera que el gos no estava correctament subjectat. La propietària havia recorregut contra la sentència del jutjat de primera instància i instrucció de Viella, que ja havia desestimat la seva demanda contra el conductor i la companyia asseguradora. En el recurs, la dona sostenia que el conductor hauria pogut circular més a poc i reclamava una indemnització, però la sala provincial ha recordat que els Mossos van concloure que la causa principal del sinistre havia estat la irrupció sobtada de l'animal a la calçada i que no havien identificat cap causa imputable al conductor. Els dos ocupants del vehicle van declarar que en aquell moment circulaven amb la segona marxa posada, per la qual cosa anaven a poc i que el gos va aparèixer de darrere d'un contenidor d'obra al marge de la via. La decisió, doncs, rebutja que el conductor hagi d'assumir la indemnització i, en canvi, atribueix la responsabilitat de l'accident a la propietària. La línia de tren de Rodalies R3 que connecta Barcelona amb Puigcerdà i la Tor de Querol ha patit una nova interrupció aquest dimecres al matí. El servei va quedar interromput en tot el tram final que travessa la Cerdanya des de la Molina fins a la terminal situada a la Tor per una incidència a la infraestructura L'R3, segons va informar Renfe. De fet, a banda d'aquest problema del qual no s'ha donat més detalls, al matí la línia ja havia patit un altre problema, en aquest cas en els sistemes de regulació de trànsit entre la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, tot i que en aquest cas es va resoldre en poca estona. Amb tot plegat es va poder reprendre el servei entre Figaró i la Molina, però no a partir d'aquesta població cerdana. En aquest sentit, la interminable successió d'incidències que pateix des de fa anys l'R3 ha fet que actualment Renfe ja tingui instaurat de forma permanent un servei alternatiu per carretera mitjançant autocars, una opció que els darrers 2 anys s'ha reforçat a causa de les obres de desdoblament que encara avui mantenen tancat el tram més concorregut de la línia entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga. El nucli històric de Tremp concentra actualment fins a 12 tallers artesanals i espais de creació dedicats a artesania artística i d'ofici, i en tot el municipi n'hi ha 20. L'elevada presència d'aquests espais ha fet que al començament d'aquest any la Generalitat declarés la capital del Pallars Jussà com a punt d'interès artesanal. A data d'avui és l'única població del Pirineu que té aquest recent reconeixement oficial. Al conjunt de Catalunya només se'l tenen 8 nuclis de població i, per exemple, també no n'hi ha cap de la Plana de Lleida. Ara, 6 mesos després d'aquell reconeixement, des de l'Ajuntament Trempolí han començat a fer activitats per potenciar aquests locals perquè consideren que porten singularitat al comerç local i poden obrir noves vies de col·laboració i de negoci. Són d'àmbits molt diversos, com ceràmica, joieria, orfebreria, tèxtil, il·lustració, serigrafia, litografia, art floral, fotografia o arts plàstiques. En parla l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
2: Passem de la 20, però incloem des de aquarel·la, taller d'estampació, artesanes de la ceràmica, artistes florals, artesans joiers, és a dir, és un ventall molt ampli i esperem anar-lo ampliant perquè realment és una fórmula que ara estem comentant, doncs, que agrada molt, funciona i està tenint ja, diguem, un recorregut llarg i per tant podem dir que estan establerts.
0: Una d'aquestes artesanes, Sara Parcedissa, explica per què es va instal·lar al centre de Tremp.
3: Abans estava en un altre lloc, no tan visible, ara m'he traslladat en aquest carrer, que és el carrer del Comerç, que precisament just per si li han donat la distinció, no?, en aquest carrer. I tinc un taller d'artesania i producció. Abans feia més producció i ara m'encararé més a fer tallers, perquè he vist que aquí passa molta gent i que igual és una forma millor de poder viure d'això, perquè fins ara tenia dubtes amb el tema de la producció i tot, i és complicat viure de l'artesania només, perquè tens els mateixos gastos que en comerç normal, però el procés de producció és molt laboriós i més temps, el material, bueno, no és fàcil viure de l'artesania només de producció, de produir i vendre. Llavors t'has de posar a fer tallers, que al fi i al cap el que es paga és el servei, l'hora, i no hi ha el preu del material.
0: Per ser, espera que aquesta nova distinció ajudi a treure més artesans.
3: Pot motivar que potser algun artesà de fora digui, hòstia, doncs no sé on obrir el taller, me'n vaig allà, i ja que hi ha això, que se n'hagi assabentat gràcies al punt d'interès, o sigui, com a mitjà de difusió, pot ser que ajudi a captar que vinguin més artesans i turisme. Ara, en els que ja hi som, clar, ens pot anar bé, no? Si venen més artesans, que això es vagi creixent.
0: Després d'uns primers mesos en què han assimilat aquest reconeixement, ara l'Ajuntament comença a promocionar-lo mitjançant la presència a les fires, com la del Codony i la Pallars Terra de Corder, el Mercat de Nadal o la Fira de Sant Tomàs, o la col·laboració amb d'altres nuclis que ja l'han obtingut.
2: És un valor afegit perquè vam aconseguir aquest reconeixement de punt d'interès artesanal unint, doncs, totes les feines artesanes o que ja existien o que s'han afegit en els últims anys. I moltes d'elles, doncs, s'han concentrat, doncs, en una zona concreta del casc antic. Entenem perquè han trobat, doncs, locals antics, locals amb encant, locals que els permeten alhora ser punt de venda i també taller, doncs, per oferir activitats, doncs, extraescolars o a qui vulgui aprendre, doncs, a pintar amb aquarel·la o a fer, doncs, estampacions, no? I aquest és un valor afegit, evidentment, al comerç local de Tremp.
0: A banda del centre històric de Tremp, els altres nuclis que han aconseguit aquesta distinció són el carrer de la Riera de Vic, els pobles d'Alpens, el Lluçanès i la Galera, el Montsià, la ciutat de Terrassa, el Vallès Occidental i 3 indrets de Barcelona, la Vila de Gràcia, el districte de Ciutat Vella i el poble espanyol de Montjuïc. Esquerra Republicana ha exposat aquest dimecres davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya diverses esmenes per demanar que els recursos forestals i les ajudes per la prevenció d'incendis s'adaptin més a la realitat de l'Pirineu. El diputat Pepe Vidal ho ha justificat perquè la regió pirinenca és un territori singular, amb una gran superfície forestal, una baixa densitat de població i necessitats específiques que exigeixen polítiques adaptades a l'alta muntanya. Primerament, el parlamentari pallarès ha demanat al govern d'incrementar els recursos destinats a la gestió forestal i la prevenció, perquè sense pressupost suficient ni planificació estable o eines adequades és molt difícil passar dels objectius a les actuacions. El també alcalde de Llavorsí reivindica que el bosc pot generar activitat econòmica i ocupació i no només ser paisatge, i en segon lloc ha defensat una governança més participativa i descentralitzada, perquè els ajuntaments, consells comarcals, MD, propietaris forestals, sector ramader i consell general siguin part activa en les decisions, atès que són els que millor coneixen cada vall i cada municipi. A més, Vidal ha fet incís en una realitat sovint oblidada, que gestionar els boscos d'alta muntanya és més complex i costós. Per això proposa que els recursos i els ajuts s'adaptin a la realitat del Pirineu. El diputat també ha demanat el reconeixement de la ramaderia extensiva com una eina essencial de prevenció i la recuperació de terres agràries i espais abandonats. Vidal ha recordat als grups polítics que els ramats contribueixen a mantenir espais oberts, reduir la càrrega vegetal i conservar el mosaic agroforestal, que durant molts anys va ajudar a evitar aquests incendis. I finalment, el representant pirinenc d'Esquerra advoca per reduir la continuïtat forestal com una manera eficaç de prevenir els grans incendis, evitant que hi hagi grans masses forestals. Des d'Esquerra Republicana conclouen que cal anar un pas més enllà en aquesta gestió, amb més recursos, planificació, protagonisme local i política forestal estable, i que és la millor manera de combatre els incendis que tant preocupen a nivell català. Vidal hi afegit que apostar pel bosc és apostar pel futur, i que ara la societat ha de triar entre convertir els boscos en exemple de gestió sostenible o, en cas contrari, que es transformin en espai abandonat, que només recordem quan hi ha un incendi o un aiguat.
4: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

En primera notícia amb les que trobem a la premsa, a Andorra l'actualitat segueix centrada en el gran incendi que ha destruït el complex de la Carola a Ordino, i el diari Andorra en explica, entre altres detalls, que la promotora obre la porta a reconstruir els 5 edificis cremats. El projecte, assenyalen, està assegurat, com la resta d'aquests projectes, des del primer moment que comença l'obra. El diari Andorra, pel que fa a habitatge més assequible, destaca l'impuls del govern d'Andorra de crear taxa zero per construir habitatges de lloguer assequible. El periòdic explica que l'incendi del Carola ha estat declarat oficialment extingit després de més d'un dia de treball intensiu dels bombers, que consideren poc habitual que l'avís arribés amb una sola trucada, perquè amb un sinistre així normalment en reben desenes.

Segre explica que el Congrés força la retirada del topònim Lérida a la senyalització de les carreteres. A proposta d'Esquerra Republicana i amb l'aval de tots els grups, només hi han votat en contra el PP i Vox. S'aconsegueix aprovar-ho com a proposició de llei i demanen un inventari i un calendari per substituir aquesta retolació per l'oficial. Rajoset indica que el cantautor de Solsona, Roger Mas, serà qui posarà música a la presentació al Canadà del primer pol d'estudis catalans exterior. Es tracta del primer centre d'estudis catalans fora d'Europa i neix amb la voluntat d'esdevenir un punt de trobada de l'ensenyament, la recerca, la innovació i la cultura. Mas ha actuat fa pocs dies a l'Alt Urgell, al Festimariu.

I la Mañana destaca que el petit municipi dels Àlamos ha donat de baixa del seu padró 36 persones que s'havien inscrit en un mateix pis. La capacitat màxima d'aquest habitatge és de, com a molt, 5 residents, segons consta la cèdula d'habitabilitat.

Obrim l'agenda recordant que s'ha obert la inscripció per la tercera edició del concurs de microrelats de la Germandat de Sant Sebastià. Els treballs es poden presentar fins al 8 de novembre. De l'agenda també destaquem avui que hi ha jornades de portes obertes del Club Patinatge Artístic Cadí fins al 30 de setembre, els dilluns a la tarda. I que continua la representació del monòleg dramàtic La Pastora, de la Fanga Escènica. Les següents representacions seran aquest dissabte a les 7 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, a la Sala L'Única. Avui, taller de jocs de taula a la Biblioteca Sant Agustí, a les 6 de la tarda. Taller Instagram per a empreses de publicar convèncer a partir de les 3 de la tarda al setup. Presentació del llibre Imaginar la Fima, Eudal Espuga i Pau Xic, a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. I una activitat més per avui, a Cafè Filosòfic de l'Associació Alternativa del Zero a l'Infinit, a les 7 del vespre a l'Ateneu al Turgell. Aquest cap de setmana arriba el 7è Festival de Rockabilly del Pirineu Pine Peaks, que manté un programa semblant al de l'any passat. Hi haurà, entre altres activitats, hot rods, street rods, música, stands, food trucks i servei de barra, a més d'una desfilada, que anirà fins a Drell i Arfa dissabte a la tarda. A la Sala Guiu, a les nits de demà divendres i dissabte, hi haurà concerts amb Mickey Payano, Mark Harman i Don Diego Trio, Sharna May and the Mayans, Louie and the Hurricanes i DJ Danny al llarg de, com dèiem, les nits de divendres i dissabte. I actes a Castellxutó per commemorar la capitulació de 1713. Aquest dissabte, al llarg del dia, exposició temporal al castell de Castellxutat, també de les 9 del matí a les 7 del vespre, campament històric, a 2:15 del matí, demostració de balls històrics del segle XVIII, a les 11, primer passi de la desfilada i visita guiada amb Lluís Obiols, des de la Torre de Solsona, a les 5 de la tarda, exhibició de combat, i a les 6 de la tarda, segon passi de la desfilada i visita guiada. Jornada de neteja al pantà d'Oliana, aquest dissabte a partir de 2:15 del matí des de l'Ajuntament d'Oliana. Dissabte hi haurà també la 13a edició de la sortida de bicicletes clàssiques, la Bici Anciana, a Coll de Nargó, recorregut de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres. I al llarg del cap de setmana, repartit entre el Parc Olímpic del Segre i Pons, la Segre Cup d'Eslalom. Presentació del llibre Una crònica republicana des de Madrid, de Joan Tardà, aquest dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí.

Els esports d'aquí. La ciutat d'Ivrea, a Itàlia, és escenari a partir d'avui mateix dels campionats d'Europa absoluts d'eslàlom, l'última gran competició internacional de la temporada, pocs dies després que la seu acollís les finals de la Copa del Món. Recordem que aquest any els mundials ja es van disputar en ple estiu a Oklahoma City, als Estats Units. Un cop més hi haurà una notable presència de palistes del Cadí Canoe Kayak Ove formats a la seu, on hi ha la base tant de l'equip espanyol com de l'Andorra d'eslàlom. Per l'equip espanyol, per exemple, s'ha comunicat que avui ja hi ha la competició de les classificatòries tant de CAU com de CEU i que, per exemple, aquest al matí ja competeixen les basques Solat Sarri i l'Eire Goñi. D'aquí pocs minuts és previst que ho faci l'Eia Sorribes, la palista del mig segre de Pons, i més tard, a partir dels quarts d'11, hi haurà el CAU masculí amb la presència de Miquel Trevé, a més de David Llorente i Pau Echaniz. Més tard arribaran ja les classificatòries de CEU, començaran amb la participació de l'orsellenca Núria Vilarrubla i també de les basques Claro Lazaba, la Miriam Lascano, i s'acabarà amb la classificatòria de seu masculí amb fins a 4 palistes per l'equip estatal. L'última sortissa de Miquel Trevé cap a l'1 del migdia, i abans ho faran el també urgellenc Marc Vicente, el gallec Luis Fernández i el basc Àlex Segura. Aquesta és la previsió d'aquesta primera jornada de campionat d'Europa d'eslàlom, com dèiem, a la ciutat italiana d'Ivrea. Anirem repassant els resultats a partir d'avui. We'll be right back.

Doncs poca cosa a explicar pel que fa al temps, que continua la mateixa tònica de ja fa molts dies. Les mínimes aquesta matinada s'han tornat a situar lleugerament per sota dels 10 graus, per exemple 9 graus a la Seu o 7 a Puigcerdà, però és que la temperatura va pujant durant el dia per aquesta intensa presència del sol, aquest domini absolut de l'anticicló, i aquest migdia s'espera que es pugui tornar a arribar com a mínim fins als 32 graus, tant a la Seu com a, com a Sort, al Pont de Suert o a Tremp, mentre que es quedaran en 28 graus a Puigcerdà i Vic. Allà. Aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades com a novetat, però sense cap conseqüència pel que fa a pluges, i demà, de fet, les temperatures no baixaran, sinó que pujaran encara una mica més. Les mínimes se situaran al voltant dels 11 graus a bona part del Pirineu, i les màximes demà poden arribar a 33 graus.

0: també la bona aigua i 12 es pot. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Purgimon fins a aquest vespre. Llavors entrarà de guàrdia la farmàcia Guilanyà de l'Avinguda Guillem Graell número 16. Tres quarts de 10 del matí, tancarem aquí l'informatiu a matí d'aquest dijous 24 de setembre. Avui serà la Mare del Mercè, jornada festiva a Barcelona. Més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzem la previsió del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13è Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Serveis Funerari Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Ricardo Hernández Martín, jardiner de la Llar i Paleta. La missa funeral tindrà lloc aquest divendres a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, sala de vetlla, tanatori Sant Esteve, aquest dijous de les 5 a les 8 de la tarda. Repos en pau, Ricardo Hernández Martín.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, l'A2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres amb només un carril obert. També hi ha retencions a l'A2 a Jorba en sentit Lleida per també obres amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajadell en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Cimalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
0: Notícies en xarxa.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gerida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. El Cadí la Seu torna a ser campió de Catalunya. El primer equip dels Edis Bàsquet ha guanyat aquest dimecres a la nit a la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina, després que la final disputada a Reus ha superat l'Espar Girona per 67-72. D'aquesta manera, el club urgellenc ja ha sumat 8 títols d'aquesta competició a les seves vitrines. El nou duel entre Cedis i Unir va començar amb igualtat, tot i que ben aviat el Cadí ja va dominar el marcador i va aconseguir mantenir aquesta tònica durant la resta del partit. El primer quart es va acabar amb un ajustat 19-21, però en els 10 minuts següents, les jugadores entrenades per Pepe Vázquez van posar una marxa més i mitjançant una bona circulació de pilota i una intensa defensa coral van aconseguir obrir forat situant el 21-31 i en algun moment anant-se'n de 12 punts. D'aquesta manera, tot i que les gironines van reaccionar abans del descans, s'arribava amb un marge relativament còmode al descans, 31-38. Després del pas de per vestidors, el bloc dirigit per Roberto Íñiguez va sortir amb ganes de capgirar el marcador amb una defensa intensa i a tota la pista, però el Cadí va reaccionar a totes les escomeses del rival i el tercer quart es va acabar amb 51-56 a la recta final i amb un joc molt intens encara de tots dos conjunts, el Cedis va saber administrar l'avantatge i d'aquesta manera va poder celebrar el títol que va recollir la capitana Anna Palma de mans del president de la Federació Catalana, el també urgellenc Ferran Aril, i de l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Marina Mata ha estat la jugadora, una de les jugadores més determinants del partit i per això ha rebut el premi MVP de la final amb 14 punts, 2 rebots i 16 de valoració. També han destacat en aquest primer títol oficial, en aquest Lexi Donarski amb 13 punts i 3 rebots, Alessandra Orsili amb 12 punts, Nani Aré amb 11 punts i 5 rebots, Olaia Reventós amb 10 punts, 4 rebots i 3 assistències. L'Alt Urgell compta amb almenys 108 pobles amb menys de 30 habitants o que ja han quedat abandonats. Així ho determina un estudi que ha impulsat l'Institut d'Estudis Ilerdencs i que ha servit de base per l'estrena de l'exposició Pobles Abandonats, claus per la planificació estratègica del territori. I és que des de l'IAI consideren aquest perfil de nuclis poc poblats o que ja s'han quedat sense cap habitant com una font d'informació per comprendre com s'ha transformat el territori i ajudar a pensar-ne el futur. Entre 2019 i 2026, el projecte ha documentat prop de 1.500 nuclis, tant de Catalunya com d'Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i la Franja de Ponent, i d'aquests 589 són a la demarcació de Lleida i especialment a l'Alt Pirineu. Per exemple, a banda del centenar que hi ha a la Torgell, també se n'ha localitzat 220 al Pallars, dividits en 330 al Pallars Jussà, la comarca que en té més, i 92 al Pallars Sobirà. Un 68% d'aquests nuclis analitzats es mantenen vius, però a cap d'ells no arriba als 30 habitants censats, un 20% estaven abandonats i el 12% restant són en procés de recuperació o bé només se'n fa un ús puntual. La Regió Sanitària del Pirineu i Aran ha endegat una nova campanya per atraure-hi professionals sanitaris, tot sobrellant els avantatges de desenvolupar-hi la carrera professional i el projecte de vida. Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular a una xarxa sanitària propera a la ciutadania, la qualitat en l'atenció, el desenvolupament professional i l'entorn natural privilegiat. Amb aquest vídeo, la Regió Sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com a destinació professional atractiva per metges, infermeres, tècnics de salut mental o sanitaris i d'altres perfils assistencials. El vídeo inclou testimonis de professionals originaris de fora que s'hi van instal·lar a viure-hi i a treballar-hi i que valoren positivament aquesta decisió. I encara en l'àmbit sanitari, l'Alt Pirineu i Aran ha registrat en el darrer any complet, el 2025, un total de 554 documents de voluntats anticipades, una xifra que representa una proporció de 756 tramitacions per cada 100.000 habitants, o traduït a la realitat pirinenca, 7,5 per cada 1.000 persones. Aquesta mitjana d'ús d'aquesta possibilitat a l'Alt Pirineu i Aran és superior a la del conjunt de Catalunya, on, de fet, l'any passat es va batre un rècord amb 52.500 documents de voluntats anticipades, un 50% més que l'any anterior i una proporció de 640 per cada 100.000 habitants. La regió amb una proporció més alta ha estat la Catalunya Central, amb 966 documents per cada 100.000 habitants, seguit de les comarques de Girona amb 805 i la ciutat de Barcelona amb 795. On n'hi ha menys és a les Terres de l'Ebre, amb només 337 peticions per cada 100.000 habitants. I els esports, a part d'aquest nou èxit del Caril a Seu, esmentem que ja ha començat aquest matí a Ivrea, a Itàlia, els campionats d'Europa absoluts d'eslàlom i caiac cross, que tanquen el calendari de grans competicions internacionals d'enguany pocs dies després que la Seu acollís les finals de la Copa del Món. De moment, avui es disputen les classificatòries tant en caiac K1 com en canoa Seu. De moment, aquest matí, aquestes dues primeres hores es disputen les de K1, en què ja hi han baixat Olatza Arregui, Leire Goñi, Leiaso Ribes, David Llorente, Pau Itxaniz i Miquel Trevé, pel que fa a l'equip espanyol. I d'aquí pocs minuts començaran les classificatòries de Seu, en què hi torna a participar Miquel Trevé i en què també hi són, entre altres, Núria Vilarrubla, Clara Lazábal, Miren Lascano, Luis Fernández, Marc Vicente i Alex Segura. Per l'equip d'Andorra també hi és un cop més Mónica Doria.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Cels ara, però ara amb alguns tels de núvols a la Seu. És la novetat principal després de molts dies d'un temps molt monòton, amb temperatures fresques al matí, com toca per l'època, però molt caloroses, molt per sobre del normal al migdia. De moment, a la Seu tenim 18 graus, els mateixos que a Organyà. A Oliana ja arriben a aquesta hora els 23 graus i n'hi ha 19 a Alinyà. A Puigcerdà, 15, a 12 a Das, 18 a Sort, 20 a Tremp, 15 al Pont de Suert i 20 a Viella. Alta muntanya, hi ha 12 graus i mig al pic de Salòria, 11 a la Tosa d'Alp, 17 a Malniu, 14 a Prat d'Aguiló, 13 a Port del Comte, 15 a Cert d'Escan i a la Bonaigua, i a la més baixa 10 graus a Vuitaüll. I una previsió del temps sense grans canvis a la vista. Avui es repeteix la tònica de ja fa molts dies, amb mínimes que, com dèiem, han estat al voltant dels 10 graus, i màximes que avui poden tornar a superar els 30. La previsió del Meteocat indica que l'estació de Bellestar es pot arribar avui fins als 32 graus, el mateix que Sort i el Pont de Suert o a Tremp, mentre que Puigcerdà i Viella es quedaran al voltant dels 28 graus. La principal novetat és que, com dèiem, ja estan apareixent alguns tels de núvols i poden aparèixer núvols més consistents a la tarda, però sense cap pluja a la vista. I el mateix per demà. A domini absolut de l'anticicló, demà ja sense cap núvol, i això farà que encara pugi una mica més la temperatura al migdia. També les mínimes estaran al voltant dels 10 graus, se n'espera 11 a la Seu, i al migdia a la Seu pot arribar la màxima fins als 33 o 34 graus demà divendres. El mateix per Sort del Pont de Suert, i atenció perquè Tremp poden tornar a assolir els 35 graus. Recordem que som ja cap a final de setembre. Per dissabte, de moment, el Meteocat anuncia un matí entrenyinat que podria moderar una mica aquestes màximes. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Purgimon fins aquest vespre. Llavors entra de Guàrdia a la farmàcia Guilanyà de l'avinguda Guillem Grell 16. A les 11:15, de moment ho deixem aquí, aquest butlletí. Tornem amb més notícies a les 12, també la una ampliades amb l'informatiu migdia, i a 11:45, com sempre, l'entrevista del dia. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia, benvinguts. Tot just fa uns dies ens fèiem ressò de l'estrena de la tercera temporada de representacions a la Sala de Teatre L'Única de la Seu d'Urgell, una programació que s'ha estrenat amb la representació del monòleg dramàtic La Pastora, de la mà de l'actor Joel Pla, amb el qual tenim la sort de poder conversar als estudis de Ràdio Seu, al Passeig del Parc número 16-18. Benvingut, Joel.
2: Hola, molt bones.
1: Heu fet ja dues representacions a la Sala L'Única els passats dies 19 i 20, i és el que volem destacar avui, que encara queden dues representacions més per endavant, si més no aquí la Sala L'Única, el 26 i 27. Per tant, dissabte i diumenge, dissabte a les 7, diumenge a les 6 de la tarda. Podeu comprar les entrades, Nova 10, doncs a través del perfil de la Sala L'Única a Instagram. Joel, com ha anat?
2: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt, molt intens. Vam omplir els dos dies. La resposta del públic, a més com va sortir, va ser excel·lent, emocionant, i llavors no puc demanar res més.
1: Parla'ns de qui és la pastora d'aquest monòleg dramàtic.
2: Sí, la pastora és Florenci Pla Meseguer, que és, va ser un maqui que va tenir una condició en el seu naixement, que va néixer com a persona intersexual. En aquell moment li deien mig home, mig dona, no? I que des d'un inici de la seva vida doncs va ser considerat, el van registrar com a dona. Malgrat ell sempre s'havia sentit home, ja quan va tenir més consciència, no? Per aquesta condició de que, veient el seu sexe biològic, doncs no se podia saber si era, tal com diu ell al text, si era xic o xica. I llavors, a nivell històric, és molt interessant perquè va viure com a dona a nivell social fins que va decidir incorporar-se als maquis, aquest grup revolucionari que lluitava contra el règim franquista. I allà és quan agafa ja una identitat d'homes, canvia el nom per Florencio, i em va semblar que era una història brutal, tant a nivell històric com a nivell de gènere, i per això vam decidir portar-la sobre els escenaris.
1: És una obra d'Agustí Franc, dirigida per el mateix Agustí Franc i Irina Robles,
2: sí,
1: que s'ha gestat al llarg de 5 anys.
2: Sí, sí, la veritat, fa 5 anys que jo vaig mig descobrir aquest personatge. Sí que havia sentit a parlar de la pastora com a figura emblemàtica de la revolució, no? o de la resistència contra el feixisme, però mai havia indagat i el descobrir-ho, i no només el descobrir, sinó que també té un passat que passa per Andorra, i aquí va ser quan vaig dir, ostres, si a més el vam tenir aquí tan a prop, que Andorra justament va ser on el van acabar detenint i on el van portar a la justícia espanyola, doncs n'hem de poder parlar. I aquí va ser quan com hem fet altres vegades, no?, amb l'Agustí vam posar-nos d'acord per escriure un text. Jo li vaig dir que tenia moltes ganes de fer un monòleg, i així va començar fa 5 anys. I ara hem estat 5 setmanes molt intenses d'assajos fins a l'estrena d'aquesta setmana passada.
1: És el teu primer monòleg. Com l'has viscut? Suposo que demanda molta energia, molta dedicació, molta passió. Què és el que et cal per pujar a l'escenari i donar a conèixer aquest personatge?
2: Sí, jo volia algun repte que em posés a prova també com a actor, realment, de dir, va, estic fent moltes coses com a actor, tinc la gran sort de dedicar-me això al Pirineu, que em permet treballar en molts àmbits diferents, des de l'actuació al carrer, des de ja sigui contacontes o fins i tot propostes de sala, però sí que volia algo que em posés molt a prova, no? Que m'anés a buscar una mica els límits del que puc fer, tant a nivell físic com emocional, com de tot terreny. I per mi el monòleg aquest dramàtic era un espai fantàstic per poder-ho fer. I sí, em posa a prova, perquè hi ha molts registres diferents dins del mateix personatge. Passem per la vida de tot el personatge, des que és petit, veurem la gent que la vingui a veure, que per cert, no trigueu a agafar les entrades perquè s'esgoten, ja la setmana passada es van esgotar els dos dies i aquesta també s'esgotarà. Doncs veiem el personatge des que és petit fins ben bé això, la seva arribada a Andorra. I tot això és un ventall de registres que dura 1 hora i 20 l'espectacle, jo sol, i hi ha gent que diu que fins i tot es fa curt, eh? Vull dir que realment això es paga amb energia.
1: Com és la posada en escena? Què han imaginat l'Agustí i la Irina? I com és fer-ho a casa, a la sala única?
2: Ah, tenim un equip de professionals. A mi em veuen a mi, no? I potser veuen les llums, no? I el tècnic que està també present. Però hi ha un equip de professionals que justament veient també aquesta cosa de Florencio, no? Que va néixer a la comarca dels Ports, a l'Alt Maestrat, va travessar Catalunya, va arribar fins a Andorra. I això hem volgut agafar també un equip de professionals no només de l'Alt Urgell sinó també d'Andorra, i llavors la escenografia corre a càrrec de la Judit Puig, que és una escenògrafa andorrana, i l'escenografia són unes peces de fusta, no? Hem volgut treballar molt. La idea que teníem molt l'Agustí i la Irina és el tema de l'encaix, perquè és algo molt recurrent en la vida d'aquest personatge, quan el que tenim de registres, no? De dir l'encaix, intentar encaixar en una societat quan ets diferent, intentar encaixar en un règim que no et respecta, intentar encaixar, llavors està feta com de moltes peces, no? Tant de fusta com el terra també són peces, com si s'hagués trencat un mirall, i el que ens agrada molt també a la Fanga, no? Que l'escenografia no sigui un decorat, sinó que es jugui, que parli, que interactuï. I jo diria que sí, estic sol com a ésser humà sobre l'escenari, però l'escenografia és un personatge més.
1: L'obra parla d'identitat, memòria, de supervivència. Què n'has après després d'aquest treball previ? Entenc que cada sessió, cada funció és singular, és diferent.
2: Sí, sí, sí. I encara està creixent. Vull dir, nosaltres diem sempre que, bé, a l'estrena s'ha de passar, s'ha de sobreviure, és com un refredat. Diu, bueno, pues això em farà més fort, no? I sí que va anar molt bé, però sí que és veritat que ja el segon dia, per exemple, estava tot molt més assentat. Ara haurem parat una setmana, la tornarem a arrencar, no? I farà el seu procés. No sé què n'he pres, realment n'he pres molt del procés creatiu. És fantàstic viure un procés creatiu. Jo el visc molt sovint des de l'altra banda, no? Ajudant a persones que no es dediquen a això, doncs a fer-li entendre que, ei, tothom és creatiu, és el que ens fa éssers humans, no? Però viure des de la part practicant també és meravellós. Veure les capacitats que té el teu cos de recordar certes indicacions, la possibilitat que té la teva veu d'expressar-se, no? La teva mirada, la respiració, com és el motor de tot plegat, és fantàstic.
1: Com a monòleg, explicàvem, és un dels reptes principals que has encarat com a actor professional?
2: Sens dubte. Volia un repte. Fa 15 anys vaig veure un monòleg de l'Isaac Ferri, dirigit per l'Ester Nadal, que em va deixar encantat, i vaig pensar, algun dia potser jo podré fer això. I ara fa res, un any, vaig veure dos monòlegs també dramàtics. No estem parlant de monòlegs de Club de la Comèdia, d'acord? Són monòlegs dramàtics, o sigui, són espectacles de teatre, però només hi ha una persona que fa els diferents personatges. Un del Joan Carreras, La història d'un senglar, i l'altre, Gola, d'Oriol Pla, que vaig pensar, uau... Jo vull també participar d'un espectacle com aquest, que requereix no només estar bé interpretativament, sinó que requereix una preparació física, no? I crec que he complert aquest somni. O sigui, per mi ja és un... D'acord, tic, això està fet. Ara per alguna altra cosa.
1: És ideal per una proposta de sala petita?
2: Totalment.
1: Com és l'única?
2: Totalment. Ja ho vam fer pensant en sales petites. Totes les produccions que fem des de la Fanga Escènica, que és la companyia productora, que també les altres companyes de la Fanga han participat en el projecte, doncs totes ho fem pensant en això, ho hem de poder portar a qualsevol poble del Pirineu. Tingui o no tingui recursos, equipaments, bueno, bàsicament no tingui equipaments, perquè al Pirineu ja sabem com estem a nivell d'equipaments culturals. Llavors ja ho hem fet d'aquesta manera. Fins i tot aquí vam haver de retallar una mica l'escenografia, perquè és que pujant-me sobre l'escenografia tocava el sostre. Llavors vam haver de baixar una miqueta. Però sí, sí, ens hem adaptat totalment. I és magnífic jugar a casa. És fantàstic, vull dir que la sala de teatre l'única, a part de fer les classes de teatre de l'escola, acollir espectacles a temporada i a més residències d'altres espectacles, és com el pack indivisible.
1: Florencio Pla Meseguer va néixer l'any 1917 a Vallibona, Castelló.
2: L'1 de febrer de 1917.
1: Què en podem...
2: El Mas de la Pallissa.
1: Què en podem recuperar de la seva història? Quin és el missatge en el dia d'avui?
2: Només cal que vegis quines són les prediccions qui guanyarà les properes eleccions per entendre que el seu missatge es pot agafar moltíssim. Crec que el col·lectiu que representa Florencio és un col·lectiu amenaçat, menystingut, invisibilitzat. Ja no només parlo de les persones intersexuals, sinó de tota aquella persona divergent de gènere o, bàsicament, diversitat, que se surti de la norma. Estem parlant també de salut mental, estem parlant de qualsevol altra diferència, ja sigui cultural, econòmica... Jo crec que interpel·le directament a estimar la diferència, estimar la diversitat, i interpel·le directament també a lluitar contra els discursos d'odi i el feixisme.
1: Parla de repressió, parla d'identitat, de ser diferent, per tant, és quelcom prou d'actualitat.
2: Sí. Dir-te que aquest dissabte, diguem-ne que la setmana passada va ser com l'estrena de l'espectacle, i aquest dissabte és l'estrena de la tercera temporada de l'Única, llavors ho emboliquem una miqueta així com si fos un regalet, i justament hi haurà dues persones que farem un col·loqui postfunció amb elles també per parlar més extensament d'això, del personatge, del que significa a nivell de gènere, no, del símbol que és també a nivell de la resistència contra el feixisme. Vull dir que podem tenir l'oportunitat d'expandir una miqueta més la informació que tenim d'aquest personatge i de debatre una mica també amb el públic i el que acabem de veure.
1: De fet, això ens dona a conèixer una mica la resta de propostes i quelcom que ens va avançar en la presentació d'aquesta tercera temporada, i és que voleu sumar activitats paral·leles al que són les representacions de cadascuna de les obres. Recordem que estem parlant amb Joel Pla i ho fem per anar a conèixer la primera proposta de la tercera temporada de la sala L'Única. Ens explicàveu que voleu sumar doncs un debat, un col·loqui, el que convingui, no?, més enllà de la representació.
2: Sí, sabem que vivim on vivim, que és un espai fantàstic, però que també té moltes mancances a nivell d'infraestructura cultural, i que la sala de teatre L'Única tenim ganes de proposar experiències, més que no pas proposar una programació de consum cultural. Per tant, sí, cada espectacle que estigui programat a L'Única aquest any tindrà activitats que se'n diuen de foment de públics en llenguatge cultural, no, de gestió cultural, i al final el que diem nosaltres és que són experiències més enllà de l'espectacle, no? Que algú que pugui venir a veure l'espectacle després pugui xerrar amb l'actor, amb la companyia que ha fet aquest espectacle sobre allò que ha vist, no? Donar la seva opinió, veure com s'ho fan, ja sigui amb els espectacles de titelles que tenim, no? De que tu puguis tocar aquell titella, com amb els espectacles més de temàtica social, no? Que puguis saber més, donar l'opinió, i no només això, sinó que també col·laborant amb altres, per exemple amb el Refugi Canalla o la llibreria El Refugi, no? Que prèviament també hi haurà una selecció de llibres que estaran a l'abast de l'espectador per si els volen consultar, els volen comprar, no? Parlant sobre la temàtica de cada espectacle. Tot això ho fem perquè sigui una experiència única, justament.
1: Doncs ja ho sabeu. Per cert, més informació en els canals de comunicació de la sala L'Única, entre altres, doncs, el seu perfil, també, lògicament, a través de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell. Avui donem a conèixer l'obra La Pastora. Per cert, les pròximes funcions són el 26 de setembre a les 7, diumenge 27 a les 6 de tarda. Diguem les properes, perquè n'hi haurà més. Tenim presents, explicades que més enllà, també aquest mes d'octubre, es representarà a la sala La Feréstec, Andorra.
2: Correcte, sí. Dintre d'aquest conveni de col·laboració, no? Andorra-La Seu, anirem el cap de setmana de fira, estarem a la Feréstec, i la setmana següent, el 23 i el 25 d'octubre, també. El 24 no, perquè el 24 hi ha programació a L'Única, no? Que és que programem un cop al mes teatre.
1: Aprofitem, doncs, estirant el fil, de que ens expliques, sí, donar a conèixer aquesta tercera temporada de la Sala L'Única. Han passat només 3 anys, però s'han fet moltes representacions. Enguany seran 10 espectacles, un total de 16 funcions.
2: Sí.
1: Hem pogut saber més també el programa, lògicament, a través dels canals de comunicació de la Sala L'Única. Més col·laboracions... I una proposta que té a veure molt amb la comunitat, amb el poble. De fet, el lema és una mica aquest.
2: Totalment. Sí, l'únic aquest any, l'eslògan és el teatre del poble, o del poble al teatre, perquè és que volem molt obrir les portes. Ara tenim la sensació ja de que hem omplert, pràcticament, em sembla que mirava, potser tu tens la dada, però em sembla que de 8 dels 10 espectacles, no?, que vam programar l'any passat, sold out, això vol dir que s'han fet totes les entrades, amb la qual hem creat ja aquesta regularitat de poder anar al teatre, i ara volíem que no només les persones que ja ens coneixen, sinó que obrir-nos, no?, que sigui realment un teatre del poble, i això passava per fer preus populars. L'entrada més cara surt a 15 euros, l'entrada més barata, si agafes l'abonament de temporada, em sembla que surt a 9, amb la qual cosa, ja que no sigui un problema a nivell econòmic, però a més hem preparat un projecte que, si tot va bé, ens el subvencionaran, que és el projecte Marxívol, que és una planta que només... és la primera planta en florir, només és a l'hivern, i sembla que les fulles són verdes perquè no competeix amb altres plantes, i per tant no cal fer una coloració molt especial, i tu la veus i dius, bueno, no té res, no?, aquesta planta, però si t'hi fixes és una planta molt interessant, perquè ara estic fent una cosa de botànica que no m'ho esperava, però és una planta única perquè atrau els insectes generant calor. Té uns ferments a dins de la flor i atrau els insectes generant calor. Per tant, aconsegueix que s'acostin per una cosa única entre les plantes que tenim aquí al Pirineu. I això és el que volíem també com a metàfora d'això, de dir, ei, sembla que no hi hagi res, i hi ha moltíssim. Si saps mirar, com diu també aquest monòleg en una part...

0: un repàs, tot i que no podem entrar a parlar de cadascun d'ells, tant de bo tinguem l'oportunitat de parlar doncs, amb els seus protagonistes, però no són pocs, suposo, contents de veure doncs, el cartell, no? Entre altres, més enllà de la Pastora, les penes del jove Werther, del teatre Tan Tarantana, Strawberry Frappuccino, sobre el ciberassetjament, i en aquesta casa va néixer el meu fill, d'Anton Coimbra, i dirigit per Dora Cantero, resultat d'una col·laboració amb el Departament d'Igualtat que farà que les entrades siguin gratuïtes, un apunt també que volíem demanar.
1: A punt, fantàstic, sí.
0: També hi haurà l'espectacle de Telles per adults Vida, de Javier Aranda, i el del clau Embolic, amb Pau Palaus, Perla, de la companyia Les Pinyes, que es representarà el 27 de març, coincidint amb el Dia Internacional del Teatre. La temporada es tancarà amb la programació familiar, amb els espectacles Numa i El vell Bernàs, i amb una nova edició del Maig d'Impro.
1: Sí, hem volgut que al moment ja que comença a fer més bon temps, també vam detectar que a la gent li costava més doncs tancar-se, no? Cap a l'abril, maig, llavors vam dir, va, doncs els hem de posar molt fàcil, i per això fem propostes familiars, que pugui venir tota la família, i el Maig d'Impro, que és unes accions macarres, increïbles, que van tenir molt d'èxit la temporada passada, i que em sembla que les entrades, si vens disfressat, estan a 2 euros, amb la qual és una festa, més, és una festa teatral.
0: És un regal, sens dubte.
1: És boníssim.
0: Per cert, de setembre a juny, per tant, doncs encara més programació que l'any passat.
1: Sí, encara més. No sé si millor, això ho diran els espectadors, espero que sí. L'hem volgut fer molt variada, que tothom tingui el seu espai, no? Que algú digui, ostres, jo vull una cosa més clàssica, no tan contemporània. Bueno, podeu tenir la Pastora, podeu anar a Vida, que és un espectacle de titelles, però per adults, que fa plorar molt fort. Plorar d'emoció positiva, eh? No plorar de pena. I també hi ha la programació això infantil o també cosa que ens encanta, companyies premiades, o sigui, Les Pinyes, també hi ha les penes del jove Werther, que es va més encarat a un públic, Les penes del jove Werther i Strawberry Frappuccino més jove. Vull dir que hem intentat tocar tots els sectors de la població.
0: Sobre això, com es fa la tria? Perquè parlau de teatre de càrrega social, sí, temàtica contemporània, aposta per gèneres híbrids, com es fa aquest seguit de propostes per avançar en aquesta nova temporada?
1: Doncs sí que tenim aquestes línies marcades, no? Perquè també és amb el teatre amb el que nosaltres hi creiem i que ens agrada veure, això és claríssim, aquest teatre social, que també ho ensenyem bastant a l'escola de teatre, no? Va com lligat. Però llavors amb aquestes línies doncs fem un escaneig d'espectacles que hi puguin haver, i ja són diversos els motius. D'una banda, que ens entri, perquè la sala serà una sala equipada però té les seves limitacions d'espai, l'escenari és un 6x5 i té 3 metres d'alt, per tant, no tots els espectacles hi entren. Per això, malgrat tenir la sala, segueixo dient que necessitem un teatre municipal perquè puguem programar el que vulguem. L'altra cosa és un tema econòmic. La sala té 45 espectadors, no cal que facis... O sigui, no, els números no són molt, molt difícils. 45 espectadors a posar 12 euros l'entrada de mitjana, no pagues ni mig espectacle, per tant és totalment deficitària, es sustenta gràcies a les entrades o de subvencions o de l'escola de teatre, llavors els espectacles no poden costar més de 3.000 euros cada espectacle. I després això, buscar una mica la varietat, que no siguin tot monòlegs, que hi hagi comèdia, que hi hagi drama, que també la proposta escènica, que puguis dir, ai, mira, doncs he posat un titella, he posat un clown, he posat un de text, he posat un de performàtic, un teatre documental, doncs que sigui molt variat, perquè realment potser és l'única oportunitat que tenim de veure teatre de sala, no? Llavors, que sigui molt divers.
0: Fent teatre, sigui una mica al fil, i fent circ, no? Per allò els malabars, per poder programar i no morir l'intent, no?
1: Totalment. I aquí també alço la veu per aquestes companyes que també... L'Hildor Llach és un d'ells, no? També ara ens van venir a visitar dues, que no recordo el nom, disculpeu, que el circ també és un dels grans oblidats. Com a mínim tenim escola de teatre, de circ no? Aquí la seu, i crec que també pot fer una funció social molt molt important. Esperem que més endavant, amb la construcció d'aquest espai escènic musical, hi tingui cabuda. Ens agradaria programar també de nosaltres més circ, però no podem, perquè és que a la que fas una acrobàcia ja toques el sostre, amb la qual ja amb el

0: amb el Pau Palaus, com que és un clown que també fa malabars, ja s'ho trobarà. Mm-hmm. Ja ho veurem.
1: Fèiem referència al circ, allò de que fa malabars per poder arribar a final de mes.
0: Totalment.
1: Per tant, doncs...
0: Sí. El circ el fem ara nosaltres a nivell de gestió.
1: Que no falti. Bé, en qualsevol cas, l'objectiu, la voluntat és garantir com a mínim una funció mensual que ha començat, doncs, com bé us explicàvem, amb la representació de la pastora. Les pròximes dues funcions aquest cap de setmana, per tant, no va 10, perquè l'aforament és limitat, representacions dissabte a les 7, diumenge a les 6, entrada general, entrada per socis, un espectacle recomanat per a majors de 12 anys, la informació, l'entrada a través del perfil d'Instagram de la sala L'Única de la Seu d'Urgell.
0: Sí, si aneu a Vivetics també, que s'escriu amb dos B baixes i una X al final, i busqueu la pastora, us sortirà.
1: No volem anar més enllà, però és inevitable parlar de l'Escola Teatre de la Seu. Suposo que molt content.
0: I del rescat dels minairons, també. I de què més, va, de què més.
1: Hi ha molts projectes, volíem fer una pinzellada.
0: Sí.
1: Tindrem temps de parlar de l'Escola Teatre, tindrem temps de parlar del rescat, lògicament, que ha començat aquests dies. Per tant, moltes branques, molts fronts oberts aquests dies.
0: Sí, dic que ara estic jo, perquè sobretot havíem de parlar de la pastora, no? I jo en sóc l'actor, però per sort tenim un equip de 5 persones aquest any a l'escola que fan possible tot això, perquè si no és impossible inabastable.
1: Sí, de fet, van venir ara fa no masses dies la Danae Playan, sí, la Cristina Pericas, a parlar-nos d'aquesta crida per sumar actors i actrius en aquesta nova representació del rescat dels minairons. Sí. Tot plegat ha començat amb els assajos. Content, d'entrada?
0: Molt content. Tenim més de 70 persones apuntades que estaran a sobre l'escenari, amb la qual és espectacular, any rere any, a sobre gent que repeteix, però també gent nova que li han dit: ei, això està molt bé, i allà anem. Sí, estarà molt bé, serà el meu últim any com a director, cosa que també agraeixo, perquè significa que hi ha gent que, o sigui, que el rescat no es personifica en ningú, el rescat és el poble, i de la mateixa manera que els personatges van canviant, doncs els rols també van canviant, no sé. Estic molt content i molt ambiciós. I aquest any, ara sí que ja ho puc dir, fins ara no, perquè havíem de parlar amb la família i tal, estic especialment content perquè a partir d'aquest any es dirà Memorial Miquel Alet, el rescat dels minairons, en memòria d'aquesta gran persona que ens va deixar ara fa un any.
1: El recordo molt a Miquel.
0: Sí.
1: Doncs agrair també doncs aquesta acció que feu vers la seva memòria. Més enllà, pel que fa a l'Escola Teatre, com us organitzeu? Teniu diferents grups? Hi ha opcions encara per formalitzar inscripcions? Ha començat tot plegat amb aquest mes de setembre. Com on esteu?
0: L'Escola de Teatre, ara mateix ja hem començat, justament aquesta setmana, hem començat sessions després de l'estrena de la Pastora, perquè teníem l'espai ocupat. Però sí, encara hi ha, en els grups en els que hi ha disponibilitat, les inscripcions segueixen obertes fins a finals de novembre. Després ja les tanquem per un tema de que ja el grup té una dinàmica que entrar des de zero es fa complicat. Només ho faríem en casos molt específics, de persones que ja ho han fet en altres llocs o de persones que ja han vingut abans a l'escola. I sí, poden apuntar-se si volen mirar les xarxes, a l'Instagram de l'escola, a la pàgina web també de l'escola, que malgrat estar en construcció des de fa molts anys, que sembla la Sagrada Família, doncs poden tenir l'enllaç de per inscriure's i ja està, que es posin en contacte amb nosaltres, i si no el 644-173639, que és el telèfon de l'escola.
1: Perfecte, doncs aquí els canals de comunicació amb l'Escola de Teatre. Hem parlat de l'escola, hem parlat de l'espectacle del rescat dels minerals, tot i que de forma molt fugaç, perquè sí, mereixen cadascun d'ells una entrevista, i també d'aquesta estrena de la tercera temporada de la sala L'Única de l'Estat d'Urgell, Avinguda Sòria 69, representacions de la Pastora aquest dissabte dia 26 a les 7, diumenge 27 a les 6 de la tarda. No us ho perdeu, perquè podeu disfrutar del Joel sobre l'escenari i de tot un equip que hi ha darrere, ho expliques, doncs una obra amb Agustí Franc i dirigida, codirigida també amb Lina Robles i amb tota la companyia La Fanga Escènica. Per tant, aprofitar també per recordar-les.
0: I tant.
1: Joel, moltes gràcies.
0: A vosaltres sempre. Merci.
1: Fins aviat.
2: Escolta. escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

Serveis Funerarios Santa Esteban de Necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Ricardo Hernández Martín, jardiner de l'Asili Paleta. La missa funeral és demà a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, Celeste de Bellet, Anatori, Santa Esteve, avui de les 5 a les 8 de la tarda. Reposa en pau, Ricardo Hernández Martín.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Guajira, Guantanamo.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Molt bon dia, és la 1:01.
1: Titulars.
0: El Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana 2026. L'equip usillenc supera l'Espart Girona 67-72 i conquereix el seu 8è títol nacional femení en una final en què han dominat el marcador bona part del partit. El Cedis Bàsquet ha guanyat la competició 5 vegades en l'actual dècada. La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atreure-hi professionals. Un vídeo promocional destaca al·licients com ara l'atenció de proximitat i qualitat, les oportunitats de creixement professional i l'entorn natural privilegiat. L'acció s'adreça a metges, infermeres, professionals de salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials. Es constitueix la Comissió de Recerca Territorial de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. El nou òrgan, que està integrat per membres de la Regió Sanitària, l'IRB Lleida, la UDL i proveïdors de salut, busca impulsar la investigació biomèdica adaptada a les necessitats del medi rural. L'Alt Pirineu i Aran registra en un any 554 documents de voluntats anticipades. La proporció és de 7,5 per cada 1.000 habitants, per sobre la mitjana catalana. Aquest tràmit permet deixar constància del tractament mèdic que es vol o no es vol rebre en el futur, en cas de perdre capacitat de comunicació. Un estudi documenta més de 100 pobles abandonats o amb pocs habitants a l'Alt Urgell. El treball de l'IAI també ha detectat més de 220 nuclis d'aquestes característiques al Pallars. Una exposició estrenada a Lleida posa el focus en com aquesta realitat pot servir per planificar el futur de zones rurals. L'historiador Daniel Fité presenta a la Seu un llibre sobre la Casa Cintet d'Andorra la Vella. L'acte tindrà lloc dimecres 30 de setembre a l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, i comptarà amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports del govern andorrà, Mònica Bonell. Joan Tardà explica a la Seu el seu llibre Una crònica republicana des de Madrid. La presentació del volum, en què l'exdiputat d'Esquerra resumeix la seva trajectòria al Congrés, tindrà lloc aquest dissabte al migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Un nou tall a la línia de tren de Puigcerdà obliga a establir servei alternatiu de bus des de la Molina. La incidència ha afectat totes les estacions cerdanes de la ruta. Aquest dimecres també hi ha hagut un problema puntual en els sistemes de regulació del trànsit al tram entre la Garriga i Figaró. Esquerra Republicana proposa més recursos en gestió forestal i descentralització per reduir el risc d'incendis a l'Alt Pirineu. El diputat Pepe Vidal defensa que s'impliqui els ens locals en la presa de decisions perquè coneixen millor les necessitats de cada vall o municipi. També demana potenciar la ramaderia extensiva i recuperar terrenys agraris per frenar l'expansió del bosc. I també l'apartat de Pirineu. El Pallars Sobirà acull la 6a edició de la Mountain Calling. Es tracta d'una recollida de residus a Portaina i Espot que vol sensibilitzar la població sobre la necessitat de mantenir els entorns de muntanya nets. La iniciativa, oberta a tothom, tindrà lloc el 26 i 27 de setembre. I en la part esportiu, la bici anciana de Coll Nargó arriba a la 13a edició. La prova retro es du a terme amb bicicletes clàssiques. El recorregut d'enguany constarà de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: El Cadi la Seu torna a ser campió de Catalunya. El primer equip del Cedis Bàsquet ha guanyat aquest dimecres a nit la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina després que la final disputada a Reus ha superat l'Espart Girona per 67-72. D'aquesta manera, el club urgellenc ja suma 8 títols d'aquesta competició a les seves vitrines. El nou duel entre Cedis i Uni va començar amb igualtat, tot i que ben aviat el Cadí ja va dominar el marcador i va aconseguir mantenir aquesta tònica durant la resta del partit. El primer quart es va acabar amb un ajustat 19-21, però en els 10 minuts següents les jugadores entrenades per Pepe Vázquez van posar una marxa més i mitjançant una bona circulació de pilota i d'una intensa defensa coral van aconseguir obrir forat per situar-se amb 21-31 i en algun moment van arribar a anar-se'n de més 12. D'aquesta manera, tot i que les gironines van reaccionar abans del descans, es va arribar a l'equador del partit amb un marge relativament còmode per les blanquiblaves, 31-38. Després del pas per vestidors, el bloc dirigit per Roberto Iñiguez va sortir amb ganes de capgirar el marcador amb una defensa intensa i a tota la pista, i va aconseguir situar-se a només 2 punts, 38-40, però el Cadí va resistir aquesta escomesa i amb 5 punts seguits de l'èxit Donarski i la direcció de joc de Laia Reventós va tornar a marcar distàncies al marcador, arribant al 46-56 favorable. Així, el tercer quart va estar marcat per les reaccions i contrareaccions amb dos equips, però les urgellenques seguien mantenint el domini del resultat per entrar als últims 10 minuts amb 51-56. A la recta final, i encara amb un joc molt intens de tots dos conjunts, el Cedis va saber administrar bé l'avantatge i d'aquesta manera va poder celebrar la victòria i el títol de campiones que va recollir la capitana Ana Palma de mans del president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, el també urgellenc Ferran Aril, i de l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Marina Mata va ser una de les jugadores més determinants per al triomf i per això va rebre el premi d'MVP de la final. La pivot aragonesa va signar 14 punts, 2 rebots i 16 de valoració. En l'estadística final també van destacar l'èxit Donarski amb 13 punts i 3 rebots, Alessandra Orzili amb 12 punts, Naha Niare 11 punts i 5 rebots i Laia Reventós amb 10 punts, 4 rebots i 3 assistències. L'entrenador del Cadi la Seu, Pepe Vázquez, es mostrava molt content per les jugadores i per la feina que han fet, perquè considera que han jugat una gran final contra un equipàs com és l'Espart Girona. Les contem a continuació.
3: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco en la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta. Jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la SEU. Hoy han luchado como jabatas, ¿no? Y creo que el nivel defensivo es muy bueno, ¿no? Sí que es verdad que empezamos con un poquito de nervios, algunos errores defensivos evitables, pero creo que la línea defensiva del equipo ha sido muy buena, ¿no? Creo que hemos obligado a Girona por momentos meter canastones, ¿no? Se me vienen ahora dos tres de Illana mágicos como es ella, ¿no? Entonces creo que hemos sido capaces, ¿no?, de llevar a Girona a ese límite, ¿no?
2: La clau, segons el tècnic gallec, és que han controlat el rebot i les pèrdues de pilota.
3: Y luego es verdad que hemos perdido alguna pelota que creo que podría ser evitable, pero en líneas generales hemos controlado bastante bien el ritmo del partido, ¿no? Y bueno, y luego hemos tenido también momentos de acierto, que evidentemente para ganar un equipaje como Girona hace falta. Pero bueno, sobre todo contento porque se vea reflejado el trabajo del día a día de las chicas.
2: Segons el mateix, el tècnic del Cadi la Seu, l'objectiu és millorar en la defensa.
3: Sí, esta es un poco la idea que yo tengo, ¿no? O sea, un equipo largo, un equipo donde las 11 jugadoras pueden jugar, hoy han jugado las 11, donde todas van a tener sus momentos de brillar. Creo que podemos ser un equipo difícil de defender en el sentido que no dependemos de una o dos jugadoras, creo que todo el mundo puede tener su momento en ataque, ¿sí? Donde sí tenemos que estar muy, muy, muy bien y donde sí les aprieto las clavijas y sí les exijo, es que atrás tenemos que ser un equipo sólido, pero bueno, ya te digo, muy contento.
2: Al mateix sentit, el tècnic Pepe Vázquez anota que ja estan pensant en l'inici de la Lliga Femenina Endesa.
3: A ver, el objetivo es muy claro, ¿no? Para nosotros, con la dureza de la liga ahora mismo, la liga femenina Endesa, el objetivo es salvarse. Eso es, digamos que nuestra base, ¿no? De la casa. Sobre todo, seguir trabajando bien, porque creo que si seguimos trabajando bien en el día a día, los resultados acabarán llegando. Pero ya te digo, nuestro objetivo es la permanencia. Tenemos ahora un partido muy, muy difícil en Salamanca. Intentar empezar de la mejor manera posible, pero ya te digo, pasito a pasito, día a día.
2: De la seva part, Roberto Íñiguez lamentava la imatge oferta pel seu equip perquè creu que encara no està unit. Segons el tècnic de l'Espart Girona, hi ha jugadores que han fet l'esforç, però un equip com el Cadí la Seu ha competit millor i han lluitat més. Per això, Íñiguez creu que si pensem que només amb el nom fem alguna cosa, no anem enlloc de cara als objectius que té enguany l'equip gironí, que passen novament per lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa. El Cadí la Seu va conquerir la seva primera Lliga Catalana l'any 2007 en una final que es va disputar al Palau d'Esports de la Seu, i en què va derrotar l'Olesa Espanyol. Aquell mateix any l'equip havia aconseguit el retorn a la Lliga Femenina i des de llavors s'hi ha mantingut de manera ininterrompuda durant 20 anys. Posteriorment, el primer equip del Cedis Bàsquet també va conquerir la Lliga Catalana els anys 2015 i 2016 i més recentment la van guanyar durant 4 anys consecutius, entre el 2021 i el 2024. Amb tot plegat, el Cadí ha sumat fins a 8 títols nacionals al llarg dels darrers 2 decennis, 5 d'ells en l'actual dècada a les 6 darreres edicions.
1: Les notícies de la Seu.
2: La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha endegat una nova campanya per atreure-hi professionals sanitaris, tot subratllant els avantatges de desenvolupar-hi la carrera professional i el projecte de vida. Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular, una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Escoltem a continuació el fragment d'aquest vídeo promocional.
4: I si poguessis viure i treballar en un lloc únic?
5: Buscàvem, doncs, aires frescos, no? Canviar una miqueta la forma en què estàvem vivint el dia a dia.
6: Era que la qualitat de vida que tens vivint en un lloc com aquest a Barcelona és inviable.
7: Portava 10 anys treballant a un hospital de Barcelona, a un gran hospital de Barcelona. Buscàvem, doncs, aquest canvi cap a una cosa petita, més comunitària.
8: I volíem provar la vida d'un poble petit de muntanya.
4: El Pirineu ofereix molt més que una feina. Ofereix equilibri entre vida personal i professional.
5: Perquè és un entorn no només tranquil, permet dedicar-me plenament a la feina, separar les dues vides, no? La meva vida social, la meva vida laboral.
9: I la gent en general és més comprensiva, més pausada, que també s'agraeix a l'hora de passar visita. Aquí tu has de fer una mica més tu, el qual és més un repte.
7: Un hospital petit no vol dir aprendre menys, sinó al final empapar-te de tota la cultura que hi ha, i aquí l'ambivalència de França, d'Espanya, que et dona joc a aprendre moltes coses noves i a aprendre diferents formes de viure.
2: Amb aquest vídeo, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials. La iniciativa s'emmarca en les accions que s'estan donant a terme des del Departament de Salut per facilitar la captació i fidelització del talent, un element clau per continuar garantint una atenció sanitària de qualitat, accessible i propera a tota la ciutadania de les comarques pirinenques. El vídeo combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'hi han instal·lat a viure-hi i a treballar-hi. A través de les seves experiències es posa en relleu el valor d'exercir la professió en un entorn que permet un elevat grau d'autonomia, una relació estreta amb la comunitat i una excel·lent qualitat de vida. El gerent de la regió sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, ha destacat que la regió és un territori de muntanya extens, dispers i transfronterer que ha convertit les complexitats derivades de la seva geografia en una oportunitat per innovar, cooperar i desenvolupar un model sanitari de proximitat molt adaptat a les necessitats de la població. Amb el vídeo volem mostrar que treballar al Pirineu és una oportunitat professional i personal. Benavent hi ha afegit que disposen d'equips altament compromesos, a més de projectes innovadors i un entorn excepcional que ofereix un equilibri únic entre desenvolupament professional i qualitat de vida.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: La regió sanitària al Pirineu i Aran ha presentat oficialment aquest dilluns la seva comissió de recerca en el marc de la primera jornada de recerca territorial celebrada a Tremp amb la participació d'una seixantena d'assistents. L'òrgan neix amb l'objectiu de facilitar i consolidar l'activitat científica entre els professionals de l'àmbit sanitari local, coordinant els projectes amb les característiques específiques de la població pirinenca. La comissió està integrada per representants de la mateixa regió sanitària, entitats de salut del territori, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. La seva finalitat és estructurar un entorn de treball col·laboratiu que generi coneixements directament aplicables a la millora de l'assistència sanitària a les comarques de muntanya. En aquest sentit, durant l'esdeveniment s'han premiat dues investigacions per reconèixer la tasca dels especialistes de la zona. Rosa Blasi, geriatra de l'Hospital de Cerdanya, ha rebut el guardó al millor projecte de final de màster per un treball sobre formació en ecografia clínica en cures pal·liatives. Així mateix, Anna Grau, doctoranda de la UDL, ha estat distingida en la categoria de treball de recerca per un estudi centrat en l'avaluació d'estratègies nutricionals mitjançant aplicacions web per a pacients amb risc cardiovascular en entorns rurals.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: I també l'apartat de Pirineu. L'Alt Pirineu i Aran ha registrat en el darrer any complet, el 2025, un total de 554 documents de voluntats anticipades. Aquesta xifra representa una proporció de 756 tramitacions per cada 100.000 habitants, o traduït a la realitat pirinenca, 7,5 per cada 1.000 persones, si es té en compte que la seva població total és d'uns 75.000 habitants. Aquesta mitjana d'ús d'aquesta possibilitat a l'Alt Pirineu i Aran és superior a la del conjunt de Catalunya, on l'any passat es va certificar fins a 52.560 documents de voluntats anticipades, una dada que suposava un nou rècord anual amb un increment del 51,9% respecte del 2024 i que en proporció va representar una taxa aproximada de 640 sobre 100.000, atenent al fet que darrerament la població total catalana ja ha assolit els 8,2 milions d'habitants. Per regions, la que té una proporció d'un ús més gran d'aquest dret és la Catalunya Central, amb 966 documents per cada 100.000 habitants, seguit de les comarques de Girona, 805, i de la ciutat de Barcelona, amb una taxa de 795, semblant a la de l'Alt Pirineu, que apareix en quart lloc amb 756. Le segueixen la regió del Penedès, amb 612, el Camp de Tarragona, 590, la Metropolitana Nord, 583, la Metropolitana Sud, 459, i la regió de Lleida, 437. En últim lloc hi ha les Terres de l'Ebre, amb només 337 peticions per cada 100.000 habitants. A l'informe també s'explica que des de que es va estrenar aquest document, l'any 2002, ja se n'han tramitat més de 240.000. Des de Salut recorden que aquesta mesura es va crear per facilitar l'exercici del dret de les persones a expressar de manera anticipada les seves preferències sobre l'atenció sanitària i els tractaments mèdics que voldrien rebre en situacions futures i en què no puguin comunicar directament la seva voluntat. La principal novetat que explica aquest document de la consolidació de la formalització davant de professionals sanitaris, possibilitat incorporada amb la modificació de la normativa de l'any 2024 i, per tant, ja el 25 aquesta modalitat ha representat un 84,41% de totes les formalitzacions. Les dones continuen sent les principals usuàries d'aquesta eina o d'autonomia personal. Del total de documents enregistrats al 2025, 33.520 corresponen a dones, un 63,77%, i 19.040 a homes, un 36,23%.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: L'Alt Urgell compta amb almenys 108 pobles amb menys de 30 habitants o que ja han quedat abandonats. Així ho determina un estudi que ha impulsat l'Institut d'Estudis Ilerdencs i que ha servit de base per a l'estrena de l'exposició Pobles Abandonats, claus per a la planificació estratègica del territori. I és que des de l'IEI consideren aquest perfil de nuclis poc poblats o que ja s'han quedat sense cap habitant poden ser una font d'informació per comprendre com s'ha transformat el territori i ajudar a pensar-ne el futur. Entre 2019 i 2026, el projecte ha documentat prop de 1.500 nuclis, tant de Catalunya com d'Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i la Franja de Ponent. D'aquests, 589 corresponen a comarques de la demarcació de Lleida i especialment a l'Alt Pirineu. I és que, a banda del centenar de petits pobles identificats a l'Alt Urgell, també se n'han localitzat més de 220 al Pallars, dividits entre 130 al Pallars Jussà, la comarca on hi ha més, i 92 al Pallars Sobirà. Pel que fa a la plana de Lleida, on se n'ha documentat més és a la Noguera, 79, seguida de la Segarra, 53. En el conjunt de l'inventari, un 68% d'aquests nuclis analitzats es mantenen vius, si bé tots ells no arriben als 30 habitants censats. Un 20% estan abandonats i el 12% restant es troben en procés de recuperació o bé només tenen usos estacionals. A partir del treball de camp desenvolupat durant 7 anys i recollit al portal poblesabandonats.cat, l'exposició planteja aquests espais com a laboratoris a l'aire lliure, des d'on observar els processos d'ocupació del territori, els usos del sòl, l'accessibilitat, la gestió dels recursos i les relacions entre el món rural i els centres, de, en aquest cas, urbans. La inauguració d'exposició ha anat a càrrec del director de l'IEI, Andreu Vázquez, la vicepresidenta de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana i membre del patronat de l'Institut Ramon Muntaner, Maria Jesús Llavero, i la directora de l'IRMU i coordinadora del projecte Pobles Abandonats, Mari Carmen Jiménez. Pel que fa, doncs, en aquestes intervencions, escoltem a continuació Andreu Vázquez, al qual doncs fa referència a l'ajuda per frenar el despoblament.
10: Com és fàcil també d'esbrinar una altra vegada la implicació que tenim com a Institut d'Estudis i Lerdencs ve molt de la mà d'aquesta voluntat que tenim de treballar en tots els projectes d'estudi i divulgació que afecten a tota la nostra zona, tota la província de Lleida, i també, i especialment en aquest, com a IEI i com a Diputació de Lleida, per estudiar el problema de despoblament, que segurament, com molt bé vosaltres sabeu, és un dels reptes que aquest govern de Diputació té durant aquest mandat, el lluitar contra el despoblament per intentar aconseguir un nou repoblament. Per aconseguir això és vital precisament la feina que ha estat fent tot aquest projecte des del 2019.
2: De la seva banda, Maria Carmen Jiménez ha destacat que les polítiques contra el despoblament han de tenir en compte les particularitats de cada municipi i del seu entorn més proper.
11: No tots els nuclis han de tenir el mateix futur, això està clar, perquè nosaltres estem treballant un tema global, però creiem que és molt important atendre a les característiques locals, no? El que passa a la població, però també en el seu context més proper, que generar activitat és clau per fixar aquesta població, que l'habitatge només és viable si el territori també ho és, o sigui, podem generar oportunitats d'habitatge, però si al final el context no dona possibilitats, allò és efímer. Que el patrimoni no és només conservació, sinó que també és activació. És a dir, hem de veure el patrimoni com un actiu molt important. Que la transició energètica també s'ha de plantejar d'una manera justa i territorialment equilibrada. I això, per això parlem molt de la necessitat de que hi hagi consens al territori en relació a la transició energètica. I que hem de passar d'un model centralitzat a un model de territori en xarxa.
2: El projecte ha comptat amb la participació de ciutadania, centres d'estudis locals i comunitat investigadora. El portal ofereix una base de dades i un mapa amb informació basada en més de 23.000 recursos documentals.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: L'Espai Armengol de la Seu d'Urgell acollirà dimecres vinent, dia 30 de setembre, la presentació del llibre Casa Cintet del Comerç, una aproximació al fons documental de Casa Cintet d'Andorra la Vella, 1854-1945, de l'historiador alurgellenc Daniel Fiter Erill. L'acte, que tindrà lloc a les 7 del vespre, comptarà amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, Mònica Bonell. En l'elaboració de l'obra, Fiter Erill ha pogut consultar els més de 5.700 documents que formen part del fons de l'establiment comercial dipositat per la família a l'Arxiu Nacional d'Andorra. Els arxius recullen l'activitat empresarial del negoci des de mitjan del segle XIX fins a mitjan del segle XX i reflecteixen l'emprenedoria i la capacitat d'adaptació de Casa Cintet en un període de canvi i transformació en l'economia i l'estructura social del Principat. El llibre de Daniel Fiter ha estat possible gràcies a l'implicació del Govern d'Andorra, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra i Andorra Recerca i Innovació.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: L'exdiputat Joan Tardà presentarà a la Seu d'Urgell el seu llibre Una crònica republicana des de Madrid, publicat per Viena Edicions. L'acte organitzat per la Federació d'Esquerra a l'Alt Pirineu i la Biblioteca Sant Agustí tindrà lloc aquest dissabte a les 12 del migdia al Centre de Lectura Urgellenc. En aquesta obra, Tardà hi resumeix els anys en què va exercir com a diputat al Congrés Espanyol per Esquerra, del 2004 al 2019, a partir de notes esparses, apuntades en agendes i al seu dietari personal, el polític repassa l'activitat que va dur a terme i les propostes que va representar a la Cambra Baixa durant aquells anys, alhora que narra com es vivia i s'entenia en cada moment, sense cap mena d'interpretació afegida. Segons l'autor, no es tracta d'una relectura actual de les pàgines viscudes, sinó de testimoniar fets viscuts dels quals es poden extraure aprenentatges i conclusions per al present i per al futur immediat.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: La línia tren de Rodalies R3 que connecta Barcelona amb Puigcerdà i la Tor de Querol ha patit una nova interrupció aquest dimecres al matí. El servei ha quedat interromput en tot el tram final que travessa la Cerdanya des de la Molina fins a la terminal situada a tot el tram de la travessa la Cerdanya, en aquest cas situada a Tor, per una incidència en l'infraestructura a l'R3, segons ha informat Renfe. De fet, a banda d'aquest problema, del qual no s'han donat més detalls, al matí la línia també ha patit un problema en els sistemes de regulació de trànsit entre la Garriga i Figaró, tot i que en aquest cas s'ha resolt en poca estona. En tot plegat, s'ha pogut reprendre el servei entre Figaró i la Molina, però no a partir d'aquesta població cerdana.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: Esquerra Republicana de Catalunya ha exposat aquest dimecres davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya diverses esmenes per demanar que els recursos forestals i les ajudes per a la prevenció d'incendis s'adaptin més a la realitat de l'Alt Pirineu. El diputat Pepe Vidal ho ha justificat perquè la regió pirinenca és un territori singular, amb una gran superfície forestal, una baixa densitat de població i necessitats específiques que exigeixen polítiques adaptades a l'alta muntanya. Primerament, el parlamentari pallarès ha demanat al govern d'incrementar els recursos destinats a la gestió forestal i a la prevenció, perquè sense pressupost suficient, sense planificació estable i sense eines adequades, és molt difícil passar dels objectius a les actuacions concretes sobre el territori. El també alcalde de Llavorsí reivindica que el bosc també pot generar activitat econòmica i ocupació, i en segon lloc ha defensat una governança més participativa i descentralitzada, perquè els ajuntaments, els consells comarcals, les MDs, els propietaris forestals, el sector ramader i el Consell General d'Aran han de ser part activa de les decisions, atès que són els qui millor coneixen les necessitats de cada vall i de cada municipi. A més, Vidal ha fet incís en una realitat sovint oblidada, que gestionar els boscos de l'alta muntanya és més complex i més costós. Per això, proposa que els recursos i els ajuts s'adaptin a la realitat del Pirineu i a les seves necessitats.
12: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
13: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
2: Pirineu. El Pallars Sobirà acollirà el cap de setmana vinent, 26 i 27 de setembre, la sisena edició de la Mountain Calling. Es tracta d'una recollida de residus a les muntanyes de Portainé i Espot, oberta a totes les persones que hi vulguin participar de forma voluntària. La iniciativa, liderada per l'entitat local Loser Surfers, el Parc Natural del Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, té com a objectiu principal recollir residus i conscienciar sobre la importància de mantenir els entorns de muntanya nets i saludables per a tothom. Les inscripcions es poden fer emplenant un formulari a internet. L'organització destaca que per a totes aquelles persones que visiten les dues estacions d'esquí i els dos parcs al llarg de l'any, participar al mountain calling és una bona manera de contribuir a compensar la petjada ecològica que generen en la seva visita turística. Aquest impacte es pot calcular a través de la plataforma Gratitud Pallars i permet contribuir al turisme regeneratiu que impulsa la Carta Europea de Turisme Sostenible de l'Alt Pirineu.

0: I en apartat d'agenda, aquest dijous, dia 24, destaquem a partir de les 3 i fins a les 5 el taller amb el títol Instagram per a empreses de publicar a convèncer al Centre Tecnològic de la Pineu, al CETAP, a l'edifici de les Monges. També aquesta tarda a les 6, taller de jocs de taula a la Biblioteca Sant Agustí. És una proposta en el marc del Festival del Joc del Pirineu. També en aquest cas dijous 24 a les 7 a tocar a la llibreria El Refugi, al carrer Carongers número 9, presentació del llibre Imaginar la fi, amb Eudald Espluga i Pau Xica. I també aquest dijous a la mateixa hora a les 7 a l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Cat de Vila número 6, Cafè Filosòfic, amb el títol Del zero a l'infinit, o podem copsar? Aquests dies també ens fem ressò de la 7a edició del Festival Rockabilly del Pirineu al Pine Peaks, que torna a la seu aquests dies 25, 26 i 27 de setembre. Dissabte 26, a partir de les 9 del matí, actes a Castellciutat per commemorar la capitulació de 1713. També dissabte 26, a partir de 9:15, jornada de neteja al pantà d'Oliana, al punt de trobada a l'Ajuntament d'Oliana, una iniciativa que organitza l'associació, en aquest cas el grup Per una Catalunya Neta. I encara dissabte, dia 26 de setembre, se celebra la 13a edició de la sortida de bicicletes clàssiques. La Bici Anciana serà a Coll de Nargó, a partir les 9, al punt de trobada a l'església de Sant Climent. El 26 i 27 de setembre, el Parc Olímpic del Segre acull la Segre Cup d'Slàlom. A les 12, també dissabte 26, presentació del llibre Una crònica republicana des de Madrid, de Joan Tardà. Tota la informació d'agenda a www.radioseu.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: I pel que fa a la situació general del temps, ambient assolellat, tot i que estarà transitoriament entrinyat pel pas diferents bandes de núvols alts i prims. No s'espera precipitació. La temperatura màxima serà similar o pujarà lleugerament en general. La visibilitat serà excel·lent, també en general. S'imposarà progressivament el vent fluix amb cops moderats de component sud i est al quadrant nord-est i de component sud a la resta. Visitem a continuació el seguit d'estacions automàtiques repartides al llarg i ample del Pirineu. La temperatura a l'estació de Bellestar a aquesta hora és de 24,5 graus. 27 graus a aquesta hora a Organyà, 28,4 a Oliana, 26,8 a Tremp, 25,9 a la Pobla Segur, 26,1 al Pont de Suert, 24,9 a Sort, 26 graus a aquesta hora a Viella, a l'estació a l'Heliport Aranès. Temperatures més fresques a les estacions als cims del Pirineu, a la Bonaigua, a 2.200 metres, 17,8 graus, 15,2 a Certascana, 2.400, 15,5 a l'Arc Redon, també 2.200, 16,7 a Sasseuba, 2.200, 13 graus a aquesta hora, a Boí, a 2.537 metres. Passen tot just 5 minuts de dos quarts de dues del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Tota la informació a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu, a X, Facebook i Instagram.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El govern espanyol reactiva la norma per frenar desnonaments després de l'impacte social del cas Mari Carmen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'anomenat cas Mari Carmen, el desnonament ahir a Madrid d'una dona gran, sola, amb discapacitat reconeguda i que sempre havia pagat el lloguer de renda antiga, obliga el govern espanyol a moure fitxa amb l'habitatge, Joan Botà.
2: Els contactes amb Junts per convalidar el reial decret que surti del Consell de Ministres s'han accelerat aquest matí. Els independentistes, que han tombat les dues últimes propostes del govern espanyol, reclamen que la futura norma diferenciï clarament entre petits propietaris i grans tenidors.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Negociacions en marxa per intentar rescatar una norma que fins ara fracassava. Passat al Congrés, el govern espanyol confia arrencar aquest cop el suport de Junts i tancar el text el més aviat possible. Sumar pressiona i urgeix Pedro Sánchez a prendre mesures, però el PSOE no es compromet a aprovar la norma dimarts que ve al Consell de Ministres. Ernest Urtasun i Òscar López.
4: Li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda.
0: La bronca política, per aquest cas, enfronta també el govern espanyol amb el govern de la Comunitat de Madrid i, de retruc, el govern madrileny amb la Generalitat.
2: Pedro Sánchez ha culpat Isabel Díaz Ayuso del desnonament i la presidenta madrilenya ha replicat disparant contra Catalunya. Sentiu Ayuso i la rèplica de la portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'ella i de Sánchez.
7: Comparant Catalunya amb un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Aquesta és la discrepància entre els polítics, però les dades què hi diuen?
2: Doncs que a Catalunya hi ha hagut el primer trimestre de l'any, l'últim de que tenim dades, 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'han estat 8,2. Són més aquí, doncs, però no 5 cops més.
0: Que és el que havia dit Isabel Díaz Ayuso. Més qüestions. La Generalitat recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat el curs que ve.
2: És la punta de llança d'un replantejament de les inèrcies dels últims anys que ha coincidit amb una baixada radical en els resultats educatius. La tornada als bàsics va més enllà de restringir l'expansió de les pantalles. Sentiu la consellera Esther Niubó.
8: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
0: I a la cultura avui és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
9: Bon dia. La plaça de les Glòries és un dels 7 escenaris que acull la programació de les arts escèniques per celebrar aquesta Festa Major. El nou espai ha desbordat expectatives i afluència.
10: Espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
11: Després hem arribat aquí i la massificació és tal que es fa difícil, no?
9: Més d'un centenar de propostes omplen carrers i places de Barcelona.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui el Tot Costa entrevista Fermín López.
12: És un dels jugadors del Barça que ha començat la temporada més en forma i en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio parla del gran moment de l'equip i també de Mourinho.
13: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid.
12: Avui també debuta Xavi a la banqueta dels Països Baixos i debut també del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
0: Avui és festiu a Barcelona, però no passa tot Catalunya. Això com incideix en la circulació, Marilut García?
14: Doncs ha estat un matí força tranquil. Ara només hi ha complicacions per dos accidents. Allà de la C12 al Dover, al Baix Ebre, retencions a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Lleida i a Barcelona, a la Ronda Litoral i a cua entre Fòrum i Poblenou en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Podríem passar gairebé la crònica d'ahir del temps per avui, sí, i gairebé per demà, no? Vull dir, igual.
16: Sí, el que passa és que avui té com al·licient, això d'al·licient entre cometes, que demà toquem sostre, patem el marcador i les temperatures a gran part de Catalunya es mouran entre els 30 i 35 a gran part dels observatoris catalans. Cap a l'Ebre es podria arribar als 37-38 i al Pirineu alguns dels valors de 32-33 podrien ser màximes històriques en un mes de setembre. Ja veurem això. Però bé, en definitiva, molt, molt amunt en aquesta setmana darrera de setembre de forma completa. La que ve queden pocs dies. I tot això s'allarga fins diumenge, tot i que baixant un palet la temperatura al cap de setmana. I sempre amb l'esperança, aquella llunyana, de la setmana que ve, que podria afluixar una mica més la calor i produir-se alguns ruixats que ja veurem al seu abast. Aquesta afluixada de la calor la setmana que ve no vol dir que arribin aires de plena tardor. Vol dir senzillament que faria menys calor.
0: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem. A veure si cada dia ens vas dient quan i on plourà i quin abast, i anem esperant que vingui la tardor de veritat, la de haver-nos d'abrigar una miqueta. Fins ara, Francesc.
16: Fins ara.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'onada de desnonaments dels últims dies, especialment el cas de la veïna de 87 anys de Madrid que vam conèixer ahir, accelera la negociació per rescatar la llei que congela els lloguers i que prohibeix desnonar persones vulnerables. El govern espanyol intensifica les converses amb Junts mentre suma pressiona Pedro Sánchez per aprovar-ho dimarts que ve. La norma, recordeu, està encallada des d'abans de l'estiu per falta de suports al Congrés dels Diputats. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. El drama dels desnonaments ha forçat el govern espanyol a desenterrar el paquet de mesures. Pedro Sánchez s'hi compromet, però demana a tots els grups que remin a favor.
17: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
3: I el govern espanyol confia a convèncer Junts aquest cop. Hi ha converses, hi ha intercanvi de papers segons les dues parts, i Junts ha enviat una proposta on reclama garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. De moment, però, avisen que estan al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord. La crisi de l'habitatge també enfronta els socis del govern espanyol. Sumar marca perfil propi, reclama expropiar el pis de la Mari Carmen i urgeix que les mesures s'aprovin dimarts que ve. El PSOE, però, no s'hi compromet. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
4: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest real decret el proper dimarts.
5: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van 4 veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
3: Però aquest cop Vox i el PP tampoc s'immuten. Feijo deixa clar que no pensen negociar res.
18: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
3: I Esquerra Republicana, que també negocia amb el govern espanyol, avisa que és un perill deixar la negociació en mans de Junts. És un error, diu Rufián, cedir al xantatge de la dreta catalana.
0: Bé, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i a Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés dels Diputats i que no el tornin a tombar.
19: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que es rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
0: Aquest cas de la Mari Carmen, que vam viure ahir a Madrid, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de tot l'Estat, comparant-se, a més, amb Catalunya. I des del govern de la Generalitat, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha acusat Ayuso de mentir. Marta Corbalán.
20: Després que Pedro Sánchez hagi acusat Ayuso de no moure ni un dit per evitar el desnonament d'ahir, la presidenta madrilenya s'ha defensat posant-hi Catalunya pel mig.
21: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'ella i de Sánchez.
20: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
7: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
20: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic ètic de Luxa.
0: Bé, doncs, hem anat a mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes dades són del primer trimestre d'aquest any. I aquestes dades indiquen que a Catalunya, sí, s'han fet més desnonaments dels que s'han fet a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants a Catalunya, davant dels 8,2 per 100.000 habitants que hi ha hagut a Madrid, Sara Riera.
1: En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que a Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges, i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi doncs, més contractes, més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
1: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt d'aquests desnonaments, justament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
6: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
1: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i Madrid el 19%, segons la taxa AROPE.
0: I no deixem de parlar d'habitatge, perquè els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria. Bé, doncs la Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència d'allotjaments il·legals al seu edifici en la bústia de queixes i de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
22: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmeses, per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Doncs davant d'aquesta queixa i d'altres similars, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que, coincidint amb els mesos d'estiu, han detectat un repunt d'aquests pisos turístics il·legals que s'oferien a la ciutat, Jordi Canal.
23: Sí, el consistori ha detectat 525 anuncis d'allotjaments d'aquest tipus sense llicència. Són un 47% més dels que havia trobat al maig, abans de l'estiu. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
0: Aquest de l'habitatge no és un problema exclusiu de Barcelona, tampoc de Catalunya, fins i tot no ho és de l'estat espanyol, sinó que és molt més general. De fet, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatges assequibles i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge, serà.
1: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
24: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
1: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha seria realment el problema.
24: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propia, en el derecho a la propiedad privada. No lo es.
1: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Deixem els temes d'habitatge i anem a un altre tema, un altre àmbit que també ens ha tingut molt preocupats en els últims mesos i fa pinta que ens en tindrà encara en els pròxims també. Dos anys després d'haver eliminat les lectures obligatòries a les assignatures comunes del batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes del batxillerat. El pròxim curs també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
2: Bon dia. Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació. A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
8: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
2: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
0: Hem parlat d'habitatge, hem parlat d'educació i els últims mesos també hem parlat molt d'intel·ligència artificial. Bé, doncs Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació a fons per reforçar la seguretat i per determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa Vicent Mifsud.
9: Els fets van passar al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, assegura que no va detectar, ho va detectar a l'agost i en va informar a principi de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
10: Aquest incident va tenir lloc al mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per la gent de serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
9: El primer ministre australià s'ha queixat del retard d'informar el seu govern per part d'OpenAI. La companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a les dades de pacients. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU, precisament, els directius de les empreses líders en intel·ligència artificial han demanat una regulació internacional per fer front a riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica del Consell de Seguretat, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, i el d'OpenAI, Sam Altman, han reclamat normes per evitar que els errors de la tecnologia puguen provocar catàstrofes per a la humanitat.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Nova York.
15: Catalunya migdia.
11: Avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sabies que fer testament és molt més que deixar els teus béns en ordre? És triar quina empremta vols deixar al món. Fent un testament solidari on inclous CRIS contra el càncer, impulses projectes científics que busquen noves teràpies i tractaments contra el càncer. Un gest senzill, avui, pot convertir-se demà en avenços mèdics, en oportunitats per la recerca i en esperança per milers de persones, perquè la teva herència es pot transformar en ciència. Pot impulsar la feina d'investigadors que busquen canviar la història d'aquesta malaltia. Uneix-te a la generació CRIS, la generació que cura el càncer. Informa-te'n sense compromís a testamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
12: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
25: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
27: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8,49 € al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
28: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
29: De veritat, Mallorca era platja, tio.
28: Torna la travessa 3CAT. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
30: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
31: Vaig al límit amb tu.
28: Aquí la fama no serveix de res.
32: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
33: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. El conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui a la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i de Benjamin Netanyahu, aquest últim contestat al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció de les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins a arribar als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Venezuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, tot i que no ha concretat la data. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
34: Bon dia. Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'Estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
35: We need to slow it down before we reach the next stage.
36: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
35: And we need peace before we reach that point.
34: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradicció Prediccions, en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Venezuela.
1: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
34: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
0: I no ens movem dels Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president de la Xina, Xi Jinping, a Washington, abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen dos mesos més de treva comercial, Cèlia Cernadas.
2: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener, en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
3: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
2: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals.
0: Encara en la informació internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i ell es perfila com el pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats, però, per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera, bon dia.
4: Bon dia. El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre d'etat Aziz Ahanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwaf El Aftit.
5: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66. I el partit Istic n'ha obtingut 65.
4: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Etjà defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca, contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i, sobretot, una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada 4 marroquins en edat de fer-ho.
0: Tornem a Catalunya perquè la ciutat de Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la mateixa ciutat. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
6: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
7: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
6: A tocada de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
8: El campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, formar professionals a l'àmbit de la medicina, que ens fan falta cada un. A vegades el món universitari em diuen, escolti'm, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
6: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
0: I ja que parlem de salut, a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans pels pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i famílies reivindicaven un espai així. Anem a Lleida, Noelia Casellas, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat.
9: Sí, perquè l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la Franja més de la plana de Lleida, i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
10: De fet, és una indicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deia, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
9: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Lloguero és el gerent de l'Arnau.
11: Que tinguis un lloc on no hi vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
9: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Els trens, els ferrocarrils de la Generalitat, els autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia, el metro i les bicicletes. Tots compartiran una mateixa identitat corporativa. I això per què, Joan Garcia?
5: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegaran 4 grans àmbits: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'ampliar la T-mobilitat a tot Catalunya.
0: Precisament Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, o el Trueta a Girona, o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
12: Sí, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys, amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
13: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
12: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
14: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
12: A més dels campus de salut, ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
0: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
15: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no els recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
16: Procurava que jo no la vi era cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella una ventana no la abría, porque yo hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jale de los gatos.
15: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
16: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba, o sea, daba gusto de sentirlo hablar.
15: Una altra veïna, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
17: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido. Digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
15: Davant la casa i el cotxe d'elles, aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
0: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
18: Catalunya migdia.
19: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
20: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
21: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Podríem tenir son.
23: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
24: Mare meva, literalment.
22: Oh, poques ganes de treballar.
24: Ah, és que tinc molta feina.
23: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
22: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Oh, matiners. Amb Xavi Canalías.
25: Som pura cafeïna.
0: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15, anem de festa major. Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Anem cap allà. Marta Vives, bon dia.
26: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
27: Sempre dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
28: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombres.
26: Espectacles de circ, dansa, jocs i itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
29: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
26: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: I també estan de festa a Tarragona. I aquest migdia es fa la baixada dels Pilars Caminant de la Mercè, a càrrec de les quatre colles castelleres locals. Es tracta d'un dels espectacles més singulars de les festes de Santa Tecla, que s'acaben avui. Connectem en directe amb la plaça de la Font, amb el company del Tres Rondes, el David Prats. David, bon dia, com van les coses?
30: Bon dia, Òscar. Doncs ara mateix esperant el primer pilar de quatre caminant aquí a la plaça de la Font, un recorregut de més de 450 metres que ha sortit des de la plaça de les Cols, ha pujat pels 20 esglaons del Pla de la Seu, ha girat davant de la Catedral de Tarragona i carrer Major avall amb la baixada de Misericòrdia per arribar aquí a la plaça de la Font, la primera colla que farà l'entrada d'aquest pilar de quatre caminant. Estem a punt de veure si ja arriba aquest primer pilar de quatre caminant dels xiquets de Tarragona en aquest últim acte casteller de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
31: Mira el que he vist.
32: Està guapa, no?
31: I això no ho agafo.
1: robes esglésies però no a cementiris.
0: I avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
2: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
0: I una cosa més. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys, Montse Pujol.
4: Sí, el Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa així la distinció.
6: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi, de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
4: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
22: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Sentirem Fermín a Catalunya Ràdio.
7: Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, entrevista Fermín, però ara al Catalunya migdia n'avançarem un fragment.

0: Fermín López és un dels jugadors blaugranes que han començat més en forma aquesta temporada i avui passarà pel tot Costa. Fermín és ara a Madrid amb la selecció espanyola i allà també hi tenim el Roger Arbusà, que ha estat amb ell fa una estona. I com l'has vist, Roger?
1: Doncs molt bé, molt content de tornar amb la selecció espanyola. Recordeu que es va perdre el Mundial per lesió, per tant tenia unes ganes boges de tornar amb la selecció espanyola. Com deies, a partir de les 7 aquesta entrevista amb Fermín, un dels jugadors més importants del Barça, un dels més destacats, també ho deies, en aquest gran inici de temporada, amb 4 gols en 8 partits. El sentirem sobre aquest retorn aquí a les Roces, sobre el bon moment del Barça, el seu moment de forma, sobre Lamine, la pilota d'or, i també sobre el Madrid i Mourinho. És un fragment que podem avançar d'aquesta entrevista, Fermín, sobre el show del portuguès.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Doncs Fermín, aquesta tarda al Tot Costa, i avui es juguen alguns partits ja de seleccions, entre els quals el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos. Ara en parlarem d'aquest debut, el sentirem també a Xavi, però abans amb tu, Arbusà, dos apunts més relacionats amb els jugadors del Barça. D'una banda, ha parlat Gordon.
1: Sí, demà la selecció espanyola viatja cap a Londres ja per jugar dissabte contra Anglaterra, la selecció d'Anthony Gordon, un estadi, per cert, Wembley, sempre especial pel barcelonisme. Dissabte aquest Anglaterra-Espanya, el primer partit de la Nations League contra Gordon, que després d'unes setmanes al Barça al·lucina d'aquesta manera. Ara el sentirem amb la manera de jugar que té l'equip de Flick.
3: We don't have that strength like the Spanish where we control games like they do.
4: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
3: But we can definitely get better.
0: I des d'Austràlia, el tècnic del Brasil, Ancelotti, ha parlat de Rafinha.
1: Sí, el Brasil ha de jugar partits amistosos el primer demà a Austràlia. Veurem com ho gestiona això Ancelotti, la càrrega de minuts amb Rafinha, però mentrestant el seleccionador brasiler, preguntat per Rafinha i també per Vinícius, celebra com el jugador del Barça s'ha destapat com a nou.
5: El moment de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, más parece que era suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. Ha convencido que tiene els dos dois que van a ser jugadores fundamentals per al futur.
0: El que dèiem fa una estona, avui partit destacat entre Països Baixos i Alemanya amb aquest debut de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, Montserrat.
6: Parlem d'un Països Baixos Alemanya que comença a 8:45 del vespre al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que és el duel destacat de la jornada. El tècnic terrassenc Xavi Hernández es troba en el seu debut com a seleccionador neerlandès a una llegenda de les banquetes, Jürgen Klopp, que també debuta.
7: Jürgen is one of the best.
8: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
7: Coaches and this kind of teams.
6: També a 8:45 el Blaugrana, Joao Cancelo, serà partit a Portugal-Gales i entre d'altres es juga el Noruega-Dinamarca. Des d'ara fins al novembre es juga la fase Lliga de la Nations League i els 4 millors equips de la Lliga A, on hi ha Espanya, jugaran la fase final el pròxim mes de març. I d'altra banda, la selecció espanyola femenina sub-20 jugarà diumenge a la final del Mundial de Polònia contra Corea del Nord. L'equip espanyol amb 5 blaugranes, Aisha, Julià, Torres, Jiménez i Rosalía, va superar Itàlia per 2-0 a la semifinal.
0: I ja ha començat el virus FIFA, de moment només pel Madrid, que ja té la primera baixa. Konaté no arribarà ni a debutar amb la selecció francesa i torna cap a Madrid lesionat. Marcos García.
4: La selecció francesa ha fet un comunicat, informa que el central Ibrahima Konaté deixa la concentració, torna de fet ja a Madrid i han fet unes primeres proves amb la selecció i té un esquinç lleu al genoll dret. A Madrid li faran més proves.
0: I el Real Madrid no ha començat bé la temporada i hi ha una dada que posa en dubte l'esforç dels jugadors. És l'equip que menys corre de la Lliga.
4: 96 quilòmetres passes per partit fan els jugadors del Madrid. Els altres 19 equips de primera corren més. El Madrid està 6 quilòmetres per partit, per sota de la mitjana del que corren els altres. Segons dades de SofaScore, el Barça, per exemple, corre uns 8 quilòmetres per partit més que el Madrid. Si en comparem sprints, també la diferència és importantíssima. El Madrid fa 99 sprints per partit, és el desè equip de la Lliga en esforços curts a gran intensitat. El Barça és el primer en sprints, 142 per partit. Marco Corella ho valora en declaracions a la SER, que el Madrid sigui l'equip que corre menys.
9: Por ejemplo, tener posición y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían, corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y nos salvará eso, pero bueno, al final pues los datos también va bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que dar un poquito más.
4: Aquesta dada que el Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga és un dels arguments que fan servir a Madrid hores d'ara els opositors a Florentino Pérez. L'argument que l'arribada de Mourinho hauria de portar com a mínim més entrega als jugadors de camp no està passant.
0: Dels partits de seleccions a la Champions femenina, l'estrena del Barça a la Champions ahir va ser plàcida. Una maneta per començar.
10: Sidney amb el primer control, amb la dreta, aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'Esperó, cap a Lua, Lua fa la passada cap a Payor, la rematada de Payor i el gol! El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payor!
0: Una Barça, molt bona acció individual de Sidney, va acabar amb el gol de Payor, el segon de la polonesa ahir, el cinquè del Barça, que es va imposar per 5-2 al París.
4: Sí, amb les baixes, Romeu va tornar a proposar un 11 amb aquesta que deies, amb Sidney al lateral dret, i va jugar de

0: El 5-2 definitiu. Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que han marxat jugadores molt importants.
1: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
0: Clàudia Pina no va acabar el partit, la van substituir per unes molèsties. Caldrà veure la seva evolució per si cal fer proves. Tot indica que no té cap lesió important.
2: De la resta de marcadors d'ahir, destaca l'arrencada explosiva de l'Olímpic de Lió.
0: Servet 0, Olímpic de Lió 8, amb hat-trick de Katotó i Salma, que va jugar als 90 minuts. Chelsea 1, Àustria Viena 0, i Lovaina 0, Roma 0. Justament, les italianes, la Roma, seran el pròxim rival del Barça en aquesta Champions dimecres de la propera setmana.
2: I un apunt més a futbol. Javier Aguirre ja és a València per intentar reflotar un equip de capa caiguda. És una de les especialitats de Javier Aguirre. Avui ja l'hem sentit i segueix fidel al seu estil d'habituac.
3: A Mestalla, Aguirre té ben clar que en la seva arribada s'hi trobarà molta feina a fer.
4: Mucho trabajo, hijo. Mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer si empezamos a trabajar.
3: Aguirre, això sí, ha matisat que a les seves mans tindrà una plantilla de prou qualitat per evitar patiments, i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco ha lloat el club on aterra.
4: En la institució, en la història. Siempre vine a jugar a València i, buah, de verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, buf, y la prensa no, pero bueno.
3: L'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arriba a València després de dirigir Mèxic al Mundial passat.
2: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i quan tornem, bàsquet al Barça, debut a l'Eurolliga.
5: Catalunya migdia.
6: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
7: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
6: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
8: Únic, s'escriu amb H o sense H?
9: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
12: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
11: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
13: No, porque yo sé que hay muchos charlatanes.
11: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
14: Me siento super! Me siento fantástico!
11: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
15: amunt,
11: però que al final són falses.
16: El rotllo, No m'agrada.
17: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
18: Si vols fer la compra bé,
19: Inflat a tant comprar bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
20: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
21: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari, amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó, que et dona per molt. Només el 24 de setembre, a Carrefour.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
6: Som 3Cat.
2: I avui dia important al Palau Blaugrana, el Barça s'estrena a l'Eurolliga, també tornen els partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio, ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça els podeu seguir a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, amb l'Ernest Macià. Ernest, que avui no

0: partit, primer partit, vaja, de l'Eurolliga, oportunitat per veure aquest nou equip d'Alexander Sekulić, a veure com respira en un clàssic de l'Eurolliga.
1: Doncs sí, és un equip que, segons Alexander Sekulić, és un equipàs, això ho veurem. Sí que és veritat que han fitxat a una estrella, que és Mike James, que la tenia al Barça, però que amb el canvi d'entrenador el Barça va dir, doncs, no, ara no vestiràs la samarreta, i el van rescindir. Això va provocar, doncs, un petit contenciós entre el Barça i Mike James, que finalment va trobar equip a Turquia, i és el rival que avui, doncs, tindrà el Barça, que és aquest Efes, que fa 6 anys guanyava l'Eurolliga, però que l'any passat va ser penúltim. I a més, l'Efes tindrà a un exentrenador del Madrid a la banqueta, Pablo Laso. Escoltem Alexander Sekulić.
2: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
3: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i ja pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Eurolliga.
2: Efes team is built to play at this playoffs.
1: A aquesta hora de la tarda s'està enllestint un palau al mur est del Palau Blaugrana, on l'artista Fert One, doncs, fa la pintura commemorativa al mural dels 100 anys. I bé, el Barça, que jugarà sense dos jugadors, Makundu i Emboa, que estan lesionats, i un pivot que encara trigarà setmanes a arribar.
0: Un mural que, deies ahir al Tot Costa, l'acabaran al descans?
1: Al descans, està preparat per acabar-se al descans, sí.
0: Doncs,
1: de bàsquet, etcètera.
0: Molt bé, doncs això teniu al descans, si sou al Palau ja sabeu que podreu veure la transmissió del partit d'avui a Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Ernest Macià, a Carme Lloberes...
1: Joan Fitó.
0: I Joan Fitó.
1: Sí, aquest any no hi ha David Huach.
0: No hi ha David Huach, no, has no fet sé. Canvis també a la plantilla de les
3: transmissions. Canvi de plantilla per millorar.
0: Hi ha hagut canvis amb Sekulić i també hi ha hagut a la plantilla de les transmissions del Barça Catalunya Ràdio. Avui, un quart d'hora abans de que comenci el partit, com podreu sentir aquesta transmissió. Seguim en bàsquet perquè el Cadí La Seu és el nou campió de la Lliga Catalana. De les de La Seu d'Urgell van donar la sorpresa derrotant l'Uni Girona en la final jugada ahir a Reus i que va seguir el Xavi Soler.
4: Sí, sorpresa, perquè el Cadí es va carregar a tot un equip d'Eurolliga com l'Uni Girona, però si veiem la competició els últims anys, 5 dels 6 últims títols han anat a parar a La Seu d'Urgell. Sempre superior l'equip urgellenc, excepte els minuts finals on una gran Iana Martín va igualar les coses. La jugadora més veterana del Cadí, Laia Reventós, es mostrava satisfeta perquè una temporada més tard han reprès el títol a casa.
5: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
4: Mentrestant, decepció a Girona, un Girona que ara pensarà en el partit de la setmana vinent, la prèvia de l'Eurolliga, que ja saben amb qui s'enfrontarà. Serà l'Emlat Konuk Turk. Serà un partit únic. Qui guanya va a la fase regular de l'Eurolliga a Fontejau.
0: Futbol, perquè aquest cap de setmana no juguen a primera divisió, però sí que ho fan els equips de segona divisió. Això vol dir que el Girona i el Sabadell tenen partit. El Girona, de fet, juga demà, rep l'Albacete, i Quique Álvarez ja ha fet una roda de premsa. Eduard Solà, quina és l'última hora de l'equip?
6: Doncs que entre els internacionals i els lesionats tindrà 8 baixes. Benat, Pixur, Krapitsov, Júnior, Las i Esprilla són amb les seves respectives seleccions. I Brian Hill i Justin estan lesionats, i encara sort que Unai i Mate Morey sembla que estaran recuperats. Problemes, per tant, al davant, sobretot els extrems. L'entrenador Quique Álvarez en parla i també confia que per al dia del Mallorca pugui recuperar algun dels internacionals.
7: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos intentarem que puguin almenys estar.
6: El Girona Albacete de demà a 8:45 obrirà la 7a jornada de la Lliga de la Segona Divisió amb el Girona, que ve de guanyar a Cádiz, i l'Albacete, que és en zona de descens i és un dels 3 equips que encara no han guanyat.
0: I el Sabadell avui han operat el seu golejador, Nico Joaquini, David.
3: Que s'ha passat en les últimes hores, doncs, pel quiròfan. El golejador dels vallesans l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll dret, segons ha informat el club vallesà. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, n'acaba de parlar fa ben poca estona.
8: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot, veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
0: Mundial de Ciclisme a Montreal. Avui ja tenim contrarrellotges. Es passa de les contrarrellotges a les proves en línia i al Canadà hi tornem a tenir participació catalana aquest vespre. Isaac Vilalta.
9: Doncs sí, en una cursa que començarà a 8:15 del vespre. La prova en ruta en categoria júnior. I serà el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, de 17 anys i que aquesta temporada ha aconseguit ja 7 victòries. El seu rol principal serà el de treballar pel seu company, l'asturià Benjamín Noval, però tot i així no descarta res.
10: El Mundial jo crec que serà una cursa sobretot d'eliminació, ja que són tot el rato 10 pujades d'un quilòmetre 800, però encara així s'acumulen 2.700 desnivell, i crec que serà una carrera molt dura on es faran durs les últimes passades. Jo crec que si intentarem estar sobretot davant i crec que tinc una bona oportunitat, ja que al final soc una persona bastant ràpida a l'esprint.
9: Les reflexions d'Aitor Martínez, com la resta de catalans que participen en aquest Mundial, es podeu sentir a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I què més expliquem, David?
3: Doncs que la primera federació de futbol ahir, el Sant Andreu, va empatar a un al seu partit a casa de la quarta jornada contra el Madrid Castella. Els andreuencs queden cinquens per la cua amb 4 punts i per cert que a primera hi ha hagut nova lesió d'un ex del Barça al Deportivo de la Coruña, com és Aubameyang, que ha de passar pel quiròfan per un trencament parcial del menisc del genoll dret i s'estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al tot costa. Avui entrevista...

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: per alerta de pobresa, per alerta de manca d'habitatge. Hi ha una tendència a desendollar, no? Una tendència de dir, bueno, escolta, me'n vaig a mirar una sèrie, me'n vaig a mirar una pel·lícula, perquè això no s'aguanta, no? I el risc de tots aquests missatges adulterats per fer pel clickbait, o perquè la gent m'obri la notícia, perquè puguin, sigui el meu mitjà, doncs, el meu mitjà digital, sigui el més llegit, en detriment d'un altre que, doncs, fer aquests titulars punxeguts perquè, doncs, hi entrem, o aquestes alertes de climàtiques que per menys de 3 et posen, et deixen la gent a casa i alerten de no sortir, doncs al final hi ha la por de dir, escolta, saps que jo ja us ho fareu, el dia que hagi d'arribar ja arribarà. I jo crec que aquest és el gran problema i el gran risc que correm realment, perquè la desinformació és la pitjor de les situacions en què es pot trobar una societat, no? I entre tots aquí també amb això, igual que amb l'habitatge, hem de ser tots responsables amb els relats que matem.
1: Evidentment, però, Carlos, és veritat que hi ha una mena de preparació europea per la guerra. O sigui, s'estan fent, i per exemple, Alemanya, per exemple, està recuperant alguns discursos que fa uns anys semblaven impossibles.
2: Clar, clar, això és evident, no? I no ho pot negar ningú, no? I aquest discurs de remilitarització, d'augmentar la despesa en defensa. El que passa és que, clar, segurament, i això porta, doncs, a que les poblacions de molts d'aquests països també contestin i diguin que no els sembla bé per uns interessos o per uns altres, però també s'ha de posar en context, doncs, que tens aquest veí, no?, que és Rússia, que té un historial que ja comença a ser més llarg d'agressions territorials, perquè ara ens en recordem sempre d'Ucraïna, però clar, abans havia envaït o havia intervingut militarment a Geòrgia, es van accionar directament Crimea, el Donbass, i això que ha sigut tan gradual, Rússia no pot fer veure que no ha passat res o que ells no han fet res, no?, perquè realment aquest expansionisme existeix. Una altra cosa és això, no?, que les societats europees estiguin d'acord o estiguin a favor d'aquest procés de remilitarització, però que d'altra banda s'està produint i s'estan adaptant les estructures dels estats. El Regne Unit, sense anar més lluny, també ha dit que actualitzarà una cosa que es diu els war books, que són, doncs, això, uns llibres que tenien quan les guerres mundials, de dir què ha de fer el país per arribar a un estat de guerra i com ha de reaccionar, doncs, les infraestructures, la coordinació, etc. Això s'està revisant per si de cas. Ara que arribi, doncs esperem que no, i segurament estem molt lluny i a molts passos, perquè han de passar moltíssimes coses abans i que tant de bo no passin mai, no? Però que hi ha moviments i que els governs s'estan posicionant, això és indiscutible.
1: Doncs ja hem quedat d'allò més optimistes. Cristina Solías des de Moscou i Carlos Baraiber, gràcies a tots dos.
2: Adéu, bon dia.
3: A vosaltres.
1: Adéu, Cristina. Queda un minut i mig per arribar a les 4, minut i mig per passar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: T'has preparat tu per una guerra o no?
4: No. No. Ara mateix em va bastant malament.
1: Clar, jo m'ho crec.
4: Doneu-me 15 dies de marge.
1: No. A més, avui estàs envoltat de llibres i de cultura.
4: I d'autors, i de gent que escriu coses interessants. Sí, avui som al carrer, a la fira, a la Setmana del Llibre en Català, a la Setmana del Llibre en Català, aquí a l'Arc de Triomf, a Barcelona, i per tant, si algú ens vol venir a veure, ens podran seguir aquesta tarda des de les 4 i fins a les 6, en aquestes dues primeres hores de la tarda, amb, mira, tinc la Sílvia Coppolo aquí.
5: Hola,
4: que parada.
5: Hola,
4: també,
5: hola,
4: també tenim la Rebeca Carranco, que ens ha d'actualitzar coses, però després llibres i llibres amb el Marc Artigau, el Francesc Soler, la Juliana Canet i la Marina Porres. Vull dir que literatura, llibres...
6: Com? Has comprat?
4: Encara no, quan acabi. Ah. Primer fem el programa, després anem a comprar.
1: Jo vaig passar el cap de setmana i ja vaig...
6: Sí, vas tirar?
1: Sí. I tant, sí. Jo i la meva dona, vull dir que ja... No ens entren els llibres a casa, els haurem de fer...
4: Però escolta'ns igual, eh?
1: Sí, home, i tant. Ah, no en tinguis dubte.
4: Ja té els llibres, ja no escolta.
5: Sí, jo sí, en tinc. Molts. Em regalo.
1: Doncs de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garrigo, els blocs informatius al 3cat.info. Nosaltres ho deixem aquí. Ferran Casas, Lourdes Ciutat.

0: atorgar sentit a la història, però que no es perdi de vista que cal trobar el gust, el plaer de llegir, i que més enllà de les obligatòries s'empenyi a altres lectures que puguin agradar als nens i sobretot als nois i les noies ja.
1: Tu recordes algun llibre que llegissis obligada?
0: Sí, sí, sí, eh? Me'n recordo els de...
1: Jo el Lazarillo de Tormes.
0: Sí, el Benito Pérez Galdós, jo vaig estudiar en castellà i tants, però el que més en recordo és quan entrava, tinc un record sensacional d'això, a la plaça Santa Anna de Mataró hi havia la biblioteca i me'n recordo empenyent la porta i veient aquell munt de taules i de persones llegint i uns llibres als prestatges i que te'ls podies endur a casa i llegir allà. I em sembla que ho he dit alguna vegada... Jo els que llegia allà, com que les lleixes, els prestatges eren amples, els amagava darrere dels que estaven col·locats perquè hi pogués anar un altre dia a continuar llegint-los. Jo m'he passat, vaig descobrir el món llegint. Vaig descobrir el món el dia que vaig deixar de mirar només les il·lustracions d'Alícia en el País de les Meravelles i em vaig posar a llegir el text. I llavors vaig veure que darrere el mirall, que dins dels llibres hi havia la llibertat.
1: Avui va d'això, de llibres. Judit Pastor, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
1: T'has allunyat una mica del nostre set que tenim aquí. Sembla això un menjador de casa, Sílvia.
0: Sí, sí. On és la Judit?
1: La Judit la tenim una mica més enllà, una d'aquestes paradetes.
2: Està complicada per les paradetes, anar remenant llibres.
1: Tu recordes quin llibre et van obligar a llegir de petita?
2: Sí, Tirant lo Blanc, Vida Privada, Cròniques de la Veritat Oculta, aquesta, la plaça del Diamant...
0: Oh, i el Pere Calders.
2: Pere Calders, boníssim.
0: L'havia anat a entrevistar, el Pere Calders, aquell home que era capaç de fer néixer un arbre al mig del menjador. Uau!
1: A veure, on ets?
2: Mira, sóc davant la paradeta de Fragmenta Editorial i tinc amb mi l'Ignasi Moreta. Ignasi, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Que, a banda d'editor de Fragmenta Editorial, ell és també professor universitari i professor de literatura catalana. Per tant, aquesta notícia que ara explicàveu, que tornen les lectures obligatòries al batxillerat, ell la pot valorar de primera mà. No sé, Ignasi, si és una bona notícia. En principi, si no, ens n'hem d'alegrar que tornin les lectures obligatòries.
3: Ens n'hem d'alegrar. Crec que no havien marxat, les havien fet que era cada centre decidia què es llegia. El que passa és que la literatura té valor per si mateix, però també com a font de referents compartits. I, per tant, aquí és on hi ha el sentit del fet que diguem, tota la població escolar del batxillerat llegeix aquests llibres. De manera que, doncs, si tothom ha llegit la plaça del Diamant, doncs el personatge és compartit per la col·lectivitat. La literatura també ens dona aquests referents que compartim entre tots i que fa que puguem parlar, que puguem enriquir la conversa pública a través d'aquests referents, i per tant el sentit de l'obligatorietat és aquest, i per tant benvinguda la mesura que rectifica una cosa que no s'hauria d'haver alterat fa 3 anys, aquest costum que tenen els pedagogs d'anar fent invents amb els nostres fills, que no facin tants invents, que hi ha coses que funcionen, la fórmula de les lectures obligatòries funciona, i per tant si una cosa funciona, no la toquem, i menys amb els nostres fills.
2: Que crec que queda clar, i jo, Ignasi, et voldria preguntar, ja que estem envoltats de llibres, de paradetes, de llibres clàssics, però també de llibres contemporanis, si tu tinguessis el poder de decidir...
1: Conseller d'Educació. Ara. El fem conseller d'Educació per un minut.
2: Senyor Moreta, quines lectures vostè posaria que fossin obligatòries al batxillerat? I si pot ser en literatura catalana, ja que estem a la Setmana del Llibre en català.
3: Clar, és molt difícil escoltar els seus gustos i, per tant, voler imposar els propis gustos a tothom, doncs és molt delicat, no? Pensar una mica en gèneres diferents. Teatre, poesia, novel·la. Home, en teatre no és cap descobriment. Guimarà és una meravella, no? Terra Baixa, en fi. Poesia, clar, els sants de la meva devoció són Maragall, Segarra, el Cuber, Espriu... per tant, aquest formen part del panteó que per mi hi han de ser, no? Rabassei, també. I altres, i Carné. En novel·la, bueno, abans citàveu Vida Privada, que és un llibre fantàstic, té el problema que és llarg, i això acaba sent una dificultat pràctica real amb els estudiants, això de llibres una mica llargs costa de fer-los llegir els estudiants, però Vida Privada és una obra absolutament extraordinària. Jo l'he fet llegir a classe a la universitat i dona molt bon resultat. Roureda, qualsevol cosa de Roureda serveix. En fi, no ens ho acabaríem.
2: La llista és llarga, ja ho veieu. Gràcies, Ignasi. quasi.
1: Ja li retirem el títol de conseller d'educació, que no sé si és gaire...
0: No, sí, va bé.
1: Perquè jo crec que és més un problema que una cosa bona, rebre aquest títol gairebé.
0: És una dificultat, però és un repte.
1: Un repte segur, però deixem que vengui llibres, que avui em sembla que ha vingut a vendre llibres. Judit, doncs ves passejant per aquí, si tens alguna altra història, ens l'expliques.
2: Molt bé.
1: Nosaltres volem parlar molt de llibres, però tenim una col·laboradora que és fixa ja al programa aquesta setmana, perquè Catalunya ens està donant notícies molt dolentes de forma repetida. De fet, donen per escriure molts llibres, les històries que ens explica la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Estem escrivint moltes pàgines molt fosques últimament. Sí. Tu que t'hi dediques ja fa uns anys,
4: sí.
1: És que jo tinc la sensació, perquè ara ho miro més, que passen més coses complicades, per no dir xungues, amb mal dit, o últimament ens estem cobrint de notícies molt, molt complicades?
4: Jo crec que és una barreja, eh? Estem més pendents, les xarxes socials ens donen moltes imatges, no? Pensem en aquell segrest de la P7, això fa que una cosa que potser fa uns anys no haguéssim vist, hagués passat igualment, no haguéssim vist, això ens fa estar més atents, i sí que és cert que hi ha una violència que s'exhibeix més, no? Que també s'ensenya més.
1: I després casos que demostren que hi ha algunes històries que si veiéssim a la tele ens semblarien exagerades, mm-hmm. I que ens trobem que passen a la realitat. Atenció aquesta, si no heu escoltat la ràdio encara us quedareu de pedra. La policia ha trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a casa seva, a Cabrera d'Anoia. La parella i la filla convivien amb les restes de l'home al domicili des d'on no sortien des de la pandèmia.
4: Sí.
1: Aquí, cada frase que anava dient, anàvem afegint una mica més de complicació.
4: Sí, jo això me'n vaig assabentar ahir a la nit i vaig reaccionar una mica com tu, eh? El que sabem d'això és que són els veïns qui avisen d'aquesta situació al 112 i truquen de manera reiterada, no la primera vegada que avisaven, perquè aquesta família vivia a una casa, viu a una casa d'una urbanització de Cabrera d'Anoia, i ja es veia, només la casa, veure-la, ja tenia com tot de matolls i herbes que havien crescut molt, estava molt deixada, un cotxe que s'havien comprat aparcat a la porta i que mai es movia, però sí que sentien sorolls dins. Llavors tenien el neguit de saber què passava allà dins, si tothom estava bé, no? Quina situació hi havia. Llavors els Mossos ahir finalment a les 5 de la tarda truquen a la porta i és veritat que la dona els hi obre la porta, una dona de 59 anys, i els explica que viu allà amb la seva filla de 22, que no surten, com tu dius, des de la pandèmia, que tot ho compren per internet, i expliquen que qui és el seu marit va morir el 2024 quan era al sofà, que el van tapar amb una manta i el van portar a una altra sala. Llavors, els Mossos, amb una casa...
1: Sí, això,
4: que...
1: la senyora ho explica, això ho explica directament, ella.
4: Sí, llavors, amb una casa, amb una situació, doncs, de brutícia, ens expliquen de moltes caixes pel mig, difícil, bueno, troben al final aquest cos en estat de descomposició, i aquestes dues dones se les enduen a l'hospital perquè rebin atenció física i psicològica.
1: 2 anys, un cadàver sense més que tapat, allò ha de ser una cosa inimaginable,
4: sí,
1: no?
4: Sí, estava...
1: Que ha de fer una molt mala olor,
4: tot,
1: per començar.
4: Sí, tot parla d'un context familiar, doncs, d'alguna mena de desajust i desequilibri que ara estan mirant segurament de salut mental, no? Llavors sí que és veritat que aquest home té un perfil que moltes vegades no respon al prejudici que tenim d'aquesta mena de situacions. És un metge, ell va estudiar medicina, es va licenciar, tenia una consulta aquí, es va especialitzar en homeopatia i tenia 77 anys, no? Llavors sí que portava un temps jubilat, i el que no sabem ben bé, i ara els Mossos estan investigant, és què va passar des de la pandèmia, o si abans hi havia alguna senyal que fes que aquesta família acabés tancada, recluïda, a més amb una filla tan jove, 22 anys.
1: Mm-hmm. Fa posar els pèls de punta.
0: Sí, jo crec que aquí ho hem d'analitzar des del que deia ara la Rebeca, no? L'aïllament social, la desvinculació comunitària, no? Si una persona pot estar morta tant de temps a casa sense que l'entorn realment ho detecti, no? Amb una manca de connexions socials sòlides amb veïns, amb famílies, amb institucions, i de vegades el que hi ha, doncs aquest senyor va morir, són processos de negació davant d'un fet traumàtic, eh? I algunes persones, d'una manera, diríem, inconscient, desenvolupen mecanismes psicològics de negació. Si el tens a casa, el tens, d'alguna manera.
1: Sí, però aquí,
0: no?
1: Com que hi afegim el fet que faci 6 anys pràcticament que no surten al carrer, ja indica que aquí segurament hi ha això que sí. dius tu, i encara més coses.
0: I encara més coses, que diríem s'han d'anar mirant, diríem, si més o no, podem parlar de malaltia mental, doncs realment ho sembla,
1: algun
0: no?
1: Algun problema, com a sí, mínim, segur.
0: Sí, sí, i que s'ha anat cronificant i que no han trobat una altra manera de sobreviure que aquesta, eh?
1: Perquè, Rebeca, no sé si hi ha cap indici de criminalitat aquí o realment és...
4: Hores d'ara no n'hi ha cap. És cert que intentaran fer l'autòpsia al cos i veure si bueno, hi ha alguna cosa més, però nosaltres el que ens explicaven és que no hi veien cap indici clar de criminalitat i el fet és que aquestes dues dones estan sent tractades, elles a l'hospital i amb atenció psicològica i no han sigut detingudes ni ningú fins ara ha posat un ombra de sospita sobre el que hagi pogut passar.
0: I en aquesta línia a mi em sembla com important no estigmatitzar-les, és a dir, elles també necessiten ajuda, elles també estan malament si han arribat a conviure amb el cadàver del pare o del marit, i no assenyalar-les, no dir mira, què hem fet, això, no, sinó pensar que aquí... necessiten comprensió.
1: Bé, això ha passat a Cabrera d'Anoia, però tenim un altre nom propi que també ens acompanya setmanalment. En aquest cas, amb justificació, perquè ha parlat per primera vegada l'advocat d'una de les parts que més focus ha tingut les últimes setmanes. Va parlar amb periodistes i avui l'han pogut escoltar, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Francesc Jofresa, l'advocat de la famosa terapeuta Júlia Luderwald.
5: Això de fer un judici paral·lel amb una investigació penal senzillament pulveritza les garanties de les persones sotmeses a investigació. El que hem dit i hem protestat i estem estudiant, què fem? Perquè, clar, és una situació insostenible. Us prego que mireu el titular d'un article de pàgina sencera en un periòdic tan important i tan efectivament al que estic vinculat com és La Vanguardia, que el títol és La terapeuta que conduce al barranco. Un titular que li imputa un assassinat, no? No crec que sigui cap broma, això.
1: Això és l'advocat apuntant directament a companys teus, no? Com la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia. Ha parlat d'una campanya de desprestigi contra la seva clienta. Estan molt enfadats.
4: Sí, és cert que ahir el Toni Muñoz també el que va explicar és que no volien imputar-li cap mena d'assassinat, sinó que aquell titular el que volia indicar és que aquella ruta es troba per indicació d'ella que busca aquelles rutes, no que...
1: I això no s'ho inventen el Toni Muñoz de la Maica Navarro, això ho treuen del que expliquen testimonis, no?
4: Sí, exacte.
0: Té el doble significat, però no siguem ingenus.
4: Es pot llegir de moltes maneres, però no hi ha una imputació directa de...
0: Però es pot interpretar de diverses maneres, però que un titular ha de ser efectiu.
1: En tot cas, l'advocat diu s'està desprestigiant sense justificació la meva clienta.
4: Sí. Ell el que ens va explicar i els periodistes que ens va citar al seu despatx és que la seva clienta estava passant doncs, un molt mal moment en tota aquesta situació, que ella considerava que se li estava fent doncs, un judici paral·lel, i també va afegir que creia que hi havia un element fins i tot de xenofòbia, no?, pel seu origen, pel seu aspecte, no?, pel fet de ser equatoriana, que deia que si fos doncs, un estereotip de nòrdica, que segurament ella no tindria com aquest focus posat a sobre. Llavors, ell no va voler entrar en tots aquests elements que s'han anat explicant, aquestes teràpies, i si realment ella va estar implicada en buscar aquestes rutes, però és veritat que avui sí que ha anat un pas més enllà i ho ha negat, ha dit que ella no tenia com una relació directa amb aquesta dona que buscava les rutes, que és una cosa una mica contradictòria amb el que sabem de la investigació. Però, en tot cas, ella ha insistit que està estudiant tot el que s'ha publicat per veure si presenta denúncies civils o penals, i també es va queixar de que es desvetllés algun dels clients de la Júlia. És a dir, que els mitjans també haguessin explicat alguns dels clients i alguns detalls de persones que sotmetien a la teràpia amb ella.
0: A veure, el que jo veig és...
1: Pel que explicaves tu, Rebeca, però arran d'això, era la pròpia Júlia, la que anava dient jo treballo amb aquest.
0: Qui és que ho ha dit? Ella. Si no, com es pot saber? És a dir, no sabeu qui hi ha a la consulta. No ho sabem si no ho diu algú que està a la consulta.
4: Clar, sí. Algun client sí que ha explicat això, que en algun moment ella als seus clients els havia explicat això. Bueno, en tot cas, també li van preguntar una cosa important, que era quina titulació es té, no?
1: Això,
4: és
1: això.
4: Llavors que ella és psicòloga o és psiquiatra, llavors ell sí que va dir que no, que cap d'aquestes dues coses, però que ella no s'ha presentat mai ni com a psicòloga ni com a psiquiatra, sinó que és una mediadora familiar i que sé que té una titulació que no ens va dir quina era i que estava vinculada amb la psicoanàlisi. Ja. És a dir, que no era ni psicòloga ni psiquiatra, però que sí que tenia com una gran experiència en això i que s'havia fet mofa del que ella feia, que portava 30 anys dedicant-s'hi i va dir amb grans resultats.
0: Tampoc és psicoanalista. Jo dic que una que és llicenciada en psicologia no està donada d'alta al Col·legi de Psicòlegs, no és psicoanalista, no és psiquiatra, i quan algú diu que és terapeuta és una manera de dir que ajuda la gent, però certament la paraula confon. Diríem, per tant, no és una casualitat que es presenti d'aquesta manera, perquè si no diria sóc una ajuda a persones.
1: Clar.
0: Ja saps? Tindria un altre valor. Deixa'm que dic que l'advocat el que fa és la seva feina.
1: Oh, no, clar.
0: L'advocat fa la seva feina perquè està ben bé en la lluita pel relat, no? I el que està fent és variar el focus de manera que ens presenta a aquesta senyora ajuda a persones, no? Diríem com que se l'està estigmatitzant i llavors passa a ser com considerada com a víctima. I què més passa? Doncs que quan hi ha successos tràgics i difícils, tots plegats les persones tendim a buscar figures que ajudin a donar sentit al que ha passat, de manera que aquesta senyora es podria haver convertit en la figura simbòlica perquè apareixia vinculada a les relacions familiars que s'estan investigant. Això és el que està passant i ell fa la seva feina. I una altra cosa, entre la presumpció i la sospita, nosaltres o la gent pot tenir una percepció del que va passar. Després veiem que la policia no treballa d'aquesta manera, sinó que treballa amb indicis i amb proves que ha d'anar confirmant. Ah. Són dues coses que van amb camins absolutament diferents.
1: Perquè aquesta compareixença és obvi, el que diu la Sílvia. Aquí volen imposar doncs, una manera d'explicar aquest relat, però tu que les has vist ja també de tots colors, això vol dir que o temen alguna cosa o esperen que el següent pas del jutge pugui anar per un costat o per un altre?
4: Li van preguntar si ell tenia por en algun moment que la seva client...
1: Perquè ara de moment és només testimoni.
4: Ell és testimoni en aquesta causa i de fet ell va al·legar això per dir que no s'havia contingut a la causa, que hi havia moltes coses que no podia respondre perquè les desconeixia. Llavors, davant de la possibilitat de que ella fos investigada, que canviés aquest rol, ell el que ha dit bàsicament és que creu que no, perquè si fins ara l'han com a testimoni i no hi ha cap element que l'impliqui directament en res de tot això, que hi veuria molt estrany que la investiguessin. No sabem si tot això és, bueno, posar-se la vena abans de la ferida, però, bueno, veurem.
0: En Jofresa és un molt bon advocat.
1: El coneixes?
0: Sí. Sí, sí, moltes vegades l'hem entrevistat. És molt bo, és a dir, aquesta senyora sap molt bé el que ha fet i estaràs d'acord, no? Mentre anava de testimoni no podia mentir, és a dir, si mentia allò li anava en contra. Si realment arriben a posar-li el focus sobre ella, llavors pot dir el que vulgui, mentir tant com vulgui per defensar-se
4: i no respondre, sí.
1: Doncs ho anirem explicant. Rebeca, en principi demà jo et donaria festa.
4: No hi soc, apago el telèfon.
1: Però clar, t'hem vist gairebé cada dia aquesta setmana.
0: No res de festa.
1: Tindrem síndrome d'abstinència si no et veiem. Sí, bé, en tot cas, si passa alguna cosa ja en parlarem. Rebeca, moltes gràcies. Vés a fer una passejada per aquí, que ja veus que estem aquí.
4: He estat amb la meva nena aquest matí,
1: sí?
4: He comprat molts llibres.
1: Ja has comprat?
4: Ella ha comprat llibres. Bueno, els he comprat jo.
1: Anava a dir, carai, quina filla. Més espavilada.
4: 5 anys.
0: Molt bé, un plaer, diríem, estar amb tu, Rebeca.
1: Rebeca, gràcies. Sílvia, tu has estat a la Xina?
0: No.
1: Doncs ara farem un viatge a la Xina.
0: Oh, que bé.
1: I amb un guia de luxe.
0: Uau!
1: Ara venim.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
8: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
9: la increïble història real de Bert Trautmann.
10: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
11: És un alemany de merda.
12: És un maleït nazi.
13: El futbol és una dansa preciosa.
14: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
9: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter, a TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
15: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme és el mar que les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
17: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
19: Usted promete, Manu.
18: Claro que no, arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: Huele, va. ¡24 horas!
19: Con qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más. ¿Qué?

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
0: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
2: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Novetat.
5: Sí, aquesta música on et trasllada?
6: Home, la Xina, però no goso dir res, jo no en sé, eh? No hi he estat i, uau, t'impacta i vols anar, et fa por, tota una barreja de sentiments, eh?
5: Home, és un país del que parlem molt i que surt a les notícies avui, no? El seu màxim representant polític és a visitant la Casa Blanca i és un dels països líders. Jo tampoc hi he estat.
6: Tampoc hi has estat,
5: eh? Em crida molt l'atenció. Però és que encara més aquesta temporada, perquè a Catalunya Ràdio estrenem avui un podcast sobre aquest país tan desconegut, tan llunyà, però potser tan a seguir en algunes coses. I aquest podcast el fa ni més ni menys que el Sergi Vicente, que va ser corresponsal de TV3 allà entre el 2003 i el 2014.
6: Un crac, eh, en Sergi.
5: Sergi Vicente, com estàs? Bona tarda.
7: Molt bona tarda. Estem molt bé i sobretot amb aquesta rebuda. Gràcies.
5: Benvingut a la tarda. A 11 anys a la Xina, déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, van ser en total 12 i mig.
5: 12 i mig.
7: Com a corresponsal 11, però portava una mica més abans. Però sí, déu-n'hi-do.
5: I ara que ha passat un temps i que ja has paït una mica allò, has decidit que és el moment per acostar als catalans què és això de la Xina, i estrenem avui a aquesta casa, a 3Cat, un podcast.
7: Sí, sí, el podcast es diu Retorn a la Xina i és un recorregut per aquest país que, com tu deies, ens queda tan lluny i, per tant, val la pena explicar-lo perquè cada cop importa més i ens afecta més, i ho farem fent un retrat per diferents ciutats. I comencem, tenim Xangai, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Chongqing i Pequín.
5: Com? A veure, tornem-ho a dir.
6: Parles xinès?
7: Com a mínim la meva dona, que és xinesa, l'entén, i potser m'ho invento, però sí.
5: A veure,
7: sí.
5: Anem agafat segur dues. A veure, com torna-me-les a dir.
7: Les que més coneixem són Xangai i Pequín.
5: Hem de dir Xangai, no Xangai?
7: Depèn de com vulguis fer-ho.
5: Si bé, dir jo vull fer bé.
7: Si vols, dir la xinesa, és Shanghai.
5: Shanghai.
7: Sí. I el podcast expliquem què vol dir, així.
5: Bé. I després hi ha ciutats que m'has dit que són molt desconegudes, però que deuen ser com Catalunya sencera, gairebé.
7: Sí, no, en població molt més grans, i són ciutats que tenen molt de pes i molta rellevància. No sé, Chongqing mateix, tot el que és l'àrea metropolitana, té més de 30 milions d'habitants.
5: Chongqing.
6: Aquesta és fàcil de dir.
5: Chongqing.
6: Bé, sap on ho he dit?
5: No ens passarem, perquè així que el podcast va de veritat. I comencem amb Shanghai.
7: Sí.
5: I no és casualitat, ara que és la Mercè, i que explica'ns la vinculació entre Shanghai i Barcelona.
7: Clar, Shanghai estan agermanades des de fa 25 anys, si no m'equivoco, i no és casualitat que sigui la primera ciutat asiàtica convidada a les festes de la Mercè. Ahir al pregó ja vam tenir una mica de tast del que podrem veure aquests dies, i comencem en Shanghai també per aquest motiu, perquè bé, la tenim aquí a les festes de la Mercè i, per tant, ens venia molt, molt a tir de fer-ho així.
5: I aquesta, això de ser ciutat convidada, què implica? Què podrem veure aquests dies a Barcelona que tingui relació amb Shanghai i que, per tant, ens apropi la seva cultura i les seves maneres de fer?
7: Això vol dir, doncs, que tindrà una participació molt activa en el que és la programació cultural, tots els espectacles que es fan per tota la ciutat, però podríem dir que aquesta vegada serà una mica més bèstia, perquè porten 126 artistes en total, entre músics, gent de dansa, circ, i per tant, doncs, tindrem una ocasió molt bona per veure el que és la cultura i les tradicions xineses a un nivell molt top, això ho hem de dir, perquè qui vindrà és molt top.
5: Digue'm alguna cosa, si només n'heu de fer una, què no ens podem perdre de la presència de Xangai a Barcelona?
7: És difícil de triar-ne una, si de cas ens en diré algunes.
5: Vinga, va, per exemple, vés apuntant, eh?
6: Va, vaig anotant.
7: Sí. Per exemple, jo el que recomanaria és el concert de música xinesa, l'han traduït com a Shanghai Chinese Orchestra, és el Minzu Yuedan, i només us dic que en alguns dels assajos que vam veure l'any passat, quan hi vam anar amb l'Ajuntament de Barcelona per preparar tota aquesta programació, la gent va quedar bocabadada.
5: Escoltem. Però això és música o són ocells?
7: No, no, clar, és que no és casualitat que recordin els ocells, perquè recrea, és un cant fet amb instruments de vent típics de la cultura xinesa, de diferents llocs de la Xina, que recreen aquest diàleg entre ocells.
5: O sigui, això són tot instruments musicals,
7: eh? Sí, i recorden, doncs, a diferents ocells o diferents sons, no?
6: Increïble, eh?
5: No és IA, això, eh, Sílvia?
6: No, això, això, això és de debò, eh?
5: I va, en tenim un altre, ja aquí som.
7: Sí.
5: Ja sona més musical, diguem. Què és això, Sergi?
7: Deus, això, el que estem sentint és un instrument que es diu pipa, que és un instrument de corda, típic també de tota la cultura xinesa. Pensem que són instruments que aquí ens queden una mica exòtics, però són instruments molt, molt habituals en el que són les músiques i en l'univers xinès. I per tant, doncs, ara estem escoltant el pipa, però també probablement sentirem l'arhu, el kuzheng, el konghou, el zhonghou. Abans hem sentit instruments molt icònics com el suonà, per exemple, que és una mena de gralla, entre una gralla i una trompeta, i crec que val molt la pena sentir-ho més en aquest nivell d'execució.
5: On ho podem escoltar, això? I
7: això,
5: quan?
7: Això ho veurem demà, a la nit, a les 11, a l'Avinguda de la Catedral, i és aquesta Shanghai Chinese Orchestra.
5: Va, i una cosa més, va, abans d'entrar a la Xina, però digue'm alguna cosa més que puguem veure a la Mercè.
7: Mira, ara mateix, si sou atents, podeu anar a l'estació del Nord, perquè hi ha l'escola de dansa de Shanghai, i són estudiants, però són alumnes d'una escola, però són tan bons que quan hi va anar a la delegació de l'Ajuntament i els va veure assajant, el regidor de Cultura, el Xavier Mercè, els hi va dir això.
4: Vais a cambiar el futuro de la danza, ya veréis.
8: Yo creo que ustedes van a cambiar el futuro de la danza.
5: Quan que arriba el missatge de la traducció i hi ha la reacció, hi ha uns segons.
6: Això és aquí al costat, eh? L'estació del Nord,
5: sí, ara,
6: d'on som ara, de l'Arc, sí, de Triomf.
7: I si us hi perdeu, també ho podeu veure aquest cap de setmana.
6: Molt bé.
7: A més, tenim la Shanghai Acrobatic Troupe, el circ.
5: Home, aquests deuen ser bons, perquè normalment amb temes d'aquests físics i d'exigència màxima, els xinesos són molt disciplinats, no?
7: Són molt bons. També sentíem en aquesta visita, sentíem constantment els uau, de la gent que té això. Pensem que aquests són una mica el Cirque du Soleil, però probablement els acròbates xinesos són, si no els millors, algun dels millors del món. Això ho tindrem aquí. La Shanghai Acrobatic Troupe és una gent que ho fa molt bé a nivell d'execució, sobretot, no? I, per tant, diversió assegurada. Si
6: com el gimnàs. No?
7: Sí. Penseu que tot el que són figures de les arts marcials,
6: sí,
7: provenen d'aquest món de l'acrobàcia. El Jackie Chan, per exemple, no?, que aquí el coneixem, aquest surt de l'òpera de Pequín, però amb l'especialitat d'acrobàcia, de circ.
5: I escolta, i drons, que ara estan tan de moda, els xinesos també els controlen?
7: Drons els veurem, de fet, avui, aquesta nit, a les 9 o a les 10, hi ha dues sessions, a la platja, davant de l'Hospital del Mar, i l'espectacle es diu El fil vermell, que plasmarà aquest agermanament entre les dues ciutats que han col·laborat, i per la part catalana ho fan els de Floc Dron, que són els que van pintar amb drons la figura d'Antoni Gaudí.
5: Home, sí,
6: molt bé, eh?
5: El Gaudí.
6: Sí, van fer el dibuix de Gaudí al cel.
5: Com era? Primer la tècnica i després la...
6: No, primer l'amor.
5: Això, primer l'amor, després la tècnica. Veus? Jo ja anava a la tècnica.
6: Primer l'amor, Garriga.
5: Bé, això ho tindrem a la Mercè, Xangai, ciutat convidada, però escolta, retorna a la Xina. Què ens explicaràs cada 15 dies? Perquè entenc que no serà de recomanacions culturals ni d'instruments estranys.
7: Bé, us explicaré una mica de tot, però sobretot us explicaré històries o debats que allà generen una gran conversa i que potser aquí passen més desapercebudes, no? I perquè se suposa que jo en sé una mica de la Xina, no?
6: Home, que molt, eh? Molt, sí, esperem
5: que sí, que en sàpigues una mica més que nosaltres, clar.
7: Sí, bueno, de fet, ara em podria estar inventant tot això que us dic, totes les paraules que es dic en xinès. Podria estar farmejant jià, no?, que vol dir la falsedat, però potser m'ho puc estar inventant perfectament, eh? Això també. No ho descartis, eh? Que tot el que us digui m'ho estic inventant ara mateix.
5: No, aquí farem...
6: Però tu existeixes?
7: Sí. I si no us ho creieu, podeu venir aquí al passeig de Lluís Companys.
6: No hi ha ningú en el sofà blanc.
5: Va, explica'ns algun element per fer una mica de tasteta avui que estrenem el podcast, que ens pots explicar avui?
7: Sí, sobretot a mi el que em motiva, el que crec que és molt interessant i que en aquest podcast he intentat reflectir, intentaré reflectir, és que els xinesos van molt al seu rotllo. És a dir, ells tenen marcs mentals i culturals que són molt diferents als nostres. I, per tant, com que aquests marcs culturals no tenen tant a veure amb nosaltres, a mi em desperten curiositat i crec que també a l'audiència de Catalunya Ràdio li poden despertar.
5: I serem capaços d'entendre'ls des del nostre punt de vista d'europeu, del sud d'Europa, o ens costarà una mica, fins i tot?
7: Bé, per això estic jo, i si no ja ho anirem millorant, no? Però, per exemple, hi ha una cosa com les estacions. Demà celebrem el festival de mitja tardor.
5: Mitja tardor?
7: Sí, és el Zhongzhouji, que és una de les festes tradicionals més importants.
5: Sí, fem un especial demà a la tarda.
6: Sí.
7: De fet, estarà també representat a les festes de la Mercè, però aquest festival té a veure amb unes estacions que van, es compten diferent perquè ells el calendari és diferent al nostre. Ells segueixen el calendari lunar i no el solar, per exemple. No? I per què mitja tardor? Ara podríeu dir tardor encara...
5: Clar, acaba de començar.
7: Sí. I, doncs perquè la seva tardor va començar el mes d'agost i la mitja tardor coincideix amb l'equinoxi, que és aquest punt quan el dia i la nit duren el mateix i quan la lluna està més plena. I el Zhongzhouji té aquesta tradició de menjar yueping, que són una mena de pastissets rodons que simbolitzen el símbol de la lluna. No? Nosaltres mengem panellets per la tardor, doncs ells mengen yueping.
5: Són bons?
7: Estan molt bons i de fet estic pensant que, mira, te'n portaré uns perquè els provis. I a mi els que m'agraden són, per exemple, els de rovell d'ou o els de mongeta vermella.
5: Jo crec que m'agafaré el de rovell d'ou, millor que el de mongeta vermella.
7: Ja te'n portaré i ja em diràs si t'agraden,
5: Escolta'm, amb això, per exemple, dels gustos, també suposo que serà important tot el tema de la diferència de gustos i de maneres de cuinar i de productes, que també del xoc és molt bèstia. Aquí coneixem una part de la cuina xinesa i quan vius allà deus descobrir la cuina xinesa de veritat.
7: Totalment. La Xina és tan gran com un continent i, per tant, la seva riquesa gastronòmica també és molt variada i de fet, en el podcast tindrem sempre un plat típic, També farem una mica d'introducció de diferents gastronomies d'arreu de la Xina.
5: I algun element més que ens vulguis destacar així com a primera entrada en aquest podcast i el que anirem explicant també a la tarda de Catalunya Ràdio cada 15 dies?
7: Com que Xangai simbolitza aquest creixement econòmic, vull parlar-vos d'una cosa que no sortirà en el podcast, però que crec que ha estat recentment molt parlat a les xarxes socials xineses, que és aquest debat que va haver-hi amb els aires acondicionats a Europa.
5: Sí.
7: Te'n recordes, que feia molta calor.
5: Els vam limitar aquí, màxim 20 no sé quants graus.
7: Sí. Hi havia gent que deia, ostres, estem passant calor, com és que no podem posar-lo, no? Doncs aquest debat va generar molta, no controvèrsia, però va generar fins i tot una mica de befa a la Xina, no? Perquè la gent deia, home, com és possible que nosaltres, que tenim aire condicionat, que tenim aire condicionat accessible, perquè allà, diguéssim, és relativament econòmic tenir-ne, els europeus no es barallen, no?, per això. Quan hi havia un mem, fins i tot, que deia que els xinesos tenen aire condicionat fins i tot pels porcs, no?, perquè estan climatitzades les granges de porcs.
6: Clar, s'ha de tenir en compte els animals, sí.
5: Doncs mira, rota que els xinesos...
6: El bon tracte animal...
5: Els tenen més en compte que nosaltres.
6: Sí.
5: Els ratpenats també els tenen molt en compte.
6: Clar, això és sobretot des de... Aquí sí que tenim aire condicionat. És quan pujaves al nord d'Europa, que mai havia fet aquestes calors, no?, Anglaterra i França.
7: I sobretot m'interessa aquesta percepció, que jo la vaig tenir quan era corresponsal allà, que els xinesos han anat millorant en el que són, sobretot, les qüestions del dia a dia, les infraestructures, el benestar, diguéssim, aquest progrés compartit. I aquí, no sé si dir que ens hem quedat una mica estancats, no?, i que moltes vegades ens barallem amb coses que per ells els semblen molt bàsiques. Això ho veurem.
5: Doncs intentarem acostar la Xina i descobrir-ne coses i aprendre'n coses amb el Sergi
6: molt
5: Vicente
6: bé.
5: Cada 15 dies i amb aquest podcast que ja tenim el retorn a la Xina a l'app i al web de Catalunya Ràdio de Trescat. Sergi, benvingut a la tarda i moltes gràcies.
6: L'enhorabona.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
5: A veure, Judit Pastor, no et tinc,
9: Ei, què tal?
5: Aquí darrere.
9: Aquí, el públic.
5: Aquí, perquè ens ha vingut a veure gent. A veure, pot fer una mica
9: molta
5: de soroll,
9: gent,
5: la gent? Aplaudiu una miqueta que es vegi que efectivament hi ha gent. Ara, home. Ja aquí sou, que se senti.
9: Estem a un lloc fantàstic, perquè estem just al costat d'Arc de Triomf. Això vol dir que la gent que entra i la gent que surt d'aquest passeig...
5: No, estem eclipsant tota la fira.
9: Som les estrelles,
5: estrelles. Els pobres paradistes no tenen clientela ara.
9: I ha vingut gent molt fan de Catalunya Ràdio a veure'ns, com la Caterina i l'Anna. Com esteu, noies?
10: Hola, molt bé.
9: Em dèieu, som molt fans de la tarda de Catalunya Ràdio i d'altres programes de la casa.
10: Ens acompanya sovint Catalunya Ràdio en bastants moments del dia.
9: Ja heu fet volteta per aquí la fira?
11: Sí, hem fet tota la volta ja. De fet, marxàvem i ens hem decidit descansar una estoneta aquí.
9: Corre, que va la Garriga. El Garriga, el Garriga. I escolta, a la bossa hi tens algun llibre que t'hagis comprat o no?
12: És seu, en realitat. És ella la mestra. Però ha comprat un llibre que es diu Picant de mans.
9: A mi molt bé, cançons infantils, bé.
12: A mi quan has vingut abans m'has enganxat llegint ressenyes de llibres pensant quin em compro aquest o l'altre.
9: Important anar ben informada perquè si no veus tants llibres que t'atabales al final. I escolta'm una cosa, Garriga. Estàvem aquí i de cop en Yusef, que el tenim aquí...
13: Sí, ben assegut també.
9: Fixa't què du en Yusef, una llibreta i un boli.
13: Sí, està prenent notes.
9: Està prenent notes perquè el Yusef fa un any que ha arribat a Catalunya des del Marroc i ens ha dit, us escolto cada dia i gràcies a vosaltres estic aprenent català. Home, el que passa que m'ha dit que té una mica de vergonya, però digues només hola, Yusef.
6: No, res, digues el que vulguis,
13: home,
6: digues
13: sí,
6: coses.
13: Saluda'ns, home, Yusef, saluda'ns.
14: A mi m'agrada aprendre català, escoltar la ràdio, la música...
9: Molt bé,
13: bé. Perdona, a Justícia tenen traductors que parlen menys català que això, eh?
9: Crec que en Yusef ho faria fantàstic.
13: I porten uns quants anys aquí, vull dir que el Yusef amb una mica més de marge, amb mitja temporada més de la tarda, ja ho tenim tot això.
9: Oi tant.
13: Escolta, molt bé, Yusef.
6: L'enhorabona, Yusef.
13: Donem la benvinguda també aquí. Farem una pausa. Crec que tenim per aquí la persona que ens rep aquí, la directora de la setmana. Aquí la tenim.
6: Ja hi és.
13: Primer la pausa i després l'anfitrió. Ara venim.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
17: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
16: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
18: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
20: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
21: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
22: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
23: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
24: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
25: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
24: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
26: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
27: Ara mateix, sí.
24: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
13: Ens anem a costar a 4:45 de la tarda. Som en directe des de la Setmana del Llibre en Català, a tocar de l'Arc de Triomf a Barcelona. Una tarda fantàstica a Barcelona, que fins i tot una mica massa de calor. Estem sumant una miqueta.
6: Una mica, transpirem.
13: La que va de bòlit és la directora d'aquesta fira, d'aquest esdeveniment, que és la Cristina Domènech. Bona tarda, com estàs?
28: Hola, bona tarda.
13: Home, fa goig això, no? Una hora que no, tampoc deu ser hora punta, a les 4 de la tarda, però es va animant, això, no?
28: La veritat és que sí. Avui és
6: un dia molt especial, la Mercè. És un dia que ve moltíssima gent i, en general, sí, està anant molt bé, estem molt contents.
5: És el dia més fort, el dia de la Mercè, o el cap de setmana potser encara millor i tot?
6: És una mica igual. El cap de setmana passat va ser molt fort, el dissabte i el diumenge, i avui també ho està sent i veurem què passa. És que és molt llarg, eh? És una setmana de 10 dies.
5: Clar, és una setmana que no és una setmana. Exacte. És una setmana i mitja, pràcticament. 332 expositors, 229 segells editorials, 25 llibreries, 350 activitats. Aquesta setmana, aquests 10 dies, passen moltes coses aquí.
6: Sí, la veritat és que la barreja que oferim en quant a tots els segells editorials que publiquen en català, que és una enorme varietat el que estan fent, són projectes molt interessants, llibres que són novel·la, narrativa, però també d'altres de no ficció, tot això són el cor, no?, una mica del que és aquest festival. Però a banda, doncs, com tu bé dius, estem organitzant moltíssimes activitats, totes són molt diferents, per un públic molt divers, i això potser és el que li dona aquesta atracció, no?, que pot interessar algú, doncs, que vol un clàssic, però també algú que li interessa un llibre de cuina. És molt ampli tota l'oferta.
5: Calculeu quanta gent pot passar per aquí?
6: És molt difícil.
5: Allà, com es calcula això? No hi ha un...
6: Tenim els nostres sistemes.
5: Porta...
6: No, el que passa és que extrapolem també a partir de les vendes, que ara no tenim encara aquesta xifra ni aquesta informació, però sí que a partir d'aquí la conversió, visitants, etc, doncs traiem una xifra més o menys aproximada.
5: No hi ha una IA que tu calculi això?
6: Potser
5: encara?
6: Sí, eh? Potser haurem d'explorar això, fer-la servir només per això.
5: Sí, sí, ja et fa bunyols, però et fa de tot. Bunyols, sí. però et fa de tot. Quin és el... Si haguéssim de fer un diagnòstic des de la Setmana del Llibre en Català, el llibre en català en quin punt es troba?
6: Crec que es troba en un estat de molt bona salut, però pel fet que les editorials estan fent uns projectes, el que comentava, no?, molt interessants. S'estan realment publicant llibres de tot tipus per un públic molt ampli. S'estan aconseguint traduccions que potser fins fa uns anys no eren habituals de trobar en català. I aquest esforç enorme, ingent, per part de tot el que és el sector, a més, doncs bé, té els seus fruits. Llavors tu vas a una llibreria i realment tens a l'abast multitud de llibres, multitud de propostes, col·leccions molt diverses, i això crec que reflecteix estat de salut del llibre, no? D'altra banda, evidentment, s'han d'anar creant lectors, és un esforç que hem de fer entre tots, però per tenir lectors el primer que hem de tenir és una molt bona oferta, no?, que tothom es pugui interessar per aquell llibre en concret. Per tant, és una mica això, no?, posar a l'abast de totes les persones llibres molt diversos, de molta qualitat, i a partir d'aquí els lectors els anem aconseguint mica en mica.
5: A vegades hi ha la sensació que es publica més que es llegeix. Això és així?
6: No ho sé. No ho sé, no t'ho sabria dir. Jo crec que, és una opinió una mica personal, eh? Crec que una llengua com la catalana mereix tenir... que es publiquin molts llibres, vaja. Per què no es pot tenir el mateixa oferta que altres llengües? És una llengua minoritzada, que ara tots estem preocupats, etc. Doncs, home, el llibre tenim el mateix dret, no?, de que hi hagi una diversitat molt àmplia. I els lectors, el que penso, no?, que si s'ofereix, es posa a l'abast i es sedueix una mica en aquest art de llegir, què vol dir llegir, no? Aquest acte que és una mica íntim, si s'aconsegueix anar una mica per aquí i nosaltres podem posar a l'abast d'aquest possible lector una molt bona lectura, doncs bé, estarem fent lectors d'una manera.
5: S'està venent molt el Marc Artigau avui?
6: El Marc Artigau sí, molt.
5: Marc Artigau, com estàs?
0: Molt bé.
5: T'has vist ja en algun aparador?
0: No, home, és que no em busco.
5: Sí, que et busques.
0: No, home, no.
5: Com t'has de buscar? Jo, per si fos favor. Autor, el primer que faria seria anar a mirar on tinc el meu llibre.
0: No, home, no, què has de fer, pobre? No. Estic molt d'acord a la pregunta que es fa sempre si es publica massa en català. Per mi la resposta és molt senzilla. No, perquè som una llengua minoritzada. Per tant, jo he de poder, com més accés tingui a autors d'altres llengües, o, doncs, millor, no?
6: Deixa'm, amb aquesta línia, recomanar de l'Eusèbia Llença la traducció de Cavafis, justament, que el vam tenir en el divan, i dius, ostres, que bé, diríem, aquesta nova traducció d'un savi premiat pel Ministeri Grec.
5: Doncs, Cristina, ens vols recomanar alguna activitat, algun esdeveniment que diguis, si només podeu venir a un, veniu a aquest, d'aquests propers 4 dies.
6: Això és molt difícil.
5: Un.
6: Però bé, us diré, ja que estem aquí, doncs quan, doncs, a les 7, la vostra companya, la Juliana Canet, amb la Marina Porra...
5: A les 6 la tindrem aquí.
6: Exacte.
5: I quan acabi, directe cap al següent esdeveniment.
6: Tindrem un club tàndem especial aquí a la Setmana del Llibre en Català. Penso que serà molt divertit i estem molt contents, doncs, de poder-les tenir.
5: Doncs, primer a 5:45 a l'estand de 3CAT de Catalunya Ràdio, i després a les 7 a l'estand oficial de la Setmana del Llibre en Català. Cristina Omena, gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Clar, Sílvia, tu
13: tu com li explicaries a un extraterrestre què és llegir i què és un llibre i què és la literatura? És difícil.
6: A veure...
13: No, m'ho facis tu.
6: Teniu... Home, has dit Sílvia, com li explicaries? La Sílvia sóc jo.
13: Era perquè em diguessis, no ho sé.
6: Ah, però jo sí que ho sé.
13: Què m'has de dir?
6: Però, no, si m'ho preguntes et respon, no dic res, no?
13: No, és que tenim un expert.
0: No, jo prefereixo que ho digui, que ho expliqui.
13: No, que tu t'has preparat la secció. Artigau. Arriba el Marc Artigau. Setmana ens porta una guia didàctica per explicar als extraterrestres conceptes de la humanitat.
0: És així com dius.
13: I avui de què parlarem?
0: Doncs avui és obligatori parlar del llibre. No només parlarem de literatura, potser també una mica, però del llibre. Què és un llibre? Doncs he anat al diccionari i t'explica que és un conjunt de fulls escrits posats en l'ordre en què han de ser llegits, especialment reproducció impresa d'una obra amb fulls de paper reunits per plecs formant un tot.
13: Carai, quina explicació més completa.
0: Què et sembla? Però anem al més important. Per què serveix un llibre?
13: Ostres, per què serveix un llibre? Doncs per aprendre coses, per exemple, no?
0: Té moltes funcions. Per exemple, anivellar una taula, si el llibre és primet, doncs t'anivella la taula. Per tapar un forat, si és de tapadura, hi ha llibres amb una qualitat de tapadura que està molt bé. També pot servir per elevar la pantalla de l'ordinador, saps? Que
13: això a la ràdio es fa servir bastant.
0: Jo ho he vist, això.
6: Que els paquets de folis, també, sí.
0: Per amagar algun objecte, no? Per matar algun insecte, alguna mosca, també depèn de la qualitat del llibre, del plec, doncs va molt bé.
6: Sí. No estic gaire d'acord que aquestes siguin
13: els
6: usos principals.
0: I hauríem d'acabar citant a Maria Pombo, que diu que el llibre és un gran element decoratiu.
13: També és veritat. Però escolta, si haguéssim d'explicar-li als extraterrestres què és un llibre, i sobretot quins són els llibres més llegits, què li explicaries als extraterrestres?
0: És complicat saber-ho, perquè també hem de diferenciar entre comprar un llibre i llegir-lo, perquè la sort de la indústria editorial és que tu pots comprar un llibre i això no vol dir que te'l llegeixi. Clar.

0: 1997.
1: L'últim.
0: Sí.
1: El 97. I quants exemplars ha venut?
0: Aproximadament uns 120 milions. Sé que 120 la Carla, milions. Sé que la Carla, la nostra productora, li encanta. Però a vosaltres entreu en el món Harry Potter?
1: I jo no.
2: No.
0: Molt bé. Sola.
1: Tema generacional, potser també.
0: Sí, jo el vaig llegir una mica i t'he de dir que m'ho vaig passar bé. I ara estrenaran una sèrie que culminarà en 10 temporades, és a dir, que acabarà d'aquí 10 anys. Només de pensar-ho ja m'angoixo. Un projecte d'aquí 10 anys. Com serem d'aquí 10 anys?
1: Doncs bé, potser ara hi serem. Sí, sí que hi serem.
2: Sí,
1: si, no,
2: serem.
1: Si la intel·ligència artificial no ha acabat amb nosaltres, encara hi serem.
2: Hi serem.
1: A veure, número 4.
0: Doncs mira, El Senyor dels Anells, de Tolkien. Mm,
2: sí.
1: Ah, clar.
2: I
0: mira, el 4 i el 5... què tenen en comú aquestes dues sagues? Doncs totes dues són fantasia èpica, és a dir, en un món paral·lel al nostre, poblat per màgia, per criatures extraordinàries. Els protagonistes són joves orfes o desplaçats que descobreixen que tenen un paper excepcional en la lluita contra el mal, però els protagonistes no estan sols, tenen un grup d'amics, hi ha la lluita entre el bé i el mal, Sauron, Voldemort, és a dir, que comparteixen més idees de les que sembla així d'entrada.
2: I valors.
1: I valors, sí que és veritat. Estem al número 3.
0: Anem al 3.
1: Manu Guix?
0: Manu Guix és el tercer llibre més venut de la història. No, El Petit Príncep.
2: El Petit Príncep.
1: Home, això ja és un clàssic clàssic.
2: Sí.
0: Mira, l'Antoine, que és l'autor, a més d'escriptor i de francès, també era pilot d'avió, sí. I va desaparèixer, que és un eufemisme, de morir el 1944, quan sobrevolava el Mediterrani dins d'una unitat encarregada dels reconeixements fotogràfics per preparar el desembarcament de Provença. I el més curiós és que el seu avió es va trobar el 2004 van trobar la placa.
2: Antoine de Saint-Exupéry va ser el primer llibre en francès que vaig llegir, aquest, El Petit Príncep.
1: En francès, ja, eh?
2: En francès.
1: Mira.
2: En francès, que...
1: Home,
2: en francès.
1: En francès, no en Francesc. Home, és un clàssic, aquest.
0: És un clàssic. Jo, per mi, jo no puc... no sóc objectiu, perquè formo part del projecte del Petit Príncep.
1: A pensar que...
0: I aleshores no puc opinar sobre...
2: Què vol dir que formes part?
0: No, que vaig fer l'adaptació.
2: Esclar.
1: Pensava que havia col·laborat amb Saint-Exupéry.
0: Sí, que havia disparat a l'avió l'any 44, exacte.
1: Bé, número 3. Número 2.
0: Mira, història de dues ciutats de Dickens. La novel·la es va publicar per entregues setmanals perquè era una pràctica molt habitual de l'època. Això és molt interessant. Sí. Perquè necessitava mantenir els lectors enganxats setmana rere setmana per saber com continuava. I se n'estima que se n'han venut més de 200 milions d'exemplars.
1: Ostres. Clar, això, que hi ha hereus de Dickens que encara cobren?
0: Hauríem de veure quan va morir. Depèn de cada país. Ja, aquí a Espanya són 70-75 anys.
2: Els drets d'autor. Aquest, sí. Això de la idea de les entregues era també perquè necessitaven anar cobrant, de mica en mica.
1: Clar,
2: i llavors anaven cobrant per als lliuraments que feien.
1: I qui s'emporta la palma? Qui està el top number one?
0: Doncs el number one tenim el Quixot, amb aproximadament 500 milions d'exemplars venuts. És un dels llibres, per no dir el llibre més important de la literatura castellana. L'heu llegit?
1: No.
2: Sí?
1: No.
2: Sí.
0: No, no l'he llegit.
1: Bueno, però jo he llegit trossos.
0: Com jo?
2: Home, sí.
1: Algun tros, sí.
0: Era lectura obligatòria, crec que...
1: No. A la meva època crec que ja no. I si ho era, no el vaig llegir.
2: Va ser, no? Diríem lectura obligatòria, Tirant lo Blanc.
1: El Tirant lo Blanc, sí. Escolta'm,
2: sí.
1: I en català tenim rànquing o teniu el més venut?
0: Quin diríeu que és el llibre més venut en català en la història dels llibres?
2: Algun llibre d'en Jaume Cabré?
0: No.
2: No? La Mercè Rodoreda.
0: Està al top.
1: Jo anava a dir.
0: Però el llibre més venut en català és Macanuscrit del segon origen.
2: L'Alba, una noia verge i bruna de 13 anys.
0: Exacte. Doncs és el llibre més venut, que evidentment per tota una generació també va ser una lectura obligatòria dins les escoles. Però porta aproximadament 1,5 milió d'exemplars. No us imagineu-vos.
1: Les lectures obligatòries són un gran tema, eh?
2: Són, ho són, però... I a més trobo això, que siguin obligatòries, però aquestes o unes altres que estiguin, diríem, encaminades a descobrir, sentir el plaer de la lectura.
1: O a odiar el llibre.
0: No. També.
1: Això pot passar.
0: Pot passar.
1: Pot passar.
0: Jo estic a favor de les lectures obligatòries, sens dubte. I és veritat que en algun moment, a mi em va passar, per exemple, que em va tocar llegir Bearn i no el vaig gaudir. No tenia potser les eines i és un llibre que he hagut de redescobrir amb els anys.
2: S'ha de ser una mica maduret ja, per llegir Bearn, no? Una mica.
0: Sí, però era lectura de batxillerat,
2: Potser ets massa jove, no?
0: Sí.
1: Bé, les lectures obligatòries.
0: Les lectures obligatòries.
1: Un tema. Com acabem.
0: Doncs mira, està molt bé que els extraterrestres sàpiguen quins són els llibres més venuts. També haurien de saber que alguns llibres han estat prohibits, perquè un bon llibre, i perdó pel lloc

0: comú, potser és una porta cap a algun lloc que ni t'imagines. Jo, quan era petit, a casa no teníem gaires llibres, i va ser gràcies a la biblioteca pública del meu barri que vaig poder descobrir molts autors i moltes històries que em van eixamplar el món. Per això, si algun dia arriben els extraterrestres, potser els hauríem d'explicar que una societat no es mesura només pels llibres que compra, és a dir, no només pels més venuts. I ara que les biblioteques fa mesos que estan en vaga per reclamar millores en les seves condicions laborals, crec que és un bon moment per si arriben els extraterrestres i nosaltres volem donar algun tipus de signe de civilització, explicar que entenguin que no només comprem llibres, sinó que cuidem les nostres biblioteques perquè són un dels pilars de la nostra societat.
1: Doncs tenim feina. Abans no arribin els extraterrestres, a cuidar les nostres biblioteques. Marc Artigau, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Els extraterrestres t'ho agraeixen també. Blai Mercè, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
1: Perquè són dies de llibres i de música, també.
2: Sí,
1: i tant, tu estàs molt pendent del cartell de musical de les festes de la Mercè.
2: Sí, tant. És que és un mal de cap, perquè hi ha tanta oferta aquests dies que no saps mai què triar. Llavors, Garriga i Sílvia, us proposo anar junts aquests dies a concerts.
3: Ah,
1: els tres.
2: Sí, per què no?
3: A les 3.
2: Sí, comencem avui...
1: Els 3.
3: Ah, tots 3.
2: Tots 3. Sí, sí, comencem avui a 11:15 a l'Avinguda de la Catedral. La piel, el dolor.
1: Això què és?
2: Jo no sé si ho saps, Sílvia, però el Garriga és un gran amant del flamenc.
3: Sí.
2: L'any passat vam entrevistar aquí el Miguel Poveda, la Maite Martín i la Estrella Morente. Va demostrar tenir molt de feeling amb tots aquests convidats.
1: Van ser dels que van donar més titulars impactants.
3: Són molt autèntics. Parlen molt des de l'estómac, de veritat.
2: Doncs l'esperit d'aquests artistes ressonarà avui a l'Avinguda Catedral amb un espectacle titulat Barcelona Flamenca, on hi sonaran, encara que sigui fragments, cançons tan clàssiques i tan grans com aquesta. La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla o Di mi nombre. Això m'ho ha dit fa una estona Luis Troquel, que és el director artístic d'aquest concert, i ens ha dit que repassarà el passat, el present i el futur de la Barcelona més flamenca.
1: I demà què tenim? Perquè això avui ja tenim el pla.
3: Ja està tot.
1: Mira, i demà on anem?
2: Demà hi ha coses molt interessants, però jo crec, Garriga, tu, Sílvia, no ho sé, però tu estaràs bastant cansat, jo crec, has tingut una setmana molt dura.
3: Per tant,
2: et proposo que descansis demà, perquè dissabte tenim un dia molt intens, començarem fent el vermut a la Fàbrica d'Am. Pues la soledad
1: reflejó del alma. Comencem a poc.
2: Sí, a poc a poc. Primer amb una veu molt profunda, la de la Carmen Aciar, que és una argentina fincada a Catalunya, que ha cantat l'últim disc de... No, que canta la gira de la Clara Peia i que estarà allà a la Fàbrica d'Am a l'hora del vermut. Crec que serà un concert d'aquells que hi entres completament. Després podem anar a dinar, aquell dinar que s'allarga, i a 10:15 a la Rambla del Raval, això.
1: S'ha d'allargar bastant el dinar, eh? Què és això? No em sona.
2: És Ian Rose, originari de Louisiana, de Nova Orleans, una cantant amb història profunda, ho va perdre tot amb l'huracà Laura del 2020, va arribar a viure al carrer fins i tot, fins que el productor Fred Again la va descobrir, i ara doncs és una d'aquelles veus a tenir molt en compte del panorama internacional.
1: I si volem una mica més de festa dissabte a la nit?
2: Podem anar a Svetlana, que ja n'hem parlat molt, a la platja del Bogatell, però també podem anar a Plaça Catalunya, on hi haurà la valenciana Sandra Montfort. I acabem amb el diumenge, que per vèncer la ressaca us proposo anar a veure La Lloreria, una superbanda.
1: La Lloreria.
2: S'han proposat amb Guillem Roma, Marta Roma, Adriano Galante, s'han proposat convidar a tothom a plorar amb ranxeres i boleros que coneix tothom.
1: A pensar que posarien rodes de premsa de Mourinho.
2: També seria una opció. Mira, podríem convidar el Mourinho a La Lloreria.
3: Ai, pobre Mourinho.
1: Va, i una última proposta, Blai, per
2: doncs
1: acabar.
2: Mira, volem felicitar des d'aquí a la Mercè, que és una Mercè que actua el diumenge a la Fàbrica d'Am també, pràcticament a les 7 de la tarda, i és un dels nous valors de l'electrònica catalana.
1: Doncs amb això acabem. Blai Mercè, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Sílvia Coppola.
3: Bones
1: festes de la Mercè. Sí,
3: festa.
1: Ens veiem. Butlletí de les 5 i de seguida Juliana Canet, Francesc Soler i companyia.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dinamarca alerta d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Un informe dels serveis d'intel·ligència danesos parla d'un risc baix, però creixent, d'accions contra un aliat o més i ho atribueix a l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida. Algunes informacions periodístiques parlen avui també de l'amenaça per a països de l'arc mediterrani com Espanya, Itàlia o França. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Renier, diu que no descarta res.
5: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
1: I en aquest context, avui el govern de Polònia ha acusat Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. Més notícies, Alba Barbosa.
6: El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Com a exemple, ha exposat el pla d'expansió d'assentament que està tirant endavant el govern de Benjamin Netanyahu a la Cisjordània ocupada. Una expansió que països com el Regne Unit o França han penalitzat amb vetos comercials als productes dels colons jueus. Mahmoud Abbas s'hi ha referit durant la intervenció que ha fet en l'Assemblea General de l'ONU, un discurs que per segon any ha hagut de fer per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Aquesta tarda s'espera també la compareixença del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha estat rebut a Nova York amb protestes al carrer.
1: José Luis Rodríguez Zapatero demana deixar al marge de la causa a l'Audiència Nacional la joieria a qui l'instructor del cas ha encarregat una nova taxació de les joies que li van interceptar. La defensa de l'expresident espanyol al·lega que el director general del negoci madrileny, Juan Llanes, no pot ser imparcial perquè ja va estimar el cost de les peces d'alta gamma en una entrevista mesos enrere a La Sexta.
7: Y luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable.
8: ¿Incalculable qué significa?
7: Pues hablamos de el conjunto pot ser un par de milions.
1: El jutge Calama va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat de les joies.
6: El Suprem ratifica la condemna de 3 anys de presó per corrupció per a l'expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP. L'alt tribunal el considera corresponsable d'un cúmul d'irregularitats en la construcció d'un auditori durant els anys en què va ser alcalde al municipi murcià de Puerto Lumbreras. L'esclat del cas li va costar la presidència del govern autonòmic el 2017, quan encara no portava 2 anys de mandat. Amb la sentència ferma, que inclou 17 anys d'inhabilitació, Pedro Antonio Sánchez haurà d'ingressar a la presó.
1: Migdia a Casteller, a Tarragona, amb els pilars caminant, i a Barcelona, amb la Diada de la Mercè. Ho recollim des de Tarragona, David Prats.
9: Bona tarda. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut. Jove i Serrallo també han arribat, mentre que els xiquets els ha caigut. Al pilar caminant s'hi estrenava enguany a la jove com a segon, l'Ignasi Salat, que ha volgut descriure el moment.
10: S'ha fet llarga la festa major perquè s'ha esperat el moment i bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, és un privilegi i un orgull.
9: A Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació amb la tripleta màgica. David Prats, Catalunya, Ràdio Tarragona.
1: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet té la baixa de l'Alep i Bote Oman per rebre aquest vespre l'Efes Turk en el debut blaugrana a l'Eurolliga aquesta temporada. El partit de 8:45 el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. A la Lliga ACB, el Lleida ha fet oficial la sortida de l'Alep i Bote lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. Avui es juguen els primers partits de la Lliga de les Nacions de Futbol. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya a 8:45, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès i de Jürgen Klopp com a preparador alemany. França, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret. I en motor ja tenim en marxa el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaijan. Els primers entrenaments, el circuit urbà de Bakú, el més ràpid ha estat el pilot anglès de Mercedes, George Russell.
4: Fins aquí les notícies.
8: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 5. L'Ase d'Urgell torna a viure l'essència nord-americana més clàssica aquest cap de setmana amb la celebració del Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu. A més d'aquest gènere musical que va marcar la joventut de la dècada de 1950, el certament té com un dels seus principals reclams el fet que permet veure a la ciutat desenes de cotxes clàssics fabricats als Estats Units, portats per aficionats que en alguns casos arriben del Pirineu català des de diferents ciutats d'arreu d'Europa. Enguany, el cotxe més antic té gairebé un segle, està datat de l'any 1927. El Pine Peaks va néixer l'any 2019 amb un simple format de matinal, però els darrers anys ja ha consolidat un programa que engloba tot un cap de setmana d'activitats, i és que la benvinguda als participants ja comença demà al migdia a l'aparcament Doctor Peiró, on els primers assistents podran participar en un dinar amb food trucks. Des de l'organització no descarten fins i tot avançar una mica més l'any que ve, perquè hi ha alguns aficionats que fins i tot ja han arribat avui dijous. La primera nit de concerts serà demà a la Sala Guiu, començarà amb l'actuació del grup francès Louis and the Hurricanes a les 11 de la nit i continuarà amb l'italià Mickey Payano a les a la 1 del matí, entremig abans i després de cada concert hi haurà les sessions en directe de DJ Dani. Dissabte el programa començarà amb l'obertura del Car Show a Doctor Peiró. A les 11 es podrà veure la Chrono Race Pre-65 i tot seguit hi haurà el concert en directe del grup Sin Reputación i el dinar. A la tarda, dissabte a les 5 de la tarda, hi haurà una rua amb vehicles participants que sortirà des de l'aparcament, avançada pel nucli urbà de la Seu i continuarà en direcció sud, arribant fins a Adrall i Arfa, per des d'allà tornar cap a la Seu. La segona nit de concerts inclourà les actuacions dels britànics Charnamay de Mayhems a les 11 de la nit i el conjunt italo-britànic Mark Harman i Don Diego Trito. El Pine Peaks acabarà diumenge al matí amb la final de la Chrono Race. La Regió Sanitària del Pirineu i Aran ha presentat oficialment la seva comissió de recerca en el marc de la primera jornada de recerca territorial que s'ha fet a Tremp. L'òrgan neix amb l'objectiu de facilitar i consolidar l'activitat científica entre els professionals en l'àmbit sanitari local. La comissió estarà integrada per representants de la mateixa regió, entitats de salut del territori, l'Institut de Recerca Biomèdica i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. S'han premiat en aquesta primera edició dues investigacions per reconèixer les tasques d'especialistes de la zona. Són Rosa Blasi i Anna Grau. I també l'àmbit sanitari del Pirineu i Aran ha registrat el darrer any complet el 2025 un total de 554 documents de voluntats anticipades. Aquesta xifra representa una proporció de 756 tramitacions per cada 100.000 habitants, o traduït a la realitat pirinenca, 7,5 per cada 1.000 persones, i es té en compte que la seva població total és d'uns 75.000 habitants. Aquesta mitjana d'ús d'aquesta possibilitat al Pirineu i Aran és superior a la del conjunt de Catalunya, on l'any passat es van certificar uns 52.500 documents de voluntats anticipades, cosa que suposa un nou rècord anual. La proporció en aquest cas és de 640 per cada 100.000 habitants. Per regions, la que té una proporció més gran d'aquest dret és la Catalunya Central, amb 966 documents per cada 100.000 habitants, seguit de les comarques de Girona, amb 805, i la ciutat de Barcelona, amb 795.

0: El Departament de Territori amplia el temps de talls de trànsit a la Port de la Bonaigua i arribaran a ser de fins a 5 hores i mitja de dilluns a dissabte, tot i que es faran concretament de 9:15 matí a les 2 del migdia i de 3:45 a les 7 del vespre. Tot i això, han assegurat que garantiran totalment els vehicles d'emergència fora d'aquests horaris i durant els diumenges. La via romandrà oberta a la circulació en pas alternatiu. La gent ha dit que d'aquesta manera vol avançar el màxim possible l'execució dels treballs abans no arribi la temporada d'hivern. A l'inici dels talls s'ha generat queixes aquests darrers dies perquè no hi havia uns horaris concrets. Fins ara duraven una hora i mitja quan inicialment s'havia dit que només durarien 3/4 i ara el departament ha reconegut que arribaran a durar fins a 5 hores i mitja. I els esports, el Cadí la Seu torna a ser campió de Catalunya. El primer equip del Cedis Bàsquet ha guanyat aquest dimecres a la nit la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina, després que la final disputada a Reus se supera a l'Espar Girona per 67-72. D'aquesta manera, el club urgellenc ja suma 8 títols d'aquesta competició en les seves vitrines. El nou duel entre Cedis i Uni va començar amb igualtat, però ben aviat el Cadí va dominar el marcador i va aconseguir mantenir aquesta tònica durant la resta del partit, tot i les escomeses de l'Uni Girona en diverses ocasions per intentar capgirar el marcador. De fet, el descans hi havia arribat amb 31-38 i abans d'acabar el segon quart el Cadí havia arribat a assolir avantatges de 12 punts. Es va acabar guanyant de 5 punts amb la jugadora Marina Mata com MVP de la final amb 14 punts, 2 rebots i 16 de valoració. La copa la va recollir la capitana Ana Palma de mans del president de la Federació Catalana, el també urgellenc Ferran Aril, i l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. I aquest cap de setmana el municipi de Coll de Nargó viurà una nova edició de la Bici Anciana, la cursa de ciclisme retro de l'Alt Urgell, que ja suma 13 anys d'activitat. En la línia d'altres proves semblants que s'han impulsat els darrers anys a la resta del país, la seva singularitat rau en el fet que els participants hi han de pedalar amb bicicletes clàssiques, que en la seva majoria tenen una antiguitat d'almenys 4 dècades. A més, molts d'ells també prenen part en mallots i d'altres elements d'anys enrere, com poden ser gorres, ulleres o bidons, tot homenatjant així el passat d'aquest esport totalment arrelat a Catalunya i especialment al Pirineu. El recorregut d'enguany consta de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres, que inclou pas pel Coll de Bóixols. Es farà dissabte al matí i la sortida serà des de davant de l'església de Sant Climent de Coll de Nargó. Fins aquí les notícies, més informació a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13è Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Serveis Funerals Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Ricardo Hernández Martín, jardiner de la llar Paleta. La missa funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, Sales de Vella Tanatori Sant Esteve, avui de les 5 a les 8 de la tarda. Repos en pau, Ricardo Hernández Martín.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: l'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat preveu que la construcció de la nova residència de gent gran de la Seu d'Urgell començarà aquest any vinent. Així ho ha assegurat avui el conseller Raúl Moreno en una entrevista que ha enregistrat Ràdio Seu i que emetrem demà al matí. Ha estat en el marc de la visita que ha realitzat avui a la Seu i que ha començat amb una recepció a l'Ajuntament. El Moreno ha explicat que el Departament avança en els tràmits després de la sessió del projecte per part de l'Ajuntament, que, recordem, es va dur a terme aquest mes de juny passat mitjançant una aprovació al ple per unanimitat. El conseller també ha estat rebut avui al taller Claró, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, i abans ahir va fer una visita a Puigcerdà per conèixer el CEDIAP de la capital cerdana, gestionat pel Consell Comarcal, que enguany també està d'aniversari i celebra els 40 anys d'activitat. De tot plegat en parlem amb més detall demà a l'informatiu. Ho podeu trobar ja la informació al nostre web a radioseu.cat. I no deixem l'àmbit social per explicar com avançàvem ahir que la regió sanitària del Pirineu i ara enceta una campanya per atraure professionals mitjançant un vídeo promocional on i destaca els al·licients, com ara l'atenció de proximitat i qualitat, les oportunitats de creixement professional i l'entorn natural privilegiat. L'acció s'adreça a perfils com metges, infermeres, tècnics de salut mental, tècnics sanitaris o d'altres perfils assistencials. Aquest vídeo promocional ja s'ha publicat avui i podem escoltar-ne avui un fragment. El més destacat és que hi apareixen testimonis de professionals originaris de fora del Pirineu que s'hi han instal·lat a viure i valoren positivament l'experiència.
3: I si poguessis viure i treballar en un lloc on
4: buscàvem, doncs, aires frescos, no? Canviar una miqueta la forma en què estàvem vivint el dia a dia.
5: Era que la qualitat de vida que tens vivint en un lloc com aquest a Barcelona és inviable.
6: Portava 10 anys treballant a un hospital de Barcelona, Buscàvem, doncs, aquest canvi cap a una cosa petita, més comunitària.
7: I volíem provar la vida d'un poble petit de muntanya.
3: El Pirineu ofereix molt més que una feina. Ofereix equilibri entre vida personal i professional.
4: Perquè és un entorn més tranquil, permet dedicar-me plenament a la feina, separar les dues vides, no? La meva vida social, la meva vida laboral.
8: I la gent en general és més comprensiva, més pausada, que també s'agraeix a l'hora de passar visita. Aquí tu has de fer una mica més tu, amb la qual cosa és més un repte.
6: Un hospital petit no vol dir aprendre menys, sinó al final empapar-te de tota la cultura que hi ha, i aquí, no? L'ambivalència de França a Espanya, que et dona joc a aprendre moltes coses noves i a aprendre diferents formes de viure.
9: Crec que treballar aquí a la Seu i viure a pobles aquí del Turgell doncs me dona la possibilitat de fer coses que no podia fer a una gran ciutat. Jo abans vivia en una ciutat de Portugal i aquí faig coses que no podia fer.
10: Crec que he trobat el meu lloc aquí dalt, la veritat.
3: T'imagines formar part d'un equip de professionals que participen en projectes de recerca i amb accés a formació continuada i gaudir d'estabilitat laboral en una comunitat propera i un entorn natural privilegiat?
11: Tens uns equips de treball increïbles. Tens capacitat per fer recerca. Ara mateix aquí estem amb diversos projectes de recerca i això se valora molt. És una cosa molt interessant venir-hi.
8: Al final és això, dir que si has triat família és per veure el pacient en tota la seva totalitat, i crec que des de la rural l'acompanyes molt més que des d'una gran ciutat.
12: Si ens remuntem a l'inici...
2: És aquest fragment d'aquest vídeo, com dèiem, promocional, que s'ha començat a distribuir avui a través de xarxes i que vol fomentar, doncs, l'arribada de professionals del món mèdic i sanitari al Pirineu. I no deixem l'àmbit sanitari per explicar que la regió del Pirineu i Aran ha presentat oficialment la seva comissió de recerca en el marc d'una jornada de recerca tradicional territorial que es feia per primer cop. La comissió està integrada per representants de la mateixa regió, entitats de salut, l'Institut de Recerca Biomèdica i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. Volen impulsar un treball col·laboratiu i en aquest primer acte també s'ha aprofitat per premiar dos investigadores en reconeixement a la seva tasca com a especialistes. Una és Rosa Blasi, de geriatria de l'Hospital de Cerdanya, que ha rebut el guardó al millor projecte de final de màster per un treball sobre formació en ecografia clínica en cures paliatives, i Anna Grau, doctoranda de la UDL, que ha estat distingida en la categoria de treball de recerca per un estudi centrat en la voluntat. d'avaluació d'estratègies nutricionals mitjançant aplicacions web. I d'altra banda, el Pirineu i Aran ha registrat en el darrer any complet del 2025 un total de 554 documents de voluntats anticipades, una xifra que representa una proporció de 756 tramitacions per cada 100.000 habitants o, traduït a la realitat pirinenca, 7,5 per cada 1.000 persones, si es té en compte que la seva població total és d'uns 75.000 habitants. Aquesta mitjana d'ús d'aquesta possibilitat del Pirineu i Aran és superior a la del conjunt de Catalunya. L'any passat se'n van certificar 52.560 documents, un increment del 50% respecte a l'any anterior i una proporció de 640 per 100.000. Per regions, la que té una proporció d'ús més gran d'aquest dret és la Catalunya Central, amb 966 documents per a cada 100.000 habitants, seguit de les comarques de Girona amb 805 i de la ciutat de Barcelona amb una taxa de 795, semblant a la del Pirineu, que apareix en quart lloc amb 756, com dèiem. La segueixen la regió del Penedès amb 612, el Camp de Tarragona amb una proporció de 590, la Metropolitana Nord amb 583, la Metropolitana Sud amb 459 i la regió de Lleida amb 437 i, en últim lloc, i a les Terres de l'Ebre, amb només 337 peticions per cada 100.000 habitants. Pel que fa a xifres totals, on s'ha signat més documents de voluntats anticipades és a la ciutat de Barcelona, amb 13.767, seguida de prop per la regió metropolitana nord, amb unes 12.500, en tercer lloc hi ha Girona amb 7.500, que supera la regió metropolitana sud amb 5.300, la Catalunya Central amb 4.300, el Camp de Tarragona amb uns 3.300, el Penedès amb quasi 3.000 i Lleida, on només s'han registrat 1.691. Tot i això, la xifra més baixa és al Pirineu, si bé no gaire lluny de la de les Terres de l'Ebre, que té més habitants. A l'informe també s'explica que des que es va estrenar aquest document, l'any 2002 ja se n'ha tramitat més de 240.000. Aquest document serveix per facilitar l'exercici del dret de les persones a expressar de manera anticipada les seves preferències en el futur sobre tractaments mèdics i sanitaris en cas que arribin a un moment en què perdin la capacitat cognitiva o de comunicació.

0: A més d'aquest gènere musical que va marcar la joventut de la dècada de 1950, el certamen té com un dels seus principals reclams el fet que permet veure a la ciutat desenes de cotxes clàssics fabricats als Estats Units, portats per aficionats que en alguns casos arriben al Pirineu català des de diferents ciutats d'arreu d'Europa. Enguany, el cotxe més antic, per exemple, té gairebé un segle, està datat de l'any 1927. El Pine Peaks va néixer l'any 2019 amb un simple format de matinal, però els darrers anys ja ha consolidat un programa que engloba tot un cap de setmana d'activitats, i és que la benvinguda als participants ja comença aquest divendres al migdia a l'aparcament Doctor Peiró, on els primers assistents podran participar en un dinar amb food trucks. De fet, el director del festival, Josep Bernola, ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que enguany hi ha alguns inscrits vinguts de fora de Catalunya que ja arriben avui mateix, aquest dijous, per gaudir de l'ambient, i per això no descarten fins i tot avançar una mica més l'any vinent l'inici dels actes.
1: Si ens remuntem a l'inici 2019, va ser una matinal, un sol diumenge al dematí, i bueno, mica en mica hem anat consolidant el festival, hem anat consolidant el públic, i cada vegada doncs, sembla que hi ha un efecte, no, de crida i un efecte bola de neu, que el que ha fet doncs, bueno, és això, és poder donar a la setena edició ja 3 dies seguits de festival, que inclús, si seguim amb aquest ritme, potser dius, doncs, hasta inclús ens haurem de plantejar fer un quart dia, és a dir, començar ja el dijous, perquè com bé dius, és a dir, ja hi ha gent, doncs, a lo que és aquí a la comarca de l'Alt Urgell, els primers participants que ens arriben des de fora de Catalunya, des de fora de les fronteres, doncs és gent que ja s'ho pren amb més calma, s'ho pren com un viatge i s'ho pren doncs, com una forma de vindre aquí a gaudir de la música i a gaudir del Pirineu.
0: Bernal, explica quina és l'essència del Pine Peaks.
1: Pine Peaks és el festival rockabilly del Pirineu, i això neix de la fusió d'una mescla entre la passió als vehicles clàssics americans i la passió al món del rock and roll. Val? D'aquest fruit, d'aquesta unió, d'aquesta cultura, tant del vehicle clàssic americà dels anys 30, 40, 50 del segle passat, i de la cultura rockabilly, rock and roll, que moltes vegades va lligada, i que, per qui no ho sàpigui, doncs, bueno, li faré un petit spoiler, no? Just que tothom ha vist, o li ve a la ment, la pel·lícula Gris, val? Doncs és doncs com un gris transformat, no hollywoodiense, sinó transformat a la realitat i al dia a dia de la Seu d'Urgell. És a dir, és una unió de cultura, passió, sentiment, tant de la música rock and roll com del vehicle clàssic americà.
0: La primera nit de concert serà demà a la sala Guiu, i començarà amb l'actuació del grup francès Louis and the Hurricanes a les 11 del nit, i continuarà amb l'italià Mickey Parlano ja a la 1. Abans i després de cada concert hi haurà les sessions de DJ i Dani. La música anirà precedida d'un sopar amb paella i sangria pels inscrits. La jornada de dissabte arrencarà al matí 9:45 amb l'obertura del car show a Doctor Peiró. A les 11 es podrà veure la Chrono Race per 65. Al migdia hi haurà el concert en directe del grup Sin Reputación i el dinar. I la jornada continuarà a la tarda amb un dels actes més populars. A les 5 de la tarda de dissabte hi haurà una rua dels vehicles participants que sortirà des de l'aparcament, avançada pel nucli urbà de la Seu, i aquest any arribarà fins a Adrall i Arfa per després tornar a la Seu. Tot plegat amb participants d'arreu d'Europa.
1: Els tenim de més lluny, venen vehicles d'Irlanda, que els tenim ara en aquests moments, perquè m'ha escrit fa una estona, per la zona d'aquí de Pamiers. D'Irlanda l'han embarcat amb un vaixell fins a Bilbao i estan fent ruta per aquí, pel nord de França. Es venen 5 vehicles procedents d'Itàlia, des de la banda de la Toscana i des de la banda de Gènova, que surten avui. Tenim vehicles que ens baixen d'Holanda, també, amb circulació, Suïssa, Suècia, Noruega, sobretot França, per no dir, jo crec que el 50-60% del públic amb vehicle assistent procedeix d'aquí del país veí. Òbviament ens ve gent de Catalunya, ens ve gent de Navarra, ens puja gent de Baix d'Alacant, ens puja gent de Baix de València, ens venen vehicles aquest any també, ens ve un club de vehicles Fords Mustangs que ens venen des de Madrid, de la zona del Corcón, Móstoles, Leganés, és a dir, que tenim gent doncs, tant del nostre país com de fora de la Unió Europea.
0: I Josep Bernal també destaca el valor d'alguns dels vehicles per la seva antiguitat.
1: Els vehicles més antics que tenim inscrits en aquesta setena edició són 3 vehicles Ford de l'any 1927, són 2 Ford T T-Bucket descapotable Roadster de l'any 27, i tenim una furgoneta Citroën Pickup, és a dir, una furgoneta americana de l'any 27. Tots 3 vehicles arriben en marxa a la Seu, és a dir, tots els vehicles que arriben aquí a la Seu venen tots amb circulació, és a dir, són vehicles que estan en estat òptim de circulació. Els més antics, com us dic, són del 27, tenim vehicles ja del 28, 30, 32, 35, dècades dels 40, 50, 60, i així successivament fins a vehicles més actuals del 2017, 2019, i ahir es va apuntar un Mustang del 2023. És a dir, tenim pràcticament la història del motor americà, doncs des de l'any 1927 fins al 2023, és a dir, tenim pràcticament 100 anys d'evolució de vehicle americà.
0: Per completar els actes de dissabte, la Salgueu acollirà una segona nit de concerts, aquest cop amb els britànics Sharm and the Mayhems i el conjunt italo-britànic Mark Harman and Don Diego Trio, novament amb també amb sessions de DJ Dani, i s'acabarà diumenge al matí amb l'últim dia d'obertura del Car Show, a la final de la Chrono Race, que serà a les 11 del matí, i el lliurament de premis i una rifa d'obsequis. A més, al cap de setmana hi haurà food trucks, hot rods, parades de productes diversos i servei de barra.

0: I no deixem de parlar de música perquè, però d'un estil ben més local, perquè avui s'ha fet la presentació i amb èxit a Barcelona del llibre Artur Blasco, a tornar al poble el que és del poble. El musicòleg de Resebel l'ha donat a conèixer la setmana del llibre en català al costat del seu autor, el periodista Ferran Riera, una obra de la col·lecció de Rock Llibres que resumeix una trajectòria de constància que valoren com a decisiva per la música del Pirineu. Demà en parlem amb més detall als informatius. Podeu trobar-ne ja la informació al nostre web radioseu.cat. I encara en l'apicultura expliquem que l'Espai Armengol acollirà dimecres vinent, dia 30, la presentació del llibre Casa Cintet del Comerç, una aproximació al fons documental d'aquesta casa d'Andorra la Vella entre 1854 i 1945. L'escriu l'historiador el torcellenc Daniel Fiter Arill i l'acte es farà, com dèiem, dimecres que ve a les 7 del vespre amb la presència del ministre de Cultura d'Andorra, Mònica Bonell. En l'elaboració de l'obra, Fiter ha volgut consultar els més de 5.700 documents que formen part del fons de Casa Cintet, un establiment que ha dipositat el seu fons familiar a l'Arxiu Nacional d'Andorra. Els arxius recullen l'activitat empresarial del negoci des de mitjan segle XIX fins a mitjan segle XX i reflecteixen l'emprenedoria i la capacitat d'adaptació que va tenir Casa Cintet en un període de canvi i transformació molt gran de l'economia i l'estructura social del Principat. El llibre està possible gràcies a la implicació del govern d'Andorra, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra i Andorra Recerca i Innovació. Continua el malestar al Pallars Sobirà amb els talls de trànsit per reparar la carretera C14 a la C28 al port de la Bonaigua, i és que avui el Departament de Territori ha anunciat que a partir d'ara els talls de trànsit podran arribar a ser de fins a 5 hores i mitja, 6 dies a la setmana. Començaran el 5 d'octubre i seran concretament de dilluns a dissabte, de 8:45 del matí a les 2 del migdia i de 4:45 a les 7 del vespre, tot i que matisen que garantiran el pas dels vehicles d'emergència. Han confirmat que els talls seran molt dràstics per a la resta de vehicles. Durant la reunió telemàtica d'aquest dimecres també s'ha tractat sobre els mecanismes per fer el seguiment dels treballs i les afectacions a la mobilitat. Des de l'Ajuntament d'Esterri d'Aneu ja han reclamat al govern avui mateix que suavitzi aquests talls de trànsit després que prèviament ja s'havien queixat del fet que es fessin talls d'una hora i mitja. Ara, com dèiem, els que preveuen per la fase final són de fins a 5 hores i mitja. Des de Territori han justificat per l'objectiu d'aconseguir que les obres estiguin acabades abans de l'inici de la temporada d'hivern. I també el municipi d'Esterri d'Aneu, el menjador escolar, ja té connexió de gas des d'aquest dijous passat, segons ha confirmat l'alcalde Pere Ticó. D'aquesta manera ja pot servir a pats cuinats i no solament freds, com havia fet des del començament de curs. Cal recordar que les famílies i la direcció del centre es van queixar-se que el curs havia començat sense la cuina en funcionament i que els infants només rebien àpats freds. La instal·lació tenia pendents alguns tràmits per poder donar-se d'alta de la connexió de gas i mentre no resolien, l'alumnat no tenia accés a àpats calents. Un fet que havia provocat les queixes tant dels ajuntaments com de les famílies. I en Pirineu hi afegim que la taula d'habitatge del Pirineu i Aran ha celebrat aquest dimecres a Sort la seva assemblea general, una trobada anual que reunia una trentena de persones vinculades a aquest àmbit, a més de representants polítics i tècnics. La taula ha estat impulsada per l'IDAPA i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i treballa firmament per facilitar l'intercanvi de coneixement, la coordinació d'agents i la identificació de recursos de cara a trobar solucions. Entre les accions que dona a terme actualment hi ha el suport als municipis, l'assessorament als mateixos ajuntaments per regular habitatges d'ús turístic o el suport a projectes com la masoveria urbana. I tanquem aquest bloc explicant que el Pallars Sobirà acollirà aquest cap de setmana la 6a edició de la Mountain Calling. És una recollida de residus a les muntanyes de Portainé i Espot, adreçada a totes les persones que hi vulguin participar com a voluntaris. L'objectiu és conscienciar tothom sobre la importància de mantenir nets aquests entorns de muntanya. I amb això entrem als esports. El Cadí la Seu torna a ser campió de Catalunya. El primer equip del Cedis Bàsquet ha guanyat aquest dimecres a la nit la 38a Lliga Nacional Catalana Femenina, després que la final disputada a Reus ha superat l'Espart Girona per 67-72. D'aquesta manera, el club urgellenc ja suma 8 títols d'aquesta competició a les seves vitrines. El nou duel entre Cedis i Uni va començar amb igualtat, però ben aviat el Cadí ja va dominar el marcador i va aconseguir mantenir aquesta tònica durant la resta del partit. El primer quart es va acabar amb un ajustat 19-21, però després, al segon quart, el Cadí va arribar va agafar avantatges de fins a 12 punts i va arribar al descans amb una distància encara còmoda, 31-38. A la represa, el bloc dirigit per Roberto Iñiguez va intentar capgirar el marcador amb una defensa més intensa i a tota la pista, però el Cadí va resistir aquesta escomesa i la resta d'intents del Girona de capgirar el partit i va acabar guanyant de 5 punts. Un dels nous fitxatges del Cadí, Marina Viñoa, es mostrava molt contenta pel títol.
1: Molt, molt contentes, la veritat. Veníem aquí amb moltes ganes d'aprofitar aquest partit, de jugar per fi contra un rival de Lliga Femenina 1 i res, molt contentes del resultat. Al final sabem que això és el primer pas, però el que ens interessa també és que després, quan comenci la Lliga, seguim aquest nivell i res, molt il·lusionades i molt contentes. Que res d'això és representatiu, que això és molt llarg, però estem molt contentes i aquesta és la nostra idea, poder competir contra absolutament tothom i ens és igual si és doncs, l'equip amb més expectatives, el que menys, nosaltres ens deixarem la pell a cada partit. Tenim un equip molt jove, però que justament doncs, tenim això, no? Amb moltes ganes, molta il·lusió i crec que això és un punt a favor i el pensem aprofitar tota la temporada.
0: L'entrenador que de la seu, Pepe Vázquez, celebrava no només el títol, sinó la bona imatge donada per l'equip.
2: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco en la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta. Jugadores muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la seu. Hoy han luchado como fagatas, ¿no? Y creo que el nivel defensivo es muy bueno, ¿no? Sí que es verdad que empezamos con un poquito de nervios, algunos errores defensivos evitables, pero creo que la línea defensiva del equipo ha sido muy buena, ¿no? Creo que hemos obligado a Girona por momentos muy cercanos a Tones, ¿no? Se me vienen ahora dos tres de Illana mágicos como es ella, ¿no? Entonces creo que hemos sido capaces, ¿no?, de llevar a Girona a ese límite, ¿no?
0: El tècnic gallec valorava aspectes com el control del ritme del partit en tot moment i la intensitat de la defensa.
2: Luego es verdad que hemos perdido alguna pelota que creo que podría ser evitable, pero en líneas generales hemos controlado bastante bien el ritmo del partido, ¿no? Y bueno, y luego hemos tenido también momentos de acierto, que evidentemente para ganar un equipazo como Girona hace falta. Y bueno, sobre todo contento porque se vea reflejado el trabajo del día a día de las chicas. Sí, esta es un poco la idea que yo tengo, ¿no? O sea, un equipo largo, un equipo donde las 11 jugadoras pueden jugar o ya han jugado las 11, donde todas van a tener sus momentos de brillar. Creo que podemos ser un equipo difícil de defender en el sentido que no dependemos de una o dos jugadoras. Creo que todo el mundo puede tener su momento en ataque, donde sí tenemos que estar muy, muy, muy bien y donde sí les aprieto las clavijas y sí les exijo, es que atrás tenemos que ser un equipo sólido. Pero bueno, ya te digo, muy contento.
0: Sense temps per gaire celebracions, però Vázquez assenyala que ja pensen en l'inici de la Lliga Femenina Endesa.
2: A ver, el objetivo es muy claro, ¿no? Para nosotros, con la dureza de la Liga ahora misma, la Liga Femenina Endesa, el objetivo es salvarse, eso es digamos que nuestra base, ¿no?, de la casa. Sobre todo, seguir trabajando bien, porque creo que si seguimos trabajando bien en el día a día, los resultados acabarán llegando. Pero ya te digo, nuestro objetivo es la permanencia. Tenemos ahora un partido muy, muy difícil en Salamanca, intentar empezar de la mejor manera era possible, però ja t'ho dic, pasito, pasito dia a dia.
0: Marina Mata ha estat escollida l'MVP de la final d'ahir, amb 14 punts, 2 rebots i 16 de valoració. També van destacar Lexi Donarski, amb 13 punts i 3 rebots, Alessandra Orsili, amb 12 punts, Ona Niare, amb 11 punts i 5 rebots, i Laia Reventós, amb 10 punts, 4 rebots i 3 assistències. La capitana Ana Palma va ser l'encarregada de recollir el trofeu, va fer de mans del president de la Federació Catalana, també Urgellenc Ferran Aril, i l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. D'aquest èxit del Cadí a la seu en parlem d'aquí un moment perquè comença avui una nova edició del programa Bàsquet de 3, una nova temporada amb Juanfra Paredes. Ara alguns apunts més per explicar que el municipi de Coll de Nargó viurà aquest dissabte una nova edició de la Biciànciana, la cursa de ciclisme retro de l'Alt Urgell, que ja suma 13 anys d'activitat en la línia d'altres proves semblants que s'han impulsat els darrers anys a la resta del país. La seva singularitat consisteix en el fet que els participants hi han de pedalar amb bicicletes clàssiques, que en la seva majoria tenen una antiguitat d'almenys 4 dècades i, a més, molts d'ells també hi prenen part en mallots i d'altres elements d'anys enrere, com poden ser gorres, ulleres o bidons, tot homenatjant així el passat d'aquest esport totalment arrelat a Catalunya i especialment al Pirineu. El recorregut d'enguany constarà de 45 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.000 metres i amb el pas pel Coll de Bóixols. La sortida és de davant de l'església de Sant Climent de Coll de Nargó. I avui els esports també pendents d'Iberia a Itàlia, perquè avui ha començat els campionats d'Europa d'eslàlom i d'augment amb bons resultats a les classificatòries pels palistes del Cadí Canoe Kayak o que entrenen habitualment a la seu. Quasi tots han aconseguit la classificació per les fases decisives. Avui es feien les eliminatòries i, per exemple, en seu masculí, Miquel Travé ha fet un desè lloc, mentre que també urgellenc Marc Vicente s'ha quedat ben a prop amb una 13a posició. Ha aconseguit igualment la classificació el basc Àlex Segura amb el 26è lloc. El millor temps avui l'ha fet un italià, Elio Maiuto. I en seu femení ha aconseguit la classificació entre d'altres, pel que fa a l'equip espanyol, a Claro Lazábal amb un 17è lloc Miren Escanó amb el 25è i entremig la palista del Cadí Canoe Kayak, Mònica Dòria, per l'equip d'Andorra ha quedat 24è. En canvi, ha quedat fora Núria Vilarrubla, que ha estat 32è. En categoria cau masculí, els resultats que s'han publicat aquesta tarda, destaquem el segon lloc obtingut per David Llorente en aquestes classificatòries, només superat per l'italià Xavier Ferrazzi, el nou campió de la Copa del Món de la categoria. Ho va aconseguir ara fa pocs dies a la seu. També ha aconseguit la classificació Pau Echaniz amb un 27è lloc en aquesta categoria de K1. I finalment, pel que fa a K1 femení, el millor temps l'ha fet Eliska Mintalova d'Eslovàquia i Mònica Dòria, en aquest cas s'ha destacat amb una 11a posició. Poca distància queda Leire Goñi, 13a, i també ha aconseguit la classificació Olats Arregui amb la 24a posició. També ha aconseguit la classificació al límit amb el 30è lloc la ponsicana Laia Sorribes. Per tant, doncs, aquests són els palistes, tant a nivell masculí com femení, que obtenen el passi de cara a les següents rondes. Demà ja hi haurà les semifinals i finals de K1, tant de K1 com de C1, mentre que diumenge serà el torn del kayak cross. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Tot seguit donem pas, com dèiem, al programa Bàsquet de 3, que estrena nova temporada amb aquest programa dedicat especialment a aquest títol de Lliga Catalana pel Cadí la Seu. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Serveis Funerari Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Ricardo Hernández Martín, jardiner de la Llar i Paleta. La missa funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, Salers de Vella, Tanatori Sant Esteve, avui fins a les 8 de la tarda. Repos en pau, Ricardo Hernández Martín.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13è jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponés. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: marca la diferència. I diguéssim que el París va posar per davant el marcador, però jo crec que ningú al camp, el Johan va patir per la victòria, perquè sabies que el Barça, una qüestió de allargar el partit i que acabaria donant-li la volta.
1: Però és un partit que pot acabar sent-li útil i molt útil a l'equip, perquè també s'ha de dir que és un partit marcat per les seves circumstàncies, moltes lesions, jugadores que són fora del Mundial Sub-20 i la situació defensiva que tindrà el Barça aquest any, que és que necessita les quatre jugadores que pràcticament han de ser les titulars, perquè a partir d'aquí tots seran invents. O invents, digue-li com vulguis. Ahir, per exemple, veiem Sidney al lateral dret, i això implica que Sidney t'aporti unes coses ofensivament, però que defensivament no és tan segura com una lateral d'ofici. Mm-hmm. Per tant, bé, jo crec que ho pots marcar dintre d'aquestes circumstàncies, i que és normal que Pere Romeu sigui exigent, però el Chelsea va guanyar 1-0 a casa contra l'Estrella de Viena, l'Arsenal fa dos dies va guanyar 0-1 al minut 93 també contra el Q.
0: Madrid va empatar, no?
1: Madrid va empatar amb el PSG, però bueno, el Madrid dintre del que seria la seva categoria jugava contra un equip potent. El que vull dir és que ningú guanya fàcil l'Europa.
2: El
1: Lió en va fer 8, d'acord? El Lió sí que va guanyar fàcil l'Europa, com ho fa el Barça habitualment, però que el Barça tant de bo quan tingui problemes guanyi 5-2.
2: Sí.
1: Vull dir que queda molta temporada.
2: L'ensurt va ser que a l'inici del partit Pina també...
1: Aquí és... Bueno. I aquí, mira, l'ensurt d'aquells 3 minuts en què tots se'ns va passar pel cap tots els fantasmes, perquè s'ho va fer sola i amb el llarg genoll, penses, home, si perds Pina, aleshores potser sí que comença a caure l'invent, perquè vas molt just de jugadores claus de l'equip. Sí, sí. Te n'han marxat unes quantes i diríem que has reduït la plantilla, i que de jugadores fonamentals ara te'n queden menys que d'altres anys. Hi ha hagut anys que has guanyat una Champions sense Alexia perquè se't lesiona per tota la temporada, una sense Mapi que tota la temporada, i l'any passat guanyes la Champions sense Aitana. Aquest any, si una de les jugadores que tu consideres claus se't lesiona, caldrà veure si realment ara ja tens fons d'armari per fer-ho, i ho ha de ser,
0: sí. Ho serà.
3: Doncs, pròxima parada, dimecres vinent a Roma, a 3:15 del vespre, evidentment en directe, com ahir, i com sempre a la Champions, a la TDG de Catalunya Ràdio. Per cert, el Dubai de Xavi Pascual ha acabat guanyant. El Madrid ha guanyat d'un, 78-77. Per tant, l'equip de Xavi Pascual comença amb victòria a l'Eurolliga. El Madrid, que és a priori un dels grans favorits, comença amb derrota. Ara sí. Tots aquests dies, com sabeu, hem estat puntuals amb els senyals horaris de les 8. Saludàvem el Manel Elias. Avui, com que torna l'Agnès Marquès, hem decidit endarrerir-ho 3 minutets. Agnès Marquès, bona tarda.
4: Què tal, com esteu?
3: I ben tornada. Tot
4: gràcies.
3: Bé?
4: Tot bé. Bastant a lloc.
3: Molt bé. Està bé. A punt, en perfecte estat de revista, pel Catalunya Nit, a partir de les 9, a la sintonia de Catalunya Ràdio, i amb quins continguts?
4: Doncs mira, deixa'm explicar que començarem amb una novetat important sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés condemnats per malversació, perquè hem conegut el primer esborrany de la nova ponència del Tribunal Constitucional sobre, concretament és sobre el recurs de Jordi Turull, però que establirà doctrina, i això és important, eh? I considera aquest primer esborrany que el Suprem va fer una interpretació excessiva, això ho diu el Constitucional, d'acord? Diu que el Suprem va fer una interpretació excessiva de la llei per deixar aquesta malversació fora de l'amnistia. Li diu fins i tot, no, Suprem, li has fet dir a la llei una cosa que no deia. I doncs això és important. El debat, recordem-nos el següent, el Suprem considera que els líders del procés van obtenir un benefici personal perquè van destinar diners públics amb una finalitat que si no haurien hagut de pagar d'una altra manera. Per tant, considera d'una manera indirecta que es van enriquir i per això no els hi aplica l'amnistia. Doncs bé, el Constitucional el que considera, en canvi, és que no hi va haver un enriquiment personal real i que interpretar-ho com un benefici personal doncs s'aparta de la finalitat de la llei. I és especialment rellevant qui escriu això. Deixem que ho expliqui, eh? És José María Macías. És un magistrat del sector conservador del Constitucional que havia defensat fa tot just molts pocs dies tot el contrari. Ell era de la tesi que el Suprem feia bé, subratllant aquest enriquiment personal. Aquest posicionament, però, va perdre una votació important al Constitucional, 7 magistrats, o sigui, 7 vots contra 5. Per tant, Macias no ha canviat d'opinió, però sí que el que està fent és, com que continua sent el ponent, escriure una nova proposta de sentència d'acord amb el criteri de la majoria que va derrotar la seva tesi. Bé, és una ponència que encara no està escrita definitivament, que el ple del Constitucional ha de deliberar i votar el pròxim 6 d'octubre, però sí que és important perquè, com que ja hi ha una majoria progressista que donarà suport en aquesta tesi, a partir del 6 d'octubre es pot considerar que s'obre un camí, ja molt pla, per a l'amnistia tots aquells que estan acusats de malversació. Parlem de Turull, però establirà doctrina i, per tant, afectarà Puigdemont.
3: Perquè el Suprem ha de fer cas sí o sí?
4: Ara ja sí. Clar, aquesta és la cosa exacta. Quan el Constitucional digui això, el Suprem no té altre remei que aleshores aplicar l'amnistia.
3: Molt bé. Doncs,
4: estem parlant, per tant, del 6 d'octubre en endavant.
3: Sí que és un pas, evidentment, fonamental.
4: Sí, en parlarem amb el catedràtic de Dret Constitucional, Joaquín Urías. Dues entrevistes més, Carme Trilla, per tot el tema d'habitatge després del cas americà. Carmen, això ha reactivat les converses entre el govern espanyol i Junts per aprovar una nova protecció contra els desnonaments que gira al voltant de la prohibició de desnonar persones vulnerables. El que ens preguntem avui al NIT és com es pot arribar a definir el concepte vulnerable si el sol fet de córrer el risc de ser desnonat no et converteix ja en una persona vulnerable, no? I una altra entrevista al president dels directors de centres d'ensenyament a Catalunya, perquè avui el govern, la Conselleria d'Educació, ha posat sobre la taula el seu full de ruta per redreçar el nivell acadèmic amb idees com reforçar el càlcul mental, fer exàmens amb preguntes a desenvolupar i recuperar lectures obligatòries a batxillerat. Són idees fonamentals.
3: De 1950.
4: Però... Molt bé, ens preguntem què es fa, doncs, a les aules. En Gorina, que ja ha vist la bola negra, i l'última paraula que avui la tindrà el dramaturg Xavier Albertí.
3: Molt bé. Doncs a partir de les 9, al NIT. No sabia que li deieu així.
4: A Catalunya Nit, no?
3: Sí, però al NIT avui m'agrada.
4: Ah, doncs sí, l'argot, ja saps. Perdona, no. Ets tu qui continua parlant de la Cati, eh? De Catalunya Informació.
3: Jo crec que em moriré parlant de la Cati. Potser no falta
2: ara, una ara persona que parla d'Ecus, encara.
1: Ah, sí, sí, això és veritat, no? Sí, sí.
4: De debò?
1: Sí. Malauradament.
4: Ostres, Jordi, que deixarem de sorprendre.
3: Molt bé. A les 9 sí que us sorprendran. Catalunya Nit, al NIT, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Ben tornada, Agnès.
4: Gràcies.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
6: Amb Sònia Gelmà.
1: Avui hem entrevistat Fermín López. Si el voleu sentir, podeu recuperar aquesta primera hora, on també hem tingut una tertúlia apassionant amb el Santi Jiménez i el Gerard Autet sobre el rendiment de Gordon, per exemple, o el rendiment d'Adeyemi, i la Laia Tudela ens ha explicat, aquí podeu tenir dues alternatives, podeu anar al Barça reservat i sentir-ho, o el que ens ha explicat ja aquí al Tot Costa la Laia Tudela sobre els canvis a la preparació física que s'expliquen precisament al podcast de Catalunya Ràdio.
3: La versió original ho explica el Javi Miguel, que és més punyent, això sí.
1: Això és veritat. Però, bé, doncs la Laia també ens ho ha explicat molt bé aquí al Tot Costa.
3: El nostre
1: exacte.
3: Rigor, però sí, sí. El Javi Miguel és...
1: Bé, ara anirem a Madrid amb el David Sánchez. Ara que parlaves de rigor, he pensat en el David Sánchez. Ara anirem a Madrid a parlar amb ell. I dimarts ja sabeu que celebrem els 10 anys. El Tot Costa 10 anys. Les previsions... de temps, bé, no són especialment bones, però...
3: Està virant a indoor, una és veritat, festa indoor.
1: Era una festa no outdoor i ara ja veurem...
2: Es farà el pavelló, que diuen les festes majors.
1: Es farà el pavelló. Veurem què és el que passa d'aquí a dimarts. Ja sabeu que les previsions en tants dies sempre ens diuen que no són 100% encertades, per tant, haurem d'estar atents. En tot cas, si voleu ser... en aquesta festa dels Tot Costa 10 anys que farem al Museu d'Història de Catalunya, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per poder assistir a aquesta festa on hi serem els del Tot Costa amb tots els col·laboradors que puguin venir, els excol·laboradors que ara fa temps que potser no veieu, doncs tots en principi estaran per allà.
3: Molt bé, això serà dimarts, ara que hi penso, dimarts i Eurolliga, i avui també, de fet, a 8:45 al Palau, primer partit de la temporada pel Barça, Barça-Efes, que el podreu seguir a la sintonia digital de Catalunya Ràdio, d'aquí a no res, amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i el Joan Fitó al Palau. Ernest Macià, bona tarda.
7: Com estem, Jordi? Bona tarda.
3: Tot a punt per l'estrena?
7: Sí, tot a punt. Tenim ja el Barça i l'Efes, que, atenció, el partit arriba amb una novetat d'última hora. Més calamitós encara, el Barça perd un altre jugador. En tenia dos a dintre, que estaven lesionats. Makundu i Mbua són dos dels nous fitxatges, però ara el pivot teòricament suplent, que per les baixes passava a ser el pivot titular, Josh Nebo, també està lesionat. Tampoc jugarà. Pendents del comunicat del Barça, podria ser, a més, una baixa mitjana, és a dir, no només d'avui, i doncs en el decurs de la transició explicarem exactament què és el que té Josh Nebo, però sabem que avui el Barça només té un pivot, Balcerovski. Encara... Recordem que n'ha de fitxar un altre encara.
3: Encara trobarem a faltar Willy Hernán Gómez, qui ens ho havia de dir. Avui Ernest ens visita a l'Efes amb Mike James al comandament, que té gràcia perquè podria haver estat perfectament al base del Barça aquesta temporada.
7: Sí, es podria fer un recull de coses que han passat a la secció de bàsquet del Barça aquests últims anys, començant per Ertel i seguint després per Galbiatis i històries vàries. Aquesta n'és una altra. El Barça tenia fitxat el màxim anotador de la història de l'Euroliga, que és aquest senyor, Mike James. En principi, Xavi Pasqual era l'entrenador del Barça aquesta temporada. En el moment que Xavi Pasqual deixa de ser ja l'entrenador del Barça, se li diu a Mike James: mira, que no encaixes amb el perfil d'equip jove, ràpid i de jugadors encara de perfil desconegut que volem construir, porta. Clar, els jugadors van pipar amb el Barça, hi ha hagut un petit contenciós que soluciona amb una mínima, diguem-ne, quantitat de diners, i el Barça es deixa escapar un jugador de rendiment immediat, i tenim aquí doncs una plantilla de rendiment futur que veurem avui què fa, a veure què passa. En fi, tot plegat bastant surrealista.
3: Després del que va fer la Provítola diumenge, fa por pensar que pot ser avui Mike James. De fet, no ho vull ni pensar, però vosaltres sí que ho voleu pensar, i de fet, si ho voleu escoltar de manera íntegra, ho podeu fer d'aquí a no res a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Per cert, l'Efes en teoria és de la nostra gama, no? Vull dir, hauríem de poder competir.
7: Tal com està el Barça, qualsevol equip és difícil. Per tant, si és de la nostra gama, ho marcarà el Barça, perquè pot ser que estigui per sobre també l'Efes. Però vaja, no és equip de Final Four. De play-off jo diria que tampoc, de play-in potser. I aquí és on potser sí que el Barça té alguna opció de rascar alguna cosa, perquè juga a casa avui i ha de fer valer pel civil o pel criminal això del factor Palau.
3: Molt bé. Doncs ja veieu que els ànims de l'Ernest estan pels núvols. A veure
7: si... La boira baixa.
3: A veure si la competició ens posa a tots a lloc. Ernest, gràcies, bona transmissió.
7: Una abraçada, companys.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Ara ho deia la Sònia, anirem a Madrid a gaudir un dia més del present de l'equip blanc amb el David Sánchez, però abans hem de fer una volta una mica més llarga, passant per Amsterdam, on d'aquí mitja hora, en un Holanda-Alemanya, debuta Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Això li deia Xavi al Jordi Grau ahir abans d'aquest debut.
8: No, l'encàrrec és d'alguna manera tornar a aquesta filosofia, doncs, que ells i aquesta identitat, que d'alguna manera veuen doncs, que Espanya, que veuen que ha triomfat i d'alguna manera doncs, volen tornar a aquesta filosofia. No? Al final el projecte, doncs, l'important, diguéssim, és a l'Eurocopa i després al Mundial. Són els principals reptes per nosaltres, crear un equip, crear una família, i en això estem.
3: Només una cita d'aquest calibre, un Holanda-Alemanya amb debut de Xavi Hernández, podria fer que Jordi Grau faltés a la seva cita presencial amb el Tot Costa, però el tenim des del Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Hola, Jordi, bona tarda.
9: Què tal, Jordi? Bona tarda a tots. Què tal, que esteu?
3: Ja, evidentment, a la posició de premsa d'aquest partit que arrenca d'aquí mitja hora, ja tenim 11 de Xavi. Et vull preguntar més que per l'11, per l'ambient que perceps al voltant d'aquest debut de Xavi.
9: Doncs mira, en el que portem de prèvia, nosaltres fa aproximadament ja una hora que som aquí. Ha estat el gran protagonista. És llàstima que estem fent televisió, fem ràdio també, però no us puguem ensenyar el que està passant, no? Perquè tan bon punt han sortit estalparse els jugadors de la selecció dels Països Baixos, s'ha desplegat des del darrere que una porteria, un gran tifo, Welcome Xavi. Oh. Ell és el gran protagonista de tot el que està passant fins al moment. L'hem vist com oferia les clàssiques entrevistes a les televisions amb drets. Hem pogut escoltar aquí a través dels videomarcadors una entrevista que li van enregistrar fa uns dies amb missatges a la prisió. Ha estat ovacionat. També tira una cosa. En aquest estadi el que passa és que la gent ve molt a última hora. Mm. Ara mateix la majoria de la gent encara estan en aquestes zones d'hospitality o de partners que diuen, estan sopant. Però no menjant uns Frankfurt, eh? Estan sopant realment de luxe. I això fa que la gent no vingui molt fins a última hora cap dins de l'estadi. S'ha penjat el cartell de no hi ha entrades, que hi haurà ben bé 56.000 aficionats per donar suport, uns quants també força vinguts des d'Alemanya per donar suport a Xavi i, evidentment, a la selecció dels Països Baixos en aquesta estrena, en el que és un clàssic aquí del futbol neerlandès, un Països Baixos-Alemanya.
3: Absolutament, evidentment. El Johan Cruyff Arena estarà ple perquè el partit s'ho val. Jordi, aprofitant que has tingut l'oportunitat de parlar amb ell cara a cara en les últimes hores, com veus Xavi? El veus nerviós? El veus responsabilitzat? El veus optimista com és ell?
9: Jo diria que sobretot molt il·lusionat, eh? Que dos anys o dues temporades sense entrenar. Jo crec que al final se li ha fet llarg. Ell tenia molt clar que per la situació familiar, etc. Ara no ve el cas. Em necessitava molt més una selecció que no pas la dinàmica diària de club. I, esclar, tot això és molt complicat. Fins que no es va acabar el Mundial, no li va arribar l'oportunitat, eh? És cert que l'oportunitat dels Països Baixos ell no la veia venir. Estava molt més pendent, per exemple, del Marroc. I des d'aquell dia ho rep amb una il·lusió brutal, sobretot els lligams que hi ha hagut de tota la vida, no? Ell és un producte de la Masia, ho ha rebut amb molta il·lusió, és conscient de que a dia d'avui els Països Baixos no és una gran potència ni a nivell europeu, que hi ha seleccions com Espanya, com França, Portugal, la mateixa Anglaterra, que estan a un nivell superior, però ell, en certa manera, el que vol tornar és la il·lusió a l'afició dels Països Baixos, que es tornin a sentir identificats una miqueta amb el futbol, que, malgrat que gairebé en tota la història no han guanyat gran cosa més enllà que l'Eurocopa del 1988, que se sentin orgullosos de la seva selecció. Jo crec que la primera alineació ja és una declaració d'intencions. Feia molt temps que els Països Baixos jugaven sempre amb defensa de 5, amb 3 centrals i 2 carrilers. Avui torna la defensa de 4.
1: No hi ha cap blaugrana a la selecció neerlandesa. Frankie de Jong ja ho sabeu que està lesionat. Al davant és cert que no tindrà un rival fàcil avui, que té aquesta Alemanya de Klopp amb Adeyemi a l'11 titular. Grau, el podràs veure en directe. Vigila que no se'ns lesioni, sobretot.
9: I també Ter Stegen, també té l'11 titular de la selecció de Jürgen Klopp, que també debuta amb aquesta Alemanya, també diríem, en d'hores baixes. Ha tingut mala sort Xavi, perquè segurament dels convocables que té ara mateix, els dos futbolistes que més representen el seu futbol són Xavi Simons, ex-producte de la Masia, i també Frenkie de Jong, que com bé sabeu està lesionat. Per cert que Xavi ens ha comentat avui que ell creu que després d'aquesta mega aturada, d'aquesta llarga aturada, ja es podrà incorporar la dinàmica amb el Futbol Club Barcelona i que a partir d'allà es veurà com va l'evolució de Frenkie de Jong. I ha tingut mala sort, jo crec, fins i tot amb el fet que Karim Adeyemi estava en la segona fase de convocats per Jürgen Klopp, que ha fet 44 convocats, però com que ha tingut un futbolista amb molèsties, doncs finalment l'ha invertit de torn, i és evident que ara mateix el futbolista alemany del Barça està en molt bona forma, i jo crec que és el gran argument atacant d'aquesta Alemanya de Jürgen Klopp.
3: Doncs aquesta és l'últimíssima hora de l'Holanda-Alemanya, que es jugarà d'aquí a menys de mitja hora al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que ens ha servit el Jordi Grau en una connexió oportuníssima. Jordi, gràcies i a gaudir del partit.
9: Una abraçada, ens veiem aviat.
10: Madrid. El boig de la Castellana.
3: Amsterdam a Madrid, això... Aquestes connexions internacionals fa sensació de programa de nivell, efectivament. Només sensació, David Sánchez, bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Va,
2: Per on vols començar?
3: Per on vols començar? És que, clar, és que m'imagino la teva setmana, després d'anys i panys d'explicar quatrècimes, quindècimes, clar, aquesta setmana és xauxa.
11: La notícia d'última hora respecte a Real Madrid Televisió és el darrer vídeo dedicat al company Juanma Castaño a la cadena COPE.
3: Estic flipant amb això, eh?
1: Sí, jo sí, també, a més, Twitter oficial del Real Madrid, sí, també, sí. Més enllà de que és la televisió, però...
3: Ja hi havia un primer comunicat.
1: Sí, ja va quedar
3: que
1: clarit.
3: Que el tio es va disculpar.
1: Exacte, que...
3: Fins i tot va rectificar, tot i que continua defensant que era molt més rigorós el Gara que a Madrid Televisió.
2: Tu també vols un vídeo, no?
3: No, però... és igual.
1: Ell va dir que la comparació no probablement havia estat desafortunada, no? Però que ell ja també està ratificant que és una televisió que manipula.
3: I ara què més volen?
1: Bé, doncs... No sé, David, explica't una mica el vídeo.
2: Han manipulat amb paraules de Castaño antigues, han fet un vídeo en el que diuen... Bueno, que li diuen de tot.
3: Mm. És increïble perquè acabes convertint ja fins i tot en protagonista, ja no Tebas o els àrbitres, un periodista.
1: Un periodista, sí, sí.
3: Tingui més
11: a més,
3: menys,
11: a més, jo crec que el que molestava o va molestar moltíssim també va ser l'afirmació de Juanma Castaño de que Real Madrid Televisión assenyala a àrbitres, i amb el vídeo d'avui el que fa directament el Real Madrid Televisión és assenyalar periodistes, un en concret com és Juanma Castaño. Depèn de com ho miris, és un èxit aquest vídeo de Real Madrid Televisión, perquè ja és la confirmació avui de que ningú ha parlat del partit futbolísticament parlant davant l'Atlético de Madrid. Portem aquí 72 hores parlant d'Ortizarias, parlant de Kangin Lee, parlant del Cuti Romero, parlant de Fede Valverde, parlant de Javier Tebas, de la Lliga Corrupta, de Negreira i de Juanma Castaño. És a dir, aquí a Madrid, a la part blanca, s'ha parlat de tot, menys de futbol. Per mi, jo crec que hi ha una part del madridisme menys del que la gent creu que compra aquest discurs i aquesta forma d'actuar del Real Madrid, però jo crec que hi ha gran part del madridisme que encara està més empipat amb el futbol que no amb el que faci Florentino Pérez. Aquí ningú se n'ha amagat que el Madrid ha fet el ridícul futbolísticament parlant i que amb aquests vídeos l'únic que volen és no parlar de futbol.
3: Per cert, que m'explica la Sònia abans que tenies un cert interès en aprofundir en la lesió de Valverde, que navega entre el... Estarà pel pròxim partit o l'amputació.
1: Esquins de turmell grau 3, David. En aquest cas, Valverde no deu poder caminar.
11: És una trola, una mitja trola. És a dir, o no és un esquins 3 o no són 3 setmanes de baixa. Aquí tothom el que diu al Madrid és, bueno, vamos a esperar y después veremos quién tiene razón. Jo crec, per lo que es comenta, esquins 3 no són mai de la vida 3 setmanes de baixa. Amb la qual jo crec que no és un esquins 3.
3: Que en deu patit algun, però no, eh?
0: Són més. Són més, home, grau 3.
2: Esguins de grau 3, no acabes el partit.
0: És un nivell ja de prop del trencament.
1: Clar, està molt a prop del trencament de lligaments.
2: No acabes el partit.
11: Sí, però pel vídeo de Real Madrid Televisió va millor un esguins 3 que no un esguins.
3: El relat és... Home, es mengen una vermella i a sobre el tio una mica més i perd el turmell. Vull dir que no és que sigui discutible, que no ho és, veient la imatge, no cal.
0: No és.
3: Però sobretot és que, com diu el David, ja ho veurem, però...
1: Sí, acaba estant dos mesos fora, hauran tingut
3: raó. Clar, però si juga després de l'aturada, que és el que sembla, llavors què?
1: Sí.
3: Llavors s'enfaden si hi ha un periodista que els diu que manipulen. En fi.
1: I em deies, David, que cada cop sona més la possibilitat que vingui i vagi a la banqueta?
11: Sí, al marge de tot el que està passant aquí al Madrid, al voltant de Real Madrid Televisió, si tu després fredament truques a qualsevol del club, la preocupació és màxima amb el tema futbolístic. No parlen tant del tema Negreira ni d'àrbitres, i ja... molta preocupació per com està funcionant l'equip de Mourinho aquesta temporada. L'home més assenyalat aquesta temporada és Vinícius. Des d'allà fa un parell de setmanes, qui més qui menys entendria la suplència de Vinícius. A l'estiu, jo et diria que si feies una enquesta, el soci era més partidari de la no renovació que de la renovació de Vinícius, i jo crec que José Mourinho està a una ensopegada més de prendre la decisió de seure Vinícius i donar l'oportunitat a Diomandé. Està fent una temporada lamentable. L'any passat va estar força malament, però aquesta temporada el rendiment de Vinícius està molt per sota del de la temporada
3: però
11: passada.
3: Però si l'any passat, que no havia renovat encara, era intocable, ara que sí. Acaba de renovar, és veritat que el que entraria en el seu lloc, com dius, és un tio que ha costat 140 quilos i que ara és suplent. Vull dir que un forat tapa l'altre, però semblaria sorprenent.
11: Quan Florentino paga 140 quilos, té la costum de que vol que jugui aquest jugador i que estigui a la gespa i no a la banqueta.
3: Sí, és jo un crec bon que... costum, eh?
0: És que ha portat a Diomandé, però és que també ha portat a Mourinho, eh?
11: Sí.
0: Per tant, té dos... Aviam què toca primer. Per on intervenim?
11: I aquí, encara que tothom creu que va ser un fracàs la breu etapa de Xavi Alonso aquí a Madrid, l'il·lusió que va despertar l'arribada de Xavi Alonso va confrontar molt amb el jugador Vinícius. És a dir, aquí tothom se'n recorda que per culpa del partit del Clàssic i del que va fer Vinícius, Xavi Alonso va deixar de ser tècnic del Real Madrid, i no li passa ni una. En el partit davant l'Inter de Milán, quan guanyava el Madrid 2-0, el Santiago Bernabéu xiulava cada vegada que Vinícius entrava en contacte amb la pilota, i jo crec que ara Mourinho, el propi club, està molt reforçat de cara a si pren la decisió de seure Vinícius, que repeteixo, jo crec que està a una ensopegada de que Vinícius vagi cap a la banqueta. El
3: pròxim partit del Madrid és contra el Villarreal.
11: Villarreal, el Bernabéu, sí. Després Sevilla, sí, Bernabéu, sí. I després el Clàssic.
3: Sí, Villarreal a casa. Sí.
2: Dos seguits a casa.
0: Dos a casa,
2: i Sevilla a casa.
3: Déu-n'hi-do el calendari del Madrid amb el Sevilla a casa, en teoria, suposo que...
2: I al mig em sembla que ja que tenen la Roma, diria.
3: Sí. Molt bé, per parlar una miqueta de futbol, només una mica, he recuperat un parell de documents d'una entrevista que li han fet a la cadena SER a Marc Cucurella, i em crida molt l'atenció perquè li traslladen que el Madrid, estadísticament, és l'equip que menys corre de la Lliga, i el català diu això.
12: La verdad que me ha sorprendido, porque yo una cosa te podría decir que a lo mejor no, pero de correr yo creo que corremos mucho. También te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría. A mí no me gusta mucho tipo no presionar, pero sabes, como incidir en los compañeros, porque al final pues son cosas personales, ¿sabes? Y tipo tener a alguien que todo el rato te esté atrás, pues por ejemplo a mí no me gusta.
3: Per tant, Cucurella creu que corren molt, i en realitat l'estadística diu que no, per tant és evident que corren malament, i em crida l'atenció que a Vinícius li vaig fer veure que havíem de treballar, però tampoc li estudiaré donant la pallissa tot el partit baixa, que és molt de futbol amateur gairebé. Tio, baixa!
0: Sí. Home, amb segons a quins jugadors doncs ha d'anar en compte com li dius les coses, si repeteixes molt o no, sí, però evidentment
3: bé, hi ha d'haver un mínim aquestes altures
2: acaba d'arribar i no té l'ascendència, però jo crec que Cucurella en una selecció espanyola, si li ha de dir a Baena baixa, li diu baixa.
3: Clar, però és que Baena a la selecció espanyola...
0: Sí.
3: Ho dic perquè a Vinícius baixa, li deuen haver dit uns quants ja i
2: sí,
3: no
2: sí,
3: ha tingut
2: no.
3: gran
2: jo crec que realment, durant els partits del Madrid que he vist, els he vist tota aquesta temporada, Bellingham ho ha dit diverses vegades.
3: Sí. Mira, un altre document, aquest em fa especial gràcia perquè incideix en córrer malament.
12: Vinicius, Mbappé, Bellingham, les gusta mucho correr, y cuando, en este caso yo, nosotros que somos defensas, pues recuperamos el balón, ya va pa'lante, ya seguimos pa'lante, entonces ahí pues en este caso pues, por ejemplo, los laterales nos cuesta pues quizás más llegar a línea de fondo porque no te da tiempo, ¿sabes?
3: És a dir, Cucurella, que és un defensa que té la gràcia, que incideix en el davant i al darrere, no hi arriba. Quan ell hi arriba, ja la jugada ja s'ha acabat.
1: Això que ell explica, de tota manera, qui ho ha de decidir és l'entrenador. Vull dir que si l'equip vol atacar vertical, doncs el lateral no arribarà.
3: Però si vols atacar vertical, potser no cal que fitxis Cucurella, perquè si quan arriba Cucurella la jugada ja s'ha acabat, te'n pots gastar 20 i fitxes un tio que no en passi ni una.
0: No, Cucurella voldria una mica més de pausa, que tingués temps de doblar o anar per dins, però de totes maneres tampoc ha començat el millor seu
3: millor.
0: És
3: veritat que no,
0: vull dir, però cal dir-ho tot.
3: Però ja veuràs, l'altre dia ho comentava a la redacció, ja veuràs com ara el veuràs jugar amb Espanya i no el veuràs tan malament.
2: No, perquè el context sí, fa tot.
3: Clar.
2: Totalment.
3: Molt bé, doncs així estan les coses a Madrid. A tres jornades del Clàssic. Li preguntàvem abans a Fermín, David, com... Bé, Fermín ha estat extremadament prudent, però, clar, el Clàssic, amb tot el que pugui passar abans del Clàssic, sortir a nou d'aquí seria l'hecatombe a Madrid, clar.
11: Hi ha pànic, pel partit davant el Clàssic. Aquí tothom espera alguna ensopegada sorprenent del Barça abans d'aquest partit davant el Real Madrid, perquè si el Barça es posa 9 punts aquí, pràcticament ja ningú donaria opcions a guanyar la Lliga, amb la qual cosa suposaria treball a tope per Real Madrid en televisió, per fer vídeos i estirar el xicle de Negreira fins a final de temporada. No tingueu dubte que cada ensopegada del Madrid coincidirà amb una minicampanya express de Real Madrid Televisió parlant de Negreira, de Tebas i de la Lliga Corrupta, però sí, aquí ja es dubta de tot, de Vinícius, de Kylian Mbappé, de José Mourinho, aquí ja es dubta d'absolutament tothom.
3: Veieu el Madrid tan malament com diuen la classificació, o pitjor?
0: Jo el veig malament, realment, perquè una cosa que deia Cucurella, o sigui, una cosa és que entrenador nou, que no estiguin adaptats a nivell de context col·lectiu, perquè fa anys que no té un context col·lectiu bastant reconeixible, però és que a sobre l'energia en els duels, l'agressivitat, tampoc hi és. Per tant, no és un bon termòmetre, però això. Jo si fos aficionat de l'Unit, estaria realment preocupat.
3: Quan deia abans que corren malament, és que l'altre dia m'hi fixava. Mbappé no és que no pressioni, és que pressiona destemps. L'altre dia, durant el partit, l'últim partit és el derbi. Ell va dues i tres vegades a pressionar el Black quan ja no té cap sentit que hi vagi. És a dir, no és que... Bueno, que també, però no és... Són uns mantes. Mm. És que, a més, no hi ha cap mena d'organització.
0: No, perquè tampoc se sap...
2: Un equip poc treballat.
3: Exacte.
0: Sí, però tampoc se sap que realment...
3: Però que,
0: realment,
3: està quedant el relat que... és que són uns ganduls, aquests tios no volen córrer. Després de dos anys en blanc, tu creus que Mbappé i Vinícius es neguen a córrer? Una altra cosa és que no sigui el que els fa
2: dir-li al món. Que els hi costa, jo crec que el que dèiem ara, de baixar, els hi costa.
0: Sí.
2: Però pressionar, surten, pressionen, arriben tard, no estan ben posats.
0: Però al mig del camp moltes
2: vegades... No tenen una creació de joc, perquè vegades... jugant amb Valverde i Tchouaméni no acabes de crear el joc. Després jo crec que hi ha unes dinàmiques que són perverses i que es venen arrossegant, que els canvis sempre són els mateixos. Aquí Brahim i...
3: menys amb Vinícius, això és just reconèixer-li
2: a Vinícius el va treure l'últim dia, perquè també li passó...
3: Bé, per l'expulsió, hi havia la coartada, diguem-ho així.
2: I també és que són víctimes de certa fanfàrria i de trompeteria, que tots són boníssims i que tot ho fan molt bé quan no ho fan molt bé, i aleshores els jugadors també s'ho acaben creient que ells no tenen mai culpa de res, perquè jo també estic veient uns elogis desmesurats de Diomandé, que encara, segons el meu punt de vista, no ha fet res. Però que sembla que sigui el gran salvador del Madrid, i que, jo he vist gent puntuar-lo d'excel·lent al partit que va fer contra l'Atlético de Madrid.
0: Tu, per exemple, veus l'energia de Bellingham al Mundial amb Anglaterra, i jo no l'he vist.
3: No.
0: Amb el Madrid. En cap partit.
3: Però torna a ser el mateix, el context, Anglaterra, allò
0: té un sentit. El context et pot afectar a nivell tàctic.
2: I et diria que Bellingham...
0: No d'agressivitat.
2: I aquest equip, Bellingham, potser és el més salvable, eh?
0: Sí, sí.
2: Perquè Bellingham és el que fa la jugada del gol a Gaelche a l'últim minut.
0: Per mi és el millor jugador que hi ha al Madrid.
3: Dic que el context, perquè Anglaterra, tot i que té Kane, jo tinc la sensació que jugava al ritme que marcava Bellingham. I això al Madrid no passa.
0: No.
3: Llavors, demanar-li a Bellingham el mateix resultat, no. Sí. En fi, David, estàs molt callat perquè estàs tan relaxat que no t'ho creu ni tu.
11: Sí, és que jo crec que aquesta temporada pel Madrid serà pitjor que la passada i que l'anterior. Jo crec que l'última carta de Florentino era José Mourinho. Jo crec que s'està torçant el projecte de José Mourinho, i si cau José Mourinho, ja sí que t'asseguro que el següent seria Florentino Pérez. Aquí hi ha una divisió important al Santiago Bernabéu cada partit, es xiulen els jugadors cada partit, es guanyi o es perdi el partit, i assenyalats com són el Kylian Mbappé i el Vinícius. Mm. I cada entrevista del Kylian Mbappé demanant la pilota d'or empipa encara més a l'afició del Real Madrid, que li torna a recordar que això va de guanyar títols col·lectius i no títols individuals.
1: David, tu creus que Mourinho acaba la temporada?
3: Bona.
11: Jo crec que sí, perquè és l'última aposta, la gran aposta de Florentino Pérez. És a dir, si fos un Jürgen Klopp de la vida que hagués signat pel Real Madrid, tindria molts dubtes de que acabés la temporada. Però són José Mourinho, que és l'entrenador en el qual més ha confiat Florentino Pérez. Jo crec que acaba la temporada sí o sí, depenent del seu paper a la Lliga de Campions. Però en principi jo crec que és l'últim que hauria del projecte de Florentino Pérez.
1: Hi ha hagut uns quants entrenadors que han caigut arran d'un resultat amb el Barça, sí, en situacions similars a la que té ara Mourinho, però tal com dius, el suport presidencial normalment no ha estat tan gran com el que tenia o el que ha tingut Mourinho sempre amb Florentino.
11: Res a veure, o sigui, a l'estiu...
1: També Florentino es va endur un 5-0 del Barça, sí, i el 2-6 és Mourinho,
2: no,
1: també?
2: És no, Ander Ramos.
1: El 5-0 no, sí que no és Mourinho. I en aquell cas sí que és veritat que no va afectar.
11: Però és l'únic entrenador que és capaç de convèncer la gent que una semifinal de Lliga de Campions és un èxit de temporada, o aconseguir convèncer la gent que una Copa del Rei, segons ja quina temporada, si la guanya el Madrid, és més important que la Lliga de Campions. El que jo sí que et dic és que l'estiu passat, al Mundialet de Clubs, la cúpula del Madrid ja rajava de Xabi Alonso i ja tenien dubtes de que acabés la temporada, i això no passa amb José Mourinho. És una aposta personal i única de Florentino Pérez, i jo crec que acabarà la temporada sí o sí, encara que facin el ridícul a la Lliga com ho estan fent fins ara.
0: Però el poder de seducció de Mourinho, jo sí, crec que és reduït que altres temporades. Vull dir, els aficionats no li compraran tant, jo crec, el seu discurs, el seu relat, eh? No ho sé, jo no tinc tan clar que aquella temporada, David. Ja,
3: però aquí el que mana és Florentino, com diu.
0: Ja, sí, Florentino pot ser que l'aguanti fins al final.
3: No tinc la sensació que el madridisme estigui precisament enamorat de Mourinho, però és el que ha triat el president, i el president va guanyar les eleccions de carrer.
2: No, el madridisme no... De moment, el que sí que manté és que els mitjans estiguin amb una treva,
3: sí,
2: que estan donant-li aquests 100 i pico, o els que facin falta, els mesos de coll abans d'entrar. Amb tal que acabaran, que si segueix així, acabaran entrant. El que també estic d'acord amb el David és que em semblaria molt fort. Mourinho no...
3: Jo crec que no l'acabarà, però...
2: Bueno, això tot dependrà molt de com vagi la Champions.
3: Sí, home, clar, sí, però ara mateix les sensacions...
2: Les sensacions... Estic d'acord amb el Gerard, que és perquè estan preocupats.
3: David, a Gaudí, abraçada, gràcies.
11: Adéu, bona tarda.
3: I gràcies també al Santi Jiménez i al Gerard Autet.
2: Moltes
3: ha gràcies. Començat el Barça Efes i ha començat, com preveia Macià, 4-14, guanyen els turcs els 3 minuts de partit. En fi, queda molt de temps, això és molt llarg.
1: Josh Nebo té una lesió al múscul de la sòlida la cama dreta i estarà de baixa de 2-3 setmanes.
3: Ja ha dit el Macià que no era cosa d'avui, encara, 3 setmanes encara ho salvarem. Ara venim.
13: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
17: Doncs tant com vulgui bussejar.
16: Genial.
17: I quant d'oxigen queda?
18: El que vulgui, també.
17: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
18: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
17: I quants de cetacis?
18: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
22: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
23: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé? Perfecte.
24: Ja podem obrir!
25: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
3: If you wanna be my man. 2:15 de 9 del vespre, 4-19. Perd el Barça contra l'Efes. No hem arribat ni a l'equador del primer quart. Mare meva, com tocarà Rama aquesta temporada al Palau. Sergi Andreu, bona tarda.
0: Bona tarda, Jordi.
3: Roberto Fernández, insigne membre de la convocatòria espanyola per aquests partits de Nations League, ha fet declaracions a TV3.
0: Ha concedit una entrevista de Sebas Guim. Sí, sí. No sé si n'havies de preguntar. Sí, sí.
3: No, va dir que sí. Ha parlat del seu club, de l'Espanyol.
0: Exacte, ha parlat de l'Espanyol i ha deixat grans elogis a Manolo González, a qui li deu tot, ha comentat. De fet, va ser el primer qui va trucar quan va saber que l'havien convocat amb la selecció espanyola i no té dubtes que és el capità i ha de ser el capità del que ha de venir a l'Espanyol malgrat el sotrac de principis de temporada.
26: Era un entrenador molt significatiu que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
0: Està clar que el vestidor està al costat de l'entrenador. Roberto és molt optimista amb la situació de l'equip, està convençut que després de l'aturada arribaran els bons resultats.
3: Important aquest suport del vestidor i d'un dels seus puntals actuals a l'entrenador. També important l'arribada a València de Javier Aguirre, important pel València i no us enganyarem, també per nosaltres.
0: Dos extractes molt bons a la roda de premsa d'Aguirre, que vaja, ha despertat un gran interès a València, l'ha de treure del pou de la classificació i, per tant, ell té clar que té molta feina per fer.
27: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, estamos a trabajar.
0: Aguirre ha matisat que les seves mans tindran una plantilla de prou qualitat per treure l'equip del pou i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco ha lluat el club on aterra.
27: En la institución, la historia. Siempre vine a jugar a València y ¡guau! De verdad era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
0: La prensa no. Tota la resta li sembla fantàstic.
3: La premsa i l'afició de València són extremadament exigents, i això sí, el València és un club amb molta més història que present brillant. Gràcies, Sergi. Hola, Solà, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
3: A segona, el Girona rep demà l'Albacete a Montilivi, a 2-9. Vaja, amb Quique Álvarez fent malabars per poder fer un 11 de garanties.
28: Sí, sobretot a la zona atacant, perquè té moltes i moltes baixes. Als extrems només n'hi queda un de sac, que és Carles Pérez. Els altres estan amb les seves seleccions o estan lesionats. 8 baixes tindrà Quique Álvarez de cara al partit de demà contra l'Albacete. Banach, Krapitsov, Pixur, Asprilla, Júnior i Lass, que estan amb les seves respectives seleccions, més Brian Hill i Justin, que continuen lesionats. I això encara bo, que segons ha explicat avui Quique Álvarez, pot recuperar Unai, que encara no ha entrat a cap convocatòria. També Mateo Morey, que no va anar a Cádiz per unes molèsties. El Girona també de guanyar a Andalusia, al camp del Cádiz, un equip que estava en zona de descens. També ho està l'Albacete, que només té un punt a la classificació. És un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit de segona divisió. Els altres són el Cádiz i el Ceuta, però Quique Álvarez avisa que l'equip de l'Albacete està competint bé.
4: És una mica el de la setmana passada i ja vam veure el que ens va costar a nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant, i és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà, estan competint bé tots els partits.
28: Quique Álvarez diu que demana el suport de l'afició, demà a Montilivi, el Girona pot aconseguir un bon resultat, i a més penseu que dels 5 pròxims partits, sí, el Girona ha de jugar 4 a Montilivi.
3: Doncs a veure si ho aprofita. Bé, aquest partit, evidentment, el podreu seguir demà a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Solà, el Tot Girar. Gràcies, Edu.
28: Adéu, fins demà.
3: El Girona juga demà, el Sabadell juga dissabte. Al camp del Celta B, avui n'ha parlat d'aquest partit el seu entrenador Ferran Costa. Bé, més que d'aquest partit, de la reacció que volen tenir després de perdre Joaquini, el davanter centre titular de l'equip, que com sabeu aquesta setmana l'han operat del genoll. Ferran Costa entén que és una baixa notable, però ho vol mirar amb optimisme.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot, veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
13: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Sol, solet, vine a ma veu.
8: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Temps pel bàsquet. A 3:15 tocats. Ahir us parlàvem de la Lliga Catalana Femenina. S'enfrontaven l'Uni Girona i el Cadí la Seu. En teoria, favorites les gironines. Però, escolta, victòria brillantíssima del Cadí la Seu. En línia, la seva pivot i la màxima anotadora de l'equip urgellenc, la Marina Mata. Hola, Marina, bona tarda.
10: Hola, buenas tardes.
3: I moltes felicitats.
10: Moltíssimes gràcies.
3: Nosaltres no ens ho esperàvem. Vosaltres us ho esperàveu guanyar i jo diria que d'una manera sòlida i solvent a un equip del potencial de l'Uni?
10: Bueno, sabíamos que si éramos nosotras y luchábamos como lo hicimos, pues siempre había posibilidades de competirles, ¿no? Pero yo creo que no nos imaginábamos, pues, lo que tú has dicho, el ir por delante durante todo el partido y finalmente, pues, llevarnos el trofeo.
1: Teniu un feeling especial al Cadí la Seu amb aquesta competició perquè s'han dut 5 de les últimes 6 edicions i probablement en moltes, com ara explicàvem, no, una mica contra pronòstic.
10: Sí, bueno, nosotros sabemos que es algo importante para la SEU, esta Lliga Catalana, entonces siempre intentamos prepararla lo mejor posible para ganarla año tras año y eso.
3: Al final, la Lliga Catalana és un èxit. També entenc que actua com una motivació per la temporada que ve, i l'altre dia parlàvem amb la Laia Reventós per l'objectiu de patir menys que la temporada passada a la Lliga.
10: Sí, lo que tú dices es competir contra equipos de la misma liga, entonces te hace ver a qué nivel estás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestra pretemporada ha sido contra equipos de Liga Challenge y era como nuestra primera puesta en escena, ¿no? Contra un equipo de Liga 1 y era, bueno, vamos a ver cómo estamos. Y bueno, hemos visto que estamos bien, que vamos por buen camino, que aún queda mucho por mejorar, pero que el camino es el correcto y que estamos trabajando muy bien.
3: Evidentment, ahir focus i protagonisme per la gran victòria del Cadí La Seu. A l'altra banda, hi teníeu l'Uni i teníeu una de les grans sensacions de l'estiu, i Iana Martín, la jugadora de l'Uni, que va ser la màxima anotadora. Vaja, diria que vau guanyar malgrat el recital de Illana Martín. Com la vas veure?
10: Bueno, Illana la conozco muy bien porque compartí en el siglo XXI 3 años con ella y bueno, sabemos cuál es la calidad y el nivel que tiene, ¿no? Que es una jugadora pues diferencial y que tiene un talento único. Entonces, pues intentar limitarla lo máximo posible, pero al fin y al cabo ella va a seguir a lo suyo y haciendo lo que siempre hace, ¿no? Entonces, pues intentamos limitarla lo máximo posible.
3: Fa pinta que no durarà gaire aquí, eh? Carn de... Potser exagero, però carn de NBA.
10: Bueno, la veremos y la seguiremos esta temporada.
3: I tant que sí. Seguirem Illana Martín, seguirem l'Uni i també, naturalment, el Cadí La Seu, l'altre representant català en aquesta Lliga Estatal Femenina, que a més ha començat la temporada amb una alegria i amb una victòria de gran mèrit a la Lliga Catalana que es va disputar ahir a Reus. Marina Mata, gràcies, enhorabona i molta sort en la temporada que arrenca.
10: Muchísimas gracias.
3: Coast to coast. I avui acabem amb NBA, però ja veureu que de bàsquet pròpiament no en parlarem gaire, tot i que estem ja a una mica menys d'un mes de l'inici de la temporada. Jordi Colomer, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: A veure, començarem per temes d'apostes, desgraciadament últimament molt un tema molt actual en tots els esports, en tennis, etc. Bé, doncs aquí es creua que hi ha jugadors que estan fent l'agost amb les apostes amb la voluntat dels sindicats de perseguir els apostadors assetjadors, és a dir, aquells que persegueixen els esportistes perquè no s'ha donat el resultat que ells demanaven. Per on vols començar?
2: Sí, hem anat explicant aquí com entrenador o jugador s'ha encaixat, que la relació amb els aficionats ha canviat, que ara el que reben són insults o fins i tot trucades a casa, l'assetjament, perquè algú ha apostat que faria X punts i no els ha fet i els hi diuen de tot. Fa uns dies, tant el comitè, el sindicat de jugadors com de jugadores de NBA es van reunir, seguint el que ja han fet altres grans lligues, per demanar accions. Que en aquest cas, com deies, que les cases d'apostes vetin a tots aquests que es demostri que han assetjat a jugadors i jugadores. Què passa? Que per un costat estem amb això, però ja no entrem en el tema de les sancions, que recordem que hem tingut ja jugadors vetats per vida per apostar en partits.
3: Sí, per altra... Quan he dit que hi havia jugadors que estaven fent l'agost amb les apostes, em referia als patrocinis, no que estiguin,
2: sí,
3: no que estiguin apostant. Que... Sí, sí.
2: Al mateix moment que tens això, tens LeBron James, que et surt amb un contracte de 15 milions perquè surt cada setmana a dir quin creu que ells seran els resultats de NFL. Clar, és una altra lliga. Tens Kevin Durant anunciant un acord també amb FanDuel, que és un dels grans d'allà, que també patrocina ESPN, que és qui fa les transmissions, i Shams, que és com el gran periodista d'allà. Antetokounmpo també està entre els que ha invertit en això. al final tens aquesta incongruència. Vull dir que ens queixem de què provoquen les apostes, però alhora estem aquí incentivant-ho a través de patrocinis i a través de donar la nostra cara al món de les apostes.
3: Clar, suposo que l'Hebron, en el cas parlo de l'Hebron, perquè l'Hebron guanya gairebé 10 vegades amb aquest patrocini el que guanya aquesta temporada a Filadèlfia. L'Hebron deu pensar que les apostes no són il·legals i que és una altra finestreta que la gent que es dedica a martiritzar esportistes per les apostes, però vaja, realment és un contrasentit bastant evident, una dicotomia bastant evident la que es produeix, de per una banda intentar perseguir els efectes de les apostes i per l'altra fer l'agost amb

0: aquests diners per no anar a la presó, que dius, la investigació aquesta de l'FBI fa com 2 o 3 anys que estava en marxa. La NBA no va ser capaç de detectar-ho. Boston, també amb el canvi d'amos, no tenien tants diners i han hagut d'estar mirant, igual que amb els Lakers, amb els nous amos, perquè darrere hi ha fons d'inversió i el fons d'inversió, la seva participació està limitada per llei. Llavors estan mirant aquí com ho acaben de fer Minnesota, que van entrar l'Àlex Rodríguez, ja van anar per jutjats per quedar-se amb la propietat, però el seu soci al final tampoc tenia els diners que s'esperava i ha hagut d'entrar un altre soci. Tens a Portland, que ja li han posat el sobrenom de El Chapo, jugant amb el traficant de drogues El Chapo, però amb El Chapo jugant amb el xip, perquè ha retallat despeses amb tot i a més està en guerra oberta també amb l'Ajuntament, perquè vol que paguin el nou pavelló, el pagui l'Ajuntament i amenaça d'endur-se una franquícia arrelada, històrica, com els Blazers, a una altra banda. I a Phoenix també, el que fa poc temps que és el nou amo, ha vist que, com era tema d'inversió immobiliària, li reduïa a la meitat la seva fortuna i està mirant si també ven una part o què fa. Vull dir que al final tots els amos és com, no, tot, no només de NBA, NFL i de tot, els milionaris volen tenir la seva joguina, però els filtres s'està veient que són més dèbils del que haurien de ser quan parlem de 10.000 milions, 12.000 milions, 6.000 milions, que és el que està costant ara fer-se amb una franquícia, o és el preu que ja es posa a la futura franquícia de Las Vegas, que es parla del 2028, ja es parla de 12.000 milions per fer-se amb la franquícia.
1: En el cas dels Lakers, a més, hi ha hagut un autèntic serial amb la família Bass dividida entre vendre i no vendre, oi?
0: Sí, perquè aquí hi havia una cosa que és que tenien una clàusula els germans Bass, que és allò de que l'últim que queda s'ho queda tot, és a dir, l'últim germà en vida és el que ho acabarà heredatant tot. Per tant, hi ha uns germans que, a més, que estan en guerra civil interna, però que volien vendre ràpid per cobrar ja una part ara.
1: Clar.
0: I la que és la filla,
1: la més jove,
0: aquella no, aquella vol allargar perquè vol seguir tenint-ho.
1: Ja, aquesta és Ginny Bass, si no m'equivoco, que és la que en el seu moment va ser parella de Phil Jackson, i dedueixo que deu ser, si no la més jove, de les més joves. En fi, el món de les interioritats econòmiques de la NBA que no para, i ja que per tancar amb tots els embolics de l'estiu, el de Kawhi Leonard, que aquest cueja des de la temporada passada, quan es va descobrir, per dir-ho ràpid, que li pagava, que els Clippers li pagaven en negre, doncs al final els Clippers han pillat i Kawhi ha acabat a Toronto gairebé sense cap peatge.
0: Sí, 700.000 euros de multa, tenint en compte que fa 2 dies va signar una extensió de contracte amb el Raptors de 120 milions. Doncs ell és el que era el seu assessor, és el que se'n va fora, i ell queda com si res. Vull dir, molta simbòlica, seguirà jugant, ha pogut tirar endavant el traspàs. Els Clippers han obtingut les dues rondes del draft, que es deia que igual no entraria perquè tenen l'ascensió que tenen, també les han cobrat, vull dir que queda com una cosa menor.
1: 2 anys, 120 milions?
0: Sí.
1: Ostres, Kawhi encara és tan bo?
0: Bé, és que al final això és per veterania, és el que aniran cobrant tots aquests, i amb el nou conveni n'hi haurà alguns que signaran prop de 100 milions, vull dir que hauran contractes de 100 milions.
1: Però perdona, aquí m'has d'ajudar, aniran cobrant, home, si no rendeixes, vull dir que per cobrar-ho no, hi ha d'haver algú que estigui disposat a pagar-t'ho, no?
0: Sí, però com que va per anys a la Lliga i tot, vull dir que cada cop que veurem més contractes d'aquests. Per això també estem veient com equips es desfan, com ha passat amb Boston, perquè, per exemple, Boston al final el que ha dit és jo no vull pagar tant a Jaylen Brown, perquè ja tinc Tatum, que em costa molt, i no vull tenir els dos.
1: No, però ara m'has deixat astorat perquè, home, Kawhi deu estar bastant per sobre de la trentena i arriar-li 60 milions per temporada. I amb les últimes temporades que ha fet els Clippers, home, no sé, em sembla una aposta. Vaja, els Raptors deuen pensar que amb ell van guanyar un títol, a veure si torna a sonar la flauta. En fi, que n'anirem parlant, que per sort ja queda menys d'un mes perquè comenci la competició i podrem parlar més de pilota i menys de apostes i de propietaris que semblen el que no són. Jordi, abraçada, gràcies.
0: Fins la pròxima.
1: minuts mal comptats i les 9. Abans d'acabar, la Sònia remata el tot posta.
2: Recordem que hi ha en joc al Palau, el primer partit de l'Eurolliga del Barça. De moment, 7 avall al Barça, 18-25. Quan som al segon quart, queden 9 minuts mal comptats perquè s'arribi al final d'aquest segon quart. Recordem...

0: Aquesta transmissió íntegra la podeu sentir a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Marcial, a Lloberes i companyia.
1: I va a perdre de 15, de 7.
0: Sí, encara de 7. I, de fet, ara té pilota el Barça, sí, per tant, sí. Encara es pot pujar fins i tot a 4 o a 5. El dia en què hem entrevistat Fermín des de la concentració de la selecció espanyola amb el Roger Arbusa, hem parlat amb ell del Barça, de Lamine, d'aquesta societat Lamine-Fermín, que sempre va buscant l'espai i per això a Lamine li passa, que si és li demana als peus que no l'esperi. I també estem pendents de l'Holanda-Alemanya, de l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, amb Klopp també a la banqueta d'Alemanya. De moment, empat a 0. Fa 10 minuts que ha començat aquest partit. Adeyemi, titular.
1: I Ter Stegen, com ens recordava Ter Stegen, sí, Jordi Grau.
0: Jo conto que està... Vaja, pel que hem de patir, perquè
1: ja no
0: si es
1: nostre,
0: lesiona...
1: Eh? Adéu,
0: home,
1: és d'ells.
0: Si Ter Stegen es lesiona dues setmanes, doncs ja s'ho farà l'Àgex, per dir-ho així.
1: Gràcies, Sònia.
0: Vinga, fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció i la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Javier, que vagi bé la nit per València, eh?
2: Bueno, un whisky a dormir.
3: El nou escrit del Constitucional sobre l'amnistia deixa en mala posició el Tribunal Suprem. Afirma que es va apartar de la finalitat de la llei per fer dir a la norma el que no diu ni va voler dir expressament. Així figura textualment en l'esborrany que ha redactat el magistrat conservador José María Macías, que, malgrat que estava d'acord amb les tesis del Suprem, es va comprometre a escriure una nova ponència que agradés a la majoria progressista del Constitucional. Bona nit, són les 9.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Hem tingut accés al text que es discutirà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i que pot activar el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Anem cap a Madrid. Paula Rojats, bona nit.
5: Sí, el Constitucional defensa que el Tribunal Suprem s'ha extralimitat en interpretar l'amnistia i diu que és esbiaixat i il·lògic defensar un enriquiment personal dels líders del procés, com fan els jutges Marchena i Llarena. La sentència es votarà d'aquí 15 dies i després obligarà el Suprem a aplicar d'immediat l'amnistia, començant per aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i les inhabilitacions de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
3: De seguida ho expliquem amb detall i ho analitzem també amb un expert en dret constitucional.
6: Ja hi ha un altre motiu de rivalitat entre Madrid i Catalunya, i és un motiu molt delicat. Els desnonaments. L'impacte social que ha generat el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir es va quedar sense pis a Madrid, està obrint diversos fronts. Per una banda, Ayuso s'ha defensat dient que desnona més Catalunya que no pas la seva comunitat. Això és veritat, tot i que posarem les xifres en context. Però el cas de la Mari Carmen també ha aconseguit que els grups polítics se sentin assenyalats. Per què no aprova en una llei que eviti casos com aquests? Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: El govern espanyol no ha aconseguit fins ara posar d'acord els seus socis per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i que va decaure a principis d'any. Ara el cas de Mari Carmen empenya el PSOE i Junts a reprendre els contactes. Miren de trobar un encaix, mentre que Sumar pressiona Sánchez per tirar endavant el decret tant si té els suports garantits com si no.
6: De tot plegat en parlarem amb Carme Trilla, presidenta d'Hàbitat 3.
3: I en educació, la commoció pels resultats en l'informe PISA està portant el govern a postures que fa uns anys haurien semblat conservadores. La gran aposta és redescobrir el llibre en paper i les lectures obligatòries de les mateixes obres al batxillerat.
8: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
3: A partir de les 10, entrevistarem el representant de les direccions dels centres educatius de Catalunya per saber quines són les seves propostes de millora i com veuen l'orientació que està prenent el debat, perquè hi ha gent que es pot preguntar, realment han desaparegut els llibres de les escoles i els instituts?
6: I en la crònica internacional...
9: President Xi, Madam Peng, Thank you once again for making this historic visit.
6: Explicarem com Donald Trump ha rebut avui Xi Jinping a la Casa Blanca en un dia marcat per una alerta provinent de Copenhagen. El cap de servei d'intel·ligència danès ha advertit del risc que Rússia ataqui països de l'OTAN. Aquestes són les paraules que ha utilitzat.
10: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
6: I mentrestant, a l'Assemblea General de les Nacions Unides... Escridassada per a Netanyahu, la sala ha quedat mig buida perquè els delegats de molts països han marxat abans que comencés a parlar el primer ministre israelià.
3: Aquí al Catalunya Nit podreu escoltar una de les actrius de la temporada, Victoria Luengo. El Marc Garriga l'ha entrevistat al Festival de Sant Sebastià, on ha presentat la pel·lícula Sants. En repeteix amb el director de Suro. No us perdeu l'entrevista, us n'avancem aquest detall.
11: Pensant amb el Miquel això de la... una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i... Vaig dir... Hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quí, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
6: I tenim grans capitals catalanes de festa major, Barcelona amb la Mercè, Tarragona amb Santa Tecla, demà s'hi afegiran Reus i també Lleida. I avui al Catalunya Nit escoltarem el nou tema d'Udus. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a hush where a mother might sigh. Es titula Silencio. El títol del nou disc també és en castellà. Es diu Carnaval de Luz. Sortirà el 13 de novembre.
3: Una cançó que ens va bé ja per introduir el bloc d'esports. Damià Aguilà, de què parlarem avui?
1: Què tal, com esteu?
12: La VIP 19.
1: I per cert, Joan, debut a Xavi Hernández. S'estan jugant
12: partits. Hi ha molts debuts, Molt debut a Xavi Hernández en el futbol, ara us ho explico, però és que està debutant al Barça, l'Eurolliga de bàsquet. Això que sentiu és l'Ernest Macià, el Fitó i la Lloberes fotent-li canya a l'antena digital amb un ambientàs que hi ha al Palau espectacular, però aviam què passa, perquè el Barça està perdent 24-34 en el segon quart. També hi ha hagut avui un duel d'entrenadors catalans en aquesta Eurolliga, perquè de fet era el primer partit. El Dubai de Xavi Pascual ha guanyat el Madrid de Pedro Martínez 78-77. I us haig de dir que s'estan jugant també partits de la UEFA Nations League, això que dèiem, aquest partit de Països Baixos-Alemanya. Aviam si ho expliquem tot. Països Baixos debuta Xavi Hernández com a entrenador. Alemanya debuta Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, que ha posat Ter Stegen a la porteria, i Adeyemi, el jugador del Barça, en el titular. I ara mateix és el 19 de la primera part, estan empatats a 0, però acaben d'anul·lar, hi ha hagut un gol anul·lat pel VAR, els neerlandesos a Van Dijk, per tant Xavi Hernández, que segurament ha saltat pel primer gol, però després ha hagut de dir que no és gol. I Cancelo, que està jugant en Portugal, amb el Portugal 0, Gales 0, això també és a la primera part. Després ho expliquen tots una miqueta més abastament.
6: Molt bé, gràcies, Damià. Avancem també aquesta hora, un titular del temps. Gemma Puig, què ens espera? Bona nit.
13: Bona nit, doncs ens espera un dia demà més càlid, avui ja ha pujat la temperatura, per tant demà una miqueta més, aquests dies molt d'estiu, màximes que demà podrien arribar als 36 o 37 graus de forma puntual, amb molts pocs canvis, amb moltes estones de sol i aquesta estabilitat que també ens acompanyarà al cap de setmana.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i també reclamarà aplicar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els antics líders de l'1 d'octubre. Això és el que recull l'esborrany de la primera sentència que aplanarà el retorn de l'expresident i que es dictarà el 6 d'octubre i a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text retreu al Suprem que s'hagi apartat de la finalitat de l'amnistia i denuncia que s'han vulnerat drets fonamentals dels dirigents independentistes. Ampliem els detalls d'aquest primer esborrany que hem conegut avui des de Madrid amb Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Què tal? Bona nit. Si el nou escrit fa retrets als jutges Marchena i Llarena, però sense mencionar-los, ni tampoc s'hi enfronta, però sí que els desmunta la seva tesi sobre la malversació. En resum, diu que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia, que s'han desviat de l'objectiu de la llei i que fan dir a la norma el que no diu. El Constitucional deixa ben clar que el referèndum no va suposar cap benefici personal per als líders del procés i afegeix que qui digui que hi va haver un benefici sense un increment econòmic real fa un excés interpretatiu. L'esborrany de la sentència també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders del procés. Recorda que l'amnistia preveia extingir tota la responsabilitat penal i restituir tots els drets, com els de participació política, i recorda que això fins ara no ha passat. Tot i el contingut, l'esborrany d'aquesta sentència manté un to amable amb el Suprem, perquè qui el firma és el magistrat conservador, el català José María Macías, contrari a l'amnistia, però que ara s'ha vist obligat a refer el text seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional. Ja avançava ahir ell mateix al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
2: Tinc el defecte o el defectuós costum de ser clar. Sempre he estat clar en els meus escrits, a la universitat, a l'ensenyament de les sentències i, naturalment, la sentència que dit serà clara.
1: I és rellevant que sigui clar perquè serà la primera sentència, donarà la raó Jordi Turull, però serà d'aplicació a la resta de líders de l'1 d'octubre. Quan es voti d'aquí a 15 dies, el 6 d'octubre, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament. Això vol dir que en pocs dies s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i posar punt i final a la inhabilitació d'Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull.
0: No anirem veient. Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Bona nit, una abraçada.
3: Doncs per mirar d'entendre l'esborrany d'aquesta sentència i què comportarà també, podem saludar el jurista Joaquín Urías, que és professor de Dret Constitucional. Bona nit, Joaquín.
4: Hola, bona nit, què tal?
3: Molt bé, amb ganes d'escoltar-lo. No sé si és gaire habitual que un escrit del Constitucional deixi tan malament el Suprem, perquè deduïm que el deixa malament.
4: Bueno, en verdad, sí, yo creo que el Tribunal ha intentado incluso limitar el efecto sobre el Tribunal Supremo. Fíjate que lo que no es nada habitual es que el ponente, la persona que llevaba una propuesta de sentencia contraria a la amnistía, cuando ha visto que no tenía mayoría, ha dicho, bueno, pues yo mismo redacto una sentencia a favor, digamos, de que se aplique la amnistía. El hecho de que se mantenga el ponente, básicamente es porque esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo. Porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra. Però lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
3: Per tant, en aquesta sala del Constitucional hi podria haver una mena d'acord entre els progressistes també per dir deixem-ho així, o també podrien dir que aquest text és massa suau i que cal endurir-lo més?
4: No, bueno, lo van a endurecer un poco seguramente, porque esto es una propuesta. La semana que viene, en dos semanas, lo que va a haber una reunión donde el ponente va a llevar su propuesta y los demás le van a decir, bueno, que lo que tiene que cambiar, lo que tiene que añadir, lo que tiene que quitar. Seguramente yo creo que se va a endurecer un poco, pero no mucho más, porque tengo la impresión de que en este momento el Constitucional no quiere hacer sangre. Lo que quiere simplemente es acabar de una vez con este asunto y dejar ya claro que la ley de amnistía se tiene que aplicar tal y como dice la ley y que no hay espacio para interpretaciones creativas, que lo único que buscan es que no se consiga el efecto final que había querido el legislador.
3: I que, a més, mentrestant, diu, es vulneren drets fonamentals, com el de participació política, per exemple.
4: Claro, ahí la principal vulneración es el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a que los jueces te den un argumento razonado, ¿no? Porque le han dado un argumento irracional. Han argumentado algo pues que no cabía, que no es lógico. Esa es la principal vulneración del derecho. Pero claro, al haber de esta manera impedir que se le aplique la amnistía y que recuperen sus derechos civiles, los que ya habían cumplido con sus penas, pues entonces indirectamente les está vulnerando también el derecho a participación política, porque se siguen estando inhabilitados cuando ya deberían, en aplicación de la ley, gozar de todos sus derechos, claro.
3: Una vegada tinguem ja la ponència finalment redactada pel Constitucional, el Suprem hi pot dir alguna cosa més? Pot plantejar-se una mena de batalla entre tribunals o ja no?
4: Podria suceder, pero todo hace prever que no va a pasar. Yo creo que, en parte, por eso decía yo al principio que creo que el Tribunal Constitucional va a intentar no hacer sangre, no ser muy, muy directo frente al Supremo, para evitar que el Supremo mantenga la batalla, porque el Supremo podía aceptar esta sentencia y hacer una nueva interpretación de la ley que no fuera la misma, pero que tampoco fuera la interpretación razonable que lleva a la inmediata amnistía tanto a Turull como a todos los demás. Yo creo que no hay ganas de que eso suceda. Podría pasar, ¿eh? Pero yo creo que no, con lo cual lo más probable es que una vez que se apruebe la sentencia, esperemos que de aquí a 2 semanas, pues cuando ya se unan los votos particulares, que tardará otra semana más, un mes, de aquí a un mes, pues se notifica al Tribunal Supremo y lo razonable sería que entonces aceptara el Tribunal la sentencia y levantara la orden de detención y además pues aceptara la aplicación de amnistía también a todos los que están pendientes de la rehabilitación.
3: Per acabar, li voldria preguntar la seva opinió sobre fins a quin punt queda malmesa una mica la imatge de la justícia, perquè tenim, per una banda, un tribunal desacreditant-ne un altre i un ponent que sabem que pensa el contrari del que acaba de redactar. Això, a ulls de la ciutadania, pot semblar estrany.
4: Claro, lo que sí está en evidencia, yo creo que últimamente pues cada vez está más evidente, es que en todo lo que relacionado primero con el proceso y después sobre todo con la ley de amnistía, los jueces españoles pues no han actuado correctamente. Ya el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho que la ley de amnistía es totalmente aplicable, ha dicho que los argumentos de la Audiencia Nacional para no aplicarla no tenían ningún fundamento. El Tribunal Constitucional dice que el Supremo se ha inventado la interpretación de la ley. Hombre, yo creo que más que nada quien queda lastimado en este momento es la justicia española, en la medida en que la imparcialidad de los jueces a la hora de aplicar una ley que ha aprobado el Parlamento, pues queda bastante en entredicho.
3: Doncs veurem si això té efectes també dintre del sistema judicial. Li agraïm molt al professor de Dret Constitucional, Joaquín Urías, que ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
4: Un abrazo a vosotros. Buenas noches.
0: La commoció social que ha provocat el cas Mari Carmen, el cas del desnonament de la dona de 87 anys que ahir va perdre casa seva a Madrid, ha forçat el govern espanyol i també els seus socis a moure fitxa. El PSOE i Junts han reprès els contactes per desencallar el decret d'habitatge que, entre altres mesures, inclou la prohibició de desnonar persones vulnerables, com era el cas de la Mari Carmen. Madrid, Dani Sainteja, bona nit.
5: Hola, Agnès, bona nit.
0: En quin punt es troben ara aquestes negociacions?
5: Doncs tant des de Junts com des del Ministeri d'Habitatge confirmen que hi ha contactes. Junts assegura que ja estan estudiant les seues propostes. Perdó, el Ministeri assegura que estan estudiant les propostes de Junts. Més protecció per als petits tenidors i bonificacions fiscals és el que demana Junts. I des del Ministeri confien que no seran cap obstacle per arribar a un acord. Sánchez no vol fer cap pas en fals i fins que no tinga lligat el sí de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on, recordem, ja va decaure al febrer i on encara no ha tornat per falta de suports. Però des de Sumar pressionen per aprovar el decret, tant sí com no, dimarts que ve al Consell de Ministres sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
6: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
7: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
5: I una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis, que sovint són contraposades. Esquerra demana mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián ja acusa Junts de no voler remar a favor.
8: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
5: I el PP, que s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, segons diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha expulsat tota responsabilitat pel desallotjament d'ahir i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
9: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
10: Es falso que se estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
3: Disputa aquí entre xifres. Podem dir que Ayuso té raó quan diu que a Catalunya hi ha més desnonaments que no pas a Madrid, però no 5 cops més, com ha assegurat la presidenta madrilenya. Podríem dir que són gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. Pel que fa a les dades oficials més recents, dels 3 primers mesos de l'any, el registre indica que de cada 10 desnonaments que es fan entre les dues comunitats, 6 són a Catalunya i 4 a Madrid. Núria Jar.
11: Sí, això en xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més que la capital espanyola. En números relatius, també entre gener i març, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial que recull les dades del primer trimestre d'aquest any. Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. El director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, a Catalunya Ràdio.
12: Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
11: De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys. De fet, ara n'hi ha la meitat menys que fa un any i un 80% menys que en el pic de la crisi econòmica, tot i que els experts avisen que el segon trimestre hi haurà un repunt.
0: Gràcies, Núria. Podem saludar aquesta hora Carme Trilla. Ella és presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de la coordinadora Cohabitat, que agrupa, de fet, les fundacions que promouen i gestionen habitatge social. Bona nit, Carme.
13: Hola, bona nit.
0: Hem parlat del cas de la Mari Carmen, que ha generat estupor i commoció social. Hem vist fins i tot que des de les Nacions Unides s'hi han referit. Ara mateix, què diu la llei? És a dir, legalment aquest desnonament es podia fer?
13: Bueno, això és una cosa que s'ha explicat molt avui durant el dia, no? Que ja s'han aprofitat d'aquesta escletxa que hi havia en la llei d'arrendaments del 94 i dels lloguers antics sobre les subrogacions possibles dels lloguers antics i s'han agafat amb això i, per tant, aquí, evidentment, es podia haver aconseguit una sentència atenent la vulnerabilitat d'aquesta persona, però bueno, hi ha aquestes escletxes que venen de lluny i que en aquest cas doncs, ha sigut utilitzada, evidentment, sí, sí. Uh-huh.
0: Per tant, entenc que a nivell legal s'ha d'anar més enllà, no? Vull dir, no deixar aquestes escletxes com la dels lloguers de renda antiga.
13: Bueno, és que hi ha un tema legal, però també hi ha un tema de protecció dels llogaters i d'actuació, diguem-ne, preventiva i proactiva abans de que aquestes coses passin, no? I aleshores, bueno, jo crec que hi ha polítiques d'habitatge que s'estan portant en alguns llocs i polítiques d'habitatge que no s'estan portant en molts altres llocs. Llavors, si hi ha un règim de control de lloguers com el que hi ha a Catalunya, doncs això d'alguna manera desestimula les inversions, diguem-ne, clarament especulatives com aquesta que ha passat a Madrid, perquè no es poden pujar els lloguers més enllà del que ja hi havia o del lloguer doncs, que marca l'índex de referència. Això és un sistema per evitar precisament operacions d'aquest calibre, però que també sabem que presenten també escletxes perquè tenim la via aquesta dels lloguers de temporada, que aquests no tenen una regulació de preu i, per tant, doncs, molta cosa s'escapa per aquí. Llavors, el que hem de vigilar, sobretot, són no les escletxes de l'any 94 o de l'any 56, sinó les escletxes del que estem fent ara, de la legislació que estem tenint ara, per intentar que sigui el més coherent possible i el més garantista, per descomptat, pels llogaters, sense, lògicament, anar en contra de la rendibilitat mínima del lloguer a la que aspiren els propietaris. Però aquesta rendibilitat mínima, si ens poséssim d'acord amb que la pujada de l'IPC més una mica més seria lo raonable, doncs segurament no ens trobaríem amb aquests problemes, sinó que la gent podria anar augmentant els lloguers a mesura que els hi van augmentant els salaris. I tots aquests mecanismes s'han d'articular bé perquè no sigui desestimulador de la inversió en lloguer, però al mateix temps no sigui una càrrega excessiva, diguem-ne, pels llogaters, no? Que en aquest cas, aquesta senyora, la càrrega que tenia era suportable i l'havia pagat sempre. Clar. I aquí tenim una compra feta per uns inversors que fan uns càlculs d'anar molt més enllà del que estaven tenint els propietaris de la finca anterior. Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics, i aleshores és quan apareixen aquestes intervencions de l'Ajuntament o de la Generalitat, i que haurien de ser amb més, haurien de poder ser més habituals si hi hagués més recursos econòmics i pressupostaris per fer-ho, de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració o entitat sense ànim de lucre, no?
14: Carme, quan parlem d'habitatge i de la falta de parc públic d'habitatge, les dificultats que veiem i observem cada dia, parlem de persones en situació de vulnerabilitat, no? Avui mateix hem tornat a parlar a partir d'aquestes noves negociacions del fet de prohibir els desnonaments de persones vulnerables. La clau, i tu ara parlaves de la Mari Carmen com una persona vulnerable, tot i que durant tota la seva vida havia pogut pagar el lloguer, no?
13: Clar.
14: Efectivament. Sí. O sigui, com definim què és una persona vulnerable?
13: Clar,
14: perquè el sol fet o el sol risc de poder ser desnonat ja és una situació de vulnerabilitat, no? Vull dir que, com ho definim, això?
13: Clar. Sí, estem generant vulnerabilitat. O sigui, de gent que està vivint d'una pensió i pot pagar el seu lloguer i pot viure habitualment, no l'hem de calificar com a persona vulnerable. Però, clar, si li posem un lloguer que és el triple del que està guanyant, doncs automàticament l'estem convertint en vulnerable. Per això que la definició de vulnerabilitat a priori és una definició que evidentment té que veure amb les famílies que estan en una situació actual, que els hi passa de cara al futur per trobar un pis de lloguer, i els està costant molt trobar pis de lloguer si són considerades vulnerables. Però és que tenim persones que estan en lloguer i que esdevenen vulnerables si passen coses com aquestes, o si amb ells mateixos els hi passa un canvi important en la seva situació, no? Tant, tot això s'ha de parlar amb molta serenitat i amb molt rigor, no? Perquè, precisament, per no espantar els propietaris respecte de possibles persones que puguin ser vulnerables, però al mateix temps evitar que es converteixin en vulnerables, no? Sí. Aquí, quan es va fer la compra de la casa Ursola, doncs deien, és que aquesta gent no eren vulnerables. No eren vulnerables mentre van estar pagant els lloguers que pagaven. Però si s'hagués tirat endavant la seva conversió en habitatges de lloguer de temporada, doncs la gent que vivia en aquell edifici no podien pagar aquests lloguers. I, per tant, es convertien de facto en vulnerables, no? A la intervenció de l'Ajuntament, juntament amb Habitat 3, doncs evita això, no? Com s'ha fet amb altres finques de Barcelona. Nosaltres, des d'Habitat 3, estem rehabilitant unes finques a Mont-ral, al barri d'Horta, que va comprar l'Ajuntament, i les va comprar precisament per evitar que les 40 famílies que hi viuen doncs anessin a parar en mans d'un inversor que les tragués totes a fora, no? O sigui, tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que es cauen en mans d'inversors que pensen que pujant els lloguers i traient en els llogaters antics doncs en poden treure, evidentment, uns beneficis extraordinaris, no? Mm-hmm. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
14: La intervenció tan directa com, per exemple, destinar fons públics a pagar el deute dels llogaters davant d'una situació de desnonament i garantir que el propietari cobri.
13: Exacte, aquesta és una altra, aquesta és l'altra via. O sigui, hi ha una via prèvia, que és la d'ajudar a pagar el lloguer, que aquesta ja la tenim, i a Catalunya hi ha més de 100.000 famílies que estan cobrant ajuts al lloguer. I gràcies a això ens poden seguir pagant perquè la seva situació seria una situació de vulnerabilitat, no?
14: Però i l'altra és també quan fins arriba... i tot, disculpa, Carme, també fins i tot quan la propietat és una gran companyia, un fons voltor, pagant aquestes grans companyies i fons voltor amb fons públics.
13: És que el que tenim a Catalunya és la limitació dels lloguers. És a dir, tot això ha de ser sempre amb un esquema de limitació del lloguer. Clar, no estarem ajudant a pagar lloguers de 3.000 euros. Però si tens un lloguer de 800 euros o de 900 euros o el lloguer que l'índex de referència marqui, doncs aquí, dintre d'aquest marge, sí que hi ha d'haver-hi aquesta possibilitat d'ajudar a que això es pugui pagar. Que es pugui, és un tema d'una equació en la que, evidentment, els diners públics no han d'anar a unes butxaques, diguem-ne, especuladores, i, per tant, el requisit previ és que hi hagi aquest control de lloguers, però després, dintre d'aquest marc, doncs sí, ajudar les famílies a que puguin pagar, sobretot quan els hi passa una situació que, doncs, que perden els seus ingressos o que tenen una situació complicada, i evitar que passi el desnonament pel fet de que amb ells els hi passi alguna cosa, no? Yeah. Ara, quan és un desnonament, quan amb ells no els hi passa res, sinó que és perquè un inversor decideix multiplicar per 3 el lloguer, aquesta és una altra història. Aquí ja no podem ajudar-los. Aquí el que s'ha de fer és el que deia abans, és a dir, evitar que aquestes situacions passin comprant els edificis o desestimulant aquest tipus d'inversions. I com es desestimulen? Doncs com s'ha fet a Barcelona. Doncs amb la limitació, amb la prohibició del lloguer turístic, amb la limitació dels lloguers, amb la limitació del lloguer de temporada, amb el control del lloguer de temporada... Yeah. I amb el lloguer d'habitacions, clar, s'ha de controlar tot això, no és que no hi ha més remei.
14: Per posar, doncs, res al context de les dades que acabem d'explicar, que tot i doncs, que aquí hi ha aquesta regulació del mercat dels preus del lloguer, a Catalunya es produeixen més desnonaments que no pas a la Comunitat de Madrid, ha estat una de les polèmiques polítiques del dia, diríem. Hem explicat que és perquè doncs, hi ha més parc de lloguer, hi ha moltes més famílies en situació de lloguer a Catalunya que no pas a Madrid, eh? És tot just el que hem explicat abans de saludar Carme Trilla. Gràcies, Carme. És un debat llarguíssim i en continuarem parlant de ben segur. Moltíssimes gràcies.
13: Sí, gràcies a vosaltres, eh?
14: Bona
13: Adéu,
14: nit.
13: Bona nit.
15: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Passa un minutet de 2:15. Estem acostumats, molt acostumats, a sentir alertes sobre les males arts del govern rus a diversos punts d'Europa, però últimament és veritat que estan pujant de to. Avui Dinamarca ha alertat d'un possible atac rus contra Europa en els pròxims mesos. És un escenari remot, però cada vegada més plausible en el context de la guerra híbrida que Vladimir Putin porta a terme contra els socis europeus d'Ucraïna. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que és improbable que Moscou envaeixi un territori aliat, però subratlla que tampoc cal ser ingenus i estar preparats per a qualsevol eventualitat. Ignasi Abad.
16: Sí, mira, de moment el cap del servei d'intel·ligència danès, Thomas Arienkel, parla de risc petit però real que Rússia faci una incursió de tropes en un país de l'OTAN.
17: Hi ha un risc petit però creixent que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
16: Informacions periodístiques publicades avui destaquen l'amenaça d'atacs des de flotes navals fantasma de Rússia sobre països de l'arc mediterrani, com Espanya, França o Itàlia. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regner, no li estranya.
18: No em sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
16: És en aquest context que Polònia investiga com a sabotatge l'incendi d'una estació terrestre de satèl·lits Starlink a l'est del país. Aquest sistema de comunicació és el que facilita justament la connexió d'internet a Ucraïna.
14: I mentrestant, França, que desmenteix informacions publicades sobre una alerta de possibles atacs des de la flota fantasma russa a països de l'arc mediterrani. Però el president Emmanuel Macron diu que es preparen per a un augment d'accions hostils de Moscou. París, Isabel Galí, bona nit.
19: Bona nit.
14: Macron ho ha dit en una entrevista aquesta mateixa nit a la televisió francesa, eh?
19: Sí, Emmanuel Macron ha desmentit només començar l'entrevista que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
20: Avui no hi ha pas eu en France des attaques.
21: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig. Però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
20: Ma réponse est oui.
19: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
21: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
19: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
14: Gràcies, Isabel Galí, en directe des de París. Bona nit.
3: I mentrestant, Rússia, com és habitual, no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
22: Bona nit. Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
14: Els líders dels Estats Units i la Xina exhibeixen cordialitat en la primera visita de Xi Jinping a la Casa Blanca en més de 10 anys. És una visita carregada de pompositat. Donald Trump ha qualificat d'amistat sincera la relació amb el seu homòleg xinès i, malgrat reconèixer alguns avenços, ha admès que cal seguir treballant. És un repte que ha assumit Xi, que s'ha mostrat obert a enfortir la cooperació i també el diàleg com a elements clau d'una millor coexistència, diuen. Washington, Oriol Serra, bona nit.
23: Hola, bona nit, Agnès.
14: Comencem per l'anfitrió, Donald Trump. S'ha afanyat a desfer-se en atencions, diríem, en exhibir bona sintonia, amistat sincera, ha dit fins i tot, i posar sí. sobre la taula els temes que l'amoïnen, com ara la intel·ligència artificial o el comerç.
23: Sí, un tram que, quan volen sabonar, s'hi esplaia. Des d'elogis a l'aspecte físic fins a reverències diverses i moltes declaracions d'intencions i gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport ahir a la nit. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i també han dit que passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
24: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
23: For decades and decades to come. Encara hi ha pendent un sopar de gala aquesta nit, durant el qual també s'espera que Trump i Xi Jinping intercanviïn impressions. Fa tot just una estona ho han fet a la Casa Blanca i a la sortida Trump ha dit que havia estat una gran trobada.
14: El convidat Xi Jinping, diríem que més hieràtic, ha remarcat que una millor entesa és en benefici de tots. Ara bé, Oriol, clar, hi ha unes quantes carpetes, hi ha uns dossiers complicats, com per exemple Taiwan, també la guerra de l'Iran. Quan surti això, veurem què passa.
23: Sí, segurament aquests temes més espinosos no, ni tan sols els arribaran a tocar, perquè els seus assessors, tots aquests, aquestes persones que han preparat la reunió ja s'han preocupat de que això no passi. En tot cas, Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de cordialitat més absoluta, igual com ha fet Trump, i ha posat damunt la taula la comunicació militar. En aquest sentit sí que sempre hi ha aquella mica de preocupació, és a dir, en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
1: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
23: Les qüestions que puguin ser espinoses, com deien, s'evitaran. I Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats durant els pròxims 5 anys. I no me'n puc oblidar, Agnès, sí? Ben aviat arribaran dos ossos panda al zoològic d'Atlanta, a Geòrgia. Aquest, com bé saps, sempre és un símbol d'amistat per part xinesa, però atenció, perquè es calcula que el cost del préstec, que és un préstec d'aquests animals, és $1 milió anual. Per tant, és un gest d'amistat, però que té un preu, eh?
14: Que té un preu, eh?
23: Sí, sabem els noms d'aquests ossos, eh?
14: Ah, sí?
23: I jo crec que també, sí, crec que també està tot doncs, molt intencionat, eh? Fu Shuang i Ping Ping, que significa doble benedicció i pau, pau, respectivament.
14: Això és mel, eh? Bé, en fi, aquí està la diplomàcia real. Escolta, sí. Oriol, per cert, avui ha continuat el serial dels mitjans, els tres mitjans vetats per trama a la Casa Blanca.
23: Sí, la CNN, MS Now i Politico, que ja tornen a ser a la Casa Blanca, perquè tot just fa un parell d'hores una ordre judicial així ho ha decidit, contradient a Donald Trump, que recordem tot just divendres de la setmana passada va prohibir l'entrada a aquests tres mitjans a la Casa Blanca. Per tant, la pressió que havien fet els mitjans demanant una vista urgent sembla que ha funcionat i ara està per veure què passa amb aquest pool, que és aquest senyal en directe que ofereix sempre doncs, a una televisió, i que ara havia assumit Real Voice of America, que és un mitjà servil de Trump. I un Trump que, curiosament, també en presència de Xi Jinping, ha bromejat aquest matí que Xi Jinping té una premsa més amable que la seva. És a dir, que ara té enveja de la premsa xinesa.
14: Tots són bones notícies.
23: Sí.
14: Molt bé. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit, en directe des de Washington.
23: Adéu, bona nit. Adéu.
2: Doncs menys concòrdia que aquí a la Casa Blanca. Avui hi ha hagut a l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè ha estat protagonitzada pel conflicte palestí-israelià en aquesta tercera jornada que s'està fent a Nova York, amb intervencions destacades del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha tingut una benvinguda especial. Clàudia Serra.
4: Sí, de fet, Benjamin Netanyahu fa ben poca estona que ha acabat la seva intervenció amb missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a personalitats com l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha recalcat que no el podrà silenciar. Sobre les acusacions de genocidi, s'ha defensat així.
6: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
4: El líder ha parlat davant una sala molt més buida del que és habitual aquests dies perquè, com deies, Manel, diverses delegacions han marxat i s'ha hagut de cridar l'ordre més de 4 vegades abans que pogués començar a parlar. Netanyahu s'ha dirigit als que han marxat com a covards. Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
6: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats,
5: drets i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
4: Això ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país, una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en aquest discurs.
14: El preu de la benzina continua a l'alça i, de fet, cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. És una barrera que ja se supera a França, Alemanya o Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros al litre, i això que està, recordem-ho, bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car, Núria.
11: Sí, els preus estan al nivell més alt d'aquest any i s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan a l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà. I la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça que va fer per primer cop fa 2 dies d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan preocupats.
5: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació d'energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
11: Malgrat l'alça de preus, com dèiem, els carburants aquí són més econòmics que altres països europeus. Per això hi ha conductors francesos, per exemple, que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
7: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
11: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus.
2: Gràcies.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
26: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres però no saps quan en surts.
27: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
28: Com et dius?
29: Josep.
28: On vius?
29: A Blanes.
28: 2+2?
29: 4.
28: Capital de França?
29: París.
28: Qui sóc?
29: En Peyu, no?
28: Amb qui tens el mòbil?
29: El mòbil...
28: La fibra?
29: La fibra...
28: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
29: Això.
28: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
30: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbach, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
30: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Avui també és notícia. Marc Güell.
31: Passa un minut de 3:15. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Ho farà ampliant la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
32: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
0: Que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
32: A tot l'Estat, l'ampliació de la xarxa elèctrica preveu una inversió de 17.000 milions d'euros.
31: Mentrestant, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens, autobusos, metro, tramvia i bicicletes, Núria.
11: El canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals i anirà guanyant pes visual fins que totes s'integrin sota el mateix paraigua. L'objectiu és reduir la fragmentació actual i crear un sistema més senzill que sigui fàcil d'identificar per als usuaris. El canvi coincidirà amb el traspàs de Rodalies a la Generalitat i la implantació de la T-Mobilitat a tot Catalunya.
31: José Luis Rodríguez Zapatero demana apartar de la seva causa la joieria, que l'Audiència Nacional ha encarregat una nova taxació de les joies. Àlex Giral Robert.
1: Sí, l'advocat de l'expresident espanyol alega que la joieria Llanes no pot ser imparcial perquè el seu director general ja va estimar en una entrevista a La Sexta el cost de les peces que li van trobar al despatx.
3: Pues hablamos de el conjunto, pues un par de millones.
1: L'instructor del cas va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat d'aquestes joies.
31: I els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera d'Anoia el cos d'un home que va morir fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribà.
12: Els Mossos d'Esquadra hi van entrar ahir a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
13: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí, no te preocupes. He llegado hasta arriba, ¿eh?
12: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
15: Catalunya nit.
16: Mira lo que he vist.
17: Està guapa, no?
18: Jo això no ho agafo.
2: És sens el títol de la segona producció catalana que es presenta aquest any a competició al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El seu director és Miquel Gurrea, que es va endur el Gaudí a millor director novell fa 3 anys amb Suro. En aquesta segona pel·lícula l'acompanya la mateixa actriu protagonista, la Victoria Luengo. El nostre enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, els ha entrevistat a tots dos.
19: Miquel Gurrea, Victoria Luengo.
20: Com estàs?
19: Hola, estimat. Miquel, comencem parlant d'aquest canvi respecte a Suro, el teu anterior film, amb aquest entorn més urbà, nocturn, de Sants. Volies deixar clar des del principi que això era una altra cosa ben diferent, oi?
20: Ja ho dius bé, perquè o sigui, jo parteixo sempre a l'escriptura d'estar jo físicament en un lloc concret i de tenir una impressió subjectiva que em porti a la ficció pura i dura, que és el que jo faig i el que m'agrada. A Suro eren els boscos de l'Alt Empordà i aquí deliberadament volia fer-ho al barri on jo visc, que és el barri de Sants de Barcelona. Aleshores, tot parteix d'aquesta urbanitat i d'aquest barri, de mirar aquest barri amb ulls de ficció i interrogar-lo des del misteri.
19: La pel·lícula parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta. Què volíeu que l'espectador s'emportés exactament a casa seva?
21: A veure, moltes coses. Jo, per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal per quedar-se al costat d'algú i donar-li la mà en el moment que està desapareixent, no? I totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat, totes les relacions que no has acabat d'entendre o de poder acompanyar. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, no és una pel·lícula que et diu que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
19: Miquel, podem dir que la Vicky ja és la teva musa?
20: Ui, quanta estona tenim?
19: Bé, a banda que és l'actriu del moment, està triomfant amb El Ser Querido, té moltes pel·lícules en cartera i sembla que te la prenen, se t'escapa.
20: No, o sigui, la fascinació és absoluta perquè és una actriu increïble, és una, per mi, és la millor actriu que hi ha, ho sento, és així. I la fascinació també ve de l'aspecte personal, perquè és una amiga estimada que la tinc en el dia a dia de la meva vida, no? Aleshores, bueno, jo estic feliç de veure-la volar com un coet que se'n va, no?, a l'estratosfera, perquè és on sabem que pertany, però també feliç de poder-ho acompanyar, no?, poder-ho acompanyar. I què més em deies, perdona?
19: Que te l'aprendran.
21: No. Jo he dit que no. Pels oients que no em veieu, jo he fet un gest molt clar de que no. Jo li he dit al Miquel que jo vull treballar amb ell sempre.
20: Jo també amb tu.
21: Ja està, i després farem, hi haurà pel·lícules, evidentment, que farem separats, i ell farà sense mi. Exacte. I tal, però jo crec i tinc ferma sensació que és una cosa que anirà per llarg.
19: A mi m'agradaria que expliquessis, Victòria, la història de la dent trencada de la Lali i el teu personatge, perquè és molt bèstia.
21: Jo tenia al cap que jo he tingut un any molt ple de coses, no? Jo us deia, d'acord, s'estrenen tres pel·lícules on jo vull tractar de diferenciar d'una manera sutil, perquè a mi no m'agrada, o de moment les grans construccions de tal, sempre tracto d'apropar-me als personatges a mi i dic, com seria jo si visqués aquí, no? Si m'hagués passat tot això que li està passant a la Lali. Pensant amb el Miquel això de la, una mica la Rodamont, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla, ja sigui perquè no té diners per fer-ho, ja sigui perquè no li ve de gust arreglar-se-la, perquè li sembla que li queda bé, crec que dona una informació sobre una persona, no? I vaig dir, això crec que podria tal, i li vaig proposar al Miquel, i el Miquel va dir, estàs completament tarada, però si tu, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. I crec que és el que vam aconseguir, i a més l'única manera d'aconseguir-ho era així, perquè trencar una dent

0: 750 drons han transformat la foscor nocturna en un pont de llum i color entre Orient i Occident. Aquesta era la proposta en un homenatge a la ciutat convidada d'aquest any, que és Xangai. Anem a l'Espigó del Gas, a la platja de la Barceloneta. Montse Mas, bona nit.
1: Bona nit. L'estudi català Flock Drone Art, que ja va signar l'espectacle nocturn de drons a la Sagrada Família durant l'última visita del Papa a Barcelona, ha tornat a conquerir el cel de la ciutat. Ara ho ha fet amb un show en honor a Xangai titulat El fil vermell, inspirat en una llegenda xinesa sobre el destí. 750 drons han il·luminat la platja de l'Espigó del Gas al passeig marítim, formant figures que han simbolitzat el vincle entre les dues ciutats. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
2: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensamos que seria tan fascinante.
3: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
4: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
5: S'ha agradat molt, sí.
6: Molt interessant i molt curiós.
5: No, especialment el Pam Tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles de Barcelona.
6: Els panots, que es diuen.
5: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
1: A les 10 de la nit es farà el segon passi de l'espectacle, però la nit de la Mercè no s'acabarà aquí, a la línia de la costa. Molts dels assistents es desplacen cap al Moll de la Fusta, on a les 11 tindrà lloc un dels altres plats forts d'aquesta edició, Emergència Èxit, una proposta immersiva de gran format que combinarà la potència teatral de la Fura dels Baus, la música electrònica de Satori i el videomapatge de l'estudi visual Iceberg, per fer una crida col·lectiva a la cura del medi ambient.
7: Gràcies, Montse. També hi ha Festa Grossa a Tarragona. Avui han completat el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font, tres de les quatre colles. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. A Tarragona, David Prats.
8: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
9: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
8: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.

0: Bé, és la Su que ens obre aquest camí de possibilitats amb aquest potser és la cançó que ens obre la porta al pronòstic del temps, com cada dia amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Su i les Miques que es diu Una mica més. I això és el que passarà demà, que tindrem una mica més de calor. Les temperatures podran pujar una miqueta més. Avui ja hem arribat als 35, demà aquests valors més alts podrien arribar als 36 o 37 cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en conjunt pujarà ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, demà farà més calor al migdia. També sudarà una mica aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda amb més núvols. Però això sí, tindrem un divendres de sol, amb alguna boirina matinal, calor al migdia, aquesta calor i aquestes temperatures que són altes per l'època. De cara al cap de setmana, avancem una miqueta, doncs afluixa una mica la calor. Això no vol dir que vingui la calor de tardor, el temps de tardor, però sí que afluixaria una miqueta per demà.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en la crònica esportiva perquè estan passant coses. Aquesta hora, últims minuts del primer partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra l'Anadolu Efes d'Istanbul, al Palau Blaugrana, de moment 66 a 69. Pugem al sol, estem retransmetent.
1: Panter, encara Panter. Molt bé. Sasha Delantell al bàsquet.
2: Aquí ho fa bé, quan ell ha resolt...
0: Són les veus conegudes de l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i companyia. Estem estrenant les transmissions de l'Eurolliga en l'exclusiu digital. De seguida, el Damià Aguilar ens explicarà com els hi va als blaugranes i també altres qüestions de l'esport que estan passant ara.
3: I els dijous sempre Àlex Gorina al Catalunya Nit. Avui el tenim a Sant Sebastià, seguint també el Festival de Cinema. Ha vist moltes pel·lícules en els últims dies, entre elles també La Bola Negra, que s'estrena demà als cinemes i ens en parlarà. Com sempre, ell ens farà la seva tria setmanal i tota una sèrie de propostes que avui giraran al voltant de la figura de Federico García Lorca.
0: I atenció amb la música, ja hem parlat d'U2, els punxarem, però és que avui, 24 de setembre, però de fa 35 anys, del 1991, va ser un dia molt fecund en estrenes musicals que han passat a la història. Fa, per tant, avui 35 anys de la publicació, per exemple, d'aquest disc de Nirvana. Come.

0: També fa 35 anys avui del Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers i encara un altre disc que va marcar un abans i un després. Trompe Le Monde dels Pixies, l'últim àlbum d'estudi de la seva primera etapa abans que el grup se separés el 1993. Una coincidència singular que ens explicarà aquí el Marc Ruiz.
1: I quan comencem a mirar a demà, ens aturarem en el full de ruta que ha marcat la Conselleria d'Ensenyament per redreçar el rumb del nivell acadèmic. I apareixen idees com reforçar el càlcul mental, prendre apunts a mà i reprendre les lectures obligatòries a batxillerat. I ens preguntem, tant ha canviat l'ensenyament a les escoles? El president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens explicarà què passa a les aules per entendre exactament on som.
0: La cirereta final avui a càrrec del dramaturg Xavier Albertí. Tot això fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem el final del dia amb les veus que han marcat aquest 24 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: En el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra. Pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
4: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa.
5: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Reial Decret el proper dimarts.
6: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que són a mi. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió classista, inhumana, de condícia.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
8: És fals que s'estigui desnonant més contra ella a Catalunya respecte a Madrid.
9: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
10: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
11: President Xi, welcome to the United States of America. Thank you very much.
12: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
13: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
14: Greatest lie of the century.
13: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
14: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
15: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
16: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la rodamont, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de, vaig dir... Hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quiii, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
17: Nota, l'EFES sí, ja perdem.
18: Ben veritat, jo crec que no era una bona passada d'Osmani, no?
0: 10 i 8 minuts, sort que tenim dues orelles, perquè ara en tenim una posada al bàsquet i l'altra al futbol. Comencem pel bàsquet. Damià Aguilar, bona nit.
19: Bona nit, això és l'Antena Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, el Fitó i la Lloberes. En directe, aquest Barça-EFES d'Istanbul està perdent el Barça d'un, però ara mateix amb la pilota el Barça que no anota. 74-75, falten 4 minuts.
17: Jo t'ho enviaré. A veure, els tirs lliures pel Futbol Club Barcelona. Humude, que avui, dins de tot, ha començat...
19: Això es pot fer llarguíssim, ja ho sabem, però són 4 minuts i és bàsquet, eh? El Barça, que tenia les baixes d'Euoma, que ho sabíem abans, i d'última hora de Jos Nebo, Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Aviam, avui és el dia d'inici de l'Eurolliga de bàsquet, amb un partit, jo diria que molt xulo de veure sempre, perquè és el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i avui Xavi Pascual li ha tornat la pilota a Pedro Martínez, que li havia guanyat la Supercopa de l'Eurolliga, i avui en aquest primer partit, ni que sigui testimonialment, 78-77 per l'equip de Dubai. També Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, i ara tenim diversos partits que estan a punt d'acabar, com per exemple el Baskonia 75, Olympiacos 92, però ens interessa sobretot el que estigui passant al Palau.
18: Veus el Palau com...
17: Strasel, sí. O això...
19: Falta en atac.
17: O és atac, o és que ha trigat massa a creuar
19: la pista. Falta en atac de l'EFES d'Istanbul. Falten 4 això, minuts, 74-75, perd el Barça. Va, seguim endavant amb aquesta altra orella que deies que tenies en la UEFA Nations League. Jo intento tenir-ne 3 avui, si cal. Hi ha partits de la Lliga principal, que és la Lliga A, i està debutant Xavi Hernández amb els Orange, amb els Països Baixos, i estan perdent 0-1 amb Alemanya. Penseu que amb Alemanya, que també està debutant Jürgen Klopp, ha situat Ter Stegen a la porteria, que acaba de salvar un gol claríssim, i el jugador del Barça, Adeyemi, que ha estat qui li ha fet l'assistència a Félix Nemecha per fer el 0-1, que de moment marca, s'estableix en el marcador, diria que estem al minut 60, aproximadament 65 de joc. Tenim un Portugal 1, Gales 0, està jugant Cancelo, el jugador del Barça, i és titular. El gol de Portugal, que és l'actual campiona de la Nations League, l'ha fet Joao Félix, i tenim altres dos partits, Sèrbia 1, Grècia 0 i Noruega 2, Dinamarca 2, i abans, amb una lliga menor de la Nations League, Andorra 1, Malta 2. Per cert, dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya, però si ho mirem des del punt de vista del Barça, són 6. Un d'ells és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió, que la parta del Mundial, és cosa passada, i que l'ha sorprès Rafinha fent de nou.
20: No m'ho imaginava, perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador, i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt, i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
19: Doncs Rafinha juga demà a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. És una hora xulíssima per veure un partit de futbol. Per cert, estan empatats Barça 77, Anadolu Efes 77, ara llencen ells i fallen. 2:32 perquè s'acabi aquest partit, noi, quin drama, no? Anar seguint tantes coses alhora. Faig un petit salt i me'n vaig al València de futbol, perquè el mexicà Javier Aguirre ha arribat avui en aquella ciutat per prendre possessió com a nou entrenador. En aquests moments de partit,
2: Mucho trabajo, hijo. Mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, estamos a trabajar.
19: Mucho trabajo, hijo. Aquest home també donarà titulars. Segona divisió, demà comença la setena jornada amb el Girona Albacete, és el vuitè contra el penúltim, i el Sabadell jugarà dissabte a Vigo.
21: Tenim a punt d'acabar, queda menys d'un minut.
1: S'han fet avui, és dijous, entrenaments de Fórmula 1. Això no és habitual, oi?
19: No és... Aviam, si es fan dijous és perquè la cursa és dissabte, que és el que hem fet aquest any amb l'Azerbaijan, per raons de logística, diuen. Doncs mira, els primers entrenaments amb els Mercedes de Russell i Anton li fem por. Demà a les dues classificació, i com dèiem, dissabte a la una hora d'aquí la cursa, a la Fórmula 2, tenim un aranès que es diu Mari Boya, que s'ha classificat quart, i tenim el Mundial de Ciclisme de Montreal, ara mateix en marxa, la prova en ruta júnior. Hi ha un català que es diu Aitor Martínez, aviam si ho sé interpretar. Falten 27 minuts perquè s'acabi aquesta prova. Ara mateix hi ha 3 escapats, hi ha un grup de perseguidors, atenció, a 14 segons, i entre els quals aquest català, l'Aitor Martínez, però encara queden 27 quilòmetres, per tant, encara una bona carretada perquè no s'acabi. Podem pujar a Canal, aviam com està això?
18: Del Jacicrisos, número 1.
21: M'he confós, assistent, sí, sí.
18: El del Bayer, que tu dius, em sembla que és deixeble de Pessic.
1: Ambientàs, eh? Al Palau?
19: Brutal. Empat a 77, eh?
22: És alemany, no? Anton Gabel?
19: Sí, sí. L'Efes que entrena Pablo Lasso, ja sabeu, l'exentrenador del Real Madrid. Abans no s'acabi, que no sé si s'acabarà, no sé si ens donarà temps, us puc explicar que el Barça d'handbol juga demà contra el Pinheiros de Brasil, primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte, que demà comença un torneig de tenis que es diu l'Eiber Cup a San Francisco, una Europa contra la resta del món, i que Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
18: I fixa't en un detall, perquè...
19: I queden 2 minuts.
18: Lasso que defensés Mike James a Martin. És a dir, ha canviat una mica perquè se li tocava com amb els canvis, en part...
23: 2 minuts que els haurem dedicat a publicitat, però després a...
19: Tu mateix tens el canal, quan s'acabi les xiques,
23: la tornada,
19: i Ernest
23: explica. Cantem els resultats.
19: I fixa't que és fàcil, perquè ni li has de dir Ernest.
1: No, ell tira, està parlant.
23: Ja veurem si aquests 2 minuts, per això que van sent 2 minuts o més, que el bàsquet ja...
19: Ah,
23: ja
19: també és veritat, perquè podria haver pròrroga, és veritat.
23: Exacte.
19: Sí, és el bàsquet.
23: Va, doncs, pausa i tornem de seguida.
18: No, ara porta la iniciativa al Barça.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Diguem interessant.
25: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
26: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
27: Visca!
28: M'ho toca!
29: He guanyat! Que bé!
26: Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
32: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
34: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
35: No te la pots perdre.
33: Però si és brutal.
36: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
33: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
36: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
33: Nova temporada de La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
36: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
32: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Quin millor dona pas, que aquest separador amb breakfast en Tiffany's, per saludar l'Àlex Gorina. És dijous, ja sabeu que sempre amb l'Àlex Gorina parlem de cinema. Com estàs, Àlex?
5: Molt bé. I mira tu que la Penélope Cruz no acaba interpretant el paper d'Audrey Hepburn una pel·lícula sobre el rodatge d'Esmorzar amb diamants.
1: Què dius? Ah, sí? Ja ho saps, això? Que...
5: No ho sé, però...
1: D'acord. Coses que circulen per Sant Sebastià. Hòstia, potser, que ens saludem, que ets allà, oi?
5: Sí. Exactament, sí. Enmig d'aquest frenesí absolut que portem, 7 dies, 65 pel·lícules he vist, he fet 25 entrevistes, i encara queden 2.
1: Però, en fi... 65 pel·lícules?
5: He vist 65 pel·lícules i he fet 25 entrevistes, sí.
23: I el més fort és que el tio sabria quina és cada pel·lícula, perquè jo sempre 4 de seguides i que
1: ja, faig ja un aigua barreig. Totes, sí, oi? Sí.
5: Bueno, però us ho resumiré una miqueta,
1: Quantes en tries? Aviam, quantes en destacaràs, ara?
5: A veure, jo penso que puc destacar 4 pel·lícules dels que van a concurs i 6 més de les que estan fora de concurs o altres seccions, que m'hi han semblat els top 10 del festival. De manera que, si voleu, comencem amb Tender Loving Care. Aquesta pel·lícula jo li donaria la Concha d'Or immediatament. O si no, el premi millor director és de Mike Leigh, es diu Tender Loving Care, com deia. Ha anunciat que és la darrera pel·lícula, que està malalt i que no podrà continuar rodant. El director de Secrets i Mentides, El secret de Vera Drake o Mr. Turner. I és curiós perquè parla dels vells i de l'assistència social, no? I ho fa amb amor i ho fa amb humor. I de l'urgència de recuperar el cinema raonable. O sigui que no ser solidari amb una pel·lícula com aquesta és ser un egoista professional, O sigui, ho afirmo rotundament. Totes són estupendes, però Muyo no Ito, que és una pel·lícula que també he vist a la secció oficial a l'habitació del meu pare, de Maha Harada, una escriptora de 65 anys, ha estat la directora del film, per primera vegada ha dirigit una pel·lícula, que descobreix els secrets que no sabem dels pares, no? I que hem de refer el que pensàvem d'ells, i hem de modificar els records. I com amb un quadre de Rothko que surt a la pel·lícula i amb un bol antic de te a la mà, que també surt a la pel·lícula, obrir la porta per recuperar els mons sensibles que hem oblidat. La tercera que m'encanta de la secció oficial, Mis Muertos Tristes, de Pablo Larraín, que després de Jackie, Diana i Calas, ens explica i descobreix que quan una mare mor, perceps la presència dels que ja no hi són. Els veus, els sents plorar, i la terra és plena d'esperits. I ho filma com una sentència de mort a l'Argentina cadàver que l'envolta. Realment la pel·lícula és terrorífica, però és realment admirable. I finalment, el debut de Jesse Eisenberg, l'actor de la red social, que és la tercera pel·lícula que fa com a director i que és una declaració d'amor als musicals, a la gent que viu una segona oportunitat en la ficció del teatre. Totes les cançons les ha fet ell, les del musical, i Julian Moore i Paul Giamatti estan gloriosos. És a dir, que per mi aquestes 4 pel·lícules, remena-les com vulguis, són les que s'han d'emportar premi. I si anem fora de concurs, Fatherland del Pavel Pavlovsky, el de Cold War, amb la Sandra Hüller i el retorn de Thomas Mann a Alemanya, que és una pel·lícula admirable, rodona totalment. 16 moments de la meva vida, de l'Albert Serra, que té música amb Ingrid Caven a la Carpedat per donar-li més enllà de la realitat un concert de desagravi a un teatre de París, amb molt ben fotografiada, amb els molt forts de Banyoles i el cor de David Lynch obert de canal. Tangles, de Nissi Canes, que ve triomfant de festivals sobre el món de l'animació, que explica la història de la Sarah Leavitt, al San Francisco dels 90, quan intentava dur una vida queer lliure, i a l'altra banda preocupar-se per la seva mare que patia Alzheimer, no? Després una pel·lícula estupenda, Wild Horse Nine, del director de Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, amb un John Malkovich supersensacional interpretant un agent de la CIA i els tripi jocs que poden decidir hora, dia i nombre de morts al cop d'estat de Xile. O sigui, brutal. Jaleos de l'Isaac i la Cuesta, que si ha rodat pel·lícules amb Camarón de la Isla entre dos aguas o Flores per Antonio, ara ens explica la història del flamenc, que va néixer el 1847, i no es deixa ni una nota per posar ni un toc de castanyoles. I esta soledat, que és la primera pel·lícula més admirable pel·lícula de Javier Giner, amb Oriol Pla, boníssim, Marilla Salas, boníssima, una història de dos estripada i amb els gargots salvatges de la vida ben pintats a la pantalla. És a dir, que per mi aquest és el resum del festival.
1: Bon, Déu-n'hi-do, eh?
0: Bona collita, no? Sí, sí. O què, Àlex?
5: Sí, no, no, i moltes coses més. El que passa és que, nois, hem de, ja aniran arribant, en aquests quatre mesos que venen, i ja anirem puntualitzant una mica tot això que hem vist, eh?
1: Aviam, tu has vist La Bola Negra?
5: Ui, tant! Sóc un super admirador de La Bola Negra, estic ansiós de veure què passa amb aquesta pel·lícula. Ja us aviso que aquest cap de setmana pràcticament està tot venut. Estan ampliant sales a tot Catalunya perquè la venda anticipada ha rebentat absolutament totes les previsions. És el Ciutadà Kane del cinema espanyol i català, i jo, encara que tingui alguns errors, la considero una de les fites incontestables del cinema modern. Per tant, sí, sí, l'admiro moltíssim.
1: Quina gran presentació, sí, de l'Àlex. Escolta'm, d'alguna manera marca una mica, no?, la notícia que has triat per inspirar la secció d'avui.
5: Sí, Lorca, evidentment, no? Mira, ara no podrem sentir la seva veu perquè no es conserva cap gravació de la veu de García Lorca. Per més que la busquen, no en troben cap. Però sí, una gravació de l'any 31, ara el sentireu, tocant el piano perquè canti l'argentinita Nana de Sevilla.
3: El 18 de agosto de 1936
6: Este galapaguito no tiene mal.
5: I és que Lorca va fer de tot, eh? No només era poeta i actor de teatre, va fer guions de cinema que no va rodar. Per exemple, Viaje a la Luna, que existeix ara ja, rodada per Frederic Amat, us la recomano que la busqueu. Evidentment, Carlos Saura va fer aquella mítica adaptació de Bodas de Sangre amb Antonio Gades, Cristina Hoyos i Marisol, que va obrir el camí a totes les pel·lícules que va fer, sobretot els gèneres musicals, els que va dedicar els últims anys de la seva carrera. O aquella Casa de Bernard Alba, de Mario Camus, amb Irene Gutiérrez Cava i Florín de Chico, fent de la Pònfia, que ara és Lolita Sevilla en el teatre, que són les clàssiques, no?, per entendre'ns. Però jo us porto tres recomanacions a buscar, com sigui, a tot arreu, per aproximar-vos millor al món de Federico García Lorca. La primera és molt rara, La Luz Prodigiosa, de Miguel Hermoso.
3: El 18 de agosto de 1936 se cometió uno de los más viles crímenes de la Guerra Civil Española. El asesinato de Federico García Lorca.
7: No le diga a nadie, este hombre está aquí.
3: O al menos eso nos cuenta la historia.
7: Aquí dice que a García Lorca lo fusilaron el 18 de agosto de 1936, más o menos cuando yo te encontré.
3: Pero, ¿y si la leyenda continuase viva?
7: Aquí has vivido 40 años sin que nadie lo sepa.
3: La luz prodigiosa.
7: Los muertos, mejor que sigan muertos.
5: És una pel·lícula de Miguel Hermoso, amb Dulce Pontes posant veu a la cançó que va fer Ennio Morricone, titulada igual, La Luz Prodigiosa, i és una pel·lícula que va ser l'última de Nino Manfredi, que interpreta un galàpago Lorca. Representa que Lorca no va morir en l'afusellament i va continuar viu, però va perdre el cap i continuava caminant per tot Andalusia, on el va trobar Albert Fredo Landa en aquesta pel·lícula per portar-lo una mica, una altra vegada, al reconeixement total i absolut. Pura imaginació, però bella poesia. La segona pel·lícula que us recomano, A un dios desconocido, de Jaime Chavarri.
8: Desconocido, ¿qué pasas? No sabes con cuánto ardor te contemplo.
5: Esteu sentint la oda a Walt Whitman, de García Lorca, que acompanya les paraules d'Héctor Alterio en aquesta pel·lícula de Jaime Chavarri, el director del Desencanto. La va fer el 71, està rodada als Jardins de Granada, als Perfums dels Jardins de Granada, i ens du al món d'aquell agost de 1936, quan els feixistes maten a Lorca, però també el pare del personatge d'Héctor Alterio, un homosexual, en un moment en què realment el país es trencava definitivament en dos. gos. Lorca no surt, però l'esperit de Lorca és per tot arreu. I, evidentment, als jardins de casa seva on van rodar la pel·lícula. Aquesta i la Luz Prodigiosa les podeu trobar a Flixolé, per cert, i a Movistar Plus. I, per tant, preneu bona nota, que ve ara la tercera. I la tercera l'hem vist al festival. Y se estrena el 16 de octubre al cinema y es diu La Voz Quebrada.
2: Cuando con cerca de 70 años transcurridos he decidido ahora comenzar este relato, es porque considero que estos dolorosos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más secreto de mi vida.
9: Desde el primer momento me di cuenta, por la manera insistente de mirarme, de que yo no le era indiferente a Federico.
10: Mi querido Juanito, con silencio y entre líneas, tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón.
5: Ara és Patti Smith qui ens acompanya, perquè admira moltíssim a Lorca i va fer aquesta cançó per ell i amb ell, Wild Leaves. I la pel·lícula, La Voz Quebrada, per ser aquesta veu que no tenim conservada, ens recrea el gos, els documents nous que s'han trobat i que expliquen la història de l'últim company de García Lorca, Juan Ramírez de Lucas, que va ser afusellat, també. Això surt també a La Bola Negra. I l'última cosa que va escriure García Lorca, que va ser una carta d'amor des de la presó al seu amant en aquell moment. En aquella Granada, i això també ho explica molt bé el film, on els Reis Catòlics primer i Franco, molts anys més tard, van desmantellar aquell conte de les mil i una nits de la ciutat, que era mora, era jueva, era maçònica i era lurquiana. I no va quedar ni un arbre dret de tot plegat. Per tant, no us la perdeu, no us perdeu La Voz Quebrada, busqueu Un Dios Desconocido, busqueu La Luz Prodigiosa i busqueu que pugueu entrades per La Bola Negra. Ja veureu el rebombori amb els 50 milions que està dedicant de dòlars Netflix a fer la promoció als Estats Units, aquesta pel·lícula arribarà a tot arreu. Potser un Òscar per Gris Jordana, la directora de fotografia catalana, i ja veurem si no per la cançó La Nieve, que ha fet refri per la pel·lícula. És a dir, tot és meravellós en aquest ciutadaqueny del cinema espanyol. Amigues, amics, per mi, una pel·lícula que domina totalment aquesta secció d'avui, La Bola Negra, i un nom, Federico García Lorca.
1: Sens dubte, una de les estrenes més esperades de la temporada, aquesta La Bola Negra, que demà arriba als cinemes. Àlex, ganes de veure-la i de comentar-la amb tu. Que vagi molt bé.
5: Agnès, Manel, i a totes i a tots, moltes gràcies per fer-me viure d'aquesta manera i amb aquesta passió el cinema a través de la ràdio.
23: Fins dijous.
1: Gràcies.

0: punt, 2:15. Demà que arriba la bola negra als cinemes i avui que ha arribat una nova cançó d'un grup també que els que el segueixen, doncs el segueixen amb molt fervor. U2, nou tema. Silencio, diuen, publicarà un nou disc després de 9 anys sense publicar un àlbum amb cançons noves. Es titularà Carnaval de Luz, també en castellà, i sortirà el 13 de novembre, tot i que canten en anglès, Marc Ruiz?
1: Correcte. Avui hem publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic. Per tant, molt probablement aquest serà el fil conductor i la raó per la qual el títol del disc, doncs, també és en castellà. El primer single va ser Street of Dreams, en anglès, publicada el 7 de juliol. Carnaval de Luz també s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà també un tema pòstum de Dolly Parton. Torn, és l'últim que va gravar.
0: Ostres, quina coincidència, no? Déu-n'hi-do, o sigui, Rosalía, Dolly Parton i U2, de moment grans noms. A veure, tu avui ens has vingut a la tarda a trobar amb l'Agnès. Escolta, avui fa 35 anys avui que es van publicar 3 discos que van marcar la història de la música d'una manera o una altra. Amb el primer ja ens has convençut.
1: Correcte, mira, perquè fa 35 anys es va publicar el disc que conté aquest riff immortal.

0: Smells Like Teen Spirit del disc Nevermind de Nirvana, el de la portada polèmica d'un nadó en una piscina i el segon disc dels de Seattle. La llista de hits del disc és impressionant. Els que vam créixer amb el grunge, que tot just naixia aleshores, segur que recordem In Bloom, Come As You Are, Breathe, Lithium, Poly, On A Plane, Something In The Way...
1: Para, totes. Para, eh?
0: Clar.
1: És que això és... A veure, has dit tres, en portem un. Fa 35 anys del...
0: Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. És una d'aquelles cançons que dius no es pot posar perquè està ja molt sentida, però està molt sentida perquè és boníssima. Té Give It Away, però també Under the Bridge, la seva cançó més popular i que té una història d'addiccions duríssima al darrere. El disc va tenir tant d'èxit que el bateria de Red Hot, John Frusciante, va deixar la banda durant 6 anys perquè deia que no podia suportar la pressió de l'èxit. I és que aquest debat tot just es començava a posar sobre la taula aleshores amb bandes grunys com Nirvana o Pearl Jam.
1: I ara com intentem mantenir el nivell aquí? Perquè aquests dos són impressionants.
0: Doncs amb els seus pares, ja veuràs.
1: Pixies.
0: Això és una cançó, Alec Eiffel, del disc Tremblemont dels Pixies. El disc Nevermind que sentim a l'inici de Nirvana veu del so dels Pixies, però, en canvi, Tremblemont va ser la fi del grup de Boston. Ells sí que van fer música independent fora de les emissores comercials i els primers discos, com On Pilgrim del 87, Surfer Rosa i Doolittle del 89 i Bossa Nova del 90, es veuen avui com les bases de la música indie que va venir després. Els Pixies no van tornar a publicar res més fins al 2014 i els discos no tornarien a tenir mai l'èxit dels primers àlbums, tot i omplir festivals amb milers i milers de fans.
1: Quin gran dia, aquell de setembre d'ara fa 35 anys, eh?
0: Quin gran any, eh?
1: Quin gran any, quin gran any. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'educació.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
7: Un món on tothom està de vacances. En creure un món...
2: Convidem la cantautora Marc Pujol, que publica nou disc, D'aquesta aigua no em veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
8: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
9: Ahir, d'emoció, però si vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
2: Que bonic, per favor.
9: Sí.
2: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
10: I no en tinc prou.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
11: Catalunya nit.
12: C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mare d'are.
11: Les notícies.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit, així que al Catalunya Nit comencem a mirar cap a demà. Demà hi ha convocada una cimera amb els grups parlamentaris en la qual el president Salvador Illa intentarà cosir un pacte de país sobre educació. I ho farà amb una proposta sota el braç que ja ha llançat avui. Tornar als bàsics de l'educació. Així ho ha dit la consellera Niubó.
2: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: Aquest back to basics vol dir, ara ho sentíem a grans trets, recuperar el paper, el llapis, el bolígraf, lectures en veu alta, preparar exposicions, debats, recuperar els hàbits d'agafar apunts, fer esquemes, treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia. És un plantejament tan bàsic que ens obliga a preguntar-nos què és el que s'està fent realment a les aules actualment. Saludem Jordi Satorra, president d'Àxia i director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona. Bona nit, Jordi.
3: Hola, bona nit.
1: Què no s'està fent tot això a les escoles i als instituts?
3: Jo crec que sí, que la majoria de les coses s'està fent, el que passa que s'està fent amb unes condicions, diguéssim, més precàries del que tots voldríem perquè això anés endavant. I si vols puc ficar un exemple, amb l'OMLOE, per exemple, de primer tercer d'ESO, es van reduir en 5 hores les hores de llengua. Mm. I, per tant, si no tenim el temps per fer les coses, és molt difícil que es pugui fer l'ESO, per exemple. I al final, tot és com un document que són moltes recomanacions que estan molt bé, perquè al final reforça coses, té 3 pàgines de bibliografia sobre recerca feta, i no sé si això és el que necessitem exactament, però vaja, en tot cas, tot el que sigui dir que hem de reforçar coses que són essencialment bàsiques i que s'estan més o menys fent, però sí que també sap que veníem d'una època, sobretot d'uns anys, en tanta innovació havia provocat una mica com de pèrdua d'una mica de la brúixola. Hi havia alguns determinats centres que estaven fent una innovació per la innovació, i això possiblement els hi pot anar bé, doncs, com una mena de recordatori que hem d'intentar aconseguir allò essencial, no? Que els alumnes entenguin el que llegeixen.
1: Clar, és que plantejat d'aquesta manera, algú pot arribar a pensar, és que no hi ha llibres de text a les aules? Què passa? És a dir, com funciona el sistema? Bé. Jo crec que és interessant, Jordi, potser ens ho pots explicar, com és possible que hi hagi escoles que no tinguin llibres de text perquè van amb plantejament més digital o amb fitxes que fan els propis centres, i d'altres que sí que tenen llibres de text. No hi ha un pla més o menys transversal per tots els centres?
3: No, el que tenim nosaltres és un principi d'autonomia de centre. Això és, té coses bones i coses dolentes. El principi d'autonomia de centre diu que tu has d'aconseguir un objectiu final, que és l'assoliment de les competències dels alumnes, que es determinen els resultats, perquè siguin les notes finals de 6è, de 4, de l'ESO, el que sigui, i això és el que s'hauria de detectar si algun centre no va a l'hora. I si no va a l'hora, hauríem de saber què està fent, quina metodologia estan emprant i quines mancances té. Aquesta part no sabem si s'ha fet o no s'ha fet aquest seguiment, aquesta contrastació de si això funcionava bé o malament. I llavors, quan partim d'un model que pivota sobre l'autonomia de centre, doncs cada director vinculat al seu projecte de direcció que s'emmiralla en un PEC i que l'aprovi la comunitat educativa corresponent, és el que determina la millor manera d'actuar. Per tant, podem tenir centres. En el meu cas, per exemple, no he deixat ni que entressin els ordinadors al centre educatiu, tal com agafaven els alumnes, els hi donàvem, és a dir, això guardeu-lo a casa i treballareu a casa. És una decisió, algú l'ha de decidir, en aquest cas és el director que decideix aquestes funcions. O bé, de les hores que, diguéssim, de capacitat autònoma, que ara ens diuen que podem fer servir per qüestions més de bàsiques. En el meu cas, quan va arribar la reforma, vaig dir que aquestes hores s'han de tornar on estàvem, en funcions bàsiques, que és la llengua i matemàtiques. Evidentment, això depèn de les decisions de cadascú. És curiós, perquè el que hauríem de fer és garantir que aquesta autonomia al final ha d'aconseguir uns bons resultats. Si hi ha bons resultats, no cal discutir res. Si no hi ha bons resultats, és quan caldria inserir quina metodologia estàs fent en pla, o què estàs utilitzant, o de quina manera, i per què no està anant bé. Jo crec que al final és L'autonomia té una segona cara, que és la responsabilitat.
1: Clar, estem parlant d'un sistema que és molt complex i que és segurament molt, molt desconegut, és a dir, les lleis educatives corresponen al govern espanyol, després hi ha aquesta transferència de competències que en el cas de Catalunya es defineix en aquest sistema de donar molta, molta autonomia a cada centre i que la direcció de cada centre pugui decidir aspectes tan essencials com el que ens estàs explicant. Qui avalua aquests plans que fa cada centre? En el teu cas, deies, doncs, més conservador des del punt de vista de la tecnologia, de no perdre aquests bàsics, no? Que ara es clama per recuperar, però hi ha altres centres, doncs, que han volgut ser més capdavanters amb altres aspectes. Quan un director dissenya el full de ruta del seu centre, el que creu que és el millor camí per assolir aquests objectius, després qui li dona el xec? Qui ho avalua? O ningú... O no hi ha aquesta validació posterior?
3: Mariam, aquí és una mica... A veure, des d'un punt de vista tècnic tens la... Diguéssim, el nostre cap jeràrquic seria el director territorial i després la consellera. Nosaltres tenim aquest nivell d'escala. Normalment això no executa directament un director territorial, sinó el que fa és que sigui una inspecció educativa que valore si aquell centre s'ajusta o no s'ajusta, si està anant en aquest projecte de direcció que aquest equip directiu, que s'ha de fer un director, ha proposat treballar d'aquesta manera, doncs amb uns indicadors que diu que a 4 anys i vista vol aconseguir aquests objectius, que són percentuals, agafen indicadors diversos, doncs si això no va bé, hauríem de saltar les alarmes i dir què està passant aquí, com és que aquests resultats no són correctes, o hi ha una desviació, o què s'està fent, o quines propostes d'intervenció s'han de fer urgents perquè hi ha un dèficit. Aquest nivell de saber aquest control que està passant, més enllà dels números, més enllà de moltes vegades d'un control o una supervisió light, per dir-ho així, o molt centrada en xifres, que són molt difícils a vegades de copsar, no ens permeten veure, sobretot, la importància de les avaluacions externes. Digue-li PISA, digue-li les avaluacions censals. Per què? Perquè quan tu tens una avaluació externa, és l'única manera que et pots mirar en un mirall sense poder dir, m'estic adaptant al mirall. Per tant, qualsevol avaluació externa és bona pel sistema, és bona pel centre educatiu, perquè t'enfrontes amb un mirall. Si això no ho tenim, ara les de quart d'ESO, per exemple, ja no són censals, són mostrals. Tenim, en canvi, censals amb una avaluació diagnòstica segon... parlo de secundària. Tot això crec que no ens acaba de saber poder fer veure exactament on som. No ens ha de fer por l'avaluació. L'avaluació és per detectar mancances, per millorar. I això, aquest camí, doncs estem amb això, amb un pall sempre de números, de xifres, que no acaba de ser una conseqüència directa. I aquest és, crec que és un dèficit del sistema.
1: Per acotar-ho, com seria aquesta avaluació externa?
3: Bueno, bàsicament, fer unes proves que siguin objectivables, que tu no intervinguis, sinó que vinguin agents externs a fer-te les proves i t'avaluen els teus alumnes.
1: Clar.
3: Es crec que d'aquesta manera segur que no hi ha trampa. Si no... Bé, doncs tu pots pensar que va bé o quina prova fas, si mires només els aprovats o suspens, quin és l'indicador? Jo, per exemple, si puc mirar el meu centre, bueno, estem per damunt de la mitjana, perfecte, però quan jo analitzo quants alumnes tinc de notable excel·lent, veig que estic perdent. Clar, depèn del que vulguem avaluar. Si només volem saber si estem a quants en tenim d'aprovats, potser va i bé. Si analitzo d'altra manera el com està evolucionant el centre, on jo crec que hauríem d'estar, doncs puc creure que he d'incidir. La gràcia de l'avaluació és aquesta, no? La gràcia de direcció és veure en què quines mancances estic detectant i com, dins dels recursos que són finits, el reoriento i faig entendre al claustre també i a la comunitat educativa que aquesta proposta pedagògica és necessària. Poso un exemple també del meu cas. Jo vaig agafar hores autònomes i vaig dir, tenim un dèficit en català oral de primer, segon i tercer d'ESO, i en l'assignatura que és parlem de reforç d'oralitat. Doncs bé, ho has de detectar, ho has de veure i has de creure que pots, doncs això, i has de fer canvis estructurals perquè això passi. Però quan fas això vol dir que hi haurà algun professional d'alguna determinada matèria que potser no tindrà feina l'any que ve perquè hem prioritzat els recursos, en aquest cas humans, els professors, perquè prioritzem això o altre. I això és la nostra feina, la de les direccions. Clar. Detectar, avaluar-nos amb les millors maneres possibles i reorientar el centre que aquests dèficits que detectem siguin menors, i això hauria de ser el que hauríem de tenir més recursos. Ja. I la proposta és que són el document que ens han passat avui, doncs, que té bondats, fa molt, és un, a nivell de concreció són molt poques concrecions, és a dir, podem estar més o menys com ara, malgrat que sigui com una recomanació, com un horitzó. Caldria, crec, ser més contundent i més tenint en compte els resultats cap on hem d'anar. No, no crec que sigui el moment de tenir molta laxitud i cal ser doncs, més curosos amb això, perquè ens està escapant una mica tot ja. Plegat.
1: Doncs veurem com va demà aquesta cimera. És a nivell polític, però segur que és probable que en surti alguna cosa que us impacti també a mitjà o llarg termini. En tornem a parlar Jordi Satorra, que és president d'Àxia, director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, també. Gràcies i bona nit.
3: Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
4: Passa un minut i mig de 3:15. Seguim mirant el demà. Bona nit, Marc Güell, Txell Garriga.
5: Bona nit.
4: A veure, Marc, aquí, a banda d'educació, de què més estarem pendents a Catalunya
5: Ràdio?
4: Doncs,
5: a banda d'aquesta cimera que ara explicàvem, aquesta cimera educativa, demà els companys de la delegació de Girona també es fixaran en les escoles Bressol de Blanes. En aquest cas, els treballadors d'aquests centres municipals es mobilitzaran per reclamar els increments salarials i plusos que tenen pendents. Denuncien que és una situació que fa massa temps que està bloquejada.
1: Demà també estarem pendents de la paeria de Lleida, perquè prohibirà anar pel carrer amb peces que tapin la cara. Estem parlant, per exemple, del burca i el niqab. Ho recull la nova ordenança de civisme. Anem cap a Lleida. Noelia Caselles, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Aviam, finalment l'equip de govern del PSC tindrà el suport per aprovar-la?
7: Sí, perquè si no hi ha sorpreses d'última hora, comptaran amb els vots del PSC i també els 5 regidors de Junts i els 2 de Vox. Amb això tiraran endavant aquesta modificació de l'ordenança que, us ho dic textualment, prohibeix dur qualsevol peça o vestimenta que oculti el rostre en espais públics. No fan referència, per tant, al vel islàmic, però sí que quan justifiquen la decisió en rodes de premsa, per exemple, asseguren que l'argument principal és garantir la dignitat de les dones. Recordem que Lleida, l'any 2010, i també amb govern del PSC, va ser pionera a l'Estat a prohibir el vel integral en espais municipals. Llavors, una entitat ho va recórrer i 3 anys després el Suprem va tombar la prohibició, al·legant, primer, que no atentava contra la seguretat i, segon, que un ajuntament no podia regular drets fonamentals. Ara els socialistes asseguren que aquesta nova ordenança ha estat del tot fonamentada jurídicament.
1: De fet, Noelia, l'any 2010, Lleida no va ser l'única ciutat que ho va prohibir.
7: No, va ser la primera, però no l'única. Després se n'hi van afegir d'altres. En tots els casos, però, aquestes prohibicions van decaure quan el Suprem va fixar jurisprudència l'any 2013, com ara us deia. Però hi ha una excepció, i la tenim molt a prop, de fet jo més que vosaltres, i és Cervera. Allà ho van regular sense esmentar el vel integral, van prohibir anar amb la cara tapada i ningú ho ha recorregut. D'aquesta manera ha quedat al marge d'aquella decisió del Suprem i encara està en vigor. Ara bé, en tots aquests anys, i segons ha explicat el mateix alcalde de Cervera a Catalunya Ràdio, no hi ha hagut cap cas. Mai s'ha posat cap sanció perquè cap dona ha entrat en vel integral en espais municipals.
4: Doncs moltes gràcies, Noelia. Ara entrem en aquell bloc de festes majors. Sembla que tinguem temporada alta, perquè ahir Santa Tecla, avui la Mercè i demà la Misericòrdia. Això vol dir que Reus celebra la seva festa major. I atenció, perquè serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos que celebren 70 anys. Això ens ho han d'explicar bé, Ricard Boigues.
8: Els gegants són Luko i la Hakano. Demà ballaran amb la resta del seguici amb els nous vestits. El president de la colla, Eduard Juncos, ens ha explicat que el consulat, els ha recomanat fer alguns canvis subtils que són molt importants en el simbolisme nipó.
9: Hi havia un detall important que sí que no estava bé en com anaven ara, que era en com portava creuat el kimono a la japonesa. El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu que és... només ho porten les persones mortes.
8: Això serà demà. Aquesta nit toca a Revella, la plaça Anton Borrell i la plaça de la Llibertat.
1: I encara més perquè demà també comencen les festes de tardor de Lleida. Fins i març omplirà la ciutat amb més d'un centenar d'actes. Lleida, Juli Albacar.
10: Sí, i un dels més destacats és la Fira Mos, als Camps Elisis, que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. El centre neuràlgic de les activitats, però, serà el centre històric, amb actes tradicionals com el Seguici, la Nit del Foc o la Diada Castellera, a banda de propostes musicals en clau local. I un altre punt, aquest any, les festes de tardor inclouen la Trobada Nacional de Balls i Bastons de Catalunya per celebrar que els de Lleida compleixen 325 anys.
4: 10 minuts per arribar a les 11. Demà també tindrem música. Sí, és Taylor Swift i els seus fans hauran d'estar molt atents aquest divendres. Per què, Txell Garriga?
6: Doncs perquè l'artista ha anunciat que demà estrenarà 4 noves cançons que formaran part de l'àlbum, versió ampliada, de Life of a Showgirl. Només sabem el nom d'un dels senzills que veuran la llum demà. Es dirà Patient Zero i, de moment, n'ha publicat uns 13 segons, aproximadament, però són només musicals i sense la veu de la cantant. Haurem d'esperar fins diumenge per veure el videoclip.
1: Molt bé, doncs això, tot això passarà demà al matí de Catalunya Ràdio. Marc, què faran?
5: Doncs l'anàlisi de l'actualitat per acabar d'entendre moltes de les coses que han passat aquestes últimes hores, com el tema de l'amnistia o de l'habitatge. Si us sembla, saludem el subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
5: A veure, tenim el divendres ja aquí mateix i serà un divendres marcat per amnistia i habitatge.
11: Sí, escolta, això de l'amnistia, que ja ens ho heu encarat aquesta tarda, amb aquesta notícia que ha avançat Catalunya Ràdio. És sorprenent, Marc, perquè nosaltres, el José María Macías, el ponent de la sentència, vam parlar-hi just ahir, si no em falla la memòria, i, ostres, com canvia del plantejament que havia posat sobre la taula del Constitucional fa dos dies al que ja té escrit com a esborrany, no? És evident que tot el que es va plantejar aquesta setmana passada era un sainet, com també ens va dir Ernesto Kaiser, i tot està encarat, però, escolta'm, està encarat cap al que una mica ja veia tothom que va estar en aquell judici del Tribunal Suprem, que és que havien interpretat l'amnistia com ells volien i d'allí per la seva mà. És a dir, que estarà bé. Demà ho comentarem, això, i com deies, habitatge. No? I una mica intentant posar xifres a aquesta realitat que s'ha tornat a disparar al debat públic arran d'aquest desnonament de Madrid, però que la realitat a Catalunya és exactament igual. El cas de Madrid era molt, molt, molt violent, diguem-ne, però aquí també n'hi ha hagut altres aquesta setmana que hem explicat nosaltres, vosaltres, que ha explicat tothom. Tindrem el Jaime Palomera, que és segurament una de les persones del país que més en sap d'habitatge, i també del paper que ha de tenir el govern li preguntarem a Irene Montero, la futura candidata de Podem, que tindrem a 2:15 a la hora del matí.
5: Doncs...
11: I també parlarem...
5: Perdona,
11: Marc, estic disparat com que ja estic de cap de setmana.
5: Ja ho veig, ja. Digues.
11: Parlarem de la bola negra. És tot un fenomen i en parlarem també des del punt de vista de la memòria històrica, no? Aquesta figura de l'orca que sempre ha sigut un dels símbols de la repressió durant la Guerra Civil i que ara els Javis recuperen des d'un punt de vista de la cultura popular, que també serà interessant.
5: Sí, de fet, hem començat a parlar ja avui al Catalunya Nit i són els temes que marquen aquestes pròximes hores, habitatge, amnistia i aquesta, la bola negra. Alguna cosa més, Maiol?
11: Mira, va, com que encarem el cap de setmana i demà tenim el dilema amb l'Àngel Llaça, l'Elisenda Pineda, la Judit Mascó, un dels dilemes que plantejaran demà. A tu t'agradaria que els teus amics sempre et diguessin la veritat del que pensen sobre tu?
5: Uau, que complicat respondre això.
11: És complicat, eh? Doncs és un dels tres que tenim demà.
5: Doncs hi començarem a pensar. Maiol,
11: escolta'm,
5: que vagi molt bé.
11: Que vagi molt bé i com m'agrada dir aquesta hora, bon cap de setmana a tothom.
4: La de qüestions que hem abordat des de les 9 de la nit i la de coses que passen i les que no ens hi caben, doncs imaginem que tot això ho haguéssim de fixar en una pàgina de paper. Doncs amb aquesta qüestió s'hi estan trobant ara mateix els companys que treballen en diaris. És dijous, toca trucar al País. Miquel Noguer, bona nit.
12: Què tal? Molt bona nit.
4: Doncs què, com ho plantegeu? Com ho plantegeu de cara a demà, això?
12: Doncs és evident que el protagonisme indiscutible és pel problema de l'habitatge.

0: pujarà un 50% a l'octubre si el govern no hi intervé a partir d'ara.
1: Déu-n'hi-do, si haguessis d'escollir una peça de dintre del diari, quina ens destacaries?
0: Doncs us he reservat una peça que, a més, és catalana o amb referències molt clares a Catalunya, el cas de la Carmen Ortiz, una veïna de Sant Sadurní d'Anoia que va morir assassinada fa més de 5 anys. I ara el que hem sabut és que les filles de la víctima han hagut d'acceptar una rebaixa de la pena de l'acusat de l'assassinat de la seva mare perquè no quedés en llibertat. Portava 4 anys, o anava a fer 4 anys, que estava en presó provisional, se l'havia de deixar en llibertat perquè el judici anava lentíssim, perquè el jutjat de Vilafranca del Penedès estava absolutament saturat. Es van veure obligats a fer un pacte perquè no sortissin de la presó. Això sí, s'ha hagut de rebaixar molt la condemna i, a més, 6 mesos després d'aquest pacte encara no han cobrat la mínima indemnització que havien pactat.
1: Doncs una història que val la pena llegir, fas bé de subratllar-la. Gràcies, Miquel, que vagi bé la nit.
0: Que vagi molt bé, bona nit.
2: Ara tenim 3 minuts i mig al nostre favor per arribar a les 11 de la nit amb el que considerem que és la cirereta de Catalunya Nit, qui fa la punt final i que té l'última paraula del programa. Avui és el torn, tornem a saludar-lo, del dramaturg Xavier Albertí. Bona nit, Xavier.
3: Molt bona nit.
2: Com estàs? Com has vist el programa i tot el que m'ha explicat?
3: Doncs Déu-n'hi-do. Si alguna cosa dintre d'aquests mons tan heterogenis, que és un viatge a un noticiari tan extens com el vostre i tan ben fet, m'ha vingut al cap, és la imatge d'un símbol, una línia imaginària, que separa legalitats d'il·legalitats, que permet contrabans, que permet línies de circulació, de tràfic, d'avançar, de retornar. Aquesta línia imaginària es diu frontera. Aquesta frontera que separa el dins i el fora, la possessió de la indigència, les escletxes que diuen que han trobat els que han desnonat a l'americà Carmen sobre la rigidesa, la vulnerabilitat contra la solidesa, aquest concepte estrany de la guerra híbrida davant de les guerres convencionals, aquesta idea de les... atacar les xarxes de distribució, les interrupcions o els serveis que hem anat sentint a través de les paraules del president de Rússia, aquesta idea del president dels Estats Units centrar l'atenció entre petar o autoritzar, o això mateix que acabeu de dir sobre l'Ajuntament de Lleida i el que votarà demà sobre autoritzar o vetar determinats estructures del vestuari de les dones, allò que diu el senyor Netanyahu que ens fa covards o que ens fa valents, allò que ens permet entendre si una cosa és parcial o és imparcial a través del judici de les joies del Zapatero i les seves formes de qualificar-se, allò que ens separa de la realitat i la ficció a través de l'aventura que ens ha explicat el Festival de Sant Sebastià de Cinema, o aquesta preciosa entrevista de la Victoria Luengo, de la Vicky Luengo, excel·lent actriu, excel·lent persona, excel·lent amiga. Una entrevista que m'ha portat una mica a la conclusió del que us volia dir. Em sembla que tot això ens ha de permetre, paraules de la Vicky, entendre, acompanyar aquestes línies de ficció, aquests símbols, aquestes línies imaginàries, i la nostra forma de relacionar-nos-hi ha de prendre la possibilitat, permetre'ns la possibilitat o de convertir-nos en persones més rígides, més excloents, més tancades en el nostre marc referencial de la nostra frontera, o persones més tolerants, més comprensives, més obertes a poder viatjar a través dels contrabans que siguin necessaris perquè les fronteres no ens tanquin cap món mental.
4: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'administració Trump es vol sumar el recurs d'Elon Musk contra la multa milionària que la Comissió Europea va imposar a la plataforma X. El govern dels Estats Units ha anunciat que ha demanat sumar-se a l'acció legal del magnat perquè considera que Brussel·les es va excedir aplicant la seva regulació a una empresa nord-americana que no té presència ni opera dins de la seva jurisdicció. Recordem que a finals de l'any passat la Comissió Europea va multar X amb 120 milions d'euros per falta de transparència en publicitat i en el disseny de la seva versió de pagament. La sanció va suposar la primera multa que va imposar Europa a una de les grans plataformes amb el reglament dels serveis digitals. Més notícies, Núria Hart.
1: Els presidents dels Estats Units i la Xina mostren màxima cordialitat en la recepció a la Casa Blanca de Xi Jinping, la primera en més de 10 anys. Els dos mandataris aposten per aprofundir en la cooperació, el diàleg i l'entesa entre els dos països. Donald Trump ha dit que vol abordar el futur de la intel·ligència artificial amb el president xinès.
2: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
0: El president d'Ucraïna ha anunciat avui que ha arribat a un acord molt important per obtenir interceptors dels sistemes de defensa aèria Patriot, un recurs militar clau en la defensa del territori davant dels bombardejos russos. Volodymyr Zelensky ha dit que ha tancat l'acord amb un país que no vol mencionar per qüestions de seguretat.
1: El Constitucional retreu al Suprem que estigui fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i li reclama que l'apliqui a Puigdemont, Junqueras i els exconsellers. És el que recull l'esborrany de la sentència que el Tribunal dictarà el 6 d'octubre i que aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. El text redactat pel conservador José María Macías critica que el Suprem s'ha estat apartant de la finalitat de l'amnistia i reconeix que ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes.
0: Sabadell recupera per a la ciutat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. S'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí, ho ha anunciat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
3: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill, que crec que és el més important i els que són de Sabadell ho entendran molt bé, de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
0: Són 9.000 metres quadrats de sòl públic recuperats després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Lleida, Júlia Albacar.
4: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnès és president de l'entitat.
5: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deia, nostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Saps què fas amb aquestes hores?
4: La sala disposa ara de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Fins ara, els dos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
0: Els esports, ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes Istanbul per 89-82 en 20 minuts amb 20 punts de Brizuela i 19 de Punter. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77.
1: Ha començat també la UEFA Nations League amb aquests resultats. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta orange amb empat al descompte. El Blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el Blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-2 sobre Gales.
0: Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el Blaugrana Fermín ha dit al Tot Costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
1: El Blaugrana Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia.
0: I a la segona divisió aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
6: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 26 d'abril de 2006.
1: I el número de la sort, el...
2: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
3: Fa olor de net.

0: fa olor de net és una frase que hem sentit en boca de les nostres mares o àvies. Es fa difícil d'explicar, però tothom ho entén. És olor d'espígol, de sabó o de què exactament? El que és segur és que ens transmet una idea d'ordre, de casa. Diuen els estudis que les dones tenen més olfacte que els homes. Deu haver-hi de tot, però el que sí és cert és que el sentit més lligat a l'emoció és l'olfacte. Una olor ho pot canviar tot. Avui, a les dones i els dies, ens sumarem amb una dona meravellosa que és perfumista.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Patti Smith, aquesta dona cantant Smell Like Teen Spirit. Com ho explicaríem, això? L'olor de joventut, l'olor d'esperit adolescent. Olor mitjons, olor de resclosit. No ho sabem, però tothom vol fer olor del que és nou. Avui és festa a Barcelona, però les dones i els dies treballem per vosaltres. Com sempre, benvingudes i benvinguts en aquest programa que fa molt bona olor.

0: Segur que la nostra convidada d'avui té una idea de què és l'olor de net i segurament també del que és l'olor d'adolescent. Benvinguda, com estàs? Céline Guivarch, què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: Escolta, he estat assajant des de fa dies perquè t'ho he dit de moltes maneres el teu nom i tot és malament, però
1: sí, ara
0: ja
1: bé,
0: no?
1: Sí,
0: ara
1: ja està, perfecte.
0: Escolta'm, com ho dieu a França, això de... Existeix l'olor de net? Més que com ho dieu, existeix aquesta idea de l'olor de net?
1: Sí, ça sent le propre. L'olor de net, bueno, al final és molt cultural, d'un país a l'altre pot canviar, està lligat, com deies, a les notes aromàtiques aquí a Espanya, potser a França són coses més de notes d'almiscles, amb flors transparents, però bueno, en general és molt lligat a, per exemple, el que s'utilitza en tots els productes de neteja que tenim a casa.
0: Cada país deu tindre la seva olor de net, sí. I però ens agrada, no?, aquesta idea de l'olor de net que ens recorda la casa, sí. Aportar-nos... Les olors ho tenen, això. Dèiem ara al principi que les dones diuen que tenen més bon sentit de l'olfacte que els homes, o més olfacte que els homes. Això segons els estudis, eh?
1: Sí.
0: Però clar, després... No ho dic jo, això. Però de tota manera... com sempre, és una cosa tan pròpia que depèn de les persones, evidentment.
1: Sí.
0: El que sí que és veritat és que no es pot deixar l'olor de l'emotivitat. Això és cert.
1: Correcte. Jo crec que, o sigui, el tema de l'olfacte és un sentit que es pot treballar molt. O sigui, que aprenem a olorar, aprenem a desenvolupar l'olfacte. Després de que les dones tinguin... més sensibilitat a l'olfacte que els homes, no...
0: Si ho diuen els estudis,
1: Et crec. Jo crec que també és un tema de sensibilitat. Hi ha senzillament de sensibilitat en general. Les dones tenen més sensibilitat, són més properes, són més intimistes, són més... no sé...
0: Que ens agrada olorar, vaja.
1: I ens agrada olorar, però en general, en tot, no? Tenim més emocions i al final un perfum es tracta d'emoció. Mm-hmm. Llavors, potser, pues sí, són més...
0: Escolta, i a tu quan et va venir la idea, per exemple, o quin és el teu primer record d'olor d'infància? Perquè per una perfumista, i a més em deies ara abans de començar que tu sempre has volgut ser perfumista,
1: sí.
0: Quina és l'olor que et va portar a aquest món?
1: Ara et riuràs.
0: Vinga. La caca de la maca. Del meu
1: bueno, sí, és un d'aquests també, però no. El primer era el pa que em menjava a taula. Bàsicament me'n recordo dels dinars familiars. Em donaven un tros de pa i abans de menjar-ho m'ho posava al nas i olorava tan profundament que al final el meu pare em deia, tu hauries de ser perfumista.
0: Sí, sí. Va anar així la cosa.
1: Sí, va anar així la cosa.
0: Per l'olor de pa.
1: L'olor de pa, bueno, i després pues, de tot, o sigui, el menjar en general, i també en aquella època vivia a Còrsega, que és una illa plena d'olors, i clar, tot això pues, anar fomentant les ganes de ser perfumista.
0: Clar, tu has nascut a França, en un país on sí. La tradició del perfum és superimportant.
1: Clar, hi ha més cultura, sí.
0: Exacte, i també, evidentment, a molts països orientals, Turquia, Jordània, sí. on el món del perfum és molt important, però a França teniu les grans famílies, i a més és un món, si m'ho permets, una mica... puc dir pijo aristòcrata?
1: Ho pots dir, sí. Bueno, molt tancat, en tot cas.
0: Sí.
1: Sempre he dit que, sobretot quan jo vaig començar a perfumeria, era un món molt, molt tancat al gran públic, diguéssim, no? O sigui, jo no soc d'una família de perfumistes, llavors per mi entrar al món de la perfumeria va ser tot un reto. Vaig fer una escola que hi ha a París, vaig tenir sort d'entrar-hi, perquè ja per poder entrar a aquesta escola en aquella època era molt difícil, i una vegada que estaves a l'escola, pues ja tenia un peu al món, no? Però vaig tenir sort, realment.
0: O sigui, molta decisió, moltes ganes, molt d'olorar pa.
1: Sí.
0: I quan arriba el moment de fer el primer perfum per la Céline?
1: Uf!
0: Com és el trajecte? Perquè, clar, m'imagino que comences, aprens enginyeria química, que tu ets química de professió, sí. I clar, això està molt bé perquè serveix per solidificar,
1: tenir unes bases,
0: no?
1: Bones,
0: i tenir unes bases,
1: sí.
0: Però...
1: Sí, però realment, clar, la formació d'enginyeria química no saps absolutament res de perfums quan surts d'allà. Mm-hmm. Llavors, per ser perfumista, el que s'ha de fer és... Clar, tenim unes matèries les primeres molt específiques per fer perfums que has de conèixer. Llavors les has d'olorar, has de seguir-les, saber com evolucionen, classificar-les en termini de...
0: En famílies.
1: En famílies olfactives, uh-huh. Clar. I després, una vegada que tens tot aquest coneixement, que t'estic parlant de que són com a mínim unes 1.000 matèries primeres i hi ha més, després és aprendre a combinar-les i a fer fórmules per fer un perfum.
0: Clar, això ja estem avançant moltíssim. Sí. Però tu vas començar en el món de la indústria fent olors, sí. També per sabons, per suavitzants, perquè hi ha tota una història aquí. Aquí a Catalunya, per exemple, tenim tots molt clar l'olor, per exemple, del sabó d'Eno de Pràvia, que era un sabó molt de família,
1: un clàssic,
0: no? Sí, sí. O el de Nuco, o les pólvores de talc, a Osònia, me'n recordo, que tenen una olor molt característica, tanques els ulls i sents les pólvores de talc, sents.
1: Això és el mateix que et deia abans, és molt cultural d'un país a l'altre, canvia molt les referències, però sí que cada país té les seves referències. Parlaves del nenuco aquí a Espanya, que és molt cítric, i aquí a Espanya té molt de sentit, perquè pels espanyols el cítric és fresc, és net, és nou, no? Pels nens tenia molt de sentit. A França no tenim el nenuco, tenim una cosa que es diu el mustela.
0: Que sí, també, que és més dolç.
1: És molt diferent, sí, és molt més... Té musc, bueno, el miscles, té una mica de notes florals, però és molt diferent del nenuco.
0: Però el que sí que és cert és que l'empresa, en aquest cas, no sé si dir farmacèutica o de cosmètica, és a dir, familiar, o en els detergents, l'olor és part importantíssima de vendre el producte.
1: Òbviament, sí. O sigui, cada producte acabat perfumat porta l'essència que nosaltres com a perfumistes crearem per aquest producte acabat. I... A tu pensa que un producte acabat amb un perfum que no agrada, la gent no repetirà l'experiència. Si estem parlant d'una crema cosmètica, per molt bon tacte que tingui, si l'olor no és agradable i no te llama, no tornaràs a comprar el producte.
0: I com ho ideeu, això? Teniu en compte aquestes coses? Hi ha olors que, per exemple, porten a la infància o porten a determinades emotivitats que llavors estan bé per un suavitzant de la roba? És a dir, penseu en aquest sentit? Els perfumistes?
1: Sí, aviam...
0: Sobretot quan voleu agradar molta gent, em refereixo.
1: Clar, sí, sí. Sí, clar, ja se sap, no? Això és, ja anem a una cosa més d'estudi de mercat, màrqueting, etc. Però hi ha olors que són com més globals, no? Que se sap que funcionaran sí o sí. Per exemple, una crema cosmètica, el que li va molt bé són notes florals en general, una rosa, un muguet, i això va a lo segur, diguéssim, no? Bé, després també tenim, quan treballem un projecte, a principi, la marca ja et demana un perfum en concret.
0: Clar.
1: Et diu el que vol, llavors tu, segons el que et diuen, pues fas una cosa o l'altra.

0: Parlant de perfums, amb una perfumista francesa que viu a Barcelona, la Céline Guirbache, i jo practico, tota la tarda que estaré, tot el vespre que estaré practicant amb tu. Però tu fas una cosa molt especial, és a dir, això és la teva feina anterior, però realment tu el que et dediques és a perfums de nínxol. I no us espanteu, perquè si algú està pensant en cementiris, perquè no hi té res a veure. Per aquí nínxol em sona una mica estrany.
1: Sí, jo quan ho vaig escoltar per primera vegada en català, se m'ha fet estrany, molt estrany.
0: És perfum niche, en francès.
1: Sí, nicho.
0: Exacte. I què vol dir això? A veure.
1: A veure, la perfumeria de nicho, estem parlant de perfums, en alcohol, o sigui, no de qualsevol producte. Clar, la paraula niche en francès vol dir que el mètode de distribució, o sigui, de trobar aquest perfum, és molt niche. És molt especial, són botiguetes aquí i allà, però són
0: més difícils... Poques quantitats,
1: més difícil de trobar, etc. Això eren els inicis, perquè avui dia, nicho, si demanes a la gent del sector, diuran que ja no vol dir res, perquè hi ha tantes marques que s'han desenvolupat que són realment molt més comercials de lo que haurien de ser nicho, que ja és un tema més complex, no?
0: Però, un tema de moda, però sí que, diguéssim, que la idea per la que tu ets perfumeria niche, o sigui, perfumista niche,
1: sí, perfumista,
0: és perquè volies intentar fer colònies, fer perfums que estiguessin lluny del que podríem dir, el que podem trobar a qualsevol lloc.
1: Sí, de lo que seria perfums de dissenyador que trobem a les cadenes de selectiva, no? La idea darrere del niche és crear perfums que realment a nivell olfactiu són interessants, són innovadors, que no segueixen tendències.
0: I que no es poden copiar, també, o què?
1: Home, tot es pot copiar. Tot es pot copiar.
0: Però intenteu fer algun perfum que sigui original, i sobretot la idea aquesta de que qui porti un perfum niche... potser el porten 50 persones, però no 8.000.
1: Correcte, sí. Uh-huh. És més difícil que trobis algú al carrer que porti el mateix perfum que tu. Però sobretot és que et pots identificar molt més amb un perfum de niche que no amb un perfum de dissenyador. Perquè si no sé si t'has fixat, però sobretot aquests últims 10-20 anys... els perfums que treuen les marques de selectiva s'assemblen molt tots els uns als altres. Uh-huh. I la raó és que fan massa test de consumidors, llavors...
0: Pensant molt en el màrqueting que dèiem abans.
1: Sí, sí, sí.
0: Què li pot agradar a la gent?
1: Clar.
0: Hi ha modes també amb el perfum?
1: Sí, òbviament hi ha modes, però de fet, o sigui, hi havia més modes abans, quan les empreses no feien tants test de màrqueting que no ara. Perquè ara és el que et dic, o sigui, tot s'assembla.
0: Escolta, què busques tu en un perfum o què és el que intentes fer? Perquè tu tens la teva marca pròpia, però també treballes per altres.
1: O sigui, no, jo no tinc la meva marca.
0: No tens marca pròpia.
1: No, jo tinc un laboratori, soc perfumista independent i llavors faig desenvolupament pels meus clients, però no tinc marca, encara no.
0: Encara no, però ho estàs treballant.
1: Bueno, no, potser sempre et dic que és una cosa que potser que abans de jubilar-me faré, però...
0: Mira, ara, per exemple, has vingut aquí amb una capsa groga d'un perfum que entenc que tu estàs darrere, que es diu Lemon.
1: Sí, sí.
0: I explica'm, quan et ve un client i et demana vull un perfum, què fas? Com ho fas?
1: Què faig? Doncs depèn molt del client, perquè hi ha clients que et donen molta informació de lo que volen i com ho volen, i hi ha d'altres que no... que et diuen molt poca cosa. I, sincerament, els que et diuen molt poca cosa són els més difícils. O sigui, és el més complicat per mi.
0: Uh-huh. És a dir, que aquí et van fer un encàrrec.
1: Aquest fou un encàrrec. Va ser un encàrrec d'un client que està a Portugal. I aquest sí que va ser molt... O sigui, bastant...
0: explicatiu.
1: Sí, exacte.
0: I entenc que aquesta persona, és que clar, és un món molt desconegut per la majoria,
1: sí,
0: però
1: ja.
0: Aquesta persona no es dedica a fer perfums, és a dir, va buscar algú que li fes perfums.
1: Clar.
0: Però què es dedica aquesta persona a la seva vida? Per què vol fer-se una colònia?
1: Hi ha de tot. Habitualment són gent que ja tenen, òbviament, com una passió, no?, pels perfums.
0: D'acord.
1: I, bueno, en aquest cas... Clar, o sigui, jo em dedico a fer el que és el concentrat del perfum, però, o sigui, la fragància, realment l'essència que anirà en el producte producte acabat. El meu client es dedica a fer tot això del packaging, no? Sí. A decidir què vol de packaging, l'ampolla, el tap, i què més. I bueno, i gestionar tot això no és poc, eh?
0: No, de fet,
1: és una de les raons perquè no vull fer marca pròpia jo ara mateix.
0: Tu et dediques a fer l'essència.
1: Sí.
0: I amb quina idea, per exemple, pot vindre un client? Què és el que et demana? T'ha dit, per exemple, aquí què et va demanar? Vull una colònia que sigui molt dolça, que porti aquests ingredients, què és el que et va demanar?
1: No, aquest cas...
0: Amb llenguatge que puguem entendre tots,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ja, que és lo complicat, de fet. No, en aquest cas, mira, aquest perfum es diu Terrenal i la seva idea era un perfum que oloria a la pluja.
0: La terra mullada.
1: Sí, correcte.
0: Quina feinada, eh?
1: Sí.
0: I què vas anar de no olorar pel carrer?
1: No, home,
0: la terra mullada o com?
1: No, ja sabia més o menys, no?, a lo que es referia.
0: Sí.
1: Però, clar, lo complex aquí sempre és tampoc caure en una cosa que no es pugui portar després. Ha de ser creatiu, però ha de ser portable per la gent.
0: Clar.
1: I, de fet, aquest perfum... a lo millor t'ho faig olorar i no t'agrada de primeres, però
0: quan el portes creix una estona, l'estimes.
1: Sí, jo crec que són d'aquests que a lo millor després d'unes quantes vegades dius, ostres, pues sí, m'agrada.
0: Doncs escolta, ara quan posarem música i el provaré, em mor de ganes de provar-lo. Avui he vingut, no me n'he posat cap perquè dic, vindrà la Celine amb essències i ho vull tastar tots.
2: Sí. Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
0: Parlant d'olors de perfumeria, ara amb aquest perfum que tenim a la taula, que es diu Lemon, m'encanta aquest nom, és que és una pastisseria, era una pastisseria de quan jo era petita, i per mi és olor a dolç.
1: No, però en aquest cas no.
0: En aquest cas és de terra mullada, no?, com dèiem.
1: Sí, bueno, de fet, Lemon és la marca, Terrenal és el nom del perfum aquest, perquè no el veus perquè està aquí dins.
0: Sí, sí, i anàvem... També és un món, abans hem explicat d'on venien les famílies del món de la perfumeria, que hem dit que eren sobretot famílies de molt tancades, un món una mica exclusiu, tancat, on era difícil entrar-hi, però també quan s'explica la història de la perfumeria, evidentment ve de molt enllà, ve de molt lluny, però també s'ha parlat sempre molt de senyors i dels grans perfumistes, dels mestres perfumistes. Uh-huh. Hi havia dones, també.
1: Sí, n'hi havia, però és veritat que n'hi havia més poquetes, almenys conegudes. Sí.
0: I, per exemple, tu que vas estudiar perfumeria i que has fet, m'imagino, molts cursos, es parla també de dones perfumistes o ara és com que es comencen a defensar i ha costat molt defensar-les?
1: Sí, no, es parla. El fet és que avui dia ja hi ha molt més dones perfumistes, molt més que al principi del segle XX, està clar.
0: En tens alguna de preferida? És a dir, t'has dedicat a estudiar també aquestes dones?
1: Sí, mira, ara et diré una que no és gens coneguda i que crec que hauria de ser molt més coneguda, que es diu Isabel Doyen, que de fet va ser la meva profe d'olfacció, d'olor a matèries primeres a l'ISIPCA quan vaig estudiar, i és una gran perfumista. Molt bon perfumista.
0: I treballa per marques.
1: Treballa per marques, sí. Però després també... saps que hi ha molt tema de vull ser famós, no vull fer... Hi ha gent que té un ego molt més...
0: Molt més gran.
1: Molt més gran, d'altres que són més discrets.
0: I diries que en general les dones són més discretes en aquest ambient? O hi ha de tot?
1: No, hi ha de tot. Però ella en aquest cas és més discreta, llavors... però sí.
0: Escolta, tu que et dediques, com dèiem, a la perfumeria niche, aquesta perfumeria, doncs, podríem dir en menors quantitats i buscant un producte més específic, però que no s'espanti la gent, que els preus... no són tan més cars que la perfumeria habitual. Una miqueta més, però no tant.
1: Hi ha de tot. Pots trobar coses molt barates que tampoc no les recomano. Perquè...
0: No? Sí, tots a França segur que n'hi havien d'altres, però aquí teníem Colònia Antonio Banderas, eh? Vull dir que, a veure...
1: Ja. Bueno, això és un altre tema, no? Però... però sí que és veritat que en general pots trobar coses que estan superbé i que estan al mateix preu que perfumeria selectiva, o sigui, ahí sí.
0: De fet, tu defenses, per exemple, que portar un perfum o una colònia és com portar un vestit, un outfit, no? Podríem dir?
1: Sí, bueno, lo que crec és com que completa el teu outfit. Llavors, és com que abans de sortir de casa, si no t'has posat perfums, no t'has acabat de vestir, no? Uh-huh. Per mi, bueno, i dic això, però jo no em perfumo mai.
0: Què dius? Però què és això?
1: Home, clar, perquè...
0: A veure, Céline Guibarge, 2 punts. La perfumista que no es perfuma mai. Home. Ja tinc titular.
1: Bueno, clar, saps què passa? Que per anar a treballar i olorar perfums, clar, que estic desenvolupant...
0: Sí, sí.
1: Pues,
0: és com,
1: no,
0: com una sommeliera, no? Com una persona que es dedica a fer de sommelier.
1: Correcte.
0: Clar, en aquest món, en el dia d'avui, també la perfumeria que tu d'alguna manera hi treballes, aquesta perfumeria de nínxol... Uh-huh. Ja no existeix la idea aquesta de lo masculí i lo femení. Això s'intenta esborrar, oi?
1: Sí, correcte. Perquè al final això de femení masculí ens ho ha dictat una mica la societat en la que vivim, perquè tu te'n vas a la Índia i els homes porten perfums de gesamí i és totalment normal. I als països àrabes també els homes porten roses. I bueno, i aquí realment jo crec que també com que la perfumeria de nínxol és una cosa com més artístic, no? Més una obra d'art una mica, doncs sí, no li posem sexe.
0: No hi poseu gènere, no? En si,
1: no,
0: si és
1: exacte.
0: Home o és dona o el que vulgueu.
1: Sí.
0: Hi ha imaginació. Jo també pensava que, clar, ara ja tens molta experiència, fa molts anys que treballes en això, però al principi suposo que hi havia certa por o cert sentiment d'inseguretat, perquè llançar una olor que més aguanti amb el temps, que te la posis, que agradi, que el teu client hi estigui d'acord... Com has viscut tota aquesta part de la seguretat? Perquè, no sé, a mi és una pregunta difícil, jo ho sé,
1: sí,
0: però...
1: Sí, bastant.
0: Però clar, és com fer un vi, jo sempre penso en aquest món tan masculí, com dèiem, on hi ha els grans perfumistes, de sobte potser ser una dona jove en el seu moment i començar a fer un perfum, com ho vas viure? I sobretot també com ho van rebre els altres, és a dir...
1: Uau.
0: Pensaves que això de la ràdio seria un pas a l'estona.
1: Ja, total. De fet, ostres, jo vaig trigar bastant a posar-me al meu compte, o sigui, a ser independent, i crec que el que m'estàs comentant és una de les raons, perquè potser amb 30 anys podria haver-me independitzat i no ho vaig fer perquè no tenia no em sentia segura. I mira, 10 anys després, pues sí que al final em vaig llançar i...
0: Tu creus que té a veure amb el fet de ser dona, això?
1: No, crec que té a veure amb l'experiència, no?, que pots tenir darrere. I al final, quan treballes per les empreses grans, ets un número més, no? Mm-hmm. Llavors, i tampoc pots treballar els projectes que tu vols. No sé, és una mica difícil d'explicar, però jo no sempre he treballat per, el que dèiem abans, no sempre he treballat per perfums de nínxols.
0: Sí, clar, que l'has fet de tot.
1: I clar, quan
0: tu...
1: Has fet
0: fragàncies, doncs, pel que dèiem, no? Per un detergent, per un sabó...
1: Sí, per detergents, per suavitzants, per xampús, gel de banys, tot això. Però quan vas tu sol, diguéssim, i més al món del nínxol, necessites referències de coses que has fet abans. Per tenir com... És com la teva
0: com
1: targeta de visita, sí, totalment.
0: Uh-huh.
1: Llavors, això és el que et pots arribar a frenar una mica, no?, a l'hora de llançar-te i de dir, va, vinga, anem-hi.
0: Puc fer-ho.
1: Sí.
0: Escolta, parlàvem de terra mullada, però, clar, sí. Jo pensava, com extreus qualsevol olor de la natura, que és una de les coses que fas tu? Perquè...
1: No, jo sé que
0: tu no fas els extractes, però sí que l'olor de terra mullada, com te la planteges? És a dir, posaré una mica de sal, posaré una mica de sucre, una mica de vainilla, perquè clar, terra mullada, això no deu haver cap extracte de terra mullada.
1: No, però sí que tenim matèries primes que t'hi poden portar,
0: fer pensar.
1: I llavors és això, és conèixer molt bé les teves matèries primes que pot utilitzar i fer proves de barrejar-les entre si per dir, va, vinga, pues això sí que funciona.
0: Clar. Sí, sí. Tu has treballat també per molts països i, com dèiem abans, hi ha gustos diferents depenent del lloc on es consumirà el perfum.
1: Sí.
0: Per exemple, aquí a Catalunya, què ens agrada? L'olor de net o què ens agrada aquí a Catalunya? Som molt avorrits amb les colònies?
1: Ostres, és una pregunta molt difícil,
0: clar,
1: aquesta,
0: clar,
1: també.
0: Jo sempre faig preguntes difícils.
1: Sí, ja. No, no sou avorrits, però... Esclar... Ostres,
0: mira, explica-m'ho al revés, com sou a França? A França, com sou?
1: A
0: França els agrada molt la rosa i sou més sofisticats, o sigui, veniu tots de Versalles o què?
1: No, no. No, però és veritat que sí, agraden molt les colònies, o sigui, els perfums amb flor de taronja o gesamí. Però és veritat que aquí a Espanya també, de manera general. Eh?
0: Jo no sé si, però quan jo era petita deien, porta un perfum francès. Ah. Que era una manera per dir que era un perfum que era imponent.
1: Imponent,
0: per dir-ho,
1: sí, sí,
0: suau.
1: Sí, imponent, i sí, sí, és veritat.
0: Era fort, no?
1: Sí, sí.
0: Suposo que també hi fa la calor que fa als països. La calor,
1: totalment,
0: la calor és molt,
1: sí,
0: important.
1: I tant,
0: la,
1: sí,
0: temperatura.
1: Sí.
0: Si és un país calorós,
1: totalment,
0: necessitem coses que ens elevin, o què?
1: Clar, si és un país calorós, necessites coses més fresquetes, no? Diguéssim, o sigui, típicament els cítrics, o... Oh, sí, sí. Coses més transparents, què diem?
0: Coses transparents. Escolta, m'has d'explicar moltes coses aquí, eh?
1: Bueno, ahir està tota la dificultat, no?, quan parles de perfum o d'olors amb la gent, que com que no estem acostumats des de petits a parlar d'olors, ens costa molt posar noms, o sigui, paraules sobre el que estem olorant i tenir un llenguatge comú.
0: Tu, per exemple, quan fas tallers, que tu fas tallers,
1: sí,
0: a persones que no en saben,
1: sí,
0: o persones que són aficionades...
1: Exacte,
0: o...
1: sí.
0: Per on comences? Amb què els testeges primer? Els hi preguntes quina és la seva olor preferida o com?
1: Pues no, mira, el que començo per explicar-los el tema de les matèries primeres, perdona, com s'obtenen i qui, o sigui, el que són els naturals, els sintètics i tot això. Uh-huh. I després comencem a olorar. Olorem matèries primes justament per treballar aquest vocabulari del que et parlava.
0: No, i saber si de quina família és. Tu m'has portat un potet aquí que em sembla que em vols fer un examen.
1: Sí.
0: M'han dit. Hi ha un potet, sí, aquí, tens un potet amagat, si
1: sí,
0: em vols fer l'examen.
1: El tinc amagat perquè no vegis el nom.
0: D'acord, vinga.
1: Per no condicionar.
0: Examen en directe per ràdio, us imagineu. El que és divertit, el que passarà... Jo m'estic enrotllant, tu quan vulguis, jo m'estic enrotllant perquè no podem deixar sense olor els oients, sense parlar. El silenci és el mal per nosaltres, és com anar sense colònia pel món.
1: Clar.
0: A veure... Uau. A veure, oients, jo com us ho explicaria, això que estic colorant, em fa pensar en una olor antiga,
1: uh-huh,
0: em fa pensar en la meva àvia.
1: Uh-huh. Sí, és un comentari que surt moltes vegades.
0: I em fa pensar molt amb la meva àvia, amb aquells... La Toja, aquestes colònies antigues, uh-huh, Maderes de Oriente,
1: uh-huh,
0: un moment Maderes de Oriente, que no sé si saps què és, però unes pòlvores que feien gastar les nostres àvies, com de Mirurgia, crec que era la marca,
1: uh-huh, sí,
0: i
1: sí,
0: em fa pensar en això.
1: Vale.
0: I què és, què és?
1: Doncs mira, aquest perfum té més d'un segle, i uh-huh, encara avui dia és el primer de les ventes del mercat.
0: I què és, Chanel?
1: El número 5, efectivament. Molt bé!
0: Aprovada! Posi'm música, que ens aplaudim!

0: Mira, a mi el que m'agrada més del que ha passat ara és que ella, que es dedica a fer perfumeria de nínxol, és a dir, que fa coses super concretes, estranyes, vull dir, més sofisticades, m'ha portat una colònia classiquíssima com el Chanel número 5. Sí. He quedat com una, vaja, com una pagesa, perquè no sabia que era Chanel número 5, però ho he endevinat, ho he endevinat. I res, sí, sí, ara cada vegada que l'estic colorant m'està agradant més, eh? Sí.
1: És que t'ho he portat perquè trobo que és un exercici molt divertit.
0: Et volies quedar amb mi, ja ho
1: he. No, però... No, i habitualment ho dono a Aurora també al taller que faig, perquè moltes vegades el comentari és aquest, Aurora a vell, no? Aurora a casa de l'àvia. O també em diuen molt que els diu Aurora aquest net, aquest detergent, aquest sabó sí. de tocador, no? Que...
0: Hi ha un final de detergent. Al final.
1: Sí. Ja, però bueno, això té una raó. I sí. La raó és que aquest perfum s'ha copiat moltes vegades i llavors les còpies s'han adaptat. Hem fet molts trickle downs, que li diem al nostre sector, que és adaptar la fórmula a un sabó o a un detergent.
0: Per copiar-lo i perquè recordi aquest Chanel.
1: Clar, sí, ser, sí. No?
0: Estava pensant que, clar, marques com Chanel número 5, ja jo crec que estan més enllà ja del propi perfum, és a dir, ja ressignifiquen alguna cosa. El CK de Calvin Klein, el CK One típic,
1: sí.
0: El J'adore de Dior, sí. És a dir, tots aquests que...
1: Iconos.
0: Sí. Què fa que un perfum sí, acabi sent una icona?
1: És el temps.
0: De què depèn?
1: Bueno, és que per mi depèn del perfum en si. És que són perfums boníssims. Llavors acaben sent icons perquè la gent els compra, els agrada, els olores per tot arreu. I tenen, mira, el Chanel número 5, és que té més d'un segle, és una bogeria, o sigui, és una cosa increïble. I realment, pues, com que funcionen, pues, acaben sent icons.
0: Són, en aquest cas, bé, el CK potser no, però els altres són molt... Estan lligats també a una sensualitat, a un món.
1: Sí.
0: Tenim Chanel número 5 sí. Lligat a la Marilyn Monroe. També... Sí. Tot el màrqueting i tot el packaging i tota la història que hi ha darrere de seducció també és important, no?
1: Sí, sí, sí, clar, suposo que... Sí, clar, fa molt que la gent segueixi comprant-los, també, perquè darrere hi ha un pues, sempre hi ha una superstar o que, a la que et vols identificar, potser, no? I gent que no l'utilitzava, pues, potser el comprarà per això. Com... Però està clar que el màrqueting fa molt, sí.
0: Clar, com que som a les dones i els dies, clar, jo vull preguntar... Posar-te colònia, per exemple, empodera les dones? O posar-te perfum? O sí. Et pot canviar la personalitat? És a dir, o pots sentir-te més...
1: Jo crec que sí, sí. Per això també et deia que si surts, te'l vesteixes superbé, com tens una festa, no? I et vesteixes, et pintes, a tot... No estàs complerta fins que no et posis el perfum, perquè al final el perfum és el que parlarà per tu quan estàs callada.
0: I escolta, hi ha essències o notes que porten aquest, vull dir, aquest camí de sensualitat,
1: sí,
0: etcètera?
1: Sí, sí, clar.
0: Ho teniu estudiadíssim, oi?
1: No, però...
0: Allò que diuen colònia de... Jo què sé, colònia de nits, aquests perfums de nit que són...
1: Sí,
0: que ja fan olor de sexe, és... perdó, eh? Sí, una mica... No volia dir segons què, però hi ha tot un món, no?, al voltant d'això.
1: Sí, sí, totalment. Per exemple, pues hi ha flors que jo els dic narcòtiques, perquè hi ha les flors en si, o sigui, l'extracte en si de la flor té una nota animàlica dintre, que és que ja t'ho diu tot. El gesamí, el que és el nardo. El nard. La flor de taronja, totes aquestes són flors molt, molt potents, molt... heavies, no?, que digo jo. I després també...
0: Vull dir que si no sedueixes l'altre, el mates, no?
1: Exacte. Sí, sí, sí.

0: parlant amb Céline Guibarge sobre perfums. Ens encanta tot el que ens està explicant. I escolta, ara que... Jo vull acabar aquesta entrevista, ara que hi ha tan mala fama amb tot el que és tòxic, els disruptors endocrins, que no us poseu colònia, que aneu netes, que acabarem totes amb càncer, eh? Sí. Què n'has de dir de tot això? Perquè tu fas perfums, intentes, com a mínim, en tenir ingredients naturals, però és evident que la química ha d'existir perquè un perfum quedi i un perfum duri hores.
1: Vale, aquí...
0: Ai,
1: és un tema... calent. No, aquí el que vull començar dient és que les xarxes socials fan molt de mal, perquè hi ha molta gent que es dedica a parlar de coses que no sap. Això és el primer punt. El segon punt és que la indústria de les fragàncies va crear una associació fa molts anys que revisa els ingredients, fa estudis i elimina els que consideren perillosos. Això és la raó per la que els perfums clàssics ja no són iguals que quan van començar, no? Perquè les fórmules les han de revisar, les han d'adaptar...
0: I ja ho estan fent.
1: I ho estan fent, òbviament, uh-huh. Sí. Hi ha perfums, de fet, no has sentit mai algú que et digui ostres, és que el meu perfum de tota la vida l'han canviat i he deixat d'utilitzar-lo. Pues això és la raó. Llavors, jo l'únic que et diria aquí és que en general és tot molt segur. No us preocupeu, que no hi ha res que...
0: I després, perdona, vaig una mica a la teva, però jo crec que hi ha perfums que t'allarguen la vida. Jo quan sento segons quines olors, dic, és que em trobo bé. Jo porto una colònia sempre, que el dia que estic una mica tubeta, o el dia que estic una mica fluixeta, sempre em poso aquesta colònia, perquè em puja.
1: Clar,
0: o sigui que... Ruixeu-vos de colònia. Céline Guibarge, moltíssimes gràcies.
1: De res, a tu.

0: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creix la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
3: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
10: Hello, la boca, flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits, corules que...
11: Ai, escolta'm, no sabeu l'olor que fa aquest estudi després que ha passat la Céline, la nostra perfumista, i que, per cert, fa un taller amb una botiga que es diu Les Topets, que està al carrer Joaquim Costa de Barcelona, i Marc García Puig, hem decidit que ens hi apuntem, oi?
12: Ens apuntem el dia 16 d'octubre, no?
11: 16 d'octubre al carrer Joaquim Costa. Es veu que ens trobareu a la Marc García Puig i a mi olorant coses. Ho acabem de decidir perquè ens ha agradat tant aquesta entrevista que,
12: ens ha encantat, i tant.
11: Ara, com ho diria, a Tarragona es diu Santa Tecla Gloriosa. I aquí com hem de dir a la Mercè? No sé, és que no sé com li diu la gent de Barcelona.
12: No sé, ara,
11: Santa Eulàlia plora.
12: Santa Eulàlia plora, venim a parlar. És la Mercè.
11: Sí.
12: La Festa Major de Barcelona. No plou.
11: Això és una bona notícia, perquè feia anys que plovia.
12: És una bona notícia, però a mi de petita, la meva mare, sempre quan plovia, que era quasi sempre, per la Mercè, em deia Santa Eulàlia plora. M'agradava molt aquesta frase, em va obrir el món de les màrtirs. Per què? Tu ho havies sentit, això de Santa Eulàlia plora? Quan...
11: La veritat és que no ho havia sentit, perquè jo sóc de Tarragona, llavors en dèiem Santa Tecla Gloriosa, que és el dia abans, i però Santa Eulàlia m'encanta. I, de fet, jo quan era petita tenia una obsessió amb aquest nom, i llavors totes les meves nines eren Eulàlia. Deixa-ho estar...
12: Et pega molt aquest nom. Ara ho veurem.
11: Deixa-ho estar, l'Alocatis, que està a la Virgili. Escolta'm, però explica'm què vol dir Santa Plora, ai, Santa Eulàlia Plora. Què vol dir?
12: A veure, l'origen ve... Santa Eulàlia va ser la primera patrona de Barcelona, però resulta que al segle XVII va arribar la Verge de la Mercè i li va arrebatar aquest...
11: El tro.
12: Val? Resulta que són copatrones, però això no ho sap quasi ningú. Eulàlia és la patrona d'hivern i la Verge de la Mercè és la patrona d'estiu, no? Diguéssim, final d'estiu. Però ningú sap que, de fet, són copatrones, i la patrona es va convertir en la Verge de la Mercè perquè resulta que el 1687 va arribar una plaga de llagostes que amenaçava els camps de la ciutat de Barcelona. Encara hi havia camps de la ciutat de Barcelona.
11: Tot això eren camps. Ara són pisos que valen 3.000 euros al mes, però tot bé.
12: Efectivament, i hotels, i Airbnb, i tot això. Però quan eren camps, va venir aquesta plaga de llagostes, va amenaçar la ciutat, i llavors li van demanar a la Verge de la Mercè
11: que marxessin les llagostes,
12: que es protegís, i ho va fer, i el papa la va declarar patrona de la ciutat de Barcelona, no?
11: Això al segle XIX, a 1868.
12: Sí, que jo no sabia que el papa havia d'autoritzar a qui era...
11: La patrona.
12: La patrona.
11: Sempre hi ha un home que ens hem de dir.
12: Sempre hi ha un home, i de fet la cosa va per aquí, efectivament, com de costum, no? I llavors, quan a Barcelona plou per la Mercè, doncs et diuen això, no? És perquè Santa Eulàlia plora.
11: És bonic.
12: És bonic, i a més és que he mirat, clar, és veritat que són les dates, no? Però he mirat, i en els últims 100 anys, durant la setmana de festes, no el dia de la Mercè, sinó la setmana de festes, ha plogut un 86%. De les vegades.
11: Els últims 100 anys, quan tornin a fer aquesta estadística d'aquí 100 anys, et dic jo que no passarà això.
12: Ja.
11: Escolta, Santa Eulàlia plora miques, però ja ens agrada, ho trobo molt bonic, això de plorar en lloc de ploure. I Santa Eulàlia, clar, per què plorava? Perquè era
12: plorava,
11: una nena.
12: Era una nena. És que el més fort és que Santa Eulàlia, com moltes de les màrtirs, Santa Eulàlia va ser una màrtir que tenia només 13 anys quan la van matar, no? Jo de petita no sabia res de Santa Eulàlia i amb els anys em vaig aficionar a això de les màrtirs.
11: És que rareta, eh? Jo sóc una mica boja, però ella és rareta. Ella és cementiri, santes, coses aquestes que li agraden.
12: Però clar, és que és apassionant. Mira, la història de Santa Eulàlia, val? La tradició explica que Eulàlia vivia a Sarrià, quan Sarrià era un poble,
11: No sabia res, Santa Eulàlia.
12: Exacte, no era part de Barcelona, però en el segle III, val? I ell era una pastora que portava oques, val? I era molt cristiana, llavors durant les persecucions que va ordenar l'emperador Dioclecià, ella, com que era molt cristiana, va anar fins a Barcelona i es va reunir amb el governador, i es veu que es va posar a insultar-lo per aquestes persecucions als cristians. Ens podem imaginar que al governador no li va agradar gens això, no? de que aquesta dona, aquesta nena, li retragués, no?, la persecució als cristians, i la va obligar a renunciar a la seva fe. I ella es va anar, val? I això ho va portar...
11: Amb tot l'ímpetu adolescent dels 13 anys.
12: Amb tot l'ímpetu adolescent es va negar i, doncs, el poder no porta gaire bé que li diguin que no, i molt menys una marreca de 13 anys. Llavors, segons la tradició d'Àsia, la va condemnar a 13 turments. Un per cada any de la seva vida.
11: Mare meva.
12: I la imaginació medieval, no?, que és on es va crear tota aquesta tradició, doncs era molt imaginativa amb això de les tortures, i no es va quedar curta en una col·lecció d'horrors, no? Va ser assotada, cremada... Però el turment estrella va ser que la van ficar nua en una bota plena de claus i vidres i la van llançar rodolant 13 cops per una pendent que és l'actual baixada de Santa Eulàlia. No sé si...
11: Està al barri de...
12: Està al Gòtic o al Born, i al Born, diria, hi ha una verge. És un carrer molt petitet, i hi ha una verge que és Santa Eulàlia.
11: Uh-huh. No m'estranya que plorés, jo també ploraria. És que... Si et posen una bota plena de claus i vidres, i clar, en plores i renegues i de tot.
12: I tant. I
11: la no va perdre la fe, això és el més bèstia.
12: No. De fet, la llegenda diu que quan va ser crucificada va començar els seus miracles, no? Perquè per ser santa has d'haver fet algun miracle, i vaig mirar quins són els seus miracles, i és que quan va ser crucificada, que era l'últim turment, va començar a nevar per tapar la seva nuesa, no? I també es diu que van créixer els seus cabells, també per tapar la seva nuesa. I a la catedral de Barcelona, si algú s'anima a anar-hi, hi ha un sarcòfag on està representada la seva vida, però sobretot el més curiós de tot és que en el claustre hi ha sempre, des del segle XVI, hi ha sempre 13 oques vives, val? Que és per aquest homenatge, que era una pastora d'oques, i els 13 turments i els 13 anys que va viure Santa Eulàlia. Llavors, a qualsevol moment que vagis al claustre, que hi ha una espècie de, no, de bassa...
11: Sí, doncs... és allà on l'ou balla, no? També.
12: Sí, és allà on
11: l'ou balla, les oques parlen, si és que és una festa a Barcelona.
12: Total, i això de les oques, doncs, és una cosa bastant sorprenent, perquè, no?, és allò que diuen patrimoni viu.
11: Patrimoni viu, mai millor dit.
12: Patrimoni viu. Anem.

0: Ai, ningú vol ser Santa Eulàlia, perquè amb aquesta vida tan martiritzada, la veritat és que em quedo amb la Verge de Montserrat.
1: Sí, és veritat, però fixa-t'hi que... Té una cosa molt interessant i que jo crec que aquí, d'aquí també, que ens atreguin tant les màrtirs, no? Que la teologia feminista ha estudiat molt que, més enllà de la lectura, no?, d'aconseguir la santedat a través del patiment, en el fons, es pot desplaçar la mirada perquè totes aquestes màrtirs, al final, han sigut dones que han dit que no, que han desobeït, no?, i normalment a figures masculines i a figures de poder. No hi ha un patró que es repeteix, no?, que és un home amb autoritat i exigeix alguna cosa a una dona. I aquesta dona es nega, diu que no, no? I en el fons m'he dit, tu em podràs matar, em podràs torturar, però tu no pots decidir sobre la meva consciència.
0: És com subversió al màxim.
1: Clar, o tu no pots decidir sobre el meu destí, sobre el meu cos, etcètera, no? De fet, tu que dius que... Perdona, però tu que dius que les teves nines els hi posaves Eulàlia, no sé si saps què vol dir, Eulàlia.
0: No.
1: Eulàlia vol dir la que parla bé, la que és eloquent.
0: Fixa't-ho.
1: Llavors Eulàlia va parlar bé i li va dir a aquest senyor, no.
0: No.
1: No.
0: Què t'has pensat?
1: Exacte. Montse, tu tens màrtir preferida?
0: Jo tinc màrtir preferida. Úrsula.
1: Úrsula, com no?
0: Úrsula, perquè a més és la filla de l'os, que això és una cosa que m'encanta.
1: Ah, això no...
0: No, vull dir que Úrsula...
1: Ah, val!
0: Bé, és la filla de l'os, i jo quan era petiteta, no sé si és per l'època o què, però estava obsessionada amb l'os Misha. Avui, tota l'estona estic parlant de quan era petita, Déu meu. Ja semblo una abuela. Escolta'm, però tu em vols parlar d'una altra santa, de moment. De quina santa em vols parlar?
1: De Santa Àgueda. De Santa Àgueda, que és la meva preferida.
0: A veure.
1: Val? Santa Àgueda era siciliana, de Catània, al segle III, igual que Eulàlia, i de molt petiteta es va decidir consagrar a Déu. Val? No casar-se i mantenir la seva virginitat. I com sempre apareix un home per complicar-li la vida.
0: Ai.
1: En aquest cas, Quincià, que era un poderós funcionari romà que es va encaripritxar d'Àgueda i es va voler casar amb ella. Ella li va dir que ni parlar-ne. Llavors va intentar aconseguir-la per altres mitjans. Quin mitjà et pots imaginar? Pues algun pervers.
0: Lligar-la la pota a la cadira.
1: Pervers. No, la va ficar en un prostíbul perquè es corrompés. Perquè descobrís...
0: Home. Vas forta, tu també.
1: Però és quincià.
0: Veníem de l'Eulàlia. Ara l'Àgueda, mare meva.
1: I llavors tenim el mateix patró, val? No aconsegueix, quincià no aconsegueix doblegar-la, i tenim el mateix patró, ella diu que no. I el problema no és només que li digui que no a aquell home, sinó que diu que no al matrimoni, a que un home la posseixi, etc. Llavors la resposta d'aquest no torna a ser la tortura.
0: Tu pensa, de tots els que van escriure les històries de sants i tal, o sigui, el seu marc mental, és a dir, no vols fer això, doncs buscarem que et torturin, que no sé què.
1: Vull dir, clar, no tenen prou a matar-la, no? Hi ha tota una tortura. Mm-hmm. I fixa-t'hi la imaginació de Quincià i la imaginació medieval que després va recrear totes aquestes històries, que Santa Àgueda és coneguda, de fet, i l'art n'ha deixat mostra perquè el seu torment va ser molt brutal perquè anava contra el que simbolitzava la feminitat, que és que li van tallar els pits. Val? I, de fet, la imatge que tenim tots de Santa Àgueda al cap, i ara moltes oients ho reconeixeran, és que porten una safata als seus propis pits. Val? I aquest quadre de Zurbarán, espectacular, el tens en ment, Montse?
0: No, ara no.
1: Val, googlegeu

0: Mercè, l'Eulàlia plora i mireu com ha acabat. You don't know me. I'm not just one of your many toys. You don't know me. Mira, Santa Úrsula, Santa Àgueda, totes aquestes podien haver cantat aquesta cançó de Leslie Gore que diu tu no em pertany, jo no et pertanyo, no?
1: Sí,
0: jo
1: és
0: no
1: et pertanyo. És realment, no? És una mica el discurs, no? De si com ens diu la teologia feminista, apartem la mirada i mirem aquesta forma de dir que no.
0: Escolta, Santa Úrsula, què? Home, no parlaràs de Santa Úrsula?
1: Sí.
0: És la meva prefe?
1: És la teva prefe.
0: Que te l'has deixat fins al final?
1: Me l'he deixat fins al final perquè seria una espècie de festival feminista de les màrtirs.
0: A veure...
1: Perquè no és una dona que diu que no, sinó 11.000, val? Perquè hi ha la tradició novenera Santa Úrsula i les 11.000 verges. La història és el mateix patró que les anteriors, Santa Úrsula, princesa cristiana de Britània, l'actual Gran Bretanya, no? La volien casar amb un príncep pagà i ella va dir, val, però jo vull peregrinar 3 anys, no?
0: Pel món.
1: Pel món i acompanyada de les seves amigues verges, també, no? Llavors va arribar a Colònia i ella i les amigues d'Úrsula van ser capturades pels huns. I Atila, no?, el rei de los hunos, es volia casar amb Úrsula.
0: Volia tenir rotllo amb l'Úrsula i l'Úrsula li va dir que no.
1: Ella li va dir que no. I llavors la van assassinar, martiritzar, tot plegat, junt amb les seves companyes, que són les famoses 11.000 verges. Al Marac, per exemple, hi ha un retaule. Mm-hmm. Dius, 11.000 verges? Són moltes, no?
0: Són moltes.
1: Una espècie de rave feminista de màrtirs, no? Llavors aquí jo, que em dedico al món de l'edició, sí, soc correctora, soc traductora... Escriptora també. Aquesta història em fascina, perquè l'error d'un traductor... Mm-hmm. Pot tenir moltes conseqüències.
0: A veure, explica.
1: Us explico. Probablement no eren 11.000 verges, probablement n'eren 11. La qual cosa té més sentit. Llavors, hi ha una inscripció antiga que sembla ser que es va interpretar malament, no? On posava Úrsula et, llavors posava l'11, dels números romans, una M, no?, que seria, en números romans, seria 1.000, i una V, no? Una B baixa. Llavors, qui va interpretar aquesta...
0: Va dir 11.000.
1: Va dir 11.000 verges de la B baixa.
0: Mare meva.
1: Però és que la M, ara diuen que potser era màrtir. Val?
0: Val.
1: Llavors eren 11 màrtirs verges.
0: Doncs no ho sabrem mai, no ho sabrem mai, però sempre tenim aquesta dona fantàstica que ens explica aquestes històries. Marc García Puig, escolta, moltíssimes gràcies. Acabem amb gris, perquè som així nosaltres. El programa d'avui, olors, màrtirs, què voleu més? A Catalunya Ràdio, a les 11 de la nit, ja a les 12 pràcticament. Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Dani Jiménez i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà per conèixer una de les grans galeristes d'aquest país, la Laura González Palacios, que és la propietària de Chiquita Room, una galeria de Barcelona, però que té molta història i descobrirem una dona fantàstica darrere d'aquest nom. Això serà, com sempre, demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Espanya ha rebut garanties de plena col·laboració del Marroc davant la situació de Ceuta en una reunió que aquest dijous han tingut el ministre d'Afers Estrangers José Manuel Álvarez i el seu homòleg marroquí Nasser Bourita a la seu de les Nacions Unides de Nova York. Fonts exteriors han fet saber que els dos ministres han abordat la devolució dels immigrants irregulars que són a Ceuta des del 30 de juliol i que no tenen dret a protecció internacional. Álvarez ha destacat que vol mantenir una bona relació amb el Marroc basada en el respecte a la sobirania, la integritat territorial i els principis de la Declaració Conjunta del 2022. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: El govern espanyol i Junts

0: Reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers després de l'impacte del desnonament dimarts a Madrid de la Mari Carmen, una anciana de 87 anys. Les dades oficials indiquen que a Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no 5 cops més, com diu la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
1: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
2: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà l'alt tribunal per haver rebutjat amnistia la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum.
0: El Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. Jordi Satorra, president de l'Associació de Directors Escolars Àxia, demana més avaluacions als centres per poder detectar les mancances. Són declaracions al Catalunya Nit.
3: Bueno, bàsicament fer unes proves que siguin objectivables, que tu no intervinguis, sinó que vinguin agents externs a fer-te les proves i t'avaluen els teus alumnes. Si no, tu pots pensar que va bé o quina prova fas, si mires només els aprovats del suspens, quin és l'indicador? Jo, per exemple, si puc mirar el meu centre, bueno, estem per damunt de la mitjana, perfecte. Però quan jo analitzo quants alumnes tinc de notable o excel·lent, veig que estic perdent.
2: El president francès Emmanuel Macron ha desmentit aquest dijous informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani, entre els quals Espanya i França, per part de la flota naval fantasma russa. En una entrevista a la televisió francesa, Macron ha admès que el govern treballa amb la possibilitat d'atacs amb drons com els que hi va haver la setmana passada a Alemanya.
4: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
5: Ma réponse est oui.

0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre.
1: Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic i on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer single va ser Streets of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton Turn.
0: I els esports, ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77.
1: Ha començat també la UEFA Nations League amb aquests resultats. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange amb empat al descompte. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts per Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín ha dit al Tot Costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de número 9.
1: I el blaugrana Rafinha juga justament aquest divendres a Melbourne, a Austràlia, a les 12 hores del migdia, un amistós amb el Brasil justament contra aquest país, Austràlia.
2: Fins aquí les notícies.
3: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
4: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
5: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
4: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
6: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
7: Ara mateix, sí, sí.
4: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí i Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui vull parlar dels veïns, dels que es presenten perquè són nous i després et demanen si tens un tornavís, com li ha passat a algú de l'equip aquesta setmana. Després hi ha els veïns que tot ho troben malament, els que tot ho critiquen o tot ho saben, i després no saben, en canvi, sumar esforços ni fer propostes innovadores. Els veïns que t'ajuden, t'agafen els paquets quan no has arribat, et faciliten la vida. Els veïns que no saben com et dius i només saben parlar del temps a l'ascensor. I després hi ha uns veïns, que no té tothom, que tenen un hortet al mig de l'Eixample de Barcelona i que aquesta festa de la Mercè han decidit fer-nos un regal a tots els que vivim a l'edifici. Aquest matí, quan he baixat al carrer, m'he trobat a l'escala, al costat de l'ascensor, dues caixes de cartró de cap per avall i a sobre tres cistells plens de pebrots de totes mides i colors. Literal, eh? Pebrots per menjar. Un cistell gran, amb pebrots mitjanets, vermells i verds, perquè els agafi tothom que vulgui, amb una noteta on hi diu de l'hortet per a vosaltres, agafeu-ne. I a sota, entre parèntesi, no picants. Els altres dos cistells de la dreta són més petits, un de rodó amb pebrots petits taronges i vermells, i un tercer cistell amb bitxos vermells com un tomàquet. I una altra nota amb un avís a navegants. Alerta, picants. No fos cas que aquesta nit hagin de venir els bombers perquè algú s'ha menjat tots els pebrots picants en una cassola i té foc a la boca. No em direu que no és bonic el gest, oi? Llàstima que a casa meva els pebrots no poden ni travessar la porta perquè tots els estómacs que hi vivim són vulnerables quan hi entra una d'aquestes verdures des del punt de vista culinari o un d'aquests fruits des del punt de vista botànic. Això últim ho acabo d'aprendre abans d'escriure aquesta entrada. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Isma Cebrián, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Benvinguts a l'última edició de la setmana de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per fer preguntes, per explicar alguna de les respostes, felicitacions, queixes, qualsevol argumentació que us vingui de gust, com sempre fem. Podeu fer el telèfon del directe, veig que l'Aina ja està responent alguna de les vostres trucades, o bé deixant un missatge de WhatsApp al número que tenim, que és el 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat aquesta petició que ens ha fet la Maria.
2: Jo voldria saber, els entesos amb la llengua, a veure per què diem calor en vez, i en canvi diem amor. No sé si m'explico. O sigui, calor també s'escriu amb R, però en canvi diem calor. Oh, quina calor! I, en canvi, doncs diem amor. Tu ets el meu amor. I com és que amb un es pronuncia la R i a l'altre no? Almenys a Reus, eh? Jo als altres puestos no ho sé. Gràcies, eh? M'agrada molt el teu programa, sempre l'escolto. Hi ha camins que m'adormo, a la millor vés a saber si després no et sentiré. La contesta de la gent, vaja.
0: Doncs a veure si algú la pot ajudar, perquè diem amor i diem calor i no fem i no pronunciem la R final. A veure si algú dels que saben de llengua que li pot explicar a la Maria abans que se'ns adormi. Ara ens truca el 93-207-474, la Marina des de Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, bon dia, bons dies aquests també. I vol dir una cosa, sobre els veïns i els amics que ajuden, hi ha molt bona gent i gràcies a Déu hi ha molt bona gent també.
0: Doncs sí.
3: I a vegades diem, més val un veí a la porta que un parent de Mallorca, o no sé com se diu.
0: Sí, alguna cosa així. Alguna cosa així és, sí, té raó.
3: Més o menys.
0: Sí.
3: Jo torno a preguntar, tens, perquè, bueno, hi ha els Google i tot això, però jo sempre dic que m'agrada entrar personalment.
0: Molt bé, ben fet.
3: Cada que requereixo les tècniques, perquè a mi me van molt bé.
0: Molt bé.
3: Per estudiar i per tot. Però m'agrada. I jo pregunto tendes, perquè tinc idea, però si on cauen ben bé, on venen trapillo, allò per fer clavors, trapillo, macramé, malles per poder fer coses així manuals. N'hi ha, sí. Crec que a la Gran Via n'hi ha alguna, però, home, la Gran Via...
4: És molt llarga, aquí, és molt llarga, sí, sí.
3: Per la Sagrada Família, poder, també, per Gràcia, no, és per tot arreu. A veure si algú em pogués dir una, algunes...
4: Botigues per trobar coses de macramé i de fer...
3: Sí, per comprar els fils, les malles, allò que es fa...
4: Però no ganxet i llana, o també?
3: No només això, no. Que ha, home, si n'hi ha també, eh? Si n'hi ha, però més que res això, que és aquest fil que es fan, les catifes, bolsos, i tot aquests fils.
4: Molt bé, fils per fer...
3: I treballs manuals, que em sembla que hi ha... De tot, guix i de tot.
4: Uh-huh, molt bé. Doncs va, Marina, a veure si algú...
3: A part dels xinesos, que potser hi ha algú que també en té.
4: Però... Ja, però mira, que si trobem alguna botiga de barri xula, doncs millor que millor, no?
3: Sí, sí, o sigui al centre, sigui al barri, sigui a Gràcia...
4: On sigui. Perfecte. Molt bé, Marina, a veure què et diuen. Moltes gràcies. Que vagi bé, bona nit. Adéu-siau. La Cecília ens ha escrit un missatge de WhatsApp i ens diu per què a les pel·lícules i sèries de TV3, diu ella, el so no és massa clar i no s'entén bé. Sobretot a les produccions pròpies. Pel·lícules i sèries de TV3 que a vegades no s'entén bé. A veure si algú té una resposta, que és veritat que alguna vegada sí que ens hi hem trobat. Després, l'Anna ens ha deixat un altre missatge al WhatsApp des de Sant Sadurní d'Anoia.
5: Mira, volia trucar diverses cosetes. Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta que era la següent. Quan et mulles més? Si vas corrent sota la pluja o si vas caminant? No sé, no me'n recordo si algú va contestar o no va contestar, però aquella era la pregunta que vam fer. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre. Em poso Catalunya Ràdio i mentre fan les notícies em rento les dents ràpidament i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta. O sigui que mira, sempre, normalment ho aconsegueixo, de vegades se'm passa, però és el costum que tinc. I res, mira, més cosetes. El tema dels manolitos, una vegada vam anar a Madrid per feina i una amiga va dir, has d'anar a menjar manolitos. I ens va dir l'adreça, i sí, sí, és una cafeteria molt mudada, i bé, vam seure allà amb totes senyores ben arreglades fent el cafetó de la tarda, i vam menjar els manolitos. I suposo que estaven bons, no me'n recordo bé, però segurament que sí, que estaven molt bons. Bueno, prometo trucar, que no he trucat mai. El dia que tingui una pregunta, en tenia una i se me'n va anar del cap, però el dia que me'n recordi trucaré. Una abraçada ben forta, felicitats pel programa i res, us seguiré escoltant.
4: Jo me l'imagino, a l'Anna, ara mateix estirada sobre el llit, si no està fent pont, de la Mercè, escoltant el programa i sentint-se ella mateixa en aquest àudio que ens ha deixat al WhatsApp. Però jo torno a repetir la pregunta, que si la vas fer fa 40 anys enrere, jo no sé si la va contestar algú, però la podem tornar a fer, perquè, mira, serveix igual, no? Quan et mulles més, quan plou, si vas corrent sota la pluja o si vas caminant. És bona, aquesta. No sé si algú... No sé si el Carles Cuní se'n recordaria si algú la va contestar. Si mai me'l trobo, li preguntaré. Anna, moltes gràcies, i sí, espero que un dia truquis en directe, perquè es tracta d'això, que truqueu en directe, també. Està molt bé els missatges, però ens agrada molt que ens truqueu, i més si no ho heu fet mai, des de fa 40 anys, encara més. Va, que ens truca ara, sí, al 93207474, la Carme des de l'Eixample. Bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta. Mira, vaig tenir el gust de veure't un dia a l'autobús i vam parlar. No sé si te'n recordaràs, soc rossa, un amic bastant gran.
4: Jo crec que sí que me'n recordo, perquè tampoc no és que cada dia algú a l'autobús em digui que escolta el programa.
6: Amb tanta gent que parles i que et trobes, vull dir, és molt difícil.
4: Em sembla que sí que me'n recordo, perquè era de baixada, un autobús de baixada cap a...
6: Sí, em sembla que era un UB11 o així.
4: Sí, crec que sí, crec que sí.
6: Escolta'm, bueno, a part de que m'agrada molt el programa, no me'l perdo preguntar-li un dia. Jo puc, aquesta senyora que ha demanat perquè necessita una botiga per comprar coses, sí, per poder fer patchwork o poder fer macramé o ganxet, sí, o tot això, jo li puc recomanar una escola que fa 19 anys que vaig, que tenen escola i botiga. Uh-huh. I és, però clar, ella ha dit, me sembla que ha dit que vivia a Gràcia, i això és una mica lluny perquè és la Sagrada Família.
4: No, però em sembla que no viu a Gràcia, li era igual al barri, mentre es pugui trobar una botiga.
6: Ah, m'ha semblat que deia això. Bueno,
4: ha dit, és igual a Gràcia, Sagrada Família,
6: mira,
4: m'és igual.
6: Mira, jo et dono l'adreça i li pots dir. És València 411. Sí.
4: I com es diu la botiga?
6: La botiga es diu Patch, que vol dir patch de patchwork, i sí, Cat, que vol dir gat. Patch Cat,
4: Patch Cat, sense la I, eh?
6: Patch Cat SL, si ho busques a l'internet li sortiran les fotos, sortirà tot, eh?
4: València 411, això 411 està a quina alçada?
6: Està entre Marina i Sardenya.
4: Molt bé. Doncs
6: molt bé, Marta.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Jo també, que hagis trucat, Carme.
6: Moltes gràcies. Mira, que com que fa 19 anys que hi vaig, jo puc recomanar-ho de veritat, de veritat. I el dels pebrots, et volia comentar que jo tinc una hèrnia de hiato de 7 centímetres. I mai podia menjar, quan era més jove, no podia menjar pebrots. Mm. Però ara me'ls faig escalivats, però me'ls deixo més rato del normal. Llavors em queden molt tovets, i els tolero estupendament, inclús per sopar, eh?
4: Ostres,
6: inclús per sopar, eh?
4: Jo me'n recordo 3 dies seguits, eh? Si menjo pebrot.
6: Ui, no, jo a mi, clar, tenir la hèrnia em feien molta refluxa.
4: Clar.
6: Però jo me'ls faig al forn, a la fregidora, on vulguis, però en quan tu dius que ja estan, que la pell ja està negra,
4: sí,
6: els poses una miqueta 160 i els deixes
4: encara 7
6: més. Minuts més. I llavors la part del cor queda molt tubeta, quan te'ls menges, és un mirastre fan a la boca.
4: Doncs mira,
6: de veritat.
4: Mira que ho provaré a veure què passa.
6: Pues sí, a mi m'agraden molt, jo em faig molt, eh?
4: Sí, aquesta nit quan arribo encara n'hi ha, que crec que sí, encara n'agafaré uns quants i ho provaré.
6: Jo els vermellets m'agraden molt.
4: Són bons.
6: Molt bé, Marta.
4: Molt bé, Carme, moltes gràcies.
6: Molt que el programa et vagi tan bé perquè tu mereixes. I aquestes persones que es queixen de que hi ha tantes entrevistes, no sé per què es queixen, perquè és una manera de fer cultura. Jo trobo que això és estupendo.
4: D'aprendre coses, no? I d'aprendre coses també, no? Sempre
6: jo
4: busquem aprendre.
6: Jo trobo molt bé perquè és molt interessant, perquè la gent que parla no són gent que no tenen, vull dir, tots tenen una manera que ja se'ls veu que ja entenen, no?
4: Sí, sí, però és el que
6: m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé. Jo, si no puc escoltar tot avui, doncs demà quan m'acabo de llevar em poso un ratet aquí i abans de prendre'm el cafè i això ja ho tinc solucionat les 2 hores.
4: Veus que bé?
6: Molt bé, papa.
4: Molt bé, Carme, una abraçada.
6: M'agrada que et vagi molt bé perquè ets molt maca.
4: Gràcies,
6: molt
4: Carme,
6: maca,
4: una abraçada.
6: Molt maca, de veritat.
4: Vinga, una abraçada,
6: una abraçada,
4: bona nit. Adéu-siau.
6: Adéu.
4: Més missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, al Ramon, des de Reus, té aquesta pregunta.
7: A veure, Catalunya és una nació. Hi ha un organisme que es diu ONU, Organització Nacions Unides. Com és que Catalunya no hi és?
4: Doncs, a veure si algú li sap respondre aquesta pregunta tan difícil que ens fa el Ramon. Va, a veure. La Mariona des de Reus ens diu: us volia recordar que ahir felicitau a totes les Mercès i Tecles pel seu sant, i diu, també heu de felicitar les Misericòrdies. És veritat, colles, Misericòrdies, que el dia 25 és la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia. Clar, ens diu la Mariona, que viu a Reus, doncs tens tota la raó, i ara m'havia oblidat d'elles, així que totes les colles i Misericòrdies, felicitats, perquè avui que ja és 25, és el sant, exacte. I la Mercè, que per tant ahir va ser el seu sant des de Moja, diu, el 24 és el meu sant, però també és Sant Gerard. Salut. I jo ahir dels Gerards no me'n vaig en recordar, perquè no són tan coneguts, ja em perdonareu. L'Ariana des de Cornellà diu, sobre el reciclatge, només cal retornar els envasos allà on es compren. Això ja t'ho diuen a la botiga. Felicitats, Marta, la teva sensibilitat i saber fer m'encanta, mare meva. Però no tots són flors, també hi ha violes. L'Anna, des de Barcelona.
8: Volia donar la meva opinió sobre el programa. A veure, trobo que, bueno, Marta, ho fas molt bé, tens molt bona veu, tens molta paciència amb la gent, però jo trobo, la meva opinió, que les entrevistes són molt llargues i que el cuento del final a vegades vas a dormir amb una mica més de por del que ja estàs. O sigui que si és un cuento una miqueta més animat i més curtet, doncs ho trobaria una mica millor. De la meva part, eh? És la meva opinió. Amb aquesta opinió no vull molestar ningú ni que ningú s'ofengui. Però, bueno, l'he escoltat molt temps aquest programa, em fa molta companyia, però, bueno, ara aquestes coses les trobo una miqueta que no dona massa temps a que la gent parli, vale? Un petó molt fort i a seguir molts anys. Molta salut.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I per tant, una de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: 6 minuts i arribarem a 12:45 de la matinada. Ens truca el 932017474, en Jaume, des de Rubí. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Com està, Jaume?
2: Pues mira, molt bé escoltar-nos com cada dia.
1: Molt bé, així m'agrada. Què ens volies explicar?
2: Bueno, més que res recordar el dia que estem avui, que ja estem a 25.
1: Sí.
2: Van haver les inundacions de l'any 1962, més que res a la zona del Vallès.
1: Sí, tant.
2: Concretament parlar del meu poble, que era abans, ara és Ciutat. Aquí van haver-hi 617 persones entre morts i desapareguts. I, bueno, un mal record de la nit que vam passar, perquè van caure alguna més de 200 litres per metre quadrat. I com que va ploure a Terrassa, que venen dues rieres des de Terrassa, es van ajuntar amb una que s'ajunten a les fonts, i a Rubí, doncs, bueno, va arribar una rierada immensa. Segons diuen, es va fer un tap en el pont, i quan va petar el pont se'n van endur les cases i la gent que vivia a peu de riera. I que ara no seria possible fer-se una casa allà.
1: No, està clar. Jaume, bueno, tu te'n recordes d'aquell dia?
2: Bueno, jo me'n recordo, doncs, que llavors tenia 9 anys
1: ja.
2: I 9 mesos.
1: Imagina't.
2: I, bueno, a casa meva nosaltres vivíem una mica entremig entre la part alta i la part més baixa de Rubí. I llavors a casa, doncs, el que plovia no engolia prou l'aigua en el pati i es colava per la porta, passava per la cuina, el menjador, el passadís i se'n anava al carrer.
1: Mare meva.
2: I passava com res, mig pam d'aigua per dins de casa.
1: Imagina't.
2: Però el carrer va ser bestial, com un riu.
1: Sí, sí.
2: I, bueno, més avall de casa es va fer un forat que hi cabia un cotxe. El que passa que abans no estava asfaltat, era tot terra. I, bueno, el record és aquest, de la pluja. Inclús el meu pare al dematí, que els cridaven al sereno, es venien passaven uns amics a recollir-lo, i el primer que li van dir, que l'empresa on treballava, que estava al costat de la riera, havia desaparegut. I, bueno, es va fer que no s'ho creia, no?
1: Clar.
2: Fins que no ho hagués vist. Una fàbrica que li deien, el títol així informatiu, que li deien la pelleria, perquè treballaven la pell.
1: I va desaparèixer.
2: I va desaparèixer sencera, i davant hi havia el matadero municipal, també va desaparèixer. I ara, precisament, just al davant d'això, hi ha Ràdio Rubí. Vull dir que, a part dels records d'aquests, doncs, els amics que van desaparèixer, la gent coneguda que va desaparèixer, i només era això.
1: Doncs gràcies per recordar-nos-ho. No tenia a la memòria que era aquest 25 de setembre, però aquestes coses de tant en tant s'han de recordar, Jaume, perquè no tornin a passar, però per no oblidar els que van desaparèixer. Sí que t'ho agraeixo molt. Gràcies, Jaume.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Molt bé. Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Tercera generació.
1: Els oients de la nit dels ignorants potser recordareu que la temporada passada a l'espai Tercera generació ajuntàvem persones més grans, jubilades, amb nois i noies joves, en alguns casos perquè eren els nets, en d'altres pel fet que compartien pis, afició o activitat. La idea era que entre ells sempre hi hagués com a mínim una altra generació. Això ens permetia que les trobades els uns ens expliquessin la seva visió de les coses des de la perspectiva de molts anys d'experiència i els altres amb els ulls de qui té tota una vida al davant. Doncs aquesta temporada l'espai l'enfocarem des d'una altra perspectiva. Mantindrem l'esperit, això sí, ajuntant persones de generacions diferents, però centrant-ho més en l'àmbit laboral. Serà una conversa entre una persona que està a punt o que s'acaba de jubilar i una altra que comença o fa poc que el seu camí professional està dins del mateix sector. I en aquesta primera conversa de la temporada Hem decidit ajuntar l'Imma Camps, que és professora de català, que es va jubilar a començaments d'any, i en Nil Gibert, que també és professor de català, però que tot just fa 3 anys que s'hi dedica, per tant, aquest diríem que seria el seu quart curs. Imma, Nil, que sou als estudis de Girona. Bona nit, benvinguts.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
1: A veure, comencem. Jo primer necessito saber això de que ser mestre és vocacional. En el cas de l'Imma, què us va portar a triar aquest camí, Imma?
3: Mira, jo vaig fer Filologia Catalana, vaig fer 3 anys a la UDG, que aleshores era el Col·legi Universitari de Girona, i després vaig acabar la carrera els 2 últims anys a Bellaterra, a l'Autònoma. Sempre tenia molt clar que volia ensenyar, però no sabia si fer magisteri, si fer història, i al final em vaig decantar, mira, tenia 18 anys, faig Filologia Catalana. Uh-huh. I vaig fer Filologia Catalana durant la carrera, que aleshores durava 5 anys, i de seguida també jo tenia molt clar preparar-me a Opus i presentar-me. I tan bon punt hi va haver-hi Opus, que em sembla que em vaig haver d'esperar un any, em vaig presentar a Opus i vaig tenir la sort de treure-me-les.
1: Molt bé. I el Nil?
4: Sí, en el meu cas tot va començar a partir de tercer d'ESO, que just amb el professor de català que jo tenia, em va agradar molt les seves classes i tot el que explicava, i a part d'això també vam connectar molt pel que fa a les aficions, que a mi m'agrada molt el futbol, i amb ell també, i em va interessar molt i molt tot el que explicava, tant la part de llengua com la de literatura, un pèl més la de llengua segurament, i jo ja recordo que al començar el batxillerat, que havíem de triar les optatives i el camí per l'humanístic, social o el científic, jo ja sabia, o la meva idea era ja estudiar Filologia Catalana per acabar sent professor de català. Per tant, des dels 16 anys es pot dir que ja ho tenia clar, sobretot gràcies a aquell professor, que ja des d'aquí li envio una salutació, i també suposo que va ajudar el fet que la meva mare també era mestra, i també ho veia molt des de a casa, el fet d'ensenyar, i el món de l'educació, i sempre l'he tingut molt, molt present.
1: Està bé. Quan tens un professor que t'inocula aquest cuquet perquè et dediques una cosa, això és meravellós. És meravellós,
3: sí.
1: Emma?
3: Sí, jo també me n'oblidava. Jo vaig anar al Vicenç Vives, l'institut d'aquí a Girona, que hi anava a totes les comarques de Girona, i també vaig tenir un professor de literatura a COU, no sé si puc dir el nom, Rafael Mas, i vaig dir, a mi m'encanta això, jo vull fer filologia.
1: Clar. Però tu, Emma, vas començar en un moment en què encara s'havia de fer molta feina per normalitzar el català després de tota la dictadura. Això també va ser una mica un incentiu de dir, jo vull lluitar,
3: sí,
1: per això.
3: És el que ha dit en Nil, que la seva mare era mestra. Clar. Jo també sóc la petita de 3 germans, a casa sempre hi havia hagut el cavall fort, sempre hi havia hagut aquest esperit reivindicatiu, els 11 de setembre, hi havia consciència lingüística, i per això vaig fer Filologia Catalana.
1: Clar. I en canvi tu, Nil, comences vas començar, hem dit que aquest és el quart any, no? El quart curs. Comences en un moment en què l'ús social del català està on està, sobretot entre els més joves. Això d'alguna manera et condiciona la feina, perquè tu saps que tens una responsabilitat potser diferent, no? Però és una responsabilitat també fer que tota aquesta canalla acabin estimant el que és la llengua i la literatura catalana.
4: Sí, i tant. Jo, de fet, recordo, em sembla que era en el grau de Filologia Catalana, que ens deien, els professors de català han de ser activistes de la llengua. I jo, a vegades, més conscientment, o d'altres vegades menys conscientment, doncs el que sempre intento, traslladar aquest amor i aquesta estima pel català que jo tinc en els alumnes, també a través de la cultura catalana o de les cançons, que jo sempre intento, en els exemples de classe, posar coses de cançons o de grups catalans, perquè també, més enllà del tema més acadèmic, que jo ja entenc que els pugui agradar menys o que pugui ser més feixuc, que també entenguin que el català també pot servir per divertir-se, per conèixer món i també per entretenir-se. De fet, per exemple, aquí amb el programa que feien del búnquer de Catalunya Ràdio,
1: sí,
4: algun programa l'he posat a classe per parlar d'algun autor, d'alguna cosa en concret, i perquè vegin també programes més enllà del que deuen veure a la televisió.
1: Clar.
4: Habitualment, que no crec que sigui el búnquer, justament.
3: No, però els hi agrada, Jo una vegada Literatura Catalana Catalana també vaig fer un episodi, vaig passar del búnquer, em sembla que era de Papa Said, i, ostres, els hi va encantar, i després, ostres, els hi va agradar moltíssim analitzar els poemes, llegir-los en veu alta, i això és aproximar una mica la literatura, aquests autors, que, esclar, a vegades tirant lo blanc els hi cau molt lluny, no?
5: Sí.
3: En l'alumnat i més amb el context que estem.
5: Clar, però us heu d'inventar estratègies per una mica connectar amb els alumnes, i entenc que potser les estratègies que has fet servir tu, Imma,
3: són sensiblement
5: diferents a les que pot tenir ara el Nil, no? Perquè fer classes a adolescents d'entre 12 i 16 anys en aquesta etapa de canvi és complicat, no?
3: És complex, però tu tens un ventall de perfils tan diferents en una classe que t'has d'anar adaptant a mesura que s'inicia el curs, no? I sobretot, amb ells els agrada molt, en els adolescents, identificar-se. Per exemple, jo trobo que és fonamental que llegeixin, que tinguin el seu espai a casa per llegir, per estar tranquils, perquè en un món que constantment la immediatesa, ai, aquest m'ha dit això, aquest no sé què, sempre dic, heu de buscar un lloc tranquil per arrecerar-vos, per estar vosaltres amb el llibre. I després jo, a principi de curs, sempre feia llegir un llibre a tots, i després participaven de la lectura tots, ai, jo, aquest personatge, passa això, i per què, jo no sé si hagués actuat d'aquesta manera, sempre tenim present que t'has d'apropar en aquella gent que a casa, que jo sempre dic que el 95% de l'educació és la que reben els pares, malgrat que nosaltres ja ens hi fem molts, no?
5: Ja.
3: I perquè tots es facin partíceps, tant els que llegeixen molt com els que no, no?
5: Uh-huh.
3: I en temes que en l'adolescència els afecta, sigui l'amor. Tots s'enamoren a 15 o 16 anys. Tu saps si aquell nen està trist, si li ha passat alguna cosa, etc. No? I és una mica que se sentin partíceps, i sobretot si a casa seva no tenen la llengua materna, que sigui el català, que ara són molts, però jo quan vaig començar a l'Institut Forat del Vent a Bellaterra, tenia el 70% que eren castellanoparlants, però tenia molt clar que classe de català s'havia de parlar en català.
5: I ho feien. Val?
3: Exacte, clar. I ho feien.
5: Sí, sí.
3: I ho feien.
5: I, Nil, la teva manera de treure l'atenció als alumnes, perquè, clar, tu, a més, ella, l'Imma deia, busqueu-vos un racó per arrecerar-vos, llegir tranquils, però és que tu ara tens les pantalles allà amenaçant constantment, i això fa que llegir costi una mica més, perquè te'n vas a entretenir-te amb qualsevol cosa que en pocs segons, en pocs minuts, tu veus una imatge, després una altra, una altra, una altra. Tu com els fas enganxar a les teves classes, Nil?
4: Sí, a veure, he de dir que amb el que ha explicat l'Imma, jo penso que és una mica optimista. És a dir, ara mateix em costa una mica d'imaginar, almenys jo, que la majoria dels meus o dels alumnes en general llegeixin a classe, més que res per això, perquè ara tenen tantes distraccions.
5: Clar.
4: Que...
3: A casa també volia dir,
4: eh? Sí, no, jo em referia a casa. Que veig difícil que a casa la majoria d'alumnes llegeixin, però més que res per això, per els altres estímuls que
5: reben,
4: tenen.
5: Clar.
4: I perquè també hi ha molts alumnes amb moltes dificultats
3: d'aprenentatge
4: també hi ha socials, que no, molt segur que, bueno, molts, alguns llibres a casa no en deuen tenir pas gaires, però responent al que em comentaves, jo ho intento molt a través de traslladar-los la meva passió, és a dir, jo sempre que a les classes de català, evidentment hi ha temes que m'agraden menys o que m'agraden més que d'altres, però jo intento, si cal,
3: exagerar
4: una mica les coses, o posar una mica de teatre, per dir, avui començarem sintaxi amb el subjecte, és una cosa que a mi m'enamora molt, per tant espero que vosaltres també, i a partir d'aquí buscar exemples també que els interpel·lin amb ells. Sigui, per exemple, justament avui que fèiem l'elisió a classe, que és el contacte de dues vocals que una no es pronuncia, doncs buscar nom i cognoms d'alumnes a veure si podien fer elisions o no. I de dir que pensar si amb familiar o amics podem trobar aquest fenomen. És a dir, jo el que intento és interpel·lar-los molt i fer-los partíceps
3: de la classe,
4: perquè ells sentin que també, és a dir, que no només sóc jo que els ensenyo les coses, sinó que a partir del que jo els ensenyo ells poden anar aprenent també una mica pel seu compte i anar trobant noves coses de la llengua.
5: Clar, és que també és diferent, suposo, ensenyar llengua, amb això, les elipsis, els verbs, el no sé què, els pronoms febles, que apassionar algú per la literatura, que igual amb una història, amb un llibre concret, tu enganxes aquell nano.
3: Sí.
5: Però explica-li, que això passa amb tots els idiomes, no amb el català. Sempre és la part més dura, probablement, no? La part de la llengua. I aquí és on heu de treure totes les vostres arts, no? Per fer que aquella persona ho entengui i després ho faci bé quan hi ha un examen. I ho apliqui, sàpiga escriure, aquesta és l'altra. Perquè també amb tot el tema de les pantalles, al final escrivim
3: no
5: el mínim
3: escriure.
5: I després no sabem escriure. Perquè no ho fas mai, no escrius a mà, i llavors tot ho fas, i com que les elipsis les fas tu a la vida, no? Perquè ni el per què escrius, perquè poses una P i una K, i has dit, el per poses el signe de multiplicar, i s'ha acabat, i tot això tu ho estalvies. Vull dir, clar, aquestes generacions han crescut amb menys llengua a l'abast, no, també?
4: Sí, sí, això segur, la veritat. És una feina del dia a dia, i molt complicada, i també he de dir que no crec que sigui només dels professors de català. És a dir, crec que a vegades també, pel que fa a nosaltres, se'ns posa molta responsabilitat a sobre, però també penso que és el món docent en general, que hem d'intentar que els alumnes escriguin el màxim possible. Ara amb el tema de les pantalles és més complicat.
3: I de la IA hi ha molts de problemes.
4: Sí.
3: Jo l'últim any, i perdona ni el que t'interrompi, els de feia escriure a classe coses breus, sobre, jo què sé, sobre un aconteixement mundial que havia passat, sobre un autor del qual el dia abans n'havíem parlat, sobre temes que a ells els interessi, perquè si ho fas fer a casa, després no saps qui ho ha fet. I això és un problema. Sí que hi haurà l'alumne responsable, conscient, que t'ho farà, però n'hi ha molts que dius això és impossible que ho hagi fet, no? I aleshores, doncs, amb 20 minuts de silenci o un quart, un tema que tothom en sàpiga parlar, aleshores escriuen i veus realment quan els pots corregir i després el que els encanta, jo m'ho emportava a classe, ho tornava a corregir l'endemà i després en parlàvem entre tots i això els hi encantava. Els encantava.
5: Vosaltres veieu que una cosa està feta a mi, claríssimament?
3: Bé, en el meu institut, que ni li havia estat, teníem un programa sobre, que n'havíem detectat de treballs de recerca copiats.
5: Oix!
3: I això, si ha passat a l'institut que jo he treballat els últims 10 anys, ha passat en molts llocs, en molts altres instituts. Això és un problema. Això és un problema que tenim i que s'ha de fer alguna cosa. Alguns països ja miren de limitar-ho. El treball de recerca de batxillerat hem de tenir present que només es fa a Catalunya, que aquest any ha perdut pes dins el còmput de percentatge amb la selectivitat i el batxillerat. No sé què passarà, però hi ha problemes. El que passa, que com que no, el treball de recerca hi ha una part teòrica i una pràctica, tu veus quan fa l'alumne l'exposició oral, quan fa la part pràctica, ho
5: sí.
3: Veus si realment ho ha fet ell
5: ja,
3: o no.
5: Ja.
3: Tu li pots fer un munt de preguntes, etc. I ja veus que l'alumne està insegur, que està nerviós, etc. En canvi, si tu domines aquell treball de recerca sobre aquell tema, l'alumne ho fa superbé.
5: Clar.
3: Però sí que s'haurà de fer alguna cosa.
5: Tu,
3: sí.
5: Anil, a tu també et condiciona, no? Suposo fins i tot la manera de donar la classe, com deia ara l'Imma, no? Que has de fer coses a l'aula perquè no se les emportin a casa i les facin a mià.
4: Sí, no, i tant. De fet, per mi, més enllà del treball de recerca, per mi el problema és també diari. És a dir, ara el fet de posar deures, hi ha molts professors, d'entre els quals jo m'incloc, que deures en posem molt pocs, però per què? Perquè a les vegades que n'he posat tens el sector que no els fa, el sector que sí que els fa pel seu compte, que acostuma a ser un percentatge més reduït, i després d'altres que sí que els fan, però o bé és copiat d'algun altres companys, o si no, fet directament amb la IA, amb el ChatGPT.
3: Sí.
4: Però també és que m'arriba fins al punt en què els alumnes, pel que volen, són molt hàbils, i que tu pots repartir un examen i que ells treguin el mòbil i a l'instant facin una foto de l'examen i que puguin, i que per tant el xat o la IA pugui donar-los les respostes. I s'ha arribat a un punt, almenys jo ho aplico, i la majoria de professors també, és que pràcticament, bueno, en el meu cas són tots els treballs, sempre els fem a classe. Això té l'avantatge que tu t'assegures més que no fan els treballs en via, però també té un gran problema, i és que també les hores que abans no havies d'invertir en deixar que estiguessin dues, tres sessions per fer, no sé, un comentari de text o preparar una redacció o el que sigui, ara són classes que tu saps que has d'invertir en que els alumnes puguin treballar a classe, perquè si no, hi ha el risc bastant probable que no ho facin ells. Més enllà de la ira, ho pot fer el seu mare, el seu pare, el germà. Sí. És a dir, que això sí que ens hi trobem molt, i per tant intentem que pràcticament totes les feines siguin fetes a classe.
3: El que passa que després del capdavall de la setmana són moltes hores invertides en fer el treball.
4: Sí, i tant, això també, per tant, també es va reduint el ritme de
3: la classe, de la matèria.
4: I perquè també no tots van al mateix ritme, i clar, alguns potser han acabat i els altres potser encara en una hora no faran prou.
3: No.
4: I és un dels problemes habituals que ens trobem també els docents.
3: Sí, perquè totes les reclamacions ni el que s'estan portant a terme és perquè moltes vegades en una classe hi ha moltíssims nivells, no? I gent amb veritables problemes d'aprenentatge que ens han vingut de primària, que ja carretejaven aquest dèficit, i després ens els trobem a l'ESO.
1: La setmana que ve, segona part d'aquesta conversa del Tercera Generació sobre professors de llengua i literatura catalana entre l'Imma Camps, jubilada, de 60 anys, i el Nil Gibert, de 26, en plaça de mestre a Palamós des del curs passat.
6: Com un record d'infantes.

apartat ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes

0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
2: Ràdio. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't en a club65.es. Catalunya Ràdio.
1: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
3: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
1: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'una de la matinada aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ens truca la Concepció des de Cardedeu. Bona nit.
5: Bona nit, Marta.
4: Com estàs?
5: Bé, vaig trucar i vaig a dormir després.
4: Me catxis. Et vas a dormir després. Doncs no passa res. Avui serveix.
5: Escolta, no, només per dir que ahir vaig anar, per si algú la vol anar a veure, la truita.
4: Vas anar a veure la truita al teatre, molt bé. I què, et va agradar?
5: Sí. Et volia preguntar una cosa. L'Adriana...
4: L'Adriana?
5: L'Adriana, l'has vista?
4: Jo he vist la truita, sí, l'he vista, sí, sí.
5: L'Adriana, la filla gran, és la que fa de Cèlia en Com si fos ahir?
4: Espera, que ara jo tinc un problema, perquè no veig Com si fos ahir. Jo no veig Com si fos ahir, i ara no sé qui és el personatge de la Cèlia del Com si fos ahir. Clar, no saps qui és l'actriu, no saps el nom.
5: No sé el nom. No, jo puc buscar a la tablet.
4: Clar, no sé qui és, la Cèlia no sé qui és. Llavors, no puc contestar perquè no sé qui és la Cèlia. No sé si algú segueix el Com si fos ahir i ens podria ajudar a contestar-te, perquè ara vaig a mirar els noms de tots els actors, però, clar, si no sé qui és la Cèlia, poc et puc contestar. Em sap greu ara, eh?
5: No, bueno.
4: Fitxa artística.
5: No, no, és igual. Després, en quan no la van guardar, eh? Ahir, que el senyor va dir que no sortia de TV.
4: Sí,
5: però també trobo a faltar que fa molt de temps que posaven... Jo sempre tinc la ràdio en sofà, no. Això, doncs posaven la ràdio amb una columna allà on podies trobar les emissores. I ara tampoc les posa a la Vanguardia.
4: I tampoc les posa a la Vanguardia, clar, suposo que han canviat coses. És una mica més primeta, potser, ara que abans a Vanguardia, no?
5: Sí, ho és. No.
4: Mira, l'Aina, que ho ha buscat ràpidament, em diu que sí, que la Cèlia, que tu deies, és la que surt el Com si fos ahir? Sí, la Cèlia és la Sara Espígola, es diu. El nom de l'actriu és Sara Espígol, surt a la truita, que és una de les filles, i és la Cèlia del Com si fos ahir.
5: Sí.
4: Això ho ha buscat ara l'Aina i ho ha corroborat, o sigui que ja hem sortit de dubtes.
5: Ja està. Doncs...
4: Perfecte, Concepció. No. Doncs res, gràcies.
5: Bueno, el mes que ve vaig veure Bons i Bons, ja l'has vist.
4: Va, espera, és que trobo que avui se sent una mica malament i no l'acabo d'entendre bé.
5: Sí, soc jo que estic al llit, eh?
4: No passa res, potser el telèfon se l'ha de posar més a prop de la boca per parlar, no ho sé, eh?
5: No, jo l'hi tinc, el cop que soc tan inclinat. Un mes que ve.
4: Sí.
5: I que cada mes anem al casal.
4: A veure una obra.
5: A veure una obra.
4: I el mes que ve què toca?
5: Bons i dolents.
4: Bons i dolents, no l'he vista. Bons i dolents, no l'he vista. Però em sona que deu ser divertida, no? O no?
5: Suposo que sí, és d'en Joel Joan.
4: Ah, sí, sí, ja sé quina és. Encara, és que em sembla que encara no l'han estrenada, diria que encara no l'han estrenada. Però sí, sí, perfecte. Doncs escolta'm, que bé poder fer això un cop al mes, no?
5: Bueno, a vegades en hi vaig dos, perquè a vegades hi vaig amb algun altre.
4: Doncs mira, molt bé. Des de Cardedeu al teatre, perfecte. Molt bé, Concepció, doncs i quan tornis de veure aquesta obra, bons i dolents, ja ens diràs què tal.
5: Ja us diré què tal.
4: Molt bé, Concepció, moltes gràcies.
5: Vale.
4: Adéu,
5: continuo,
4: bona nit.
5: Continuo com fins ara, Marta. Bona nit a tots els ignorants.
4: A tu també, adéu-siau. La Maria, des de Cerdanyola, bona nit.
6: Sí. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
6: Hola.
4: Digues, Maria.
6: Mira, que els meus avis i el meu tiet vivien a Ripollet, l'any 62.
4: Ah, els aiguats, també?
6: Sí, jo tenia 7 anys. I jo soc de Cerdanyola, nosaltres vivim a Cerdanyola. I aquella nit se'ls van dur l'aigua. Se'ls van dur... Perdó.
4: No, no, només faltaria. Mira, que han passat anys i encara...
6: La casa, el cavall, el carro, tenien un hort, i se'ls van dur tots tres. La meva mare vivia aquí a Cerdanyola, perquè el meu pare era aquí a Cerdanyola. I fins al dematí, no, la meva mare, quan va obrir la porta, va veure gent que enronaven i li van dir pues, que havia passat això, que a casa seva se'ls havien dut l'aigua. La meva mare tenia una mobileta i se'n va anar cap a Ripollet. No la van deixar passar.
4: Ah.
6: I... Només vam trobar a la meva iaia a Cantunis, al mar.
4: Mare meva.
6: I al cap de dies, eh? I l'avi i el tiet Enric no els vam trobar mai. Es van donar per desapareguts.
4: Mai, eh? Ni un cos, ni res, ni una resta per poder...
6: Els que trobaven, es veu que, segons les corrents del mar, anaven cap a Tarragona.
4: Ja.
6: Tots els que... Tots els morts, no? I els van, allà a Tarragona, es van enterrar en una fosa o algun lloc.
4: Ja.
6: La mama deia això, que d'això...
4: Déu-n'hi-do.
6: Volien enterrar cap allà. Però jo tenia 7 anys i me n'recordo molt perquè la nostra festa era anar a la iaia.
4: Ja.
6: I sempre hi érem jugant i ella treballant a l'hora i nosaltres jugant.
4: I a partir d'aquell dia es van acabar els jocs de cop, eh?
6: Sí, la casa, tot es va acabar. I, bueno, va ser molt gros perquè... La meva mare, pues, són tres, que són els que els van dur l'aigua.
4: Sí, sí.
6: Però va ser molt valenta. Va ser molt valenta, perquè tots nosaltres érem petits i va tindre que lluitar molt.
4: Tu diràs, és que...
6: Quin I anar al bord, anar a vendre, anar a l'hort i treballar.
4: I treballar per tirar endavant la família.
6: I treballar. I sempre deia, sort n'he tingut d'anar a vendre.
4: Perquè si no s'hagués desesperat, no?
6: Perquè anar a vendre te distreus molt i la gent, doncs... Pues, va molt bé.
4: Sí, sí.
6: Va molt bé. Bueno, nosaltres ara les filles seguim venent al mercat.
4: Al mercat veneu?
6: Sí.
4: Molt bé.
6: Al mercat de les Fontetes.
4: A Cerdanyola.
6: Perquè la meva iaia ja venia al mercat. Llavors, de la meva iaia va vendre la meva mare i ara nosaltres ja som els últims de la generació, perquè els ja no segueixen.
4: Els més joves ja no seguiran, no?
6: No, clar, clar, clar. No, ja tenen carrera, ja ha tot canviat. Clar. Però ara, esclar, jo me n'en recordo molt perquè sé que al llevar-me aquell dia la meva germana gran em diu a que la iaia se l'endur l'aigua. Jo vaig pensar, què diu aquest?
4: Clar, no ho entenies, clar.
6: Deu fer una... I clar, però és per tota la vida.

0: perquè sempre va estar sola.
1: La pobreta.
0: Sí.
1: Ai, quins records, Maria.
0: Sí.
1: Gràcies per compartir-los, tot i que fan mal, encara fan mal, però gràcies sí. per explicar-ho.
0: Sí. I tinc un germà que és deficient, i quan, que és una mica més gran que jo,
1: sí.
0: i quan plou fort, diu, com a cala iaia, com a cala iaia.
1: Ai, pobret.
0: Sí.
1: L'ha quedat com el trauma, clar.
0: Sí.
1: Una cosa així.
0: Bé, només era això, eh?
1: Doncs, Maria...
0: Per recordar-los a mi.
1: Clar, i mira, mentre els recordes, encara que no heu trobat, mentre els recordes hi són, d'alguna manera. Així que gràcies per compartir-ho, perquè va ser realment molt gros.
0: Molt gros, sí.
1: Gràcies, Maria. Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Que descansis. Bona nit. Jo, després d'un testimoni com aquest, em permetreu que hi posem una mica de sintonia, aquesta que és tan bonica i tan dolça, perquè... I la persona que, les persones que estaven esperant i que havien trucat al 93207474, em disculpeu, i parlem després del butlletí de la una, perquè hi era després del record de les inundacions del Vallès de l'any 62, i que algú t'expliqui en primera persona que tres membres de la família van desaparèixer i que dos dels cossos no s'han trobat mai, trobo que necessitem una mica de pausa, eh? I després podem continuar amb més preguntes, amb més respostes i amb més comentaris, els que vulgueu, però ara necessitem una mica de baixar, no? Perquè la Maria estava molt emocionada de recordar-ho i perquè a mi també ningú m'havia explicat mai que li havia passat això i que havia perdut tres membres de la família i que, a més, els cossos es van trobar. O sigui que deixem aquesta sintonia tan bonica per esperar que arribi la una de la matinada, que res, falta un minut perquè arribi la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora i després tornem amb aquestes trucades que ara ens esteu esperant al 93207474, perquè de missatges ja els hem explicat i els hem escoltat tots. Tenim encara preguntes que hem pogut resoldre de coses que ens heu demanat, d'aquestes que són una mica més elaborades i que cal buscar l'expert, alguna pregunta que heu fet i que necessita d'un expert. I després us parlarem d'una cosa que jo no sé si la coneixeu o no, però és una cosa que ara hi ha com una mena de boom de gent que fa, jo ho deixo així a veure si ho endevineu, gent que fa una activitat per passar l'estona amb un llibret, un llapis i una goma. A veure si algú ho endevina. Us ho explico a la segona hora de la nit dels ignorants. Les notícies i tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els presidents dels Estats Units i la Xina mostren màxima cordialitat en la recepció a la Casa Blanca de Xi Jinping, la primera en més de 10 anys. Bones paraules en els seus discursos en què han apostat per aprofundir en la cooperació, el diàleg i l'entesa. Després d'una rebuda amb els màxims honors, Xi ha explicat el seu objectiu.
2: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
1: Donald Trump ha definit com a amistat sincera la relació amb el seu homòleg xinès i ha destacat que des de la seva visita al maig a Pequín hi ha hagut avenços en el capítol comercial. Amb tot, ara vol negociar aquests altres temes.
3: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
1: Precisament aquesta matinada, Trump ofereix un sopar de gala a la delegació xinesa amb la presència dels magnats de la intel·ligència artificial. Repassem ara altres informacions en format més breu. Dinamarca alerta d'un augment dels atacs híbrids contra els països europeus que donen suport a Ucraïna i no descarta atacs militars limitats en territori de membres de l'OTAN. França desmenteix que la CIA els informés de possibles atacs a països mediterranis des de la flota.

0: naval russa fantasma. Moscou, per la seva banda, nega per sistema aquestes amenaces. El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia, segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text, que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els altres consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés, i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Això gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat aquest dijous. Permetrà garantir l'electricitat a grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió dins de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules la distinció.
1: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
0: La Setmana del Llibre en Català s'allargarà fins diumenge. Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82, amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77. Ha començat també la UEFA Nations League, amb aquests resultats de futbol. Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange, amb empat al descompte. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva banda, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al Tot Costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada, i que l'ha sorprès Rafinha jugant de nou. Precisament el capità del Barça juga aquest divendres al Melbourne a les 12 del migdia, un amistós amb el Brasil contra Austràlia.
2: Fins aquí les notícies.

0: una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, a punt per rebre les vostres trucades al 93207474. I d'entrada dic gràcies al Magí Anguet des de Vilafranca, perquè l'hem fet esperar abans i ara és el primer a començar aquesta hora. Magí Anguet, bona nit.
1: Molt bé, bona nit. Mira, volia dir-te que avui el programa de la Selva de TV3, que ho fa el Xavier Grasset, no?
0: Sí.
1: He vist que plantaven els alls amb la cabeça sencera. O sigui, bueno, no he fet mai de pagès jo, però sí que havia vist sembrar alls, però gra per gra. Els grans d'alls ara en diuen dents, per tal de, com sempre, llepar el cul d'Espanya, on en diuen dientes, doncs altres dents no fan això. Però bé, la pregunta és, es planten les cabeces senceres o bé gra per gra, separat l'un de l'altre? A veure, de fet, abans els pagesos deien que els alls havien de veure't marxar quan te n'anaves de l'or, o sigui que pràcticament vol dir que no sabien ni d'enterrar. Bueno, la pregunta és aquesta. Ah, llavors, si tinc temps, una altra.
0: Sí, i tant, i tant.
1: Bueno, llavors, també he vist avui, segons la TV3 també, arrenquen les festes de la Mercè, bueno, com si fos una cursa de cotxes, no pas de la Mare de Déu de la Mercè, o de la princesa de Barcelona, com diuen els guatxos de la Mare de Déu de la Mercè.
0: Sí.
1: O sigui que, bueno, ara per dir les revetlles de Sant Joan o de Sant Pere, doncs, esclar, s'haurien de dir la revetlla del Joan.
0: I del Pere.
1: O del Pere, esclar. I si anem a Montserrat, doncs anem a adorar la Montse i Santes Pasques.
0: No, la Montse no la fem, diem Montserrat, només faltaria, eh?
1: Però vols dir?
0: I, home, sí,
1: ja direm,
0: sí,
1: no?
0: Que vaig anar-hi a Montserrat i vam dir Montserrat. O sigui, Basílica de Montserrat, sí, sí.
1: Sí, sí, esclar, esclar, però bueno. Aquí, doncs, abans es deia això, perquè, bueno, aquí a Vilafranca encara es diu la Festa Major de Sant Fèlix, no en diu ningú la Festa del Fèlix.
0: No, no, no, no.
1: Però, a veure, esclar,
0: i a Mataró li diuen les Santes, ja, directament. Les Santes de Mataró, sense el nom.
1: Ah, sí, sí.
0: Són les Santes Santes, no?
1: Sí. Clar, això, de fet, afecta, doncs, els que són creients, però els que no són creients els importa una merda.
0: Ja
1: perquè,
0: bueno,
1: ves que... Ara, llavors, voldria preguntar quants anys fa que a Barcelona li han perdut el respecte a la seva patrona. Perquè aquí al mòbil tinc una foto d'un programa de l'any 1904 on diu Ciutat de Barcelona, festes populars de la Mare de Déu de la Mercè, del 24 de setembre al 2 d'octubre. I segueix amb els actes programats que es feien aquells anys, no? Bueno, jo pregunto si està bé o no, però jo penso que de cara a l'any vinent i amb tota la confiança que veig que tothom té amb la Mare de Déu, doncs ja se'n podrà dir el guateque de la Merche, ja està. Sí, oh, és que t'ho dic. Bueno, doncs res més.
0: Molt bé, Magí Anguet, que vagi.
1: Vinga,
0: molt bé.
1: Vinga, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.

0: Maria del Mar Bonet de fer una cançó dedicada a la Mercè. Ella no la dedicava a la mare de Déu de la Mercè, però, mira, ja que el Magenguet preguntava per això, doncs l'Oriol ha trobat el moment oportú per posar aquesta cançó, que és molt bonica, per cert. Va, que ens truca el 93-201-7474 amb una resposta en francès des de Granollers. Bona nit.
1: Bona nit. Abans he sentit una pregunta
0: sí.
1: sobre si la gent es mulla els corredors.
0: Sí, quan pues, corren... Sí. Sí, quan corren sí, sí, sí, o quan sí. caminen, quan es mullen més?
1: No, no, es mullen més quan corren, perquè l'aigua, els que van a fer, pensem, 25 quilòmetres de Granollers a la Garriga i baixar. Mira, un exemple en tenim aquest any, que va ploure i tota la gent anava en capelina. La capelina què fa? Pues quan tu corres i fa una miqueta de gent, les gotes et van a la cara. I després baixen el temps. Mm. Perquè normalment els que corren una hora o menys d'una hora, els negritos, ja saps com van, que van a la seva, però els altres sí que es mullen tots. Sí, sí que es mullen. I després, si no em vols mullar, doncs pues, tens una d'això, passar per sota els balcons amb un paraigua.
0: Per aquests tant, si camino no em mullaré tant, no?
1: Ah, exactament.
0: Això és una pregunta que va fer una, ens ha deixat un missatge de WhatsApp un oient que la va fer fa 40 anys, ha dit, i que no sap mai si es va contestar. Mira, doncs ara l'hem resolt ara.
1: Pues mira, pues sí, sí, es mulla. Els corredors que fan curses de cims grans, 21 quilòmetres, sí. es mulla tot Cristo, ja t'ho dic jo.
0: Es mulla tot Cristo.
1: Perquè he sigut molts anys voluntari de la mitja de Granollers
0: sí.
1: i que ben segur que queden papats d'aigua.
0: Clar, clar, clar, sí, sí, sí.
1: I després, un parell de coses. Avui hem rebut la flama olímpica dels espècies olímpics de Granollers, perquè aquest any es fa a Tarragona, del 9 al 12 d'octubre.
0: Sí,
1: I han fet un espectacle, l'han rebut, tal i qual. I després hi ha una sardana que va composar la Copla Meravella en els anys 60, es diu La Genuïna de Granollers. I a més està al podcast, la trobareu, i és molt maca.
0: Molt bé, doncs me l'apunto per escoltar-la un dia. La Genuïna de Granollers, eh?
1: Sí, senyor, sí, senyora.
0: Molt bé.
1: I que tinguis un bon cap de setmana.
0: Igualment, que descanseu i ens retrobem diumenge.
1: I d'això, i què més... I, bueno, i que a veure si plou una miqueta, perquè convé. Si no...
0: Sí, ara diuen que des de la setmana que ve, potser. A veure si és veritat.
1: Bueno, pues algú té de caure, si no, nena.
0: Sí, sí, sí, malament rai.
1: Hi haurà restriccions d'aigua aviat.
0: No comencem amb això, no.
1: No,
0: no.
1: Ja.
0: Vinga, moltes gràcies, ja. Francesc.
1: Vale, a tu.
0: Adéu, bon cap de setmana. Adéu-siau. Doncs va, ja hem resolt una pregunta de fa 40 anys enrere. O sigui, us imagineu? Jo no sé si segurament la devia... Algú la devia contestar. Però ara en Francesc ens l'ha tornat a contestar. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Digues, Miquel.
2: T'estàs bé?
0: De l'altra manera que ho fas sempre se sent millor, eh? Perquè aquí estàs com molt lluny.
2: És millor, doncs.
0: Ara sí.
2: Era perquè volia saber com puc trobar uns expedients antics, judicials, d'un judici que es va fer... i al principi bueno, és de la meva àvia
0: sí.
2: i és saber com puc anar per trobar-los, en quin departament de justícia tinc que anar per preguntar
0: trobar uns expedients judicials que corresponien a la teva àvia, eh?
2: Correcte, que ja està morta però bueno, volíem saber volíem veure'ls i no sabem ben bé
0: on anar.
2: On anar a buscar-los.
0: Molt bé. Doncs va, a veure si algú et pot ajudar. Miquel, perfecte. Gràcies.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu. La Paquita des de Premià de Mar, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Era només un petit incís
0: sí.
3: sobre l'aiguat aquest que va haver-hi al setembre.
0: El Vallès.
3: El del Vallès.
0: Sí.
3: El 62.
0: Sí.
3: Era, en aquells anys, jo vivia a Alemanya... havia anat ja al 61. I el 62, quan va haver-hi això, tinc de dir que tots els diaris d'allà, on jo vivia a Düsseldorf.
0: Sí.
3: Jo veig bastants anys. I quan va haver-hi això, va ser tots els diaris d'allà, que s'emitien, tots parlaven d'això. I les persones que jo en aquells anys ja feia... un any i pico que vivia, ja no és que estava correctament de parlar alemany, però ja m'aprenia bastant. I tots em preguntaven, esclar, en aquells anys tenies d'explicar d'on venies, de la salut.
0: Clar.
3: On està? I tenien de mirar en el mapa. I esclar, em preguntaven exactament d'on era això. I em va dir, bueno, i tota la gent que em parlaven, a vegades em preguntaven, tothom deia que devia ser espantós, horrible. I dic, sí, jo vivia a Barcelona. Però, clar, tota aquella part la coneixia.
0: Clar.
3: I només era per donar aquesta petita nota.
0: Que fins a Alemanya els diaris en parlaven, sí. Vaja. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, en van parlar moltíssim, moltíssim. Era només donava per aquí aquest petita nota.
0: Doncs molt bé. Moltes gràcies, Paquita, per compartir-ho.
3: Vale, moltes gràcies, Marta.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, adéu.
4: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa.

0: Bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants. Perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaya a provar-ho.
1: M'estàs dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo.
1: Impressionant.
0: M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys, escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
1: Tothom,
0: i ara tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.

0: Ara volem parlar d'un fenomen editorial que ha esclatat insospitadament aquest estiu. Ha crescut com una bola de neu, amb el boca a orella, encara dura, i continua sent de les coses més comentades a les xarxes socials. Si avui mireu el rànquing de llibres de no-ficció més venuts, per exemple, a l'EFNAC, a la Casa del Llibre o a l'Abacus, hi trobareu un llibre de passatemps que es diu Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i un segon volum titulat Murdoku, viatge al passat. Hi ha edició en castellà de l'editorial Temes de Hoy i també l'ha publicat en català Columna. La pregunta que us faig és, sabeu què són els murdocus? Potser hi esteu enganxats. De fet, és una autèntica febre. Jo fins fa 3 dies no els coneixia, si he de ser sincera. El llibre és una barreja que ha resultat ser un gran èxit. És un joc de taula que es practica només amb llapis, goma d'esborrar i temps per pensar. És una novel·la negra sense novel·la i sense la part fosca del true crime, però amb narrativa. I és un repte mental d'enigmes que demana concentració al marge de les pantalles, però que s'ha fet viral gràcies, justament, a les xarxes. Murdoku ve de murder, de murder, que vol dir assassinat en anglès, i de sudoku, el trencaclosques japonès de files i columnes. Aquest estiu, quan va arribar a les llibreries el segon volum, el llançament va anar acompanyat de tornejos presencials a Barcelona i a Madrid. I avui ens acompanya, a la nit dels ignorants, la guanyadora del torneig de murdocus de Barcelona, la Clara Jorquera. Bona nit, benvinguda.
1: Bona nit.
0: Escolta'm, Clara, pels que encara no coneguin els murdocus, jo he dit que fa 3 dies i mig que sé què són. Tu, que n'ets una experta acreditada ja amb un premi, explica'ns com funcionen els murdocus.
1: Doncs els murdocus tenen aquest nom, com ja has dit, basant-se una mica en el sudoku, i és un trencaclosques en el que et bases en les línies i les columnes per col·locar els personatges d'un crim en una quadrícula. Llavors, en el moment en què tu identifiques en quina sala hi ha cada personatge, pots anar desbloquejant com ha anat l'escena del crim sencera fins trobar la víctima, i la víctima ens indica qui ha sigut aquest assassí.
0: Clar, i tot això amb un llapis, eh? Boli, vaja, un
1: llapis i goma, molt important.
0: Llapis i goma, clar, perquè si t'equivoques pots borrar. O sigui, aquí, tu al mòbil, sí. Lluny d'aquest moment, no?, d'oci...
1: No. Sí, la veritat és que és un tipus de joc que necessita atenció. Perquè necessites no només estar atent a les pistes que estàs seguint, sinó recordar les que ja has llegit.
0: Clar. Tu abans eres aficionada, per exemple, als sudokus?
1: Sí.
0: I als mots encreuats i aquestes coses, sí.
1: Sí.
0: I la part més de novel·la negra i del true crime, o jocs com el Cluedo així, també, o no? Aquesta és la part nova.
1: Jo sóc molt de jocs de taula, m'agraden moltíssim, i m'agrada molt la novel·la, però sóc més de fantasia, no tant de novel·la negra, tot i que m'agrada molt, de tant en tant llegir-ne un, però sí, el fet de trobar un joc que t'ajunta el que és el sudoku amb els assassinats i els crims és un encert.
0: És un encert, ho dius tu. Per què creus que enganxa tant, realment?
1: Mira, jo crec que enganxa tant perquè la lògica... ens fa sentir molt bé.
0: Que bona,
1: és un tema molt emocional. Quan tu comences, els trencaclosques són molt senzills a l'inici. Uh-huh. Quan tu inicies el joc, comences amb quadrícules de 6 i són senzills, i és un joc que l'aprens molt ràpid. Llavors, en el moment en què se't presenten reptes, com a éssers humans, ens agraden molt.
0: Clar.
1: I t'enganxa molt ràpid, perquè vols resoldre, vols saber com funciona el joc, vols superar el joc.
0: Clar.
1: No per ser la persona més llesta, sinó perquè realment és un tu contra tu.
0: Clar.
1: I és molt xulo.
0: És un repte personal.
1: Sí, però és un estil de joc que es pot jugar per parelles. I també és molt interessant, això. No és necessari
0: estar tu sol. Ah, no cal que estiguis sol? Ah, no?
1: No.
0: Però necessites un altre llibre per entendre'ns, o ho pots fer els dos al mateix?
1: No cal.
0: Ah, no cal.
1: Tu pots ser dues persones. Al meu parer, 3 ja serien massa, però dues persones poden estar resolent el mateix trencaclosques i en sortir-se'n també. Pot ser un joc d'equip.
0: Està
1: és
0: bé.
1: Molt xulo.
0: És molt xulo. Escolta'm, jo dic que fa poc que l'he conegut. Tu com vas descobrir els murdocus?
1: Mira, jo vaig descobrir els murdocus perquè estava en un moment de salut mental molt baixa, entrant en una depressió, i va venir la meva millor amiga i em va dir, això t'anirà bé. La meva millor amiga treballa en el món editorial i sabia que sortiria el segon, i em va ensenyar el primer. i realment va ser un al·licient que a mi em va portar doncs, a poder deixar les converses del CAP que tenim quan tenim una salut mental molt baixa i poder-les posar en un segon pla. Llavors, era una manera de poder estar pensant una estona en allò, i a mi també em va engaixar molt per això, evidentment, i tenir una mica de pau i de tranquil·litat en aquest sentit.
0: O sigui que
1: I en aquest moment va ser...
0: És curatiu, pràcticament, no? Perquè et pot ajudar a
1: portar... Sí, els passatemps i els jocs de taula
0: a portar una situació més complicada mental, no? Per entendre'ns en un moment determinat.
1: Sí, totalment, sí, sí.
0: Clar, tots...
1: Sí, la gent que patim d'això, hi ha moments que són molt durs, perquè estàs tu amb tu i el cap no para.
0: No
1: llavors
0: para.
1: Hem de trobar maneres de cuidar-nos i de sortir d'aquí. I la meva millor amiga la va encertar.
0: Totalment.
1: De ple.
0: Ara que ho dius, jo, entre d'altres coses, vaig descobrir els Murdocus trucant a una amiga que està de baixa perquè l'han hagut d'operar, és igual, en té per molt de temps, i va ser ella que em va dir, m'han recomanat de fer això, i jo vaig dir, què és això? I realment li està funcionant també, perquè clar, no pot caminar, no pot fer les coses que feia, i això li diu, m'està anant molt bé. O sigui que pràcticament s'hauria de prescriure, pràcticament, veig, no?
1: Total. És un entrenament del cervell molt, molt sa.
0: Molt sa. Tu, que ets professora de primària, diries que és un passatemps que poden fer els nens a partir d'una edat determinada?
1: Sense cap mena de dubte. Evidentment, no començant pels nivells més difícils o inclús assumint que els nivells més elevats hi haurà certs infants que no els podran dur a terme, però sí que és veritat que els primers nivells són molt aptes per infants i, a més, fer-los amb ells també genera un vincle molt xulo, un moment de joc, però a través de la lògica i l'enginy, que és molt interessant. I als infants els hi agrada moltíssim. Moltíssim. És molt xulo veure com se n'adonen de que hi ha connexions entre les diferents pistes i que poden resoldre casos.
0: Clar.
1: I com ho celebren, també.
0: Clar,
1: és molt bonic.
0: Imagina't, no? Que no és un gol. Estan celebrant una cosa que no és un gol. I per la banda alta de l'edat, per entendre'ns, recomanaries...
1: Sí.
0: Clar, estic pensant en gent gran que fa tallers de memòria, que fa mots encreuats doncs, per mantenir el cervell actiu. També els podries recomanar per gent més gran?
1: Oh, i tant. Sense cap mena de dubte. L'únic estil de persona que no podria és gent amb discapacitat visual, en aquest sentit, però potser es podrien fer amb relleu, llanço la idea, per si algú els vol fer. Però la gent gran els pot fer totalment. De fet, el juliol jo vaig estar vivint amb la meva àvia perquè estava encara en el final de la vida, i en aquest moment vam estar fent uns quants murdocos i tot.
0: Amb ella?
1: Vull dir que... Imagina't. Sí, sí. Oh, i tant. Evidentment, començant pels més senzills, poc a poc, sense pressa, però sí, oh, i tant. És de veritat que és per totes les edats. Escolta, i si cal un acompanyament perquè algú té una necessitat, doncs se li fa,
0: ja està. Escolta'm, sense explicar-ho molt per si algú els vol fer, però en recordes d'algun de molt difícil, ja que has guanyat un premi, per entendre'ns, has anat pujant de nivell, quant de temps vas trigar a resoldre'l, si et va portar allò molts dies de ostres, no hi ha manera i continuo.
1: Sí, mira, més que això faré una recomanació, que és que si t'encalles i veus que no te'n sortiràs, que el deixis. Perquè el dia següent o al cap de dos dies el tornaràs a enganxar i el resoldràs.
0: Ah, sí?
1: Sí, sembla una tonteria, però a vegades el nostre cervell també necessita un descans perquè estàs removent tant en el mateix tema que ja no ho trobes.
0: Clar.
1: Llavors, fer un descans i el dia següent o quan et tornes a engrescar a dir, va, ho torno a intentar, es resol. I també és molt interessant que a mesura que puja el nivell has d'entendre com funciona el joc. I per la gent que hi hagi començat o que tingui ganes de pujar el nivell, una pista, una manera de desxifrar també aquest joc no és només a través de la quadrícula, sinó sortir de la quadrícula i jugar més amb les lletres. Ja ho entendrà qui estigui començant.
0: Clar.
1: Anava
0: a dir, ara això de sortir de la quadrícula, jo no ho acabo de veure perquè, clar, no n'he fet cap. Però entenc que és una cosa que al final t'hi acabes acostumant i després hi ha un dia, és com quan no enfoques bé, no?, a l'hora de mirar una cosa, que primer no veus res, per tant no ho enganxes i de cop i volta l'endemà, ostres, se t'enfoca i aleshores trobes la solució, no?, una mica.
1: Totalment. Sí. O quan tens un conflicte, al final és així. Si tu no veus que t'hi estàs encallant molt, frena, deixa-ho calmar un dia o una hora o el que sigui i després sempre l'encara és millor.
0: Tu ja has fet el primer i el segon volum que existeix, ja?
1: Sí, oi tant, oi tant.
0: O sigui, ara què?
1: Sí, sí.
0: I ara què fas?
1: Mira, espera a que s'editi alguna cosa en català.
0: Ah, però aquests que has fet són en català, entenc.
1: Sí, sí, sí, sí, oi tant.
0: Perquè m'estàs dient que n'hi ha més en castellà que en català, eh? Està clar.
1: En castellà, mira, ni ho he mirat, però sí que sé que en anglès n'hi ha més.
0: Ostres, sí, mira, sí, sí, aquí sí. Ja de passada practiques l'idioma, només falta això. Clar, tu ho has fet comprant els llibres, és a dir, el paper, però també es pot jugar a online?
1: Oi tant, oi tant. Es pot jugar online, per mi no és tan agraciat.
0: Clar.
1: I també és veritat que com que a mi m'ha salvat molt d'allunyar-me del telèfon mòbil i de les xarxes, que són un espai d'amargor també,
0: sí.
1: Jo ressegueixo recomanant molt el paper al llapis. Que si després tu estàs a l'autobús o al metro i vols jugar a través del mòbil, endavant, eh? Perquè el joc és tal qual el mateix que en paper, però a través de l'ordinador o el mòbil. És una mica més senzill, al meu parer.
0: Ja.
1: Però... l'estil de joc és el mateix.
0: Apostem pel paper, doncs.
1: Escolta'm, apostem sempre pel paper.
0: Clara, tu com és que vas decidir presentar-te al concurs que es va fer aquest estiu a Barcelona?
1: Doncs per una companya de feina, que és amb la noia amb la que vaig guanyar, la Laura. Jo vaig portar el llibre un dia a l'escola, va veure que el tenia, i em va dir, ai, jo també en faig, tal. I un dia va passar per l'EFNAC i em va dir, hi ha aquest concurs. I ens vam apuntar.
0: I vau guanyar.
1: I vam guanyar. Sí, sí, la veritat és que anàvem a fer uns riures, a passar-nos-ho bé i res més. I, de fet, també va ser una proposta per ajudar-me a sortir una mica de casa i fer coses més enllà de la gent que conec en el moment en el que estava. I pum, vam guanyar. Va ser molt divertit i una sensació molt bonica, també.
0: Clar. I tu creus que hi va haver alguna clau a l'hora de guanyar? De dir, us vau entendre molt bé i, per tant, de seguida tot ho anàveu pillant a la primera i per això vau guanyar?
1: Que la Laura és molt bona i jo també.
0: Mira que bé.
1: Així això que, sí que sé, sigui, sense voler... No, és que realment és un joc que ens agrada molt i en el que ens desenvolupem molt bé.
0: La vau guanyar i quants
1: i
0: participants hi havia?
1: Falta... Doncs devíem ser unes 25-30 persones, devíem començar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, més o menys.
0: Uh-huh. Ara aquest migdia del divendres hi ha un segon concurs de Mordocus a la fira, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, i jo pregunto, clar, penso, no sé on treballes, si treballes, si tens festa o no tens festa, has fet pont o no has fet pont, però no sé si aniràs en aquest.
1: Doncs mira, no hi puc anar perquè estic treballant.
0: Ja,
1: i... La meva mare m'ho va enviar i em va dir, ens apuntem. I jo, ostres, amb la mare, clar que sí. I vaig veure que era el migdia i és com, bueno, no hi podrà anar ningú, estem tots treballant.
0: Clar.
1: I no hi podré ser, malauradament. M'encantaria, però...
0: Millor pels altres, que tindran alguna possibilitat de guanyar, perquè si vas tu segur que guanyes, Clara.
1: No, tampoc és això, tampoc és això.
0: Home.
1: Però és molt divertit.
0: Doncs mira, et farem cas i me n'alegro que ens hagis pogut explicar aquí a la Nit dels Ignorants, Clara. Espero que en pròxims concursos que hi hagi doncs t'hi puguis presentar i sobretot espero que aviat se n'editi un altre de Mordocu en català.
1: Sí, sisplau.
0: Perquè puguis continuar desenvolupant aquesta tècnica brutal que tens amb la teva amiga Laura, em sembla que m'has dit. I escolta'm,
1: sí.
0: Tot aquest temps és ben utilitzat, ben empleat, i si a sobre t'ajuda a superar diversos moments, escolta'm, és que és allò que diuen un win-win, diguéssim. Així que Clara Jorquera, guanyadora del concurs de Mordocus, que es va fer l'estiu a Barcelona, moltes gràcies per ser la Nit dels Ignorants i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
1: Una abraçada.

0: Dos quarts i sis minuts de dues de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Nosaltres no estem fent mort del curs, estem fent un programa de ràdio. Al 932017474 ens truquen Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé. Estava cercant per internet la pregunta que han fet la noia aquesta que diu que fa tants anys que va formular,
0: sí,
1: la de
0: sí.
1: Que si mulles més, segons la velocitat que porta sota la pluja, i la intervenció d'un oient no l'he sentida molt bé. Però, tot i així, clar, jo tenia la idea inicial de que si et mulles, si cau la pluja, tu quan avances, diguem, les gotes que vas a buscar i que et cauen gràcies al moviment són les mateixes que deixes enrere. Però després, buscant per internet, he vist que no és tan fàcil. Jo pensava que el mullaves igual, segons la velocitat, però és que en internet t'expliquen que, segons investigue sobre, diguem, la part del cos que es mulla, si la part, diguem, les parts horitzontals, com la testa del cap o els muscles,
0: sí.
1: És una cosa, i en canvi, si són les parts, diguem, verticals, com el pit, l'esquena, és una altra. Llavors, en resum, diuen que si el fixes en el... O sea, si penses que la pluja cau verticalment, el munt és igual, independent de la velocitat, però si plou, diguem, en horitzontal o en diagonal, crec que és el que deia el senyor que ha trucat, que quan més corres passes menys temps sota la pluja i efectivament el mulles menys. És a dir, que no és tan simple.
0: Et mulles, has dit més o menys?
1: Menys.
0: És a dir, menys.
1: Que, sí, és a dir, si suposes que la pluja, en lloc de caure vertical, cau en diagonal, llavors sí que és cert que quan acceleres i passes menys temps sota la pluja, la quantitat d'aigua que cau és menor. Això és el que he llegit, però aquí tinc curiositat que busqui, perquè hi ha vídeos en anglès que per a comprendre'ls tampoc és tan fàcil, saps?
0: Ja. No, de fet, el francès ho ha dit a l'inrevés, ha dit que quan més corres, més et mulles. Vull dir que no l'ha encertat en aquest cas, si tu ho has buscat tal qual com ha de ser. O sigui que, gràcies, no.
1: Sí, bueno, tampoc vull desautoritzar al senyor aquest, no? Però que qui li preocupa aquest assumpte, si ho busca, veurà que el raonament és fàcil i es pot enfocar des de diversos punts
0: clar,
1: de vista.
0: Clar, depèn de per on, com plogui, si vertical o en diagonal, allò que a vegades amb el paraigües no fa res, doncs clar, és evident que et mulles més, sí. Perfecte, sí. Guillem, molt bé. Doncs, com sempre, moltes gràcies.
1: Vale, a vosaltres.
0: Vinga, bon cap de setmana, adéu-siau.
1: Igualment, adéu.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
8: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
9: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
7: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: És una promo ni a veure, Roger.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
0: Va, obrim el capítol de preguntes contestades. Oh, quin moment. Quin moment de ràdio. Recordeu, eh? Va ser la sintonia d'aquest mateix programa, més de 35 anys. Aquesta nit volem parlar de nosaltres perquè la primera setmana de la temporada l'Eva des de Santa Coloma de Gramenet feia aquesta trucada.
11: Mira, aquests dies he escoltat bueno, algunes queixes en relació a la programació de l'estiu de la ràdio. Uh-huh. Jo, com altres estius, ja he tingut unes experiències dolentes, no? Val? En general, doncs aquest estiu no he escoltat la ràdio.
12: No has escoltat la ràdio. Pensat.
11: No. I llavors, l'únic que he fet, això sí, els vespres, cada dia, com es quedava allí, em posava la nit dels ignorants, val? Per Spotify, des del mes de setembre, quan vas començar.
12: Mare meva,
11: perquè així, com ja feia mesos, tornava a repetir.
12: Clar, ja no te'n recordaves del que havíem parlat i de la gent que havia trucat, no? I tornaves a començar.
11: Exactament.
12: Mira.
11: I les seccions, els espais que feu, doncs mira, els he recordat. Aquí ve la meva pregunta, eh? Normalment no m'adormo abans que acabeu, però el dia que m'adormo us escolto el dia següent per Spotify. Va? Sí. Llavors, la meva pregunta és, quan es fa el recompte de l'audiència, els que us escoltem per Spotify compten com a audiència o no?
12: Aquesta és la pregunta. Doncs per treure'n l'entrellat, hem traslladat aquest dubte a les persones que en saben. Qui ens ha respost és la Cristina Muntanyola, que és del Departament d'Anàlisi d'Audiències de 3CAT.
13: Les audiències de la ràdio les mesura l'EGM, l'Estudi General de Mitjans. És un estudi que elabora l'Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació, més coneguda com AIMC. És un estudi que es fa 3 cops l'any i que es basa en entrevistes a la població. El primer que fa l'EGM és preguntar si ahir o en el darrer mes has escoltat la ràdio. I així l'entrevistador va recollint tot el consum de ràdio, sigui a través de l'FM o a través d'un mitjà digital com l'aplicació de Catalunya Ràdio o la plataforma 3CAT, sigui en directe o sigui en diferit. I també si l'has escoltat des d'una plataforma com Spotify o Apple Music. I aquí vull destacar un detall important. Si vosaltres escolteu la nit dels ignorants a Spotify, Apple Music o qualsevol altra plataforma de podcast, en realitat esteu escoltant un programa de Catalunya Ràdio. Passa que de vegades algunes persones escolten els programes a la carta i pensen, no, jo no vaig escoltar ràdio, jo vaig escoltar un podcast. I això pot fer que aquesta audiència es perdi a l'ESM. En qualsevol cas, no patiu, perquè més enllà de l'ESM, nosaltres disposem també de les dades de consum digital de Spotify i Apple Music i de la resta de plataformes de podcast. Per tant, sabem que sou molts els que escolteu la nit dels ignorants. Així que tant si escolteu en directe com si ho feu a la carta, gràcies per continuar fent companyia a la nit dels ignorants.
12: Doncs nosaltres li donem les gràcies per la resposta a la Cristina Muntanyola, que és del Departament d'Anàlisi d'Audiències de 3CAT. Deixa-la una mica, aquesta música, va.

I aquesta setmana tanquem l'espai dedicat als drames rurals de Víctor Català amb un conte que, us asseguro, no té ni sang ni fetge. És lluminós. Porta per títol L'enveja i està inclosa en el llibre que Club Editor ha tornat a editar aquest setembre, al costat de les cartes que Caterina Albert li va escriure des de l'Escala, ni més ni menys que Joan Maragall, perquè ell havia criticat la seva obra.

Entre les ruentors d'aquella posta, que era un deliri de colors encesos, caminava serena, reposada, amb una majestat solemnial com una gran deessa camperola. Son bust roblert de saba trontollava suaument, amb un ritme sever ple d'harmonia, com lo d'un poema clàssic, i sota del gipó s'hi endevinava el pit dret i sencer com un portent d'ivori, mentre a l'entorn del rostre, blanc i massís, a tall d'ametlla tendra, la cabellera rossa, ros d'espiga madura, li feia un nimbe d'or. I amb aire de corona, d'un ofenós imperi, fill de l'excelsitud de la matèria, duia sobre del cap una panera que no semblava d'escardalls de canya, sinó de llenques d'or entre teixides. Dins de la panereta resplendien amb son esplet de vives coloraines les primícies de la fruita novella com un dolç Déu vos guard de primavera. Tornava d'un hortet de terra parda, d'acollir-hi la fruita primerenca, amb un goig voluptuós de jardinera que es punsella les branques per fer un pom vistós, present de recatada prometença, i encara se sentia commosa de l'esforç, tots trèmols los narins i humida de suor la pell de mareperla. Caminava serena i reposada, com qui va per camins erms de misteris i sorpreses traïdores, com qui està refiat de que l'espera a la pau d'una agradable companyia. Sota del cel roent, tot ell deliri de colors encesos, s'hauria dit que era una flor superba a punt d'esbadellar-se, a punt ja de granar i treure fruita. Més no. Era una flor que al fons del calze duia el rosec d'un corc, lo gra, lo fruit que es pressentia en ella, que en la branca vigorosa i feta no esdevenia mai. Al poble, de motiu, li deien Forra, perquè feia 10 anys que era casada i les seves entranyes restaven infecondes com entranyes de verge. L'amor havia pres posada en ella com un bon déu que alegra amb sa presència, més que no fa cap do. La convertia en esposa, més no en mare. Son marit, un bon noi de terra cuita, se la volia amb un estrany desfici. Fins la volia massa, segons deien les comares del barri, que darrere les portes ajustades espiaven la vivor d'una abraçada o l'espatec d'un bes en la penombra del celler dels nuvis. Però aquests, pensant sols en estimar-se com un parell de tórtores, van passar temps i temps, fins que cert dia, d'improvís, repararen una cosa que no havien notat fins aleshores. No tenien cap fill. I es van mirar sorpresos, com si se preguntessin l'un a l'altre lo per què de l'absurda. Més com no van saber què contestar-se, tots dos van quedar muts. Però si fins llavors no coneixien lo que fos un anhel sense mesura, d'aquell dia en avall ja van saber-ho. A son goig de voler-se perquè sí, amb deliri egoista, s'hi barrejà l'escalf d'un nou desig, desig de que l'amor que se tenien pagués en bona llei lo que devia. Ja no era un impuls inconscient lo que unia sos llavis, sinó certa esperança falaguera d'una nova aventura més serena. El pensament del fill, mateix que una corrent misteriosa, los atreia sovint l'un cap a l'altre, i ella s'enrojolava, i ell, trèmol i esblaïmat, se la mirava amb una humil tendresa, com si anés a endreçar-li una pregària, com si reverenciés en los encisos d'ella l'encís d'un nou encís pròxim a nàixer. I anaven esperant, amb frisaments de goig i amb inquieta confiança, el gran adveniment. Més, va passar un any, després un altre, sense un menut senyal, i marit i muller, impacientant-se, van sentir que l'angúnia els corprenia. Son anhel, a poc, va concentrar-se, va anar fent-se tossut i es tornà idea fixa. En aquell punt, lo poble olorà el drama, i amb son instint pervers de bèstia inferior, clavà l'urpada al punt que més dolia i els anomenà forros, lo motiu pregoner de sa desgràcia. Llavors, en lo front d'ell, una ira mal covada i gratà un solc profund, i en sos serens ulls d'ella, un deix de melangia enyoradissa i destriar reflexes de tristesa. Més encara l'esperança persistia, puix sos cossos sencers, gentils i joves, los hi semblaven bona prometença i la millor penyora d'esperança. No tenien fillets, i ben xamosos, tants de certs imperfectes? Doncs per què ells, que no ho eren, no havien d'infantar una niuada d'àngels, d'enquetes toves i ullets com un cremell? Ai,
Aquells bons esposos no sabien que en los jardins humans, com entre plantes, lo palançó més bonic no és pas lo que més lleva. Potser per massa saba. Lo que se'n va enufant es perd en fruita i els amors més roents, los més estèrils. Per això tal vegada anaven passant mesos i d'aquella niuada tan volguda ni el davanter, així. Fins que, a poquet, l'esperança sagrada, acaronada amb tant d'anel un dia, començà a destriar-se com una fumarela d'un foc que no ha esclatat ni una guspira. Una vegada més, no havia estat lo que semblava que hauria hagut de ser. Una vegada més, en lo jardí dels somnis, s'havia desfullat una poncella sense haver-se badat i sigut rosa. Més amb tot, els 10 anys de matrimoni encara s'estimaven amb igual voluntat, igual constància, però sense cap ànsia ni deliri. Son efecte profund, inalterable, era el de dos companys que van plegats per la mateixa via i estan predestinats a una comuna sort o desventura. Vivien resignats i al creuar-se tranquil·les ses mirades ja no traïen la passada febre. Ja no se preguntaven, qui sap, potser a la fi. Però sobre el front d'ell hi havia quedat aquella arruga, fruit del neguit d'un dia, i en sos serens ulls d'ella l'odeix de melangia enyoradissa que afinava sos trets i els ennoblia. I a tots dos, el plegat, a tall de patrimoni indivisible, lo motiu verinós, lo nom de Forros. I tornava de l'hort la bona esposa, coronada de fruita primerenca, rient amb son esplet de cloraines. A l'arribar a casa, amb un somrís d'amiga que no oblida l'amic per lluny que el tinga, buidaria el present sobre la taula i li diria: «Mira quin bé de Déu, l'aduc expressament perquè la tastis». I anava caminant calma i serena, com una gran deessa, camperola, i l'esclat fantasiós d'aquella posta li tenyia amb reflexos purpuris, com sang d'una matança imaginària, los braços ferms i gràcils com pilarets de marbre i la cara escaienta. Arribar als magraners d'aquella feixa, i amb una gran sorpresa sentia aquell cop de cor i aquella angoixa estranya que l'havien ferida a la pujada i que van perdurar bon tros de tarda mentre en aspre a les mongeteres tendres ja veurà son hortet rega per rega. Sols que ara era més viva aquella cosa, com un encegament, una frisança, un desfici que feia defallir-la, clavant-li els peus en terra i els ulls en aquells arbres, convoiats en un clos, com guardes aturats de la planura. Lo sol s'havia fos, i sos darrers esclats luxuriosos foguejaven pel cel com fogarades d'un incendi llunyer, enrugint i balant amb pols de porpra lo clap de magranes. I en ella va semblar-li, com molts dies enrere, encara ensanganats de sa florida, sols que d'aquelles flors no en quedava una, i en son lloc apuntaven les magranetes noves, mateix que caparrons de reis de nines, tots amb sa coroneta retallada. Aquelles magranetes tan menudes s'hi entenien d'encís aquella posta. Sentint venir el capvespre, adelerat com una mala nova, entre remors de grills i de misteri, fent un suprem esforç amb tota l'ànima, donar un pas endavant. Més aquella recança tan immensa de nou li feu girar lo cap enrere i els ulls, enyorassats com ulls d'ovella, se li ompliren de llàgrimes. D'unes llàgrimes folles, brollades de cap pena coneguda, més d'un anhel atzarador, sense límits. I recular, un pas, dos, per entrar en la feixa, més de sobte, esverada, fugint la tentació que l'obsedia, se va posar a córrer com un infant poruc que pensa en los fantasmes de rondalla. Amb les mans aguantava la panera, feta de llenques d'or entre teixides, i en son rostre esblaimat, un turbament aconseguia l'altre. Al ser els corriols de Baravila se posà al pas, suada i angoixosa, i trobà homes i dones que tornaven del clos amb l'ofato a l'esquena. Donaven tots la bona nit amb mandra, amb la mandra que deixen 8 hores de treball a la soleia, i ella ni els hi tornava, i per no rompre en plor s'amossegava el llavi molsudet i vermell com les cireres. I anava barruera, empesa pel desig d'arribar a casa. Al traspassar la porta deixà al sol la panera i s'aclofà damunt d'una cadira. Son marit, al sentir-la, va sortir a la porta de la cuina amb la rialla als llavis. Que tard que has arribat. Tot esperant-te ja t'he cuit jo lo sopar. Ai, Déu, Tupac, fill meu, si tu sabessis... I sentint-se reviure amb lo raig de bondat que l'acollia, cuità a parar la taula i es van asseure. Més tantó s'aixecava la cullera per començar la sopa, va tornar a ferir-la amb gran malícia, com una fuetada, lo pensament traïdor de les magranes, d'aquelles magranetes
nues, tot just de sos bolquers de grana. I aparta el plat amb fàstic, i esclatant un sanglot, fugia escales amunt com una boja. L'home, erd de sorpresa, quedà bocabadat. Després pujà corrent darrere d'ella, la trobà dins la cambra, amb el cap sobre el llit, plorant desconsolada, l'aixecà esma perdut, mirant-li el rostre. Llavors ell, incapaç de contenir-se ni amagar més l'angúnia, l'abraçà fort, ben fort, fins a ofegar-lo i li confessà tot, acabant a poc com en un somni. Si no, que no pot ser, quasi diria, que dec estar i que això són enveges. El marit la deixà com si una fona l'hagués ferit el cor. Sense color els llavis, amb els ulls esglaiats, la mira fixo i esclatant un gran crit arran de gola, que va fer so com d'orga enrogallada, l'aixecà a pes de braços, posant-la sobre el llit com una ploma i obriagant-la amb un ruixat de besos i acotant el seu cap sobre el pit d'ella, amagat dues llàgrimes roentes. D'ençà que era home fet, sols havia plorat una altra volta, lo dia que perdé a la seva mare. Ell mateix a poc va despullar-la amb un profund respecte, com si fos una imatge venerada. Li va ser als peus descalços, l'abrigar dolçament, i al fi va murmurar-li a cau d'orella: «No et moguis pas, que torno de seguida». I somrient

vist, va dar els ulls resplendents, obriacs de desitjos, i enfonsar amb avidesa les dues mans enmig de les magranes. S'ha posat a mossegar de l'una a l'altra amb estranya delícia, ardidament, amb ànsia esbojarrada, aquella fruita insaborosa i verda que de tan aspre feia fer ganyotes. Déu sap quan en menjar, fins que rendida deixa caure son cap sobre el coixí i els braços s'aturaren d'ells mateixos. Mentrestant, el bon noi de terra cuita, en ple deliri mut, la contemplava amb la boca entreoberta i amb una gran mirada que imbessi la força d'emoció. La mirada amb què es mira tot allò que corprèn sense capir-ho. Los grans misteris que han d'engendrar la sort o la desgràcia. I quin llenguatge, quin català tan bonic que tenia Caterina Albert, tot i que ha estat un esforç de poder explicar-ho amb les seves paraules, perquè costa parlar tan bé amb aquestes paraules, amb aquestes històries dels drames rurals. Aquesta setmana han sigut els contes de Víctor Català. Sí, han sigut contes més llargs del que és habitual, però és l'obra d'una de les grans persones, un dels grans noms de la literatura catalana, i hem volgut, doncs, mantenir tot el conte sense treure absolutament res. La setmana que ve segur que ve amb altres coses. Res, arribem al final del programa. Com sempre, jo us dono les gràcies per ser-hi. Els que ens envieu els missatges, els que escolteu i no envieu missatges, els que truqueu, els que voleu trucar, els que un dia dieu que trucareu però no ho feu, els que ens escolteu en directe per podcast, per Spotify, és igual. Tots els que sou a l'altra banda, us voldria, si pot ser, diumenge a partir de les 12, al mateix lloc. Que descanseu, bon cap de setmana, adeu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. Les va eliminar fa 3 cursos, però ara fa marxa enrere per revertir els mals resultats de l'informe PISA, reforçant la comprensió lectora, l'escriptura i l'expressió oral. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
2: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
1: El departament recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, diu que això ja es fa i que el que cal és acompanyar els docents.
3: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
1: Els mestres recorden que ja van advertir que calia mantenir les lectures i demanen que s'afegeixi una tercera hora de llengües a batxillerat. Repassem ara altres informacions en format més breu. El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany que prepara el jutge José María Macías, que critica que els jutges del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat els drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se dels suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer una neteja ètnica. Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat